0: Puedes vivir en el paraíso, estar en el paraíso y no darte cuenta a tiempo. Així ho canta Julieta Venegas en este tema, en què reflexiona en com l'acció de l'home està afectant greument a la salut del planeta.
1: I este també és l'objectiu de la pel·li documental de la que anem a parlar. A continuació, Conscienciar. I es tracta d'un treball a mà d'ADN Valencià, una coproducció en la que es conta la història d'una família, uns germans, que van decidir aïllar-se del món i viure en una granja als peus d'una glacera situada a l'illa d'Islàndia. Imagineu-vos, envoltats de gel, ja sabeu que Islàndia, sabeu per on queda, no? El cercle polar àrtic, entre Islàndia i Europa, allà sí, fa un arretor, que clar que sí. La família es trasllada a principis del segle passat, per tant, Gemma, amics, estem parlant d'uns pioners també de dir...
0: Totalment.
1: Anem a mostrar al món que realment les glaceres d'Islàndia estan morint-se, no?
0: I duren aquell temps un estudi que avui en dia està més normalitzat fer-lo, però en aquella època pues, van ser persones que es qualificarien de bojos, imagina jo. Però van dedicar la seva vida a l'observació d'esta glacera abans de que ni tan sols existira el que nosaltres li diem actualment canvi climàtic. És una història molt especial, la d'esta família. Esta pel·lícula documental ha sigut coproduïda per diversos països, Espanya, Islàndia i Lituània, i nosaltres, a punt, la cadena autonòmica valenciana també ha participat. La pel·li, creada de dirigida pel castellonenc Rafa Molés i l'alacantí Pepe Andreu, serà l'encarregada d'inaugurar la 10a edició del Festival Docs València demà, divendres, dia 15 de maig.
1: Així que aprofitem per recordar d'una banda que este certamen, que enguany celebra més 10 anys de vida, té previstes projeccions molt interessants, que se celebra des de demà, arrenca demà divendres, fins al pròxim dia 23 de maig. Escudrineu el programa perquè hi ha, en fi, moltes propostes molt interessants i molt a on triar. Però tornant al documental, escoltem un tastet i ens ambientem.
2: Serà estrelaterut. Frá fyrir 1890 hefur samdráttur aukist og sérstaklega þinning margra jökla.
0: Està subtitulat, evidentment, perquè el puguem entendre més i millor. Les imatges són realment precioses. Du per títol La Pietà i podem saludar al seu pare castellonenc, a Rafa Molés. Rafa, com estàs?
3: Hola, com esteu? Bona vesprada.
0: I com és que no has vingut bandido? Ha vingut una Vigalondo des del País Basc i tu des de les alqueries no.
1: Que estàs de faena per ahí.
0: Estaràs de faena per ahí.
3: Sí, no, perquè a més estem en la pel·lícula mateix, vull dir, la vam estrenar al Festival de Tessalònica a Grècia i estos dies he estat entre el Festival de Cine de Barcelona i el de Múnich i, vamos, estic amunt i avall en la pel·lícula.
0: I en Tessalònica premiats, vull dir que...
3: Sí, és veritat, vam rebre un premi allà molt bonic.
0: Atenem, hem vist imatges i són realment precioses, no? La primera paraula que ens ha vingut a tots al cap quan hem vist tastets és dir, ostres, és impressionant, aquestes imatges, aquestes glaceres, aquests llençols, que quan veig les imatges entendreu per què faig referència als llençols. Rafa, quina experiència heu viscut? Com ha sigut?
3: Pues mira, la veritat és que sí m'alegra que digues això, Gemma, perquè és de... quan Pepe i jo vam estar per primera volta davant d'una glacera, que a més era esta, a Islàndia, i ese impacte emocional d'algo que és com difícil d'entendre, d'assimilar en el que te sents xicotet, que jo sempre explico que la sensació que vaig tindre va ser la més propera a quan de xicotet creia en Déu. Tenia, té com algo, però en este cas és la natura, no? Jo ja no, en un moment vas deixar de creure en Déu, però estar davant d'una glacera me generava algo tan intens,
0: tan sublim, com allò, tan intens.
3: No? Sí, i bueno, d'això de sentir-te xicotet i veure sobretot que la glacera, si la mires i l'escoltes, saber que és un ésser que es mou, de fet els islandesos parlen d'ell com un ésser viu, no parlen d'ell com un tros de gel gran, com un ésser viu que té un so, que te parla, sí. I durant 20 anys ha estat aquesta idea rondant pel nostre cap i diem com podrem compartir en la gent esta emoció, esta sensació, no? del que és una glacera. I bueno, pues al final hem trobat la manera i si tu ho has sentit vol dir que algo d'això hem aconseguit, perquè clar, les dues dimensions del cine tenen les seves limitacions. Així que hem tingut que tardar 20 anys en trobar la fórmula per a poder compartir això, no? Sobretot d'això és ser que està moribund, que està en aquest procés entre la vida i la mort i que del que nosaltres som responsables, no? I per tant, volíem també fer esta pel·lícula perquè, bueno, veig que érem tot allò que perdem i tota aquella responsabilitat que nosaltres tenim, no? La mort a vegades ens fa reaccionar per a fer coses, ha passat en tota la història i bueno, aquest és un moment de mort, és un rèquiem la pel·lícula en realitat.
1: Que especial també, no?, que l'humanises com l'humanitza la bona gent que viu allà, el Batnau Jökull, veritat, perquè està viu i jo crec que amb la a través de la càmera, però no només, per descomptat també hi ha la música i el testimoni, traslladeu aquesta emoció.
0: Que el testimoni crec que és el d'un fotògraf, no?, que va seguir la pista d'esta família que estudia la glacera fa temps.
3: Sí, sí, la veu que escoltàveu en realitat és la veu d'un fantasma que hem despertat. és la veu de Flosse Björnsson, que era un dels germans, que va estar escrivint en 5 quaderns a mà notes dels seus viatges a la glacera, això a principis del segle XX, que feien els seus germans, pujaven en burros, bueno, una cosa increïble, que damunt existís un tros de cinta de cine que vam trobar en la que apareixen ells fent això. I el que han fet és al llegir, al invocar d'alguna manera, i se veu, el que volíem era portar del passat a esta persona que, com bé dilleu, abans de que ningú parlara del canvi climàtic, ell ja va estar allí pendent, cuidadors d'aquesta natura en la que vivia, no? I després un poc ese testimoni que ell mos dice una vegada ja mort i que nosaltres repleguem en la pel·lícula, el va replegar també el Ragnar Axelsson, el fotògraf del que parles, que és el que en la pel·lícula arriba a la granja on vivien, l'obri i descobrís que allí està pràcticament tot intacte. Bueno, intacte però morint, no? Com en les natures mortes, com els bodegons estos que s'han pintat tant, no? I resulta que ell de xicotet va passar allí uns estius, els seus pares se s'enviaven a passar els estius i entonces ese amor per esa natura i ese plaer d'observar i donar-te compte de que simplement no és un tros de gel gran com una muntanya, el Baretari avui ha dedicat la seva vida a fotografiar l'Àrtic i grups de persones que estan abandonant les seues poblacions en l'Àrtic. Per tant, la feina que van fer Flosse i Björnsson allí a principis del segle, un poc inconscientment, un poc simplement perquè bueno, era el lloc on vivien, ha calat, no? I això és el que volíem, no? Que al final és una història sobre peregrins, no? De cada un de la nostra manera hem seguit esos passos i i hem de deixar testimoni de algo que veritablement està desapareixent, no? Com diu algun glaciòleg en la pel·lícula, no? Que possiblement en 150-300 anys no podrem visitar aquest lloc. No? Però bueno, el cine, és, com la fotografia, com aquests diaris, són una forma de preservar la immortalitat d'aquest món i de recordar-nos que bueno, igual podríem haver fet millor.
0: El testimoni i l'empremta, sí.
1: Clar, i deixar-nos testimoni d'això que són les glaceres. No?
0: D'aquella bellesa.
1: Deu ser la impressió personal, que parlaves tu com una espècie d'epifania, una cosa com de dir que te sents tan menudet davant d'aquesta immensitat del tamany colossal, perquè tu veus en fotografia i clar, no te fas una idea de lo que una persona allà dins
0: si
1: la formiguiua que és una cosa realment increïble i adés molest, Gemma, comentava la metàfora del llençol, i això connectaria en el nom, no?, en el nom de la Pietà, perquè, a veure, conta'ns és un poc el procés creatiu de tot això.
3: Sí, nosaltres, a veure, la idea de fer una pel·lícula sobre un glaciar, com vos he dit, està en el nostre cap des del 2006, però estàs ahí, no?, i a vegades no saps com traure-la fora, ni saps com contar-la, perquè al final una pel·lícula és un conte, un conte al voltant d'una foguera, no? El que passa que té el seu llenguatge propi, que és el de les imatges, el del so, se veu en una pantalla en dos dimensions, però quasi sempre partim d'una imatge que de sobte ahí trobem algo a lo que ens agarrem i veiem que hi ha un camí per a contar aquest conte. En este cas va ser la fotografia que ens va ensenyar un amic sobre unes glaceres que n'hi ha en molts llocs on les persones intenten cobrir tota la llengua frontal del glacer en unes teles immenses, en un treball èpic, perquè imagineu-vos cobrir en un llençol una glacera, en un intent èpic, però al mateix temps inútil, per a parar el seu desgel, no? I ens impressionava aquesta capacitat humana a intentar algo tan gran, però al mateix temps donar-te compte que és molt xicotet, no? Perquè el problema de que se desgelen les glaceres del canvi climàtic és global, no? Però fins i tot n'hi ha empreses sempre disposat a algo èpic, com, algo especial, a fer tot el que estan
1: protegir-los, com a tapar-los,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí,
0: com
3: a... I aquesta imatge ens va impactar, no? I ens va portar, pues, clarament a a aquesta imatge tan representada en la història de l'art, no? I que tantes vegades hem vist, que és de la pietat, no? Que és, pues, bueno, una mare, els seus fills en els seus braços, el cos del seu fill moribund, no? Tapat en un llençol blanc. No? Yeah. Aleshores, ahir vam descobrir que el que ens atraïa és que la glacera podia tindre una part humana perquè nosaltres érem responsables de la seva mort. Per tant, la manera d'humanitzar-ho que vam trobar i d'aproximar-nos a ella i de transmetre aquest amor que a nosaltres ens desperta la glacera era recórrer a aquests elements humans i que ens recorden, bueno, que sí, siguen la glacera part del nostre planeta, però d'alguna manera la seva mort sí que té una vessant humana, no? I a partir d'aquesta imatge és com vam arribar a contar la història d'esta manera en concret.
0: Has dit en un parell d'ocasions ja en aquella visita a Islàndia 2006, evidentment us va marcar, una de les criatures que han nascut d'aquella experiència és la pietà, però una altra ja va ser el 2020 en Lobster Soup. Vull que parles una miqueta com us va impactar aquest entorn, este lloc, sí. Com us va seduir de distintes maneres per a que, bueno, pues que li tragueu això suc a l'assumpte. I també sí. La relació amb Docs València, sí, que té esta història en concreta de la pietà, no?
3: Total, total. No, per una banda, Islàndia el que té és que és un país, és una illa en construcció. És com si rebobinàrem, si rebobinàrem en la història del planeta i tirarem arrere, segurament arribaria un punt que arribaríem a Islàndia. No? És un país on els volcans estan actius, on les glaceres existeixen, on la lava està per tots els llocs, on és un entorn absolutament salvatge i, per tant, sempre tens aquesta sensació d'algo nou, no? En un món en el que ho coneixem tot, tenim accés a tot, Islàndia té aquest algo de algo nou i on tot està encara passant, no? I fins i tot podem tornar a veure coses que ja ens han passat, com en Lobster Soup, que era els efectes devastadors, en alguns casos, si no se té en compte, del turisme, no? Mm-hmm. Per tant, això ha generat una relació en Islàndia molt profunda, en el poble este on passa la nostra anterior pel·lícula, ens van fer fills predilectes, vull dir, hi ha una relació molt íntima en Islàndia i això ha fet que d'alguna manera acabem trobant-nos aquesta altra història. I de relacions íntimes, pues, també en Docs València, la veritat que per a nosaltres en el 10è aniversari del festival és un honor perquè la nostra, en la primera edició, una altra pel·lícula nostra va ser la primera guanyadora de Docs València, que per nosaltres va ser molt bonic perquè nosaltres ja feia temps que ens dediquem al documental i tindre un festival de documental a València era com un plaer. Hem volgut sempre ser part d'això perquè creiem que al final tindre referents, que és el que nosaltres quan Pepe i jo vam començar ens faltava, tindre'ls a prop fa que n'hi hagi que molts documentalistes. El documental en la comunitat valenciana és una potència gràcies a que cada vegada hi ha més gent i també tindre un festival que te permet obrir finestres a altres llocs. I en el cas de la Pietà, la primera vegada que nosaltres expliquem este projecte en públic i que verbalitzem que volem fer aquesta pel·lícula és en Docs València, en el seu laboratori de projectes, que ha sigut clau, no? Però és el primer moment en el que tu, este enamorament que tens per una història, la presentes en una microsocietat i una societat amable, que és ese laboratori de projectes en professionals, i que te diuen, bueno, pues sí, no? Has encertat, o no, pues esta persona de la que t'has enamorat és un poc idiota, no? Igual no tocaria. Però en este cas, l'enamorament mos va portar a un lloc que a la gent li agradava, mos va donar el beneplàcit, sí. I a partir d'ahir hem estat, pues, això, 4 anys treballant en la pel·lícula, finançant-la en diferents països, rodant, i bueno, sí, vindre al final de tot el cicle, tornar a la inauguració de Docs València és superemocionant per nosaltres.
0: Rafa, i ara en què estàs? Perquè estàs dient, els projectes que heu 20 anys pegant-li voltes al cap fins que s'ha materialitzat, i jo dic, mare meva, estàs en un altre rodatge, estàs en un altre projecte entre mans...
3: Sí, estàvem esperant a poder estrenar la Pietà i seguir en un projecte que ja duem uns anys treballant, en una artista que estimem molt, que té una vida marcada per una dona que té una vida marcada per els homes i que tot això s'ha reflexat en el seu art d'una manera determinada i que ara mos va explicar com a voltes la teua mà l'agarra a algo que és més poderós que tu i en este cas és el patriarcat.
1: Estupendes, molt bé.
0: Gràcies, Rafa, que vaja molt bé. Adéu, gràcies.
3: Adéu, moltes gràcies.
4: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Els usos perversos de les plataformes de vídeo i per què se fan virals els vídeos de contingut morbós, sexual o violent. Entre likes i algoritmes, l'autor valencià Joan Carles Ventura planteja en la seva última novel·la Realitat Viral fins a on es pot arribar per aconseguir ser viral.
0: De l'autor i creador del Fletxa, que tant ens agrada, aplega a les nostres pantalles o prestatgeries, si preferiu, una novel·la nova de Joan Carles Ventura, Realitat Viral. Novel·la guanyadora del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, un thriller sobre la cara fosca de les xarxes.
1: És que hi ha molt de rotllo xungo amb les xarxes, no és la primera vegada que ho comentem així, i és un plaer rebre al seu autor, que escriu, que és guionista, que és redactor de programes de televisió,
0: yes,
1: que sap com és també la casa per dins, que dona també un pols, diguem, narratiu també molt, molt particular a la d'escriure, ha treballat en APUN, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid, bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i lo que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta, inquietant. Hòstia, que guapo. Has vist quin guió més xulo has escrit, Gemma?
0: Un projecte de persona, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, eres tu, querido, s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció. Sí o què?
5: Hem fet el que hem pogut, encantadíssim d'estar així amb vosaltres.
1: Sé
5: això que diuen, aprenem de tot mestre de res, doncs una miqueta això.
1: Tocar molts pals mola, està molt guai.
0: Anem a començar fent un tast.
1: Ah, bueno.
6: Així que... Esto suena en las casas de la gente que solo si conocemos como vloggers.
0: Com si tinguera un toc, la jove va comprovar per enèsima vegada que el cèrcol de llum LED estava en posició i va tornar a repassar que tots els paràmetres de la càmera del mòbil foren els correctes. Tot seguit va respirar fondo, va tancar els ulls i va comptar mentalment fins a 10 abans de deixar que l'aire li isquera amb suavitat dels pulmons i s'emportara bona part del seu nerviosisme. En acabar aquell ritual supersticiós, va decidir que ja estava a punt. Va premer el botó i va iniciar una nova retransmissió en directe per a la seva comunitat de Twitch.
6: Com se sent el lugar? Preferible que sea transitado cerca de un bar, sí, sala de ropa.
1: Tal cual, el momento influencer, abans de pegarle el botó y comenzar a contar la historia. Bueno, Ventura, ens col·loques en realitat virtual. Bueno, anem a...
0: Viral, viral.
1: Perdó, virtual.
5: Sí,
1: no saps què passa?
5: La confusió està feta a posta.
0: És que sí, és que és fàcil.
1: De vegades sabeu que el cervell llig, hi ha ja el que n'hi ha ja o no, i de repente ens posem viral, viral. Sí, sí,
5: clar, que això és el sintagma realitat virtual, i jo he jugat un poquet amb això.
1: I has jugat en la realitat viral.
5: T'ha traït un poquet el subconscient per això, però està fet a posta.
1: Que guai. Bueno, anem a un poquet, ara parlarem de tots els premis i els parabens i els europeus que n'hi ha, que està molt guai, que tinc aquesta empenta, però compta'ns a la molla de l'os, la història que conta combina un poquet misteri, això...
5: La història és una història d'intriga, és una història d'intriga juvenil, és una novel·la juvenil que negreja. Jo estic molt últimament en el tema del gènere negre, sí. En veritat jugué molt al gènere negre amb humor, amb el Fletxa, amb el meu detectiu que investiga entre les discoteques de la ruta, i així tinc una altra protagonista un poquet diferent, que és una jove, que és una youtuber, que el que fa és explorar cases abandonades, gravar-les per al seu canal de YouTube i d'alguna manera... explotar esa sensació de fer arqueologia moderna, arqueologia 3.0, no? Entrar a un lloc abandonat, impregnar-se de les sensacions, les vibracions de l'espai i els ressons espectrals. I s'ha... anar jugant un poc mentalment amb qui vivia així o com era, si és una fàbrica, com es treballava així, o un teular o el que fora. I aleshores... Està jove, ja és la segona novel·la que protagonitza, perquè primer va protagonitzar una altra que es deia Estira el fil Ariadna, i va ficant-se en embolics cada volta més enrevesats, i en este cas és això, un embolic que té a veure amb tot el tema de la cara fosca de les xarxes socials, del ciberassetjament, dels challenges, els reptes virals, no? Allò que comença com una broma, però tal vegada no és una broma, o pot començar a ser perillós, no? D'alguna manera.
0: I per què triar aquesta temàtica? Com va ser? Era Nianda que te va durar ahir, tu que vas anar a posta a col·locar-la ahir? Ostres. Ariadna és la protagonista, clar.
5: El tema dels reptes virals, jo crec que hi ha alguna època... A veure, això té dues influències que han nascut així a punt, en esta casa. Són, d'una banda, jo era el guionista d'un programa que es va fer en la primera temporada, que és dia del twist al tuit.
0: Home! Val?
5: I aleshores allò era un contrast entre...
0: Dos generacions,
5: exacte.
0: Persones separades.
5: Iaios i nets, netes i iaies, nets i iaios, en fi, totes les combinacions possibles, però la qüestió del gap generacional. I aleshores, allà, vas conèixer un xaval que efectivament feia urbex, i jo no sabia què era. Jo en aquell programa vaig descobrir moltes coses de les tendències del que diuen els millennials, que em van deixar fascinats, però això de l'urbex especialment.
0: Què és l'urbex? Explica.
5: Urbex és
0: és
5: la contracció en anglès de urban exploring, val? Exploració urbana, és allò d'entrar en les cases. Allò que feien de menús, d'anar a la casa embruixada i tal, que en tots els pobles hi ha la típica casa embruixada.
0: Aquesta dels cavalls li diem en onda a la típica casa embruixada, sí. que per a nada, però ja anàvem.
5: Sí, simplement misteriosa. En cases de principis de segle que estaven abandonades en ruïnes i tal, allò de ficar-se en les ruïnes, el que passa és que els xavals d'avui dia, quan neixen en un mòbil enganxat a les mans, ho graven i després ho pugen a les xarxes, al YouTube, i això és bàsicament l'urbex l'ha explicat d'una manera senzilla. Després es pot complicar molt perquè això hi ha gent que fa urbex explorant edificis que no s'han acabat de construir, intentant fer-se el selfie més complicat en el punt més alt de l'edifici. De fet, hi ha hagut morts de xavals que feien urbex i han caigut intentant, perquè fan, això es diuen roofers, que pugen als terrats, no? I això és, o també hi ha qui busca antigues instal·lacions militars, o els que fins i tot es colaven en la zona zero de Txernòbil, per exemple. Això eren stalkers, urbex, en fi, n'hi ha molta graduació, però la meva protagonista, diguem-ne, que és més tranquil·la, li agrada més aquest concepte de recrear-se en les restes del passat, en allò que dius un calendari que s'ha quedat allà, un xoguet, un qualsevol cosa que te porti a imaginar, bàsicament, com es vivia en aquell lloc. No sé si heu entrat, o quan entra una casa que fa molt de temps que no s'ha entrat, no? Sempre es descobreixen. Queden com... diguem-ne, congelades en el temps.
0: Bueno, per això hem de donar-te les gràcies que al principi de totes les coses que fas en esta novel·la fiques un vocabulari per a boomers.
1: Sí. Ah, això està molt bé.
0: Claro.
1: Això està molt bé. Però ja has mencionat tres o quatre coses que no tenien ni punyetera.
0: No, pues no patiu de res, que comencem el llibre amb un vocabulari per a boomers.
1: Si hi ha alguna
0: paraula
1: que no s'entén, vas al vocabulari i ho mires allí.
0: T'ajuda d'allò més.
1: Molt bé.
0: I n'acabant en la sinopsis, bueno, han presentat a la nostra protagonista, però clar, la nostra protagonista, com has dit, se submergís en una història...
5: És un
0: thriller.
5: És que com és novel·la... És que és això, com és de misteri... Intriga,
0: ara conta tu el que puguis, perquè a mi em fa por desvelar massa.
5: Em passa sempre això en les novel·les negres, que no puc acabar de revelar moltes històries. Però bàsicament ella comença a investigar la desaparició...
0: Sí que poden dir que ella és... Ella té un altre nom en xarxes.
5: Sí, correcte.
0: I el seu nom veritable l'amaga.
5: Sí. Ella es fa dir Corona Boreal, antigament es diari Urbex, havia canviat de nom perquè en la novel·la anterior s'havia quedat descoberta revelada la seva autèntica personalitat, havia hagut de recomençar la seva carrera com a Urbex, un nou canal, etc., perquè s'havia ficat un embolic molt gros, però bàsicament ella sempre manté lo que és una privacitat, no? Una cosa és el que jo faig en el meu canal, ella no li interessa en cap moment la fama per la fama, ella el que li interessa és, li agrada així en la seva bicicleta, explorar llocs abandonats, investigar-los durant un temps previ, i després, quan ja veu que són segurs, que no estan habitats, que tal, fa l'exploració, la grava, la puja al seu canal i bé, té el seu, la seva comunitat de seguidors, el seu... però no, això ho desvincula de la seva vida privada i de la seva vida personal, no? I d'alguna manera això es posarà també entre la de Judit al llarg de tota la novel·la. El que passa és que ella, a través de la connexió del món de l'urbex, descobrirà, anirà investigant el parador d'una companya d'institut que ha desaparegut, i que de sobte han saltat totes les alarmes, estan tots els cartells, en tots els grups de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, de l'escola, i a partir d'ací va estirant fils, i va ficant-se en un bolic que sí que és veritat que no puc desvelar.
0: En aquesta investigació s'hi pot dir que l'ajuden dos amics.
5: Sí.
0: Hass i Chus.
5: Són els seus companys d'aventures i de botgeries, no? Tenim a Hass, que d'una banda seria el múscul de l'equip, no? Perquè Hass es posa més voluntat que altra cosa, i sobretot és un personatge que el que funciona és que està tremendament enamorat, està molt pillat per Ariadna és la seva bae per damunt de totes les coses,
0: la seva bae.
5: I aleshores farà qualsevol cosa, formen un tàndem molt interessant, se compenetren molt bé, s'explica com si tinguin connexió Bluetooth, connexió mental Bluetooth, no? D'alguna manera estan molt ben sincronitzats, no? D'alguna manera. I, però Hass és això, Hass és un jove que ve de família magrebí, de família d'arrels berbers, té molt clar també el tema de la cultura, juga un poquet el tema de la cultura masic, és una nació sense estat, no?, del nord d'Àfrica, i ell té la seva família vinguda així per problemes amb el que va ser la primavera berber, però bé, bàsicament Hass és un poquet el allà vas que vas, no? D'alguna manera ell tira endavant, sempre anima, anem a fer-ho, sempre és el més arriscat, és ell, no? I Chus és un personatge molt entranyable, que és un jove amb síndrome, una variant lleu de la síndrome d'Asperger. Aleshores, és un personatge molt, molt entranyable, perquè d'una banda és molt, molt analític, extremadament intel·ligent, diguem-ne, i d'altra banda crea un gran contrast, perquè és molt asocial, molt incapaç de relacionar-se amb els seus companys en els entorns així més, més sociables, i clar, i alhora no pot interpretar metàfores, li costa un poquet entendre els dobles sentits, i això crea un poquet de xoc humorístic dins de la novel·la, però Chus és això, és el gran deductor de la novel·la, el que va sempre acaba trobant la pista clau, el que és més observador, el que té una gran mental, és un poquet, és una traspolació un poquet del personatge de Sheldon Cooper, no?, de Big Bang Theory.
0: I tu tot això com se li ocorris a esta criatura? Quan va en bicicleta.
1: Quan vaig amb bicicleta passejant.
0: Ell pareix una idea i se'n va a la bicicleta. Me va contar el en fletxa.
1: Sí. Fent urbex d'este. Perquè igual has fet immersió.
0: No?
5: He fet una prova.
1: Per saber el que sentiria la prota i això, per com s'explica això.
5: Sí que ho has fet, però jo sou molt més...
1: I acollona un poquet o què?
5: Sí, jo sou molt més cagat que els meus persos, però moltíssim més. Jo ho vaig fer i sentia que estava fent alguna cosa que no estava bé, i aleshores, diguem-ne que vas posar... Però em va servir de moltes coses. Mira, d'aprendre que realment quan entres a un lloc abandonat, de sobte apareixen per allà coloms, apareixen i de sobte no hi ha animals, ni han cruixit, ni han coses, ni han sensacions que són un poquet famint de calfreig, i que si no ho has experimentat no ho veus, no? I després tot l'olor, ara si ho arribes a saber, el que no tenia jo clar era tot el tema de l'antivirus, que resulta que quan entres en un lloc abandonat, si hi ha excrements de ratolins i coses així, és perillós remoure'ls, però bé, no, simplement és una... perquè sempre hi ha excrements de rates i ratolins en els llocs abandonats.
0: És veritat, sí.
5: I això sí, me ve de fer-ho. Jo isc molt en bicicleta, és un Murakami
0: escriu
5: mentre corre, jo vaig per Sueca, per la Safor, jo vaig a pujar a Barts, vaig a Simat,
1: vaig a... Pues el bon escam és per pujar a Barts,
0: sí,
5: està fort, bueno, fas el que puc. I em serveix molt per a canviar d'horitzó i d'alguna manera pensar i filar les històries.
1: Quasi literatura d'entreteniment, barreges noir, i tal, però la temàtica és molt potent, molt contemporània, i que també planteja límits. És a dir, allò de sí, però on arribaries fins a... Jo crec que en les xarxes
0: per
1: un passa un poquet
0: això, per ser viral, no? O per un like, no?
1: Igual poses en risc, tu has comentat lo d'estos xicons que s'apuixen a les teulades i acaben morint, o estos que fan els reptes que cauen. Clar, i això
5: el tema de fons és això, és la inconsciència, i ara s'està prenent consciència, ara hem arribat a això de la prohibició dels joves accedir a les xarxes socials als menors de 16 anys, no? Això se n'estava, el moment que jo escrivia el llibre se n'estava parlant de la querella contra Meta, no? Pel tema de que l'escrolling és addictiu, etc, i això ja s'ha demostrat, i jo volia parlar un poquet d'això, d'aixes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children, per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim exposar, vendre la seva intimitat o la seva sexualitat a les xarxes socials. D'això també parla, etcètera, i això ja s'ha demostrat. Sí. I jo volia parlar un poquet d'això, d'aixes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera, de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children, per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim

0: del que ha tret ella d'aquesta experiència, i és molt interessant, això.
1: Sí, però això és un moviment... Jo, la conclusió... No fem un gran spoiler, perquè el tema és...
0: La conclusió és que això és més... Este thriller t'enganxa més que els TikToks. Això sí,
1: ja està fet aposta, això, ja, i jo voldria que els joves giren amb la mateixa avidesa que miren, que fan scrolling.
0: I el que deia quan estàvem sentint Despechada de Rosalía és que cada capítol, sí, capítol més o menys, n'hi ha un QR que t'associa o a una cançó, o a una notícia, o a unes dades que tenen a veure amb allò que està investigant. Sí.
1: És una novel·la interactiva, és la interactivitat portada a la literatura jove. Jo crec que al final hem d'intentar, també, els joves venen del món dels mòbils, venen del món de les xarxes, també intentar acostar-los l'experiència lectora a una cosa, això, més interactiva, que es pot fer a través de QRs, a través de... Bueno, també hi ha moments que estan, hi ha converses de WhatsApp, això hi ha molts autors que ho practiquen, enllaços a músiques, altres coses, no? Com que sigui una experiència completa. El llibre també ha de ser de les pròpies fronteres del llibre, no?
0: Sí. El Ventura és un
2: adolescent. Que guai, molt en la realitat i en el dia a dia. Joan Carles Ventura, realitat viral. Gràcies.
0: I ens agrada que ens vingues a veure, que ens contes les teves històries, que suposo que estaràs pegant-li canya al Fletxa i a tot, eh?
1: A tot. Jo estic en bicicleta a rumiar coses.
0: Gràcies, Ventura.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Que TikTok quisiera lo suyo, que mi sueño si era real, perquè jo fuera tuyo.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem tingut el gust de compartir esta temporada en la vesprada d'A Punt. En este cas, parlem de la història antiga, de curiositats al voltant de l'edat mitjana. Per exemple, el cinturó de castedat. Tots pensaven que s'utilitzava a l'edat mitjana com a mètode per a preservar, diguem, la virtut de les dones quan el senyor feudal estava en la batalla, i resulta que no. Res més lluny de la realitat. De fet, l'edat mitjana està plena de mites i sembla ser que no va ser ni tan fosca ni tan supersticiosa o cruel com pensaven. Ens ho conta en el seu últim llibre, Sobrevivir al Medievo, el divulgador en història Miquel Herrán, també conegut a les xarxes com @putomiquel.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
0: La vesprada d'A Punt.

0: I seguim viatjant en el temps. De l'edat mitjana a l'era de la ruta de la seda, vos portem a la regió xina de Xinjiang. Xinjiang és també coneguda com el Turquestan Oriental, a la Xina. És una regió autònoma en l'extrem occidental de la Xina. Fa frontera, de fet, amb Tajikistan i el Pakistan. És un d'aixòs destins fascinants i complexos d'Àsia Central. Una mescla única de cultures túrquiques, paisatges extrems i ciutats històriques de la Ruta de la Seda ofereix experiències molt allunyades del turisme convencional, que ens va contar la nostra guia de viatges, Clara Estrem.
1: És que no n'hi ha manera. Que
0: de què? De fer
1: de fer la Xina.
0: De fer seria una...
1: Que vull fer la Xina i però no n'hi ha manera.
2: Que avui és Xina. És una
1: Xina... És una Xina complicada de fer.
2: És una Xina musulmana.
1: És una Xina complicada de fer. És una part de la Xina no tan coneguda.
2: Turquistan, allà, que claro, que és una... És una, és una
1: clar, Xina. No és la Xina que tu vas a visitar en primera instància, no. Mai de la vida.
2: Bueno, la d'en primera instància tampoc ens eixia.
1: No me vaig dir. Un desastre absolut. Qui hem enviat allí a... Com se diu esta zona?
0: Turquestan.
1: No, el
0: Xinjiang? Xinjiang.
3: Sí, però té dos noms ara. Sí.
1: És ella, ja l'heu escoltat. Clara Estrem, és autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. O sigui, que avui viatgem a...
3: Bueno, viatgem a Xinjiang.
1: Xinjiang.
3: També coneguda com Turquestan Oriental.
1: Vale, ubiquem-lo això.
0: Turquestan en la part oriental. Sí. O sigui, el de cap allà.
3: És la part més, diguem, més llunyana de Pequín. Estem pràcticament... Estem frontera amb Kirguistan, Tajikistan i Pakistan.
1: Tota la part. Vale. I s'ha del Tajikistan... Eixa te mola tu.
3: Mogolló, de fet.
1: Segur que esta part de Xina te va flipar.
3: Mogolló.
1: Veus?
3: Quan vaig fer l'itinerari de Xina era... Uah, tinc que anar. I està a 4.000 quilòmetres de Pequín.
1: Vull dir... A 4.000 quilòmetres?
0: Que deu ser clar, la distància que... entre València i Moscou, o què sé jo.
3: Sí, perquè...
0: No sé, mira, vaig a mirar-ho.
3: Per curiositat.
1: Està superllunt. És que les que estan grans...
3: Clar, molta gent no sap ni que aquesta part és Xina, perquè això és com una Xina que no pareix Xina.
1: Comprenc.
3: Clar, és una part molt diferent. Però és la regió de Xinjiang, és la regió més gran de tota Xina, curiosament.
1: Ostres.
3: Com abarca també deserts i muntanyes, és una regió supergran.
0: 1.000 quilòmetres més que de València a Moscou. Bueno, València a Moscou i encara tens que anar 1.000 quilòmetres més que igual topetes en Sibèria.
3: Em va passar una cosa molt graciosa. Una volta estava allí, jo mirava el GPS i li vaig enviar als meus amics de Turmenistan per dir-los estic més proper de vosaltres que de Pequín. Estava al costat pràcticament dels turmenos i era com, estigues al costat!
1: I això no és fascinant i complex de tot? Bueno, i allí qui viu?
3: Bueno, anem a explicar un poquet tot això, perquè clar, és una regió, bueno, es coneix com la regió autònoma de Xinjiang, ja han dit que aquí fa frontera i tot això,
1: sí.
3: I diguem que és el pont un poquet entre la Xina i l'Àsia Central. Té una mescla única de cultures,
1: sí.
3: Pel tema també del Turquestan, cultures túrquiques. I té passatges superextrems, tenim des de deserts, fins a ciutats històriques de la Ruta de la Seda, altíssimes muntanyes, tot això, i a més molt allunyat del turisme convencional. De fet, no vaig veure, jo era l'única estrangera en tots els dies que vaig estar per la regió, que van ser com 5 de tot el viatge.
1: Tu sí, París, però ells també.
3: No, Xina, era jo.
1: Ells també.
2: La gent que va a Xina...
1: Ells dirien, està aquí?
2: Va a Pequín, la muralla Xina, pues jo què sé, potser se'n va a Taiwan, un poquet d'això, però no té mare a 4.000 quilòmetres allí. On los mongoles, vete a saber allí.
1: Perdieron la peineta, però allà s'ha anat tu. Que eres més valenta que el sí.
0: Que tremenda que
3: és. Hazte
1: una cosa, que si allí no hi havia estrangers més que tu, te mirarien raro. O no?
3: No, perquè bueno, jo duia el mateix abric que duia, me'n vaig passejar allí també.
1: Ja el veureu en xarxes que també farem foto, perquè això també t'ho vas comprar allí.
3: I ara explique perquè este abric és un teixit especial tradicional de la cultura uigur de Xinjiang. O sigui, este teixit, este abric, es diu el teixit, el dibuix, es diu Icat, que és una...
1: És un dibuix que fa aixina com aigua.
3: Sí, com si fos aigua, sí. A més, la gent que hagi viatjat a Uzbekistan sí que ho sabrà, perquè ho comparteixen un poc els uzbecs, sobretot la part d'Uzbekistan, el vall de Fergana, que pertany a Uzbekistan, però fa frontera amb Kirguistan, i està part xinesa. I és aquesta tradició textil que comparteixen aquestes cultures,
1: sí.
3: I, bueno, este, n'hi ha de fàbrica, aquestes homes de fàbrica, però és que es fan de forma artesanat, és un teixit, i també està tenyit, molt estès en aquesta regió, i és tenyixen els fils abans de teixir-los,
1: sí.
3: I així ne creen com uns patrons que fan com uns colors, pot ser del mateix color com és el meu, que té dues tonalitats de blau,
1: sí.
3: O pot ser d'un color i d'un altre, dos, és molt, la gent que ha anat a Uzbekistan segur que sap el que és, i és així ne com patrons que fan com aigües,
1: sí.
3: I entre els iogurts este teixit es coneix com, s'anomena a voltes atles, i s'utilitza sobretot per a vestits tradicionals, molt de mocador, el teixit tradicional de mocador, textils decoratius, també n'hi ha pues cortines, inclús, ja és molt, molt d'eixa regió, i representa aquest llegat cultural de la Ruta de la Seda, sí, i la connexió històrica que té este poble de Xinjiang en altres regions d'Àsia Central, com comentàvem, Uzbekistan i el Vall Fergana, i són així, com geomètrics, ondulats, com aigües...
1: Són bonicos, eh? Són bonicos.
2: Que guai. I com és de gran, sí, allò? Sí. Digue'm, la regió.
3: Clar, la regió és molt gran, és la regió més gran de tota Xina, però això abarca diverses ciutats i a més abarca part del desert del Gobi, una part de desert, una part de muntanya, que és la part de muntanya que connecta la carretera, diguem, és el Pamir xinès, que es diu, que és la carretera que connecta Xina amb Pakistan, que també vaig anar-hi, és impressionant. I clar, estàs passant de la part més baixa de tot el país, la ciutat més calorosa de tota Xina està allí, i agafes un altre tren i vas a una altra ciutat i continues i estàs a les altes muntanyes. És una combinació...
2: Però muntanyes altes.
3: Muntanyes altíssimes.
2: Més que el Penyagolosa.
3: Sí, sí, sí, muntanyes altíssimes perquè veus la frontera, però bueno, la frontera de Pakistan, una de les muntanyes més altes de Pakistan, la veus de dir, la frontera.
2: Ja. 7.000 metres, coses així.
3: Més, que no sé, si, no sé si la de Pakistan, no sé si la de Xina, però no sé si arriben a... Passen a 6.000, crec que és de les altes, altes.
1: I abans havies dit, també conegut històricament com el Turkestan Oriental, que no els fa gràcia.
3: Sí, no, perquè...
1: Això què vol dir?
3: Clar, diguem que el nom...
2: Perquè es consideren que són Xina, o com és el rotllo.
3: Així n'hi ha, és una regió delicada.
1: O no agrada molt a la Xina, però d'així, sí, o no sé.
3: No, és una regió delicada políticament, ara està molt tranquil, va haver una època en la que va haver molta tensió, perquè estem en la regió iogurt. Sí que vull dir-te, també es diu la, el Yuguristan.
2: Que és una
3: iugur,
2: ètnia.
3: És una ètnia. Va, la ètnia uigur, que ara vos contaré un poc més. La ètnia uigur és una ètnia majoritària d'aquesta regió, i clar, ells tenen molta més afinitat cultural i històrica en els països veïns, el Turkestan, que es deia abans, que clar, són tots els països de l'Estan.
1: Està més a prop.
3: Que han que en Xina, clar, en Xina es pilla molt lluny.
2: Perquè inclús, digo, vull dir, racialment són completament diferents.
3: De fet, per això a mi em van preguntar, quan estava allí, si era uigur, perquè clar, una, no n'hi ha estrangers, i dos, els rasgos són molt similars a, bueno, les meves faccions, vull dir, els ulls més atmenlats, la cara més redona, no són tan blancs com els xinesos Han, sinó n'hi ha diferents tonalitats, el cabell un poc més oscur, clar, per això em van dir, tu no eres, perquè dius, clar, els rasgos són, de fet, vaig estar parlant d'un taxista molt d'este tema, sí, i dius, és que clar, mos semblen molt, més que en els xinesos Han, saps? Clar, i va haver una època que hi havia molt de nacionalisme uigur, i ells volien independitzar-se de la Xina. Aleshores, històricament, es coneix un poc per Turkestan, perquè era com la part esta d'Àsia Central, però a la Xina no fa massa gràcia el tema de Turkestan perquè té una connotació nacionalista, diguem.
1: A veure si es mascara o tenen estos i se manen...
3: Clar, la Turkestan Oriental o Yugristan, i ara, pues, diguem que a nom xinès geogràficament es diu Xinjiang. Però bueno, és majoritàriament etnia uigur, i el que també han fet és sabarrejar un poc tècnicament, també han donat facilitats per als Hans perquè se'n vagin a invertir o a viure allí, i així es barreja un poc més tècnicament tot.
2: Vale. I la etnia és uigur.
3: Uigur.
2: Uigur. I què parlen allí el personal?
3: Parla idioma uigur, perquè de fet es comença a cridar molt l'atenció. Clar, jo vaig arribar allí fent tren i avions, perquè clar, està molt lluny, i vas des de l'última ciutat que vaig anar, que ja estava dins del territori.
2: Tu com t'aclarixes?
3: Mira...
2: De agarrar un tren, i agarrar un avió, i agarrar un autobús, si tot està escrit
1: en allò d'allí.
2: Com es diu
1: que
2: allò?
1: Que no parli ni anglès, que ens vas dir la setmana passada.
3: Bueno, perquè n'hi ha una aplicació mòbil, que és la que pots comprar tots els trens i els autobions a la Xina, que es diu trip.com, i ahí està tot en castellà, perquè s'ha contraduït.
2: Però com saps que és l'estació? Bueno, i no te passes, en compte de Suey, que resulta que vas a Cullera, però d'en Xina.
3: En alguna ciutat sí que em vaig equivocar d'estació, però menos mal que era només per a trobar l'hotel i vaig dir, menos mal que era al dia següent. Jo copié la lletra, copié les lletres en xinès en el Google Maps, no perquè no funciona, en el Apple Maps, per a exactament que en digui, i després l'aplicació de taxi d'ells també. Sí, busca la localització. No, aquesta part també em va aparèixer fàcil.
1: I ara ja t'has dit, jo parlava amb el taxista, com parlaves tu?
3: Mira, perquè vaig trobar, clar, els uigurs, ells parlen llengua uigur. Aleshores, ells ja parlen dos idiomes de base. Ells parlen uigur i el xinès mandarín. I clar, el taxista em va veure i ens va dir, eres estrangera? De quin país eres? Clar, va dir, tinc moltes ganes de parlar. I era, no parle massa bé anglès, però clar...
1: Allí saben Espanya, jo no estic... No,
3: tres pesca. Voltes, vaig dir Madrid, Barcelona... Vaig intentar ubicar el mapa, no hi havia manera. Vaig treure el GPS i li vaig mostrar Espanya... I això ja un altre taxista em va dir, no. Fins que vaig trobar en el traductor com es dia Espanya en xinès i em va dir, Espanya, però jo li dia Madrid i ni idea, eh? I jo, tio, que això...
2: Ni el Barça, capital, i això que es diu que és tan internacional.
3: Allí no, els països àrabs sí que ho coneixen el futbol, però allí notat i jo ja era com, bueno, vaig a buscar a veure com es diu Espanya el traductor.
1: A més, no sabem Espanya, però tampoc sabíem que existien les Xinjiang, vull dir que...
3: Clar, que ficàs així... Està...
2: Sí, és un poc mutu la cosa, el desconeixement.
3: I este taxista sí que, clar, la gent uigur, com al final és com, parla una segona segona llengua, pues, el xic sí que parlava un poquet d'anglès, ah, sí, i sí que tenia moltes ganes de parlar, i era com, ai, a veure, què tal, i què,
2: perquè
3: què,
2: allà,
3: què fas així?
2: Aleshores, són musulmans, o sigui, o com...
3: Sí, les, diguem que...
2: Les... I la grafia, com és això?
3: Clar, ens hem quedat això, ens hem quedat l'idioma, l'idioma és el uigur, i tu quan tu el veus, es comences a veure tots els cartells, inclús a l'aeroport, i es comença a estar anunciat xinès mandarín i una cal·ligrafia que sembla àrab, però no és àrab, és llengua uigur.
0: O ho tens en xinès?
1: Tot fàcil.
3: Perquè tu veus i dius, què fa àrab així? No, la cal·ligrafia és àrab, però la llengua és uigur.
1: És una llengua
3: i lo curiós és que és una llengua molt pareguda a l'uzbek, però l'uzbek no s'escriu en alfabet àrab i el uigur sí. Diguem que és per reminiscències de l'època de la Ruta de la Seda.
0: I tu maneges un poquet, no?
3: No, tampoc, però bueno, jo ho sé per ells, vull dir, jo quatre coses de rus encara, però per això no. Bàsic, super.
1: Ai, senyor.
3: Però, entonces, claro, veus en aquests dos idiomes i això té reminiscències perquè, clar, la ètnia uigur naix un poquet de la barreja de la Ruta de la Seda, que són també perses, àrabs, totes aquestes corrents que van anar
1: per allà. I si estan a 4.000 quilòmetres de... Pequín, havíem dit? Sí. Tenen la mateixa hora?
3: Mira, lo curiós és que...
1: Perquè d'ací a Canàries canviem l'hora.
3: Xina va decidir que només n'hi havia un fus horari, que era horari Pequín. I a dona igual que tu estigués a Kashgar, que és la capital...
1: 4.000 quilòmetres cap a Xina, 4.000 quilòmetres cap a Xina.
3: Perquè, clar, jo vaig arribar, el primer que vaig preguntar és quina hora és, perquè vaig dir, estem molt lluny, estem molt lluny.
2: Les 12 al migdia, i el millor era...
3: Efectivament.
2: I ara fosc, o què sé jo
3: no,
2: què.
3: No, clar, canvia perquè els xiquets es comencen l'escola a hora Pequín, però es comencen a les 10 del matí. D'hora, clar, és com l'hora.
2: Però l'hora solar serà una trabandanga allí, perquè sí. A 4.000 quilòmetres
3: sí, d'un teatre... Sí, és diferent. I clar, història, jo preguntava, no? No, hora Pequín, és hora Pequín. I el que fem és, ens adaptem un poquet a la vida diària al nostre horari solar, però el que ve siguent administració pública és horari Pequín.
0: I així ens queixem quan es canvia l'hora. I allà viuen en l'hora canviadíssima.
3: No, que no toca.
0: I són musulmans de religió.
3: Sí, diguem que l'ètnia uigur, els rasgos són diferents. O sigui, així com parlàvem l'altre dia de que l'ètnia Hui era musulmana xinesa, perquè rasgos eren xinesos, realment els uigurs són musulmans, però culturalment també són diferents. Ells no s'identifiquen culturalment en els xinesos, diguem. I són...
1: De fet, tu has explicat. Van absorbir influències perses, àrabs, índies i xineses.
3: De tota la Ruta de la Seda. Clar, ells van ser, diguem, és el pont de tota la Ruta de la Seda, perquè clar, quan fas frontera a Tajikistan, i la Ruta de la Seda passava per allí. De fet, la capital de Xinjiang, que és Kashgar, és una de les ciutats més importants de la Ruta de la Seda en aquesta època de caravaneres.
1: Veus tu, històricament han estat a viatge que els seus ports tingueren comerç i
3: molt,
1: gent,
3: molt,
1: entrada
3: sí,
1: i sida...
3: Clar, i de fet es nota molt, per això la gent també és molt més oberta que en altres regions de Xina. A mi m'han parlat molt més en aquesta regió la gent, perquè és molt més comerciant, estan molt acostumats a totes les rutes comercials, totes les barreges ètniques. Dins d'aquesta regió també viuen, a més dels uigurs i la ètnia han xinesa, també n'hi ha tajics, kirguics, de Kirguistan, hi ha molta, molta barreja ètnica vivint allí.
2: Que s'han empadronat allí, o el que sigui, o barreja ètnica perquè és creuament de camins,
3: diguem, no? O quan es van fer les fronteres de la Xina actual, clar, aquestes persones són ètnicament kirguiques, però vivien allí.
2: Vivien allí.
3: Quan t'acostes molt a la frontera, que jo vaig fer la regió de la carretera del Pamir, es comença a veure gent vestida tallica, perquè són tallicos, estàs a la frontera.
2: Hi ha una cosa que me flipa de viatjar a aquests nivells, precisament les zones de frontera, té que ser una cosa realment flipant. I tota aquesta regió, vull dir, allò que on has visitat aquesta regió, així tecnològicament estan com molt...
1: En quin punt estan?
3: No, igual.
2: Ah, igual. Ah, jo pensava que estaven en els anys 70 o que sigui,
3: no,
2: o què,
3: no? No, perquè jo vaig pensar el mateix, dic, a lo millor no m'hagués va haver una tenda on vaig comprar una bufanda també en este patrón, que l'home em va dir, no, així el codi QR per pagar, no, així efectiu. I jo vaig dir, mira, és la primera volta en tota Xina que vaig a pagar en efectiu.
2: Però tenies moneda?
3: Tenia moneda perquè havia canviat per a pagar-li a un xòfer d'esta regió, que l'home també em va dir, vale, pagues, i tenia algo i dic, però mal que tinc diners, perquè no... L'únic, lo de més, tot la veritat és que també
2: funciona.
3: El govern xinès ha ficat tota l'estructura.
2: Clar.
3: Aleshores, tot, clar, el govern...
1: S'ha fet tecnològics a tot.
3: Clar, la policia, tot el que és govern
1: en
3: xinès.
1: En tots els quilòmetracos de territori. Clar, perquè Xina és que és enorme. És brutal, enorme.
3: Clar, però això és l'altre que dius, donde Buda va perdre les sandàlies quan va estar fent allí les caminates de la Ruta de la
2: Seda. I allí tenen una fibra i una wifi que el deu.
3: Sí, sí, mira, pues sí que és de veres, però això trobo que sí que són qüestions polítiques. Twitter funciona pitjor en eixa regió que en l'altra regió de Xina, però això és perquè ja sabem que no sé si ho havien comentat, a la Xina no funcionen les xarxes socials igual que sí. Aleshores tu has d'anar a la VPN, que és com per a que te canvi la IP, que tu no estàs a Xina, tu estàs a un altre lloc, perquè si no el govern xinès sí que té, com passa en molts països, Turkmenistan es fa igual, a Iran es fa igual, n'hi ha un bloqueig a, diguem, les aplicacions occidentals. Vale. Aleshores, si tu vas en una targeta SIM que compres, du ja incorporat la VPN esta. I jo sí que em vaig donar compte que vaig dir, no puc entrar a Twitter, una xorra, però dic, no puc entrar a Twitter així, i ha pogut entrar tota la Xina. I després sí que vaig trobar informació que per qüestions polítiques n'hi ha un poquet més de, diguem, que ahí funciona pitjor.
1: De control o de bloqueig,
3: sí,
1: o del
3: sí,
1: que
3: funciona
1: siga.
3: Un poquet pitjor la VPN ahí, però el que és la resta de coses funciona molt bé. Jo, de fet, quasi em vaig ficar a prova quan me vaig anar a deixar jo, de tant que vaig fer molta amistat.
2: Vas connectar?
3: Molt. Vaig fer molta amistat amb el propietari de l'allotjament del que jo em quedava, perquè la filla sempre l'any que va estudiar a Espanya espanyol.
2: Xica.
3: I em van adoptar com si fos filla, que l'últim dia jo quasi vaig plorar. Era mira. Com que me puc anar, saps? Em van fer regalet. O sigui, una Chico. Cosa molt, molt humana, que és de veres que m'havia costat més a la part xí, que també vaig estar més dies, més tranquil. Em va tocar molt aquesta regió, clar, és de veres que a mi aquesta regió més, més diferent me va molt i quasi sí, sí, vaig emocionar molt.
2: Tens un punt turquistanès, tu...
3: Sí, i a mi les parts islàmiques m'agraden molt i tota aquesta part de la ruta de la seda m'agrada molt i és de veres que tota aquesta barreja... Bueno, allà està la mesquita més gran de tota la Xina, també està aquesta regió, a la capital, a Kashgar. O sigui, que tenim aquesta barreja cultural i històrica de la ruta de la seda, ètnicament, i després té també molts mercats, és que tanques els ulls i no saps si estàs a Uzbekistan, si estàs a la ruta de la seda, si estàs a la Xina. No n'hi ha coses que identifiquem a la Xina.
1: És que una frontera no acaba en un carrer i en el següent vas, que això va, claro. Va transformant-se al llarg dels quilòmetres del que és la
0: perquè
1: Xina,
0: les fronteres més modernes,
1: claro, a la que la Xina claro, més claro. Turquimintinguesa.
0: No tenen resabor a les ètniques, diguem.
1: Claro, no? Se van... És,
3: i sobretot per això, perquè també arquitectònicament és diferent, la gastronomia també és diferent, allà tenim clar, menjar halal,
1: volem que parles
0: de
1: gastronomia,
0: volem
1: que parles d'uns barrets,
3: sí, mira, la indumentària que estàvem comentant, vale, estava, vale, la de dona que seria con la meua, com
1: sí, que
3: com,
1: també es bordaix en la punta,
3: clar, com identifiquem si una persona és uigur i és com fàcil perquè els agrada vestir en la roba, o sigui que per exemple les dones solen anar o en l'estil de roba que duc jo ara mateixa, o un mocador, o duen el cabell més llarg, o unes trenes, diguem que aquesta és com la roba molt colorida, color roig i tal, molt colorida, faldes llargues, i els homes, és molt tradicional un barret que té com quatre cantons, és com un barret més redó, més quadrat, és molt típic uigur, i és un barret, ho duen sobretot els homes majors, tu veus pels carrers i duen com si els homes majors així de poble que duien abans...
2: La boina?
3: Sí, sí, sí.
2: És una boina quadrada, diguem,
3: sí,
2: no?
3: Sí, diguem que...
2: Però,
3: bueno,
2: però moruna, diguem, així, un poc islàmica, no?
3: Més armà, sí, i té quatre cantons i és redoneta, i dut està bordada de diferents bordats i diferents colors, té des de color morat, blanca, negra, i els homes majors la duen molt i es veus que se senten en bancs, en cercles, fan molta vida social al carrer els homes i tots van al barret, o sigui que és molt fàcil identificar quins...
1: Ai, estic veient imatges que he ficat, sombrero d'Opa que tu m'ho has dit, seria d'Opa i me dius que és uzbeco, fijat
3: pues n'hi ha, claro, és connectar-ho que és uigur i uzbec perquè n'hi ha com un poc de... Clar, Uzbekistan és més fàcil perquè té país i té nació, els uigurs, com estan barrejats a la Xina, pues, diguem que folklòricament són similars als uzbecs, però el barret és molt característic d'aquesta regió concreta, o sigui, que els homes van vestir a Xina i... I bàsicament és això, i les dones, el moño llarg, és roba més colorida, però els homes si es reuneixen en cercles, per a prendre cafè o el que siga, així anar vestits. I després una cosa molt característica d'uigur, que a tu t'agrada molt.
1: He ficat uigur i ara m'ha eixit el...
3: La música.
2: Ah, això m'han dit. Aquesta música uigur, que diu que és patrimoni tot.
3: Sí, patrimoni humanitat.
1: Súbela!
2: Tira-li.

0: molt sentida.
1: Sí.
0: No sé el que diu, però és molt sentit.
1: Té un punt hondo, no?
2: Sí, sí, perquè inclou, diguem, és patrimoni material de la UNESCO.
0: Sí, tampoc me resulta estranya, eh?
2: Perquè, clar, no. Jo crec que a nosaltres totes aquestes coses de la Ruta de la Seda ens han de resultar com més familiars. I al final és un, se va declarar patrimoni material perquè la música inclou música, cant, dansa i narració. Diguem que és una tradició molt complexa, que és com si fos una òpera centreasiàtica. I de fet ells toquen com una guitarreta, no sabria dir-te'l, no?
1: Sí, que sona tot,
2: sí. Molt bé. I els homes majors d'allí, jo he vist diversos homes tocant-la. I està molt guai, escoltes i fan ahí, i estan ahí tocant.
0: I també ballen.
2: Sí.
1: És de fusta, aixina sí, rústica, diguem, no?
2: Xicoteta, diguem que la part de dalt és fineta, i el, no sé com es diu, la part
1: el màstil,
2: de dalt és redoneta, però
1: la caixa,
2: menuda.
1: Sí. Ah, redoneta i menuda. I després el que comentava, Gemma, és com un... És molt sentit.
0: Sí, sentit.
1: I conta com una història... Cada cançó conta una història, evidentment, també del folklore. Però això que contes, que diu que narració, que les històries que conten té a veure, també imaginen la seva història... Sí,
2: probablement, com a tradició oral, però en lloc de ser històries de tradició oral, ben encantades.
1: I lo de la dansa té també, diguem, ressemblança en el folclore xinès, que diguem que el ball... Bueno, en tots els folclores, diguem, hi ha la variant també de la dansa incorporada en el folclore, no?
2: Sí, realment, quan coneixes un poc més Àsia Central, trobes molt la connexió, perquè, per exemple, l'instrument nacional de Turkmenistan assembla molt a l'instrument de sí. Al final, per això, les cultures túrquiques assemblen molt, els balls d'Uzbekistan assemblen molt. Així també hi ha com una tradició a Kashgar, que és la capital de la regió, que ara fan com un teatret, una hora al dia, que van, ballen i canten. I van pel carrer, ballen i canten, i fan danses tradicionals.
1: I tu has
2: que...
1: vist això?
2: Sí, a les 6 de la vesprada tots els dies està el desfile.
1: El grup folclòric fa un poquet la dansa, diguem-ne, és un poc la dansa
0: iogurt.
2: Canten des d'un balcó, des del balcó del cafè més antic, i canten, i allí te ballen les xiques ballen i uns altres músics canten, o sigui, mantenen aquesta part folclòrica almenys per a que no es perga aquesta tradició.
0: Anem ara a la identitat gastronòmica.
1: Ah, sí, claro,
2: Clar, con tota aquesta barreja es nota molt i també, diguem, la qüestió musulmana, com per exemple, s'ha acabat l'arròs xinès i s'han acabat els fideus líquids, així que trobem brochetes de corder, menjar halal, o sigui, quasi també. N'hi ha un plat molt representatiu que són els fideus que s'estiren a mà, que es diu el langman, i estan fent, es estiren en la mà. O sigui, tu pots veure com es preparen, diguem que com, si fa, és com els pizzers de Nàpoles, diguem que ho fan, però estos es estiren, i estan estirant i són molt típics d'allí. I després també el pollof, que és un arròs que es comparteix en Uzbekistan i en Turkmenistan, que seria el plof d'Uzbekistan, i el pollof turmé, que és un arròs que du carn i carlota. És la paella d'Àsia Central, diguem, que es comparteix en tots aquests països. I el pa, que este pa és un pa finet que es fa en forns, que són com si fos un pou redó, que claves el pa, la pegues en la paret, són uns pas molt finets. És un pa molt d'Àsia Central.
0: Com una torteta.
2: Una torteta que s'apega en la paret i es fa en la paret del forn. O sigui, és una cultura molt d'Àsia Central.
0: I d'espècia, també.
2: També d'espècies de tota la fusió.
0: Perquè tota la ruta de la seda les ha utilitzat.
2: De comí, pebre... És un menjar totalment diferent a les altres regions de tota Xina. És com una barreja entre Àsia Central i Orient Mitjà.
1: Pues mira, m'ha emocionat molt que hagis tingut aquest contacte tan personal en aquesta cultura uigur. I estava imaginant-me, també pegant una volteta per allí, que a les 6 de la vesprà diu que els senyors se senten allí en el gorro aquell. Que quedes per a fer-te uns langmans. I després, què passa? La dansa?
0: Bonico.
1: Estaríem... Sí, bonico.
0: Sí, ens agrada.
1: En llama. No sé per què,
2: mira,
1: però estava molt.
2: Apunteu-se, maig de l'any que ve trac un viatge a la regió.
1: En maig de l'any que ve.
2: Del 2021.
0: En llama
1: també per personal en aquesta cultura uigur. I estava imaginant-me, també pegant una volteta per allí, que a les 6 de la vesprà diu que els senyors se senten allí en el gorro aquell. Que quedes per a fer-te uns langmans. I després, què passa? La dansa?
0: Bonico.
1: Estaríem... Sí, bonico.
0: Sí, ens agrada.
1: En llama.

0: Molt bé, perfecte, molt bé, Clara.
1: Gràcies, Clara.
0: Mireu-la com va de mudar, que és una cosa realment extraordinària.
1: Sí, en xarxes posem la foto perquè la vegeu.
0: Ideala. I per a rematar este recull de millors moments del programa, recordarem la interpretació de la nostra Carme Juan. En este cas, parlàvem d'invents. Una bona excusa per a que Carme versionara un dels grans èxits dels Hombres G. No.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Són moltes les històries amagades a les nostres terres. Els jocs on la vida es torna ficció. Els pirates atracant a la costa d'Alacant, dos amants besant-se al camp i una pluja d'estiu a les festes d'un poble d'interior. La fantasia, les taronges blaves de Xàtiva i la visita del Doctor Who. Els nostres costums registrats en cel·luloide, una història de crims al capvespre de l'Albufera i el dilema d'una adolescent embarassada al Baix Maestrat. La memòria històrica i la mirada cap al futur. La importància de compartir les nostres baralles, amors, somnis i malsons. I que sàpiguen les futures generacions perquè Burjassot mai oblidarà a Guillem Agulló. L'horta, la mar, el sol, els palmerals que uneixen Cuba i Elx, el llenç sobre el qual es dibuixen els conflictes de Bollaín, els records d'Almodóvar i els poemes de Coixet, els set magnífics cavalcant salvatgement per agost, la mare dels dracs al castell del Papallona i Javier Bardem cantant per l'amor d'una dona a Benidorm. Les històries de darrere de les càmeres, els mil rodatges de Peníscola i el destape de Favara durant la transició. Sofia Loren passejant per la platja sud. Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
2: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Pablo Plaza, al meu costat es troba Lluís Campello i ens agradaria que ens acompanyareu en este viatge amb el nostre videoclub ambulant recorrent la comunitat valenciana de dalt a baix.
3: En esta ruta cinematogràfica descobrirem les localitzacions de la comunitat valenciana que han servit com a escenari de pel·lícules i sèries. Començarem rememorant alguns dels rodatges més mítics que han tingut lloc al nostre territori al llarg del segle XX. Continuarem fent un recorregut per les localitzacions que més vegades han exercit d'ambientació en obres audiovisuals de diversos gèneres i, per a finalitzar, farem un repàs per algunes de les pel·lícules que s'han rodat a la nostra terra en els últims anys, analitzant la repercussió que tenen al sector audiovisual valencià.
2: I comencem definint en què consisteix el treball de localització d'escenaris per a pel·lícules i sèries.
3: I què millor que ens ho explica el localitzador valencià Alberto Barrera. Ha treballat com a cap de localitzacions en pel·lícules com La mala educació, de Pedro Almodóvar, i La mort de Guillem, de Carlos Marqués Marcet, entre moltíssimes altres.
4: Pues el trabajo de localizador consiste en buscar los sitios donde luego se va a rodar la película. Te facilitan un guión, tú te haces un desglose con los escenarios que salen, y luego tienes una conversación con el director para intentar entender lo que el director tiene en la cabeza, que es un poco lo complicado, porque no lo tengo que hacer al gusto mío, lo tienes que hacer al gusto del director y del guionista, que se han imaginado una cosa, que lo que tenemos que hacer es encontrar lo más parecido a lo que se ha escrito.
3: A més, els localitzadors i localitzadores poden exercir diferents funcions depenent del tipus de producció.
4: El trabajo de localizador a veces no es solo de localizador, es de jefe de localizaciones, en el que haces toda la gestión, o sea, buscas las localizaciones y luego te quedas toda la película haciendo ese trabajo. Por ejemplo, pues en La mala educación de Almodóvar, pues la hice hace años, hace 15 años, me contrataron de jefe de localización. Entonces, aparte de buscar las localizaciones, luego pues haces toda la gestión de los permisos con el ayuntamiento, con los particulares, haces los contratos, gestionas la cantidad que se estipula que tiene que poner en cada contrato y luego te quedas toda la película con esa relación con las localizaciones, con la policía, con los ayuntamientos, para gestionar que todo el rodaje vaya todo como la seda.
2: Les noves tecnologies poden facilitar este procés, però segueixen sense substituir el treball presencial.
4: Yo me acuerdo cuando no había Google Maps y localicé una película hace años que era La isla del holandés, la rodamos en Formentera y en Ibiza. Antes había unos maravillosos mapas de la costa que eran como una foto, pues fuimos buscando lo que nos interesaba y donde te interesaba, pues acudías allí a verlo. No hace falta que recorras toda la isla. Ves los cuatro o cinco enclaves que los ves interesantes. Con el Google Maps pues se adelanta mucho. Y ahora, por ejemplo, tengo que ver plazas de pueblo, pues no hace falta que vayas a todos los pueblos. Puedes entrar con el Google, entrar en las plazas que te interesan y luego si ves algo interesante, ir allí, porque luego allí pues ves bien si hay algo que te molesta, si hay alguna construcción. También puede haber unas obras o puede haber cosas que hayan cambiado desde que se hizo eso, pero sí que se adelanta mucho.
3: Ara sí, ja estem preparats per a rememorar alguns dels rodatges més importants realitzats a la Comunitat Valenciana durant el segle XX.
2: Tan sols uns anys després de l'invent del cinematògraf, podem trobar les primeres pel·lícules mudes rodades a la Comunitat Valenciana, en títols com Anna Cadova, de 1913, Peníscola servís com a escenari per a recrear un regne imaginari anomenat Balcània, habitat per nobles, espies i vilans.
3: També tenim, per exemple, Doloretes, de 1923, una història d'amor en temps de guerra rodada a l'Albufera de València.
2: O El Idiota, de 1926, gravada al castell, l'església, el cementeri i el port de Dénia, amb la participació de veïns i veïnes de la Marina Alta.
3: I entre totes elles destaquem El héroe de Cascorro, de 1929, en la qual els palmerars de l'Hort del Cura d'Elx recreaven els paisatges de Cuba, ja que la història està ambientada a este país caribeny.
2: Aquestes pel·lícules complixen una funció fonamental per al nostre patrimoni, permetent-nos rememorar com eren les nostres terres i costums. Però, a més, és molt interessant percebre com s'utilitzen localitzacions del nostre territori per a emular altres llocs, siguin ficticis o reals.
3: Marta García Carrión, professora d'Història i autora del llibre La regió en la pantalla, ens explica com eren els rodatges durant les primeres dècades del segle XX i quin impacte tenien en la societat.
5: Bueno, la veritat és que el primer que cal dir és que en aquests anys estem parlant, la major part de pel·lícules són dels anys 20, hi ha una que és anterior, dels anys 10, els rodatges de la cinematografia espanyola són molt modestos. Els rodatges habitualment eren curts, i amb un número de personal relativament baix. Bona part de la pel·lícula es roda en estudi o en interiors i per a fer el rodatge en exteriors es fa en molts pocs dies. Aleshores, no és el mateix impacte que ens podem imaginar, no?, en moments més recents del que pot representar el desembarcament de centenars de persones que poden estar vinculades a un rodatge.
2: Recuperar i conservar aquestes pel·lícules resulta fonamental per al nostre patrimoni cultural, ja que ens permeten viatjar a èpoques passades i conèixer com era la Comunitat Valenciana en aquells anys.
5: Des del punt de vista del nostre patrimoni cultural, el valor d'aquestes pel·lícules és molt alt. El problema és que no se conserven o es conserven de forma incompleta en bona part. I això també les fa tan valuoses a les quals se conserven. Es calcula que més d'un 85% del patrimoni audiovisual valencià, entenem per patrimoni audiovisual valencià una definició ampla, no?, tant de produït com rodat, etc., està perdut. D'aquests anys me refereix, no?, l'avança de la Guerra Civil, per dir-ho així. Per sort, gràcies a la tasca d'institucions com ara Filmoteca Valenciana, sobretot, també Filmoteca Espanyola, doncs s'ha recuperat algunes parts d'aquestes pel·lícules. El poc que es conserva sovint d'aquestes pel·lícules ens permet, però, apropar-nos a molts aspectes de la cultura i de la societat valenciana d'aquests anys. Evidentment, estem parlant de cinema, però estem parlant d'arquitectura que es veu, estem parlant de patrimoni paisatgístic, de patrimoni històric, algun del qual s'ha perdut. I estem parlant, per exemple, molt important, també, un patrimoni etnogràfic. Des del moment que en aquestes pel·lícules, sobretot en les 20, és molt habitual donar molt de pes tant a paisatges com a elements folclòrics, podríem dir, de tradicions, festivitats, etc., el que es conserva ens permet entendre com en aquests anys funcionava.
3: Un dels directors dels quals més obres es conserven és Maximilià Tous, amb diverses pel·lícules de ficció i documental rodades a la Comunitat Valenciana durant les primeres dècades del segle XX.
5: Voldrien nomenar les pel·lícules de Maximilià Tous, com són Nit d'Albaes i Monos i Cristianos. De Nit d'Albaes se conserven només 2 minuts, per desgràcia. Però en aquests 2 minuts, per exemple, es recull una correguda de joies, que era una tradició festiva que ja s'havia perdut, estava perdent els anys 20 i que Tous la vol recuperar, no? I es permet, situat en el paisatge de més de l'Albufera, veure aquesta tradició. Per tant, és una mirada tremendament interessant. O, per exemple, tenim algunes pel·lícules dels anys 20 que eixen falles dels anys i estan filmades en el moment de realització de les falles. de Nidal Baix, de Maximilià Tous també, i la gran pel·lícula que és Mientras arden las fallas de l'any 29. Aleshores, això sí que et permet veure com eren en els anys 20 les falles, i en aquest sentit tenen aquest valor també documental.
3: Fem un salt en el temps i ens n'anem fins als anys 50, dècada en què comencem a trobar produccions més modernes rodades al nostre territori.
2: I ho fem de la mà del nostre cineasta més universal, Luis García Berlanga.
6: Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuch, donde un día llegó un hombre llamado Jorge. Este hecho se produjo exactamente el 17 de mayo de 1900, bueno, un día cualquiera de ese año en que Rusia firmó el concordato y los americanos dejaron de proteger a Europa. Pero también el año en que Jorge Serra Hamilton, el sabio atómico buscado por...
3: A més de la gran importància que ha tingut Berlanga en la història del nostre cinema, les localitzacions valencianes resulten fonamentals en la seva obra. És especialment recordat el seu primer rodatge a Peníscola, que va servir per a recrear, a través dels seus carrers i la seva gent, el municipi fictici de Calabuig, en una de les majors cartes d'amor que s'han realitzat als pobles del Mediterrani.
2: Però esta no va ser ni la primera ni l'última vegada que el cineasta va rodar en la Comunitat Valenciana.
1: El guionista i director valencià Luis García Berlanga, un dels nostres artistes més estimats, ha rodat 6 vegades en la seva terra natal. La primera d'elles va ser amb Novio a la vista el 1954, amb escenes rodades a Orpesa i Benicàssim. Més tard va immortalitzar Peníscola amb Calabuig i Sisona en Moros i Cristianos, dos de les seues produccions més emblemàtiques. Als anys 90 realitzà dos obres a València, la seua ciutat d'origen, el llargmetratge Todos a la cárcel, rodat a la presó Model, i la sèrie Blasco Ibáñez, en la qual seguia els passos d'altre geni valencià. Finalment, va tornar a rodar a Peníscola per a la que acabaria sent la seva última pel·lícula, París Tombuctú, estrenada als cinemes l'any 1999.

0: A finals dels anys 50 i principis dels 60, coincidint amb l'auge del cinema d'aventures, el nostre territori s'omplí de produccions internacionals, amb pel·lícules èpiques com Caravana d'esclavos, històries de pirates com Los Corsarios del Caribe i produccions de cinema fantàstic com La Semilla de l'Espacio.
1: Nosaltres volem parar-nos en tres rodatges que van ser especialment interessants. Comencem amb la pel·lícula El Cid, rodada a Peníscola sota la direcció del prestigiós director nord-americà Anthony Mann i estrenada l'any 1961. Parlem d'una superproducció de 3 hores que narra les aventures del Cid Campeador, protagonitzada per Charlton Heston, que venia de guanyar l'Oscar per Ben-Hur, i una jove Sofia Loren en un dels seus primers papers principals. L'equip estatunidenc de la pel·lícula va revolucionar Peníscola, construint una muralla i una porta d'enormes dimensions, decorat registrat durant anys en el llibre Guinness per la seva magnitud. A més, la platja nord del municipi va ser l'escenari de la batalla final i es calcula que en algunes escenes van arribar a participar uns 2.000 extres, entre els quals es trobaven quasi tots els veïns i veïnes de la localitat.
0: L'actor valencià Antonio Mayans, que va treballar en el rodatge del Cid, ens explica com era esta superproducció comandada pel famós productor Samuel Bronston.
2: Bronston era enorme. En aquells moments, jo crec que en Espanya no havia habido una productora tan grande como aquella, y naturalmente era de un tamaño increíble, maravilloso, con unas decorados, unas fórmulas que no se habían visto en España, de muchísimo dinero invertido y tal, y como que querían quedarse aquí y estuvieron quedándose aquí durante un tiempo, hubo otras producciones que vinieron, hicieron una película y se fueron, pero esto era una productora que quería quedarse en España y que quería hacer bastantes películas juntas. Luego al final resultó que no se pudo hacer por condiciones de bancarrota.
1: Antonio Mayans, que anava a tindre un paper prou important, rememora la seva experiència en este rodatge i els motius pels quals apenas apareix en la pel·lícula final.
2: En Peníscola era donde yo tenía que trabajar. Y entonces yo me fui a Peníscola y entonces venían a recogerme y me llevaban al rodaje. Y me llevaban todos los días al rodaje. Yo estaba ahí en el rodaje con una en bañador, generalmente, tomando el sol, tirando flechas o con un arco o tirando lanzas, jugando en la playa, mientras todo el mundo estaba trabajando y tal. Yo estaba esperando que me llamasen para hacer mis cosas, que son lo de la torre, lo del caballo, lo del tal, pero a mí no me decían, venga, oye, que vístete que vas a trabajar hoy. Pero yo iba al rodaje todos los días. Y así pasó días y días y días y días, hasta que un día de repente aparecieron las catapultas. Y cuando vi las catapultas dije, se acabó, aquí se acabó mi vida. Ya no voy a rodar lo que tenía que rodar. Me pagaron, naturalmente, todas las semanas ellos me iban pagando. Y cuando vi las catapultas dije, bueno, oye, que yo terminaba ya mi trabajo y qué tal y qué cual. Lo que había pasado es que Sofía Loren estaba maravillosa, creció su papel muchísimo y quitaron mi papel y lo convirtieron en las catapultas. Me parece que rodé un plano un día, pero que no sale en ninguna película. Aparezco en todas partes de actor que trabajó en la película, pero yo no hice nada.
0: Continuem amb un dels personatges més famosos que han visitat les nostres terres. Parlem de la pel·lícula francesa Tintín i el misteri de les taronges blaves, de 1964, segona producció d'imatge real protagonitzada pel carismàtic personatge creat per Hergé, en la qual Tintín, Milú i el capità Haddock viatgen a la capital del Túria per a salvar al professor Tornasol.
3: Capitán, salimos los tres para Valencia. Mejor dicho, los cuatro.
4: ¿Pero cómo, a Valencia?
5: ¡Yo solo! ¡Iré yo solo! Porque veo que la ciencia aquí se toma chirigota.
0: Rodada a diferents localitzacions, com el monestir de Santa Maria de la Valldigna, el port de Gandia o les Sitges de Burjassot.
1: El rodatge va causar especial furor entre els veïns i veïnes de Xàtiva, escenari de les principals escenes d'acció. Tot el municipi es va volcar amb la producció i moltes xativines i xativins van actuar en la pel·lícula. Encara que s'utilitzen alguns tòpics que podrien ofendre els més puristes, les nostres terres i costums van encaixar a la perfecció amb l'estètica colorida dels còmics d'Hergé, donant com a resultat una mescla d'estils fascinant.
6: Españolas guapas, manzanilla, y además flamenco. ¡Ole, viva mi madre, Torito Bravo!
0: I parlant de personatges mítics,
1: Escoltem música de l'Oest perquè ens n'anem fins a Agost, localitat en què es va realitzar una de les pel·lícules de vaquers més esperades de l'època, El retorn dels set magnífics, any 1966. Recordat com un dels esdeveniments més emblemàtics del municipi, els agosters i agosteres van treballar en el rodatge de la pel·lícula, convivint durant setmanes amb estrelles com Jules Briner, Elisa Montés i Fernando Rey.
0: Ens introduïm en el rodatge del retorn dels set magnífics amb els testimoniatges d'algunes veïnes i veïns d'Agost, que rememoren esta superproducció 50 anys després de la seva estrena. Escoltem a Josefa Antón Iborra, Roberto Iborra Marín i Jesús Bassas.
7: Pues aquell any que van rodar la pel·lícula va venir el meu germà de Palma de Mallorca i van baixar en el carromato a rodar la pel·lícula de Jules Briner que van fer en Camanolot. I em va agradar molt. El que vas veure, pues em va agradar molt.
8: Jo recordo, m'ho ha contat ma mare infinitat de voltes, que Jules Briner, el seu d'ambular a cavall per aquí a Bragós, en una de les ocasions, va parar en la part de Mavoro, que si no els socios, a fer un vermutet. I ma mare estava en estat de bona esperança de mi. I Jules Briner va tindre el gran honor, diguem, de tocar-hi la panxa a ma mare. I jo estava allí.
9: I vas demanar l'autògrafo Fernando Rey i me l'ha firmat. I estava en ell, Jules Briner, i un altre que no havia dit, com recorden el nom d'ell.
0: Alguns agosters i agosteres van treballar en la producció de la pel·lícula. Escoltem José Manuel Iborra Pastor i José Pons Huesca.
10: Un pare va fabricar totes les campanes de l'església i es va fer de fang, perquè resulta que el metal era molt car, i llavors van preferir més que es feren de fang. I la van pintar de bronze i donaven l'apariència que eren de bronze.
11: Jo vaig treballar en la pel·lícula El regreso de los siete magníficos. Encara no treballàvem fent cine, vos si m'entens. Anàvem plantant coses per allí, preparant tot. I després ens vam quedar a treballar allí. Més de mig poble va treballar en la pel·lícula. I pagaven a tots molt bé, sí. Si aquí en agost van anar, tots els carros que havien aquí en agost, van anar tots a treballar allí.
0: Gràcies a l'Ajuntament d'Agost i a les agosteres i agosters per cedir-nos estos testimoniatges.
1: Sembla que hem arribat als anys 70.
12: El cineasta Jesús Franco, figura clau del cinema de la transició i un dels directors espanyols amb major trajectòria internacional, és un dels realitzadors que més llargmetratges s'ha rodat a la Comunitat Valenciana. Entre les seues obres rodades a les comarques del sud podem trobar pel·lícules de terror, suspens i erotisme com El conde Drácula, El diablo que vino de Akasawa, Midnight Party, Bloody Moon, Los blues de la calle Pop i El siniestro doctor Orloff.
1: Antonio Mayans, productor i protagonista de moltes de les pel·lícules de Jesús Franco, ens conta com s'encarregava ell mateix de trobar els apartaments i hotels que servien al seu torn per allotjar a l'equip i com a localitzacions de les mateixes pel·lícules, retallant d'esta manera les despeses de producció.
2: Yo he rodado 74 largos con Jesús. Un año llegamos a hacer 10 en un año, que es una locura. Nosotros teníamos unos apartamentos, cada uno teníamos uno, para poder luego rodar en esos apartamentos. O sea que nosotros cogíamos un hotel y la fórmula era: nosotros venimos un equipo de cine al hotel, nos quedamos aquí, haznos precio porque somos muchos y además deja que rodemos en el hotel porque así sacaremos provecho para ti, para nosotros y todo. Unas cosas así, es lo que yo tenía que conseguir.
0: Una de las ciudades en que más van rodar va a ser Benidorm.
2: Benidorm, lo bueno que tenía fuera de temporada es que es un sitio grande, con todo tipo de decorados. Cuando digo decorados quiero decir, por ejemplo, de Town es la parte Londres o inglesa de tal, pero tienes parte alemana, tienes parte china, pues tienes parte japonesa. Cualquier tipo de país lo puedes tener representado de alguna manera en alguno de los locales de Benidorm. Nosotros rodamos allí pues China, Bangkok, todo tipo de mundos.
13: En pleno día los ladrones lanzaron unos ladrillos sobre las lunas de la joyería y por entre los vidrios rotos extrajeron rápidamente una colección de pulseras, relojes y sortijas. Se desprende del relato de uno de los testigos presenciales que cuando...
0: En les dècades dels 70 i 80 podem trobar al nostre territori molts rodatges associats al cinema popular de la transició, com les comèdies El hijo del cura i El cura ya tiene hijo, dirigides per Mariano Ozores i protagonitzades per Fernando Esteso. o la pel·lícula El Lute, la revisió del cinema kinky realitzada per Vicente Aranda, en la qual Imanol Arias fugia pels carrers de València.
1: Però entre totes les pel·lícules que es van rodar en aquella època, hi ha dues que han tingut una especial rellevància al nostre imaginari col·lectiu.
14: Cavallers, així estic jo. Tinguen fortuna i salut, agraïts perquè han vingut a aplaudir esta funció. Que ja era arribada l'hora de que entre Christians i Sams en València s'escoltara esta història que em fa vara ocorrir fa un grapa d'anys.
1: Parlem del Virgo de Vicenteta i Vicenteta estate quieta, dirigides pel valencià Vicente Escrivá i ambientades al poble de Sol.
14: Com un meló. Obra discreta i decent, exemplar, fina, curiosa, escrita en un poc de brossa i 100 quintals de talent per alguns pecaminosos.
0: L'actriu italiana Maria Rosaria Omaggio, que interpreta a la mítica Vicenteta, ens conta com va ser treballar a la nostra terra i haver d'aprendre la nostra llengua i els nostres costums.
15: Quería ofrecerme Vicenteta. Dijo, bueno, que es una maravilla, encantada, Vicente, trabajar contigo otra vez. Y luego me dice, y tienes que aprender el valencià. Dijo, ¿cómo? Bueno, digo, yo ya he aprendido el español y me parece mucho. Digo, pero no, todo el mundo son actores de Valencia. A los 20 años todo se aprende de memoria, no hay problema. Tenía una responsabilidad. ¿Cómo he llegado? Me he dado cuenta que todo el mundo, todos los actores, todo el equipo, todo el mundo era valenciano. Y desde entonces yo empiezo a transformarme en Vicenteta. Sin saber la importancia de una novela así famosa en el país valenciano.
1: Des d'aquells rodatges no hi ha cap dubte que se sent molt unida a la nostra terra.
15: Cuatro mujeres para ponerme las puntillas y las peinetas y los pendientes y toda una preparación sagrada, un ritual. Y eso me ha ayudado muchísimo, así como me ayudaron todos los colegas maravillosos que había, desde la sonrisa de Pepe Sancho hasta Queta Claver, mujer y actriz maravillosa, y Antonio Ferrandis, el mejor Tio Jones que Valencia hubiera podido esperar. De verdad, nosotros somos primos. Los italianos y los españoles. Puede ser con los valencianos un poquito más, porque la tierra de Valencia es una tierra caliente, caliente no solo porque hay sol, la mar, y es caliente también por dentro de una persona.
16: Era un chico guapo y polit, honrat y treballador. Cumplía como un rosí, més collons que el mongó.
17: Hoy descansan, tiran siempre avant, como en el mar.
12: Traute el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
0: Sens dubte, la Comunitat Valenciana és un lloc ideal on rodar, i no solament si parlem de les grans ciutats, els rodatges i localitzacions s'estenen de nord a sud a tot el nostre territori.
1: A més, també cal diferenciar que existeixen diferents tipus de localitzacions. Podem parlar de zones més urbanes, com poden ser les ciutats, els edificis emblemàtics, els carrers i avingudes, o, per altre costat, d'altres més rurals relacionats amb la natura, com són els espais protegits i la costa.
0: Fem una ullada pel mapa valencià per a descobrir com estan distribuïdes aquestes localitzacions, que de segur hi trobeu coses que no esperàveu.
1: Comencem pel nord, pel Baix Maestrat concretament. Tant pel seu nucli urbà com pel castell, Peníscola s'ha convertit en un lloc estratègic per infinitat de rodatges tant nacionals com internacionals. El castell d'origen templer ha format part de filmacions des de pràcticament el naixement del cinema, amb pel·lícules silents com la ja mencionada Anna Cadova o L'alegria del batalló.
18: ¿Están atacando?
19: Un solo jinete.
18: Un héroe de Medín. Quieren que enviéis al vuestro contra él.
0: Sense oblidar les més recents, com podrien ser les sèries El Ministerio del Tiempo o Joc de Trons. Esta última disfressava Peníscola en una localització de l'univers creat per George R.R. Martin i la població valenciana es convertiria en la ciutat lliure de Merín en una trama que es desenvolupa en la sisena temporada. Veurem la Mare de Dragons i a diferents personatges com Varys o Tyrion Lannister recórrer llocs de la ciutat com el Passeig de la Ronda o la plaça de Santa Maria.
1: Escoltem Laura Hidalgo, directora de la Film Office de Peníscola.
19: No podem parlar de que Peníscola fos desconeguda i que després de Joc de Trons s'ha convertit en una gran destinació turística, perquè això no seria cert. Peníscola ja era una destinació turística molt coneguda, una de les més importants de tota la costa mediterrània espanyola. Però sí, és veritat que a nivell de Ciutat Plató això ens ha suposat un abans i un després, perquè després d'acollir Joc de Trons, totes les produccions, diguem que venen o que s'interessen per vindre tenen la certesa que podran rodar amb certa solvència, no? Diguem que pel nostre currículum com a ciutat de cinema, Joc de Trons ens avala perquè hem acollit una de les sèries més importants del món, no?
1: Com fou el rodatge d'una de les sèries més vistes en la història de la televisió?
19: Els dies de rodatge van ser molt intensos perquè només no van arribar una setmana, però mesos abans ja estaven aquí molta part de l'equip de producció, de construcció, de decoració, és a dir que el procés jo l'englobaria no només dins dels propis dies de rodatge, que van ser 5 concretament, a l'octubre del 2015, sinó tots els mesos que des del febrer d'aquell any ja estàvem treballant fora del terreny i ja a sobre el terreny, equips de producció des dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, que vam tindre aquí molta gent ja treballant amb el que seria el rodatge dels primers dies d'octubre. I que va ser molt intens, perquè és clar, era un staff molt, molt ampli, hi havia més de 600 persones, després hi havia més de 500 figurants, en algunes escenes hi havia més de 300, però concentrats i en moviment hi havia més de 500, un dia, un altre, tots els equips de tretxo, de maquillatge, de vestuari, en fi, va ser espectacularment diferent a tot el que havíem conegut fins a aquell moment, no?
1: Agafem els estris i ens traslladem cap a la comarca de la Plana Baixa, on trobem un grapat d'exemples de pel·lícules rodades a esta zona. Per exemple, el film Segunda Piel, amb escenes filmades a la ciutat de Benicàssim. Concretament, reconeixem el passeig marítim i un dels hotels ubicats a primera línia de platja, escenari principal de les trobades amoroses dels seus protagonistes, Javier Bardem, Jordi Mollà i Ariadna Gil.
12: Moltes de les localitzacions a Benicàssim compten amb un denominador comú, les viles. Estos edificis, situats al llarg del passeig marítim de la ciutat, es van construir entre finals del segle XIX i principis del XX, convertint-se en segones residències pels veïns burgesos de les capitals valencianes que buscaven pau i tranquil·litat per tal d'estiuetjar, prendre el bany tranquil·lament i celebrar festes carregades de glamour. Podem trobar exemples a diferents pel·lícules com Novio a la vista, La vida puede ser maravillosa o la sèrie 22 Ángeles, ambientada a principis del segle XIX a una de les viles més conegudes de la localitat, Vila Elisa. Iciar Bollaín també utilitzava alguns dels racons més emblemàtics de la ciutat de Benicàssim per a la seva pel·lícula La boda de Rosa.
1: Si donem una ullada cap a pobles de l'interior, a la comarca del Baix Maestrat i continuant amb Iciar Bollaín, trobem exemples com El Olivo, dirigida per la cineasta madrilenya i rodada al poble de Sant Mateu. Un entorn perfecte per tal de situar-nos en el tipus de paisatge on s'enquadrarien estos arbres mil·lenaris tan importants en la història protagonitzada per Anna Castillo. A pocs quilòmetres d'esta població i també rodejats d'oliveres, trobem un altre film, La Innocència, pel·lícula de Lucía Alemany de l'any 2019 rodada a Traiguera, lloc de naixement de la mateixa directora i amb una història al darrere basada en la mateixa experiència de la cineasta.
20: Amb quin noi ballaves ahir?
21: Explica'ns-ho.
22: Qui era?
20: Ballar i lo que no és ballar.
0: Continuem el nostre viatge i ens traslladem cap al sud. Arribem a un indret a on gran part del seu atractiu radica en la seva estètica futurista. Parlem de la ciutat de les arts i les ciències.
1: Este complex, que porta la firma de Calatrava, inaugurat l'any 1998, es converteix en l'espai perfecte per a produccions ambientades en un futur no massa llunyà, com és el cas de Tomorrowland, dirigida per Brad Bird, on tot ocorre en un possible segle XXIII. En paraules del mateix director, l'arquitectura de Calatrava és inventiva, emocionant i esquelètica, com si de l'esquelet d'un dinosaure es tractara. I este conjunt arquitectònic futurista era l'idoni per il·lustrar l'urbs representada a Tomorrowland.
0: Però hi són molts més els exemples que han emprat la ciutat de les arts i les ciències com a escenari de pel·lícules i de sèries, perquè va ser la BBC qui aconseguira que Doctor Who, mítica sèrie britànica, filmara escenes al voltant d'estos edificis emblemàtics de la ciutat en el segon episodi de la desena temporada.
1: I tenim més exemples importants com la sèrie de l'HBO Westworld, creada per Jonathan Nolan i Lisa Joy, que també rodaria part de la seva tercera temporada en l'entorn de la ciutat de les arts i les ciències, utilitzant de nou l'enigmàtic i futurista estil d'este complex per recrear un paisatge de segles venidors.
20: Si pudieras ver el futuro y te asustase lo que ves, ¿qué harías con esa información? ¿Se lo dirías a quién? ¿Políticos? ¿Líderes de la industria? ¿Y cómo los convencerías? ¿Con datos? ¿Con hechos? Buena suerte. Los únicos hechos que no ponen en duda son aquellos que no ponen en duda.
21: Te vas. Y como los perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás.
1: L'Albufera s'ha convertit en els últims anys en l'escenari perfecte per a narrar thrillers i misteris audiovisuals, com pot ser el cas de l'Embarcadero.
21: Te vigilo como un animal oculto a la merced del viento.
0: Dirigida per Alex Pina i Esther Martínez Lobato, esta sèrie de dos temporades tracta l'Albufera com un personatge més en esta misteriosa trama que segueix la vida d'un matrimoni amb molts secrets al darrere. Cal destacar la cura amb la qual es mostra este paratge natural, jugant amb els colors càlids de capvespre per donar-li intensitat a determinades escenes climàtiques.
1: I a més, Pablo, contraposant esta calidesa de l'Albufera amb escenes més fredes i distants, amb tonalitats predominantment blaves, que ocorren a la ja mencionada Ciutat de les Arts i les Ciències, també molt present a esta sèrie de Movistar.
21: Se ponga a llover.
0: Tenim més casos com el de El silencio del pantano, la pel·lícula de Marc Vigil, on tot i que es roda a diferents localitzacions de la ciutat, com per exemple el barri marítim del Cabanyal, l'Albufera sembla de nou un personatge més d'este thriller on el crim i la corrupció són el primer plat a la taula. De fet, el mateix pantano del títol de la pel·lícula fa referència a esta llacuna valenciana.
22: Vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano. Ellas son las verdaderas señoras de la ciudad. Los conoce bien. No hace mucho fue uno de ellos. Pero no tardó en darse cuenta de que era otro tipo de criatura.
1: I reiterem l'ús de l'Albufera en produccions de thrillers i misteri amb un tercer títol, El desentierro, el debut de Nacho Ruy Pérez, on també les desaparicions, les persecucions o els crims sense resoldre tenen un paper important. A més, els camps d'arròs a la llum del capvespre ens traslladen i ens emocionen a un paisatge que sentim molt nostre. Amb infinitat de possibilitats, les grans ciutats també són una bona elecció per a rodar i, depenent del barri o de la zona elegida, s'adapten per ser el marc ideal a l'escena que el director o directora tinga al cap. Ens traslladem a la Marina Baixa, a Benidorm, on s'ha rodat i molt. Un exemple és la pel·lícula de Bigas Luna, Huevos de Oro, justament en el moment en què un dels hotels més alts s'estava construint, aprofitant i incloent això en una part de la trama.
0: Aprofitem per escoltar l'opinió del requenenc Toni Novella. Ell és cap de producció de grans títols del cinema espanyol dels últims anys, com Volver, La piel que habito, El niño o Palmeras en la nieve. Ens dona la seva visió de Benidorm com a plató cinematogràfic.
23: Benidorm es una ciudad icónica por sus rascacielos, ¿verdad? Que es como Nueva York, luego en España, luego tiene la nocturna y la de la inglesa que reflejó la serie de, bueno, una serie que tuvo mucho éxito en Inglaterra, que es la de la de Benidorm, que rodó también, o sea, mucha gente de Valencia estuvo rodando la serie, y no sé si han hecho 10 temporadas, que han estado allí muchísimo tiempo rodando para reflejar esa realidad inglesa, y luego pues todas las películas de los años 60, así, ¿no?, de los de veraneo, de turismo, de las playas de Manolo Escobar y Julio Iglesias o López Vázquez, ¿no?, que tenemos todos en mente del Benidorm de playa. Y sí, parecen dos ciudades diferentes. Las playas están juntas, termina una y empieza la otra, pero la vida de cada una es contraria, digamos. Hay una que vive de noche i altra que vive de dia.
0: Toni Novella va treballar també en la producció d'un altre exemple amb Benidorm com a escenari de pel·lícula. Parlem de Nieva en Benidorm, film d'Isabel Coixet, on s'aconsegueix captar a la perfecció este contrast que brinda la ciutat entre la nit sorollosa, lluminosa i que mai dorm, amb la tranquil·litat i la sosec que brinda la mar Mediterrània.
23: Rodamos pues, en, no sé si, alrededor de 40 localizaciones diferentes. Estuvimos en toda la ciudad, en muchísimos edificios, y sí, hay que ir con cintura en Benidorm, porque a pesar de toda la ayuda, que es mucha, de las instituciones, pues siempre tantísima gente que hay circulando, y la mayor parte de la gente que está en Benidorm está, digamos, disfrutando o está de vacaciones. Entonces, digamos que va a lo suyo, y hay que estar muy vigilantes para controlar por dónde van todos los turistas, ¿no?
3: Disfruta de la vida. Es lo que todos queremos.
4: Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor?
5: 100.
4: ¿100?
6: ¿Te has pasado tres pueblos?
1: Podem esmentar en esta llista també l'òpera prima com a director de Secund de la Rosa amb El Cover, el també primer film de Julia de Paz, Ama, o la sèrie Paraíso, rodada en Benidorm i d'altres localitats com Altea, Xilxes, Oliva o Xàbia.
24: Levantaremos aquí un hotel nuevo, pero no uno cualquiera.
25: ¿Qué hago yo?
24: Cedernos el terreno. A cambio recibirás un porcentaje de los beneficios.
26: Quiero que mi dinero entre en España.
0: I continuant amb les sèries, hem de destacar Crematorio, l'adaptació en una sola temporada de la novel·la de l'escriptor Rafael Chirbes. El protagonista, un Pepe Sancho brillant, és un constructor sense cap mena d'escrúpol que s'ha dedicat a edificar al llarg de tot el litoral i a costa de xicotets propietaris. Una trama de corrupció empresarial amb la densitat urbanística de Benidorm sent òptima per a representar una història com esta.
24: Quiero que seas concejal de urbanismo.
27: Ya me había visto de alcalde.
24: Decidirás quién lo es.
28: ¿Cómo puedes llevar también ser el dueño de todo y de todos, papá?
1: Pablo, abans mencionàvem el castell de Peníscola i és cert que els castells són una construcció habitual en rodatges cinematogràfics. Per ficar un altre cas, de més al sud del nostre territori, podem parlar del castell de Santa Bàrbara, situat just al mig de la ciutat d'Alacant.
0: Hi ha un parell de pel·lis de terror rodades a este castell que podríem destacar.
1: Doncs sí, el ja mencionat Jesús Franco va rodar dos dels seus films de la dècada de 70 al castell de Santa Bàrbara, El Comte Dràcula i Dràcula contra Frankenstein. És en eixe moment en què Christopher Lee, protagonista de la primera, ix del caixó, rep la llum i es desintegra quan es percep l'arquitectura d'este castell.

0: El Castell de Santa Bàrbara continua molt actiu. De fet, a 2020 es rodava allí part de l'adaptació de la novel·la de Julia Navarro, Dime quién soy, vivint en ell els primers anys de la dictadura i la Segona Guerra Mundial.
1: Per cert, nota, és la primera vegada que l'autora dona la seva aprovació per tal que s'adapte una de les seues obres.
0: I situada a unes poques milles nàutiques d'esta localització anterior, trobem l'illa de Tabarca, una reserva marina de la mar Mediterrània que també ha sigut set de rodatge en diferents produccions cinematogràfiques com Fishbone, el llargmetratge d'Adán Aliaga on s'explora la vida d'una jove xef que torna a l'illa després de la mort de son pare. Al film hi participaren de figurants els veïns i veïnes locals i també gent de municipis pròxims com Santa Pola. Un altre treball rodat a este paradís natural és Tabarca, escrit amb lletra K, que narra l'exili a l'illa d'un activista polític durant el règim franquista.
1: No podem finalitzar este recorregut per les localitzacions de la Comunitat Valenciana sense parlar un poc de la Ciutat de la Llum.
0: L'any 2005, la Generalitat Valenciana obria la Ciutat de la Llum, un enorme complex d'estudis de cinema situat al costat de la platja d'Aiguamarga, a la comarca de l'Alacantí. Les instal·lacions inclouen 11.000 metres quadrats de platós de rodatge, 12.000 metres quadrats d'exteriors i un enorme tanc d'aigua que connecta amb la mar. En estos espectaculars sets van rodar prestigiosos cineastes com Francis Ford Coppola i Ridley Scott.
1: El periodista Álvaro G. de Vís ens conta un poc més sobre el naixement d'este projecte d'enormes dimensions.
2: La Ciutat de la Llum va ser un dels projectes culturals que va pensar, ja es va pensar en el govern de Zaplana, la Ciutat del Teatre també en Sagunt, i la idea era pues, crear aquestes macroinfraestructures per a ficar a València en el mapa també en el àmbit cultural, no?
0: Anunciat com el millor estudi cinematogràfic d'Europa, apenes s'han arribat a realitzar 66 rodatges entre 2005 i 2012, any en què van haver de tancar a causa de diverses denúncies i sancions econòmiques que van precipitar el desastre, amb un deute que no ha deixat d'augmentar.
2: Estem parlant d'una inversió pública de més de 250 milions d'euros, que en un moment donat, després de la fallida de l'empresa que era concessionària, perquè va ser una concessió, va deixar un deute d'uns 190 milions d'euros. El que va passar o el que va fracassar, pues, òbviament, és el context econòmic, però també és el crear infraestructures en un territori en el que no hi havia un sector o una indústria suficientment formalitzada, no? I això és important entendre que també hi ha d'haver polítiques culturals. Va ser, crear un casc d'una realitat que no estava instal·lada ni una necessitat que hi havia instal·lada sí, a la Comunitat Valenciana.
0: Les previsions de cara al futur no semblen massa esperançadores.
2: Fins a 2027 no es pot fer res que no siga albergar oficines de funcionariat, com està passant en el Distrito Digital, s'han emmagatzemat falles, s'han fet moltes coses, però no es pot fer res. A partir de 2027 el que s'ha de fer és alquilar o vendre en un concurs de lliure competència, però en cas que no siga amb fins educatius, mai serà per a qüestions cinematogràfiques.
3: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra. Cada dissabte i diumenge a les 10 de la nit per la ràdio d'Apunt.
1: El territori valencià està cada vegada més present en el mapa cinematogràfic de la indústria espanyola. Grans cineastes de l'estat espanyol decidissin localitzar les seues pel·lícules a punts determinats de la nostra geografia.
0: Un d'aixòs noms que de segur no passa desapercebut pels oïdors i oïdores és el de Balada triste de Trompeta, rodada al barri del Partidor d'Alcoi. I no és l'única vegada que Àlex de la Iglesia ens ha escollit com escenari de les seues obres. També ocorreria amb el bar, tot i que en este cas es tractaria d'escenes rodades en interiors.
1: L'altre director espanyol que sembla enamorat de la nostra terra és Javier Fesser. De fet, el ara cineasta va començar la seva experiència al món del cinema treballant d'elèctric a un public reportatge a València en un spot per a promocionar la comunitat valenciana a l'estranger. I ja com a director de cinema tenim altres evidències del seu vincle amb el territori valencià, com ocorre amb Campeones, la història d'un equip de bàsquet amb diversitat funcional inspirada en l'equip Aderes de Burjassot, o Històries lamentables, on podem reconèixer en alguna de les seqüències de la pel·lícula la platja de Gandia i la zona del campus universitari. Escoltem a Fesser al programa El dia a punt d'esta casa descrivint com va ser rodar a la ciutat de Gandia.
4: La platja de Gandia me parece un espectáculo de playa. Está rodado en final de septiembre, octubre, es un momento también muy tranquilo ahí tal, que además la alcaldesa de Gandia y todo su equipo, o sea, es que se portaron tan bien con nosotros, nos pusieron tantas facilidades, nos pusieron todo tan fácil que fue una maravilla rodar ahí, tengo que reconocerlo. Y nos gusta mucho, siempre lo hemos hecho, empezar los rodajes por lo más complicado, o sea, coger el toro por los cuernos. Y bueno, pues ese plano estaba en Gandía, estaba en ese amanecer en Gandía, y empezamos la película por ahí. No sé, nos gustaba tanto lo que estábamos haciendo y el resultado de lo que estábamos haciendo, que fue un comienzo de película motivador, inspirador y ya toda la producción fue como un tiro hasta 3 meses después.
0: Pero va a ser La gran aventura de Mortadelo y Filemón el primer llargmetratge de Fesser rodat a València. 20 dies va rodar Fesser al barri del Carme de València, traslladant la icònica 13 Rue del Percebe a este característic indret de la capital. Alguna cosa especial té la comunitat valenciana per a Fesser que el fa tornar rodatge rere rodatge.
1: També tenim com a gran cineasta que repetís a terres valencianes el cas d'Iciar Bollaín, qui ha situat part de la seva filmografia al nostre territori. Trobem la ja mencionada El Olivo o més recentment La boda de Rosa, una història que, segons afirma la directora, podria transcórrer a qualsevol lloc, però que es decanta pel territori valencià per la seua llum, l'alegria de viure, el bullici i l'ambient al carrer. I no podem oblidar, Lluís, a Pedro Almodóvar i la seua Dolor i Glòria, guanyadora de 7 Premis Goya l'any 2019, que descobriria per a moltes persones un racó desconegut de la nostra geografia, com són les coves de Paterna. Escoltem de nou al localitzador Alberto Barrera, que ens conta més coses sobre este indret.
5: Las cuevas de Paterna, hace 15 años, cuando yo lo localicé la mala educación, se lo propuse a Pedro como uno de los decorados. Y se quedó enamorado. Cuando las vio, se quedó enamorado. Dijo, esto es una maravilla, esto hay que rodar algo aquí. Pero en aquel entonces el guión de La mala educación se recortó. Y entonces se quitó la parte de las cuevas de Paterna. Y 15 años después, Pedro se acordó de las cuevas de Paterna, porque las tenía grabadas en la retina, y entonces volvió a hacer Dolor y Gloria, y entonces al narrar la parte de su infancia es cuando volvimos a retomar lo de las cuevas.
0: La mala educación de l'any 2004 ja comptava amb escenes localitzades als antics cinemes Tiris o als barris de Benimaclet o El Carme, tot a la ciutat de València. També amb Tacones lejanos, el director es traslladaria cap a la localitat d'Elx, concretament a l'Hort de Travaló Baix, per a convertir esta localització il·licitana en Isla Margarita, el poblat de la primera seqüència del film.
6: Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
0: I si agranem cap a casa, és evident el bon moment en el qual es troba el cinema amb segell valencià. Els darrers anys, i després de la nova creació d'Apunt, un bon nombre de pel·lícules compten amb el seu suport, amb la finalitat de dinamitzar el sector cinematogràfic.
1: Estes pel·lícules, que ens apleguen d'arreu el territori i seleccionades moltes d'elles per festivals de primera categoria, evidencien el bon estat de la indústria valenciana. Alguns exemples podrien ser Vivir dos veces, dirigida per Maria Ripoll, una road movie on s'aborden temes relacionats amb l'Alzheimer i fer-se gran. Hi ha escenes que ens mostren el barri del Carme o el centre històric de València capital o també l'espai natural de l'Albufera.
6: I tu...
0: Per altre costat estaria La banda, rodada a diferents localitzacions de la Ribera Alta com Algemesí, Alzira i Carcaixent, on se'ns acosta a un element molt important a la nostra cultura com són les associacions musicals valencianes. O Quatretondeta, una comèdia dramàtica situada en este poble del Comtat, amb també escenes rodades a la Vall d'Albaida i Alcoi.
1: També hi ha lloc per a biòpics de caràcter més històric com Frederica Montseny, La dona que parla, on se segueix la història de la primera dona que es convertiria en ministra a l'estat espanyol, rodada entre les localitats de Sueca, Sant Isidre de Benaixeve i la ciutat de València. Asamblea, el debut en format de llargmetratge d'Àlex Montoya, o Cuerdas, un thriller amb tocs sobrenaturals de José Luis Montesinos, s'unixen a esta llarga llista.
0: I altre nom que de segur vos sona i amb el qual podem concloure esta secció és La mort de Guillem, pel·lícula rodada a Burjassot, Montanejos o València Capital, que va batre rècord d'audiència el dia de la seva estrena a la televisió valenciana. Sens dubte, una pel·lícula molt necessària per no oblidar la nostra història.
7: Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front.
1: Sens dubte, la nostra terra ha sigut, és i serà una terra de cinema.
0: Ens acomiadem amb la cançó Allí en l'Arena, composta per Toni Mir, interpretada per Alba Cayuela i la Budapest Art Orchestra per a la pel·lícula La Innocència, dirigida per Lucía Alemany i rodada íntegrament al poble de Traiguera.

La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara ens endinsarem en els Premis Ovidi. Estos guardons van ser creats el 2006 pel col·lectiu Ovidi Montllor. L'objectiu, visibilitzar i promocionar la música en valencià. A banda dels guardons honorífics, des de 2011 els Premis Ovidi s'atorguen en les següents categories: hip-hop o música electrònica, cançó d'autor i folk, música pop i rock. A més, s'entreguen els premis als millors arranjaments, a la millor lletra, a la millor cançó i els millors videoclips i dissenys gràfics. A continuació, ens detindrem en els guardons de l'última edició, la de 2024. Celebrada al Teatre Serrano de Gandia, la gala va estar dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés i també va tindre un emotiu record per a les víctimes de la Dana que va afectar el territori valencià el fatídic 29 d'octubre. L'any 2024 es commemorava el centenari del naixement del poeta de Burjassot i per això es va convocar de manera especial el Premi a la millor musicació d'Estellers, que va ser lliurat a Andreu Valor per la cançó Documentals. Amb ella comencem este Sonem dedicat als Premis Ovidi Montllor 2024.

El premi a la trajectòria artística va ser atorgat a Mara Aranda, reconeguda pel seu treball amb l'Am de Foc. Directora del Centre Internacional de la Música Medieval des de 2020, Mara Aranda ha dedicat la seva vida a investigar, interpretar i divulgar la música de tradició oral i medieval, amb especial èmfasi en la tradició sefardita i la recuperació de l'obra de les dones compositores de l'edat mitjana, les anomenades trobairits. Escoltem una peça d'este treball únic i viatgem amb la seva veu a la música que escoltàvem per ací fa uns quants segles.

Amb 267 treballs presentats, l'edició dels Premis Ovidi 2024 va ser un any rècord de candidatures. Seguim amb l'artista que es va endur el premi al millor disc de cançó, Borja Penalba, pel seu

0: que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
1: El millor disc de música pop va ser atorgat a la banda Atlantic pel seu àlbum Desnivell Positiu. Escoltem un dels temes, Cançó de la Rosa de Paper, una musicació en clau pop-rock del conegut poema de Vicent Andrés Estellés. Ella...

Anem ara amb l'artista de Catarroja amb veu inconfusible, Miguel Gil. El millor disc de folk dels Premis Ovidi 2024 va anar a ell amb el seu àlbum Viatger. Escoltem el tema que dona nom al disc.

postmodern. No et disfresses ni t'amagues que no eres cap monstre. De segur tots transitarem el camí a l'infern.

Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

també els bons temps. I el temps silenciat que et volen invisible, que no hem derrot el silenci postmodern. No et retires de la lluita quotidiana.

0: els bons temps.
1: I del folk en evolució que representa a les Mil Meravelles, Miquel Gil, anem amb el rock potent de Baire. La jove banda valenciana que ompli amb força l'espai deixat per Smoking Souls es va endur el premi al millor disc de rock pel seu àlbum Catarsi.
2: Sempre en sap a llibertat, és una caiguda lliure.

0: Anem ara amb la candidatura que va rebre el guardó al millor disc de mestissatge, Pep de la Tona. L'artista Pegolí es va estrenar el 2024 amb un projecte en solitari on vam retrobar part de l'essència de la banda que va liderar durant molts anys, La Gossa Sorda. Escoltem un dels temes més emotius del disc guardonat, Més bonica que la lluna, de l'àlbum El temps de la calor.
1: La casa no és casa quan no estàs a casa. Sonen amargues les nits de l'hivern. Fa massa temps que les cançons han callat.

El projecte inclassificable Palmer es va endur el guardó al millor disc de hip-hop i electrònica. El duo format per Aina Montferrer i Jordi Palau guanyà en esta categoria pel seu disc Conchorcho, una proposta entre subversiva que avança el que ells defineixen com el transfolk, amb una interessant proposta crítica no exempta d'humor àcid. Fem un tast escoltant un dels temes Seguidilles...

El millor disc de música familiar és un altre dels premis més disputats pel gran nombre de formacions valencianes que fan una tasca enorme divulgant la llengua entre els infants a través de la música. L'any 2024, el Premi Ovidi en esta categoria va anar per al grup De Paper pel seu disc Només les flors. Escoltem un dels temes, Una flor, on veiem que les bases electròniques i l'autotune també es poden entregar en este estil de música adreçada als més

Ens acostem al final de la playlist i és hora d'escoltar el treball de Quinto, l'artista pegolí que va rebre el premi al millor disc revelació i que està emplenant un buit musical que encara no havia sigut explorat amb tanta qualitat i en valencià. Escoltem Ara què fem, un dels temes del seu discàs Quinto.

de dia i el món es torna loco. Apaguen la música, xapen el foco. Vas conduint i no trobes t'avui el seient del copiloto. Dos missatges teus sense contestar. Algo

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: El guardó als millors arranjaments i o producció va anar per a una proposta folk molt innovadora, el Trip Reial. L'escolta del seu disc Terra Màgica no deixa indiferent i ens demostra que la música tradicional és tot un món per explorar.

Els Premis Ovidi també reconeixien la importància de les lletres, tenint en compte que la música és un dels millors espais que troba la poesia actual per a arribar al gran públic. Este premi és un dels més apreciats. El 2024 va anar a un grup de rap valencià, Sociologia Animal, per la seva cançó Corredor del Mediterrani. En este cas, poesia al servei de la crítica

El Premi Ovidi 2024 a la millor cançó també va anar a una formació que troba en la música urbana el seu espai d'expressió artística. La cançó Emili Baró 14, de Malifeta, va guanyar este guardó que va reconèixer així la poesia de la quotidianitat.

xatxela. El disc que va ser millor disseny de portada va ser L'agraïment, d'Oller i Guerra. Destaquem un dels temes, El miratge, que va comptar amb la col·laboració de l'artista de Pedreguer, Sandra Montfort.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

0: Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. També per a TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, també el número. Per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I que, si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, sabeu que teniu el nostre canal per a fer-ho, per a enviar àudio. 6 de 9, 42 18 01, 6 de 9, 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que vos fem en la nit d'avui. La pregunta que avui vos fem és: per què l'IM no obrirà més diners? Això és la pregunta que vos fem. Per què l'IM no obrirà més diners? Clar, tot ve arran de la notícia que vos contarem divendres a la nit en este mateix programa, se'n recordeu? Tot i que el València estiguera venent des de finals de la temporada passada que l'objectiu era Europa, la realitat és que a dia d'avui hi ha menys diners per a gastar. La Lliga ja ha informat al València que el seu límit de cost de plantilla és de 80 milions d'euros, és a dir, 11,2 milions d'euros menys que la temporada passada i 15,6 milions menys que en gener. Clar, en quan contaren la notícia, el que passa sempre amb el València, els nervis, el intentar desacreditar com fora la nostra informació, ai, que mos agarra el bou. I clar, el València comença a excusar-se o a argumentar, per millor dir, a tot arreu, que ahí n'hi ha una sèrie de paràmetres, lo que ara se diu en palanques, que bueno, si el propietari vol, se poden activar, i si s'activen el fair play financer i per tant el cost, el límit de cost de plantilla, se podria elevar quasi 10 milions més d'euros, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, anem a posar que siga deberes. Jo me pregunte, ¿y el anillo pa' cuándo, Peter? ¿Y a obrir la mà per a quan, Peter? ¿Per a la última setmana de mercat? ¿Per a quan ja només queden futbolistes que són el descart del descart del descart? ¿Per a quan ja no t'arribe i només pugues arribar a cedits? Quan el marge de maniobra estiga brutalment reduït per a poder reforçar un equip al que és evident que li fan falta reforços, això què és? L'estudiant que estudia l'últim dia abans de l'examen, perquè això és el que sol suspendre, eh? Estem a 3 d'agost. Estem a 2 setmanes d'arrencar la Lliga i a un mes de que s'acabe the third transfer window. Se'n recorden vostès? De hacer transfer, de las four transfer windows.
1: Pero I'm well aware.
2: Nosotros, por supuesto, que queremos devolver el Valencia a glorias pasadas, pero tenemos que tener en cuenta que el nuevo Mestalla está muy cerca y queremos tener una excelente plantilla para cuando lo podamos inaugurar. Y para ello solo nos quedan 4 ventanas de mercado.
1: There's four transfer windows left. That's how tight this is. Four transfer windows.
0: Four transfer windows. Ronnie, també paperot el teu, amic. En un any, tens la mateixa credibilitat que Infantino parlant de negocis en el Mundial. Si tenies alguna, que jo tenia clar de la mà de qui venies i per tant tenia clara la teua credibilitat, si tenies alguna, perquè sempre n'hi ha crèduls que volen creure, en un any l'has fet pols. Perquè este és un fragment, però se te podrien treure 50.000. I jo tinc una mala costum. Ronnie, jo tire molt de talls de veu. Perquè tinc... Bueno, no sé si dir un arma que no tenen els demés. Diuen que els que no tenim més recursos tenim memòria. Bueno, pues jo tinc... Ha de ser que tinc molt pocs recursos perquè el que sí tinc és memòria. I me'n recorde. I ne tinc més preparades, Ronnie, per a retratar-te. Però esta és l'ambició de les Ford Transfer Windows de fer una gran plantilla per arribar a Europa? Una altra pregunta. Què? Anava a dir un taco gros. Parlarem vostè Sant Peter Lin fa dues setmanes quan estigui així? Perquè mirant que ara estan dient que si el propietari ha obrit la mà se pot augmentar el fair play i el límit de cost de plantilla, quan estigueren en la principal, de què parlaren? De si era millor l'arròs del senyoret o la paella? O de què parlaren? Perquè només me caben dos possibilitats. O estigueren tots callats i ningú li va dir: Peter, fill, a obrir la aixeta que s'ofeguem. Perquè, clar, en Meriton ja se sap. El que es meneja no és en la foto. O ningú li va dir res. O a Peter, que també poguera ser, li la bufa molt lo que li diguen estos, vamos, i tota la parentela. Perquè a la fi dona igual. Miren, dona igual Lai Hun amb Suso García Pitarch que Anil Murti i Miguel Ángel García Pérez Roldán, que Ronnie G, Carlos Corberán i Lisandro Lisey. Si el que els ha de posar no els posa, i la evidència és que no els posa, igual dona que dona el mateix. Després hi haurà qui treballa més o qui treballa menys. Per exemple, Miguel Ángel García Pérez Roldán, vamos, on estiguera una pista de pàdel, que se lleve un informe de un futbolista. Este, a més de curtet, treballador no era. Però també cal dir una cosa, si no te donen per a fitxar, ara vos contaré les últimes del lateral dret. Lo del lateral dret està siguent d'una vergonya aliena i me pareix que demà encara anem a saber més coses. Lo del lateral dret està siguent d'una vergonya aliena de ja tirar a tot el que es meneja, a tot el que es meneja ja tiren. Però clar, com van a un Wichinous i cartes que no lleguen, lo que es troben és la porta en els nassos. Saben per què? Perquè a la fi de l'equip que va de pedigonyo no també se farta. Vull dir, se'n recorden el que li passà l'any passat al València en la Reial Societat, en Joaquín Aperribay i en Omar Sadiq, que se pensaven que perquè el futbolista fera força i perquè el València va dient és que no tenim diners, tal... A la fi, els demés també se farten, eh? A la fi, el que no pots és sempre creure't el més llest de la classe, perquè a més que és que no ho eres. Per cert, no sé si heu llegit la notícia, imagine que sí, del que ha passat en la Lazio. En la Lazio també estan que al propietari el volen fora. ¿Saben el que han fet en la Lazio? ¿Saben el que han fet a la Lazio? No renovar els passes. De 30.000 han renovat 2.000. Ahí és on els fa mal. I a estos, ahí és on els faria mal. Que ningú s'enganyi, que chillar Peter Vete ja 30 segons en el minut de neu cada 15 dies és una òpera bufa. Que viuen molt tranquils. I que vaig a dir una cosa, eh? El que diga allò de la meua casa no me tiren perquè jo l'amor al club, a lo millor no vols tu més al València del que un aficionat de la Lazio vol a la seua Lazio. Però jo no estic així per a ser popular. Jo no estic així per a dir és que és molt difícil, és que la gent... Miren, la butxaca a estos és l'única cosa que els cou. I jo no seré ningú per a dir-li a ningú el que tinga que fer. Ara tinc la meva opinió sobre les coses. I torno a dir, no és popular. Una mesura aixina, dos anys seguits, no l'aguanten. La resta, literatura. No, és que jo, perquè el sentiment de pares a fills... Era... Miren, milongues. Cap batalla se guanya sense sacrificis i des de la comoditat. I si escoltar això a algú li molesta, és que igual el seu subconscient està volent dir-li alguna cosa. Les 11 de la nit i 15 minuts. Grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: A les 11 i 16, com sempre, les fotos són el punt de partida per a dibuixar-vos el recorregut del mapa de l'actualitat en el dia d'avui, dilluns 3 d'agost. Per cert, dilluns en el que molts de veres ja he començat de vacances, perquè ja és el primer dilluns que no ha sonat el despertador a l'hora normal, bandidos. Bueno, bloquejats. A falta de 20 dies per a començar el campionat i de menys d'un mes per a tancar la finestra de fitxatges d'estiu, el València continua sent un club bloquejat a l'hora de millorar la seva plantilla. Els escassos diners amb els que han anat al mercat fan que posicions on fa falta fitxar d'una manera ineludible, com és el cas del lateral dret, estiga siguent un malson on desfilen un fum de noms sense concretar-se res. Gulaxi Groguet. El Villarreal tanca la necessitat de reforçar la porteria amb l'arribada del veterà porter hongarès Peter Gulaxi. L'acord tancat amb el Leipzig fa que el guardameta de 36 anys es convertisca en el primer fitxatge de l'estiu groguet. Gulaxi va jugar 23 partits la temporada passada amb el Leipzig en Lliga i serà la competència baix dels pals de Luis Junior després de les eixides de Diego Conde cap al Betis i d'Arnau Tenas cap al Mallorca. Matt Ryan ja està a Bunyol. El porter australià s'ha incorporat al treball de l'equip granota a Bunyol després de signar un nou contracte amb el Llevant. Serà la segona campanya que el porter amb ampla trajectòria en la Premier i el campionat espanyol milita en el club granota després d'ocupar la porteria la passada campanya, sent un jugador molt important per aconseguir l'objectiu de la salvació. Ryan ha valorat l'oportunitat de seguir com a massa bona. Comença el procés de noves altes. L'Elx comença demà dimarts, 4 d'agost, el procés d'altes noves per a posseïdors del carnet frangiverde. L'accés s'habilitarà de manera progressiva segons l'identificatiu de cada carnet i únicament podrà realitzar-se a través de l'àrea de l'abonat. El club ha informat que, per l'alta ocupació registrada durant les fases de renovacions i canvis de seient, les noves altes sols podran realitzar-se en les localitats disponibles de l'anell superior de l'estadi. Reforç de luxe per al perímetre taronja. València Bàsquet ha arribat a un acord amb l'escorta nord-americà Armani Brooks, de 28 anys, perquè s'incorpora al primer equip masculí per la temporada 26-27 en qualitat de cedit des de l'ASVEL Villeurbanne. El jugador va estar les dues últimes campanyes en l'Armani Olimpia de Milán i després de fitxar este estiu pel combinat francès, arriba cedit en la seva primera temporada al club taronja. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, els dos 90 en número, en xifra, i 90 Minuts Ràdio per a Instagram, però este sense xifra i número, només en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: per què no obrir la mà si depèn de que l'equip puga disposar de més diners? Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble, pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts.

Les 11 de la nit i 21 minuts comença el nostre moment per a repassar les coses que han ocorregut, i que estan ocorregant al voltant del València Club de Futbol. Com vos deia, després que divendres en esta sintonia vos desvelarem algo que el club no vaig a dir que estiguera ocultant, però evidentment no havia comunicat la realitat dels fets. I és que a dia d'avui el club té 15 milions d'euros menys per a gastar en la plantilla que este mes del gener, ojo, i ahí entra tot. Ahí entra staff tècnic, jugadors, els sous, l'amortització, els Mestalla, entra tot, eh? Ho dic per a qui no ho tinga clar. Com deia, a partir d'ahir el València s'apressura a dir que, bueno, que això encara pot pegar un volco perquè si arriba el famós OK de l'IM des de Singapur, les coses poden canviar. El cas és que a 3 d'agost, res de res. I l'equip, si alguna cosa se sap, és que li fa falta un lateral dret. I se sap des de fa mesos. I des d'aquest moment fins ara ha sigut un no constant en una búsqueda desesperada sense un patró o sense més patró de que algú ens diga que sí. Perquè no tenen res a veure Menier, Andrés García, Chirino, Miquel Brensís, Tolian, són jugadors que no tenen res a veure a excepció de que juguen de lateral dret. El Barça està buscant un que diga que sí, perquè té aproximadament 2 milions d'euros, que és més o menys el que s'ha replegat del traspàs de Xencos Callar, és el que té, el que destina per al lateral dret. Des de Vigo, mireu lo que és la mala gestió. Des de Vigo, jo he preguntat i m'han dit que en efecte allí el que sona és que el València també va preguntar per Álvaro Núñez, que no està jugant en el Celta. Álvaro Núñez, que si recordeu, era el lateral dret que estava en l'Elx, així al costat, i que el València, per 1 milió d'euros, va deixar que este futbolista se n'anara al Celta de Vigo en gener. Per què? Va preguntar per Álvaro Núñez, que no està jugant en el Celta. Álvaro Núñez, que si recordeu, era el lateral dret que estava en l'Elx, així al costat, i que el València, per 1 milió d'euros, va deixar que

0: Tal, roda de premsa de febrer del senyor Ron Garley.
1: Of course we're always looking at the contract.
2: No puedo entrar en detalles, pero siempre estamos analizando los contratos que tenemos y en el caso de Dimitrievski y Thierry estamos en negociación, estamos hablando con sus respectivos agentes.
0: Torna a dir, Ronnie, té vostè molt mala sort i és que jo sí tinc memòria. Quan tu podries haver tingut un lateral de futur per un quilo, en aquell moment tu lo que volies perquè dona igual en aquell moment Anna que su hermana que dia aquell era renovar Thierry Rendal, per què no? Clar, després la veritat se va plantar de davant de tu i te va contar les coses clares, com per exemple que Thierry Rendal no està per a jugar amb assiduïtat perquè té un problema que tots sabem quin és, que és el del seu maluc, aquesta dismetria que té i que li fa pues, això, que cada dos per tres estigui lesionat. Des d'aquest moment, en lloc de tindre 3, 4, 5 opcions de jugadors bons lateral 3 que acabaran en contracte, resulta que el director esportiu, que és Lisandro Issei, bueno, el director esportiu, que ara és Lisandro Issei, però que fa uns mesos també anava a vindre un scouting per a Espanya, se'n recorden vostès? També. No te preocupes, no patis que és Ronnie, trauré també aquest tall per a demostrar que cada volta que obris la boca o canvies més que els equips en Espanya de segona equipació o la teua credibilitat deixa molt que desitjar. Però ara resulta que és Lisandro el que té que buscar el lateral. Resulta que el entrenador vol futbolistes ja fets de rendiment immediat. Resulta que Lisandro Issei aposta per altre tipus de futbolistes. I ara, com deia, el que n'hi ha és un cambalatge, un còctel de noms que sonar sonen, però no se tanca ningú. Torna a dir, Meni, Andrés García, Chirino, Miquel Brensis, Tolian, Álvaro Núñez. Vamos, no tornen a Thierry Rendal perquè ja té equip. Si no acabaven tornant a Thierry Rendal. Els amistosos estan desvelant una realitat. A aquest equip li falten coses, I no només un lateral dret. El lateral dret és perquè el cambalatge és de tal magnitud que cada dia vos contem això. L'últim nom que ha eixit, l'últim nom que ha sonat, l'últim nom que ha dit que no. Però d'equip un central fa falta, I un davanter fa falta, i un jugador de banda fa falta, i un porter suplent fa falta, ja són 5. Ja són 5 i resulta que no ve ni un lateral dret, que estava claríssim des de mesos abans d'acabar la lliga que faria falta un lateral dret, per no dir-ne dos, perquè ja veurem el genoll de Fulquier quan li deixa tornar. L'equip està bloquejat. I a més, l'equip està bloquejat de tal manera que això li dona aire als que el club vol llevar-se damunt, però no troba acomodo. Primer, perquè uns futbolistes que estan rendint al nivell que estan rendint els futbolistes del València en els últims 3 anys, col·locar-los ja per a un bon equip que tinga una bona estructura i un bon director de futbol i una bona secretaria tècnica seria complicat.

0: seria, treure-los seria complicat. Has de treure-los quasi regalant-los. Recorden la neteja que en estiu de 2017 va fer Mateu Alemany. Se'n recorden? De Bacali, d'Abdenur, de Diego Alves, d'Enzo Pérez. I queren per quatre xavos. Perquè no hi havia una altra manera de netejar aquella plantilla. Bueno, pues en esta està igual. És més, els companys de Ràdio Marca en València han publicat avui en les seues xarxes socials que la cosa avança bé, sobretot entre València i Swansea, per a que Swansea, l'equip galès, se vaja amb Andrea Almeida. Però, clar, és que Andrea Almeida, lo de jugar en segona divisió, clar, en el rendiment que ha tingut Andrea Almeida en el València des de que està així, tot el que no siga el Chelsea, l'Arsenal o el United o el City, li vindrà mal al senyor. Però on vols anar, fill? On vols anar? Pues, i això és la realitat. Però què passa? Que com Andrea Almeida sap que igual en aquest entrenador el que avui és blanc, demà és negre i passat és verd i l'altre groc i l'altre roig, diu, és que igual canvia d'actitud i el que avui és que no tinc lloc, igual demà tinc lloc. Rabas pensa ara que té lloc. Ara ningú tenim dubte de que el titular indiscutible en la porteria del València és Stole Dimitrievski, porter al que fa un any l'entrenador no sabia com espentar fora del vestidor. I clar, amb aquests precedents, si un futbolista no troba una oferta que, sobretot, A, econòmicament li convinga, i B, esportivament li plene, diu, tinc contracte, jo me quede. Perquè, a més, en el cas d'Andrea Almeida, és que se li va renovar este hivern. És que així en València han passat coses este hivern que en un club normal hagueren significat l'acomiadament immediat. En un club normal, les renovacions d'Andrea Almeida i de Cristian Rivero hagueren suposat passaport per a qui les haguera suggerit i per a qui les haguera executat. Però això és el València. I així, quan més estrambòtica siga la cosa, sembla que més premi tens. I a més, com estem esperant el sí de Peter, Peter, si activa certes palanques, si posa l'aval, si... I sempre és un sí. I sempre és un sí, i acaba siguent en un... Anem a veure, perquè, bueno, a última hora han sorgit alguns problemes, i a última hora el que acaba venint és el que acaba venint. La third transfer window. Ronnie, en la fourth ja estarem en el nou Mestalla, en ese equip que havia de tornar, havia de inaugurar el nou Mestalla en Europa. De moment, la cosa no va. Ja veurem si, aquesta és una altra, que me la connecta a mi, per al Taronja arriba algun fitxatge. Perquè en això Meriton cal reconèixer. I jo ahir m'agenolle, me pose de peu i me lleve el barret. Baixant pulsacions del carrer són els números 1. També sé que tenen molta gent que col·labora, eh? Però cal dir que baixant pulsacions del carrer són els número 1. Acabar la temporada, que era un desastre, i s'apressuraren a filtrar-lo d'Europa. Això i tres fitxatges que arribaren, dos a cost zero, més el del japonès, i ja la gent... Europa! Europa! Ja que trau l'autobús descapotable, Europa! Pues allà està Europa. No tens ni pa una tela dret. I torna a dir, crec que d'esta història demà igual coneguem algo més. Per cert, han instituït els horaris de la jornada 4 de Lliga. Don Javier del Gran Poder, és a dir, don Javier Tebas, el que li intenta donar lliçons a Infantino, qui t'ha fet ixe forat, li diu el mort al degollat, resulta que ha tingut la gran idea de posar el València-Barça quarta jornada diumenge 4 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Una hora extraordinària. Una hora extraordinària. Per molt menys evacuaren a Superman de Krypton. El meu bon amic Antonio Rivera, que és meteoròleg i que fa un podcast de ciència hiperrecomanable que es diu A Ciència Cierta, Antonio va ser company d'un servidor en CV Radio, en l'extinta CV Radio, ha publicat dades sobre, per exemple, el 6 de setembre en València en els últims anys. Estem parlant que, per exemple, agarrant només els últims 5, val? Estem parlant de temperatures mitjanes de any 2020 29,4, 2021 30,2, 2022 33,3, 2023 29,3, 2024 30, 2025 28,4. Se nota que aquestes decisions les prens des d'un despatx amb aire condicionat. És una barbaritat posar-hi aquests horaris. I és una mostra més de genuflexió i de rendezvous al senyor que els clubs callen. Perquè els clubs callen. És inhumà posar un València-Barça a les 4 i quart de la vesprada. Ho diga Tebas, Agamenón o su porquero. Me dona igual. És una bogeria absoluta posar un València-Barça un 4 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. I fins ara no ha passat res, però un dia passarà. I ahí vindran el hem d'estudiar-ho, anem a veure, venen també les odres a les teles, no enfoqueu a ningú que estiga aventant-se en un palmito en la graderia, no enfoqueu a ningú que estiga beguent aigua, i les odres se donen, per a que ho sabíeu. Resta d'horaris, Villarreal Depor, dissabte 3 de setembre a les 9 de la nit, Màlaga Llevant, diumenge 4 de setembre, 6 i mitja de la vesprada, Elx, Reial Societat, dilluns 5 a les 9 i mitja. En el Llevant, Peter Gulaksi tancat. Com ja vos avançarem dimecres de la setmana passada, era qüestió d'esperar, però era el porter hongarès de 36 anys anava acabant sent porter del Villarreal, una línia que feia falta reforçar, el mateix que l'altre dret de València, i sobretot, després de les eixides, d'Arnau Tenas cap al Mallorca i de Diego Conde cap al Betis. En el Llevant, dos noms propis. Yanis Mushuayi, de 9 anys, el davanter, jo crec que este no serà el davanter referència. Crec que este és massa jove i me dona que Héctor Rodas algo més dur al Llevant. Si no me pareix, un risc massa elevat canviar Carlos Espí per Giannis Mousuayi de 10 anys. I també Matt Ryan, que torna a la porta de Llevant, porter que l'any passat li va donar un bon rendiment a l'equip granota. Un Ryan que deia que era una opció massa bona com per a deixar-la passar el torn a la Llevant.
1: Lo que vivíamos aquí el año pasado, la temporada pasada, como equipo, como afición, como familia, obviamente ha sido un recuerdo o muchos recuerdos dentro de un como recuerdo colectivo que nunca voy a olvidar, y para tener la oportunidad de volver y mejorar lo que sí hicimos el año pasado ha sido una opción demasiado buena para negar, así que estoy aquí muy contento y con ganas de empezar.
0: Un Matt Ryan que ha parado de esta manera en la segunda retrobada en el vestidor.
1: Ah, muy bien, obviamente tengo muy buenas relaciones con ellos. Creo que es el punto más fuerte del equipo, la relación que tenemos, el solidario que tenemos. Entonces, hablando con ellos sobre sus vacaciones y mis experiencias en el Mundial, y bueno, obviamente España es campeones del mundo, hablando de esto también, y no, muy, muy a gusto ya de estar de vuelta.
0: I un Ryan que ha volgut tindre aquestes paraules per al suport de l'afició granota.
1: No, claro que sí, es que la afición, las aficiones de todos los equipos, ellos hacen los partidos que son, que sin ellos no serían tan especial, sin este ambiente que crean todos los partidos, sin los encuentros en el día a día, en la calle y cosas así. Y lo que, como he dicho, vivíamos el año pasado, sin ellos no hubiera sido tan especial como fue. Entonces, sí, con muchas ganas de volver a estar en la ciudad allí, jugando partidos en la liga, con ellos apoyándonos y dando mi mejor para que salgan orgullosos del equipo. Es lo que me motiva, nos motiva como equipo, y con ganas de volver a hacer esto ya.
0: Bueno, això pel que fa al futbol, pel que fa al bàsquet, jo crec que hi ha una notícia que crec que és molt positiva, però com ho crec i diem un que sap, vaig a acudir al que sap. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, Harmony Brooks, tu deies, fan falta dos jugadors veterans. Este és 28 anys i jo crec que és un reforç, ara me diràs tu si sí o si no, jo crec que d'importància per al perímetre.
3: Sí, fan falta jugadors, diguem, que siguen de primera línia o puguen ser referències clares, no? Jo crec que Brooks és ixe perfil, és un jugador que ofensivament és una amenaça constant, una amenaça terrible des del triple, te pot fer el 2 i el 3, pots jugar, bueno, pot jugar en les dues posicions, és més un escolta, evidentment, però li dona capacitat anotadora, li dona també que certa presència física en aquesta línia exterior. I València Bàsquet, jo crec que ahí sí que un poc el que parlàvem, no? I analitzàvem un poc que li faltava en jugadors o li faltava una peça per a tindre moltes vegades estructurats quinteig en pista, no? Perquè feia... era necessari sumar algú més per a tindre aquests recursos més ampliats, no? Jo crec que ho aconsegueixen l'arribada de Brooks. És un jugador que evidentment ja coneix el bàsquet europeu, ha estat en Milano, i que damunt d'aquest fitxatge crec que mostres una ambició gran, pegues un colpet en el mercat i li pegues un colp al Madrid, no? Que és l'altre que estava darrere d'ell. Sí, sí, sí.
0: En un global, mirant la plantilla que s'ha quedat després de la desbandada general, jo crec que en els pitjors moments de zozobra haguem signat estar a 3 d'agost amb este roster que encara falten alguna peça per encaixar.
3: Sí, i jo crec que inclús el mateix València Bàsquet, un poc aquesta estructura esportiva de decisió també, eh? Per què? Perquè fixa't que no hem dubtat en este fitxatge de Brooks perquè era necessari, era un jugador de primera línia i tenies que ficar la pasta perquè t'arriba a ser dit, però és un nivell de contracte que el porta d'Asbel Villeurbanne, per tant tu assumixes en aquest any de contrat i aquests 2 milions i pico que té de salari. Això demostra que València Bàsquet en aquest fitxatge no ha dubtat i ha anat a per ell. Per què? Perquè veia la necessitat. No? Jo crec que si se va refent un poquet la coseta, en un moment un poc de debilitat mirant que se frenava tot o que el mercat tampoc t'oferia massa opcions, fas este fitxatge i ara, com tu dius, pues anirem a eixa presència d'un jugador en la posició de 3-4, no? Que te puga, jo crec que fer les dues posicions, en eixa posició de ala pivot que puga ser també un jugador titularíssim, i si acabes aconseguint ixe jugador d'un nivell interessant, crec que ja va apareguent ixe València Bàsquet que realment vos dona tranquil·litat per afrontar una altra temporada il·lusionant.
0: Pues estarem molt pendents i quan arribi aquest jugador, segur que sí, però me dona que ja serà Salva qui tu comente, te cridarem per a veure si és el remat adient i corresponent per a la plantilla, però sí que té bona pinta la reconstrucció, tenint en compte que una plantilla com la que hi havia és molt complicat, però és cert que, com dèiem, la reconstrucció té pinta de que va per bon camí, que és el que el menys jo crec que es podia demanar. Nacho, moltes gràcies.
3: Vinga, bona nit.
0: Bona nit. 11:46, no perdem més temps. Tanquem la primera part, la informativa, i després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Son les 8.

0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Bon dia. La crisi migratòria a Ceuta continua alimentant la polèmica política i en les últimes hores el focus el tenim en si el govern espanyol sabia o no del perill d'una entrada de migrants d'aquestes dimensions. Des del PP es qüestiona que no hi haguera informes previs. Miguel Tellado.
2: No podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El propio presidente de la ciudad autónoma de Ceuta advirtió al gobierno de España.
1: Els populars han presentat una ofensiva al Congrés i al Senat pel que consideren una crisi provocada per la seua, diuen, la de Sánchez, nefasta gestió. Coincideixen amb el govern espanyol, això sí, en la manca de retrets al Marroc. El ministre Álvarez ha reiterat en les últimes hores la col·laboració de Rabat.
3: Desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas a que regresaran inmediatamente.
1: L'única reflexió discordant de les últimes hores, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que assenyalava ahir el Regne Alauí com a consentidor de les pràctiques de les màfies.
4: Que yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
1: En este contexto, avui els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen per abordar la crisi. N'estarem pendents. Abans, avancem altres assumptes en el sumari. Es constituirà un SECOPI a l'Eliana i a Castelló, es tancaran els paratges naturals i s'activarà el nivell màxim de preemergència pel risc extrem d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu de seguretat especial per a l'eclipsi total del dia 12. El Pidia Weber, bon dia.
5: Bon dia, Alba. Un dispositiu que comptarà amb 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats i 26 mitjans aeris. El Consell fa una crida també perquè es limite l'ús del mòbil per tal d'evitar un possible col·lapse de les telecomunicacions. I atenció al que diuen les veus expertes, mentre que a Castelló i al nord de la província de València es farà de nit durant més d'un minut, a Alacant el sol no arribarà a desaparèixer del tot. I encara que la diferència siga només de l'1%, els astrònoms, com Paco Colomer, asseguren que l'experiència no té res a veure.
6: No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tingui l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç perquè realment valdrà molt la pena.
1: Continua sense controlar l'incendi de la Vall d'Uxós. Espera que la notícia la puguem donar en les pròximes hores, mentre les localitats afectades pensen ja en la reconstrucció.
5: I fan una doble crida a les administracions perquè les ajudes arriben i a la ciutadania perquè no deixen de visitar Artana, tot i que el verd hagi desaparegut.
7: Necessitem les administracions superiors que estiguin al nostre costat, que ens ajuden, que compten en Artana. I després necessitem a tots vosaltres, no? Els mitjans de comunicació i a tots els veïns d'altres poblacions, d'altres províncies, d'altres comunitats, que tornen a Artana, que vinguin a Artana, que Artana té moltíssimes més coses que oferir.
5: Era la crida de l'alcalde. També avancen les investigacions i cada vegada més tot apunta a la crema directa intencionada de vegetació amb un encenedor.
1: I de l'exterior, com un partit de ping-pong, això és el que sembla la negociació de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
5: Sí, mentre Donald Trump continua assegurant que s'estan produint converses amb l'Iran, des de Teheran ho desmentixen i assenyalen que les negociacions estan estancades. No obstant això, el president nord-americà ha advertit que esta és l'última oportunitat de signar un bon acord per a l'Iran.
1: I pel que fa als esports, els equips valencians de futbol i de bàsquet s'activen en el mercat de fitxatges. Dani Hermosilla, hola, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Alba. Sí, mira, per exemple, València Bàsquet anunciava ahir la incorporació de l'escorta anotador Anthony Brooks, procedent de l'Asvel francès, un jugador important de la plantilla en el roster, i el Villarreal també feia públic que ha fitxat el veterà porter hongarès Peter Gulácsi, que serà la competència de Luis Junior en la porteria. Estem en estiu i estem de mercat.
1: Estem de mercat, que ens contaràs, ampliaràs a partir de les 8 i 20, 8 i mitja. Gràcies. Pel que fa al trànsit, també volem saber com funcionen ara les carreteres i el transport públic. Aumenta l'afluència de cotxes a la xarxa viària, però no hi ha de moment el PIDIA cap retenció registrada.
5: No, en absolut. La DGT no indica cap en les vies principals. Tampoc hi ha incidents notificats a Metro València, però pel que fa als trens, Adif ha informat que els trens entre Castelló i l'Aldea en Posta Tortosa estan afectats per una incidència produïda en el tram entre Orpesa i Santa Magdalena de Polpís. Uns treballs programats han generat minuts abans de les 7 esta incidència. Es treballa, diuen, per a solucionar esta nova deficiència en el servici.
1: I pel que fa a l'horatge, més calor este dimarts. Victòria Rosselló, bon dia.
9: Així és, Alba, més calor, temperatures màximes més altes, però venim també d'una nova nit tòrrida en què les temperatures no han baixat dels 27 graus en molts punts de la costa, inclús de zones de l'interior. N'acumulem una més en este episodi que continua de calor afegit al mes de juliol, que ha sigut el més càlid des de que tenim registres. Hem de dir que avui les màximes pugen cap a l'interior, tenim avís groc, amb previsió de temperatures que passen dels 38 graus, que puguen fregar els 40 i en la costa que estiguen entre els 30 i 35.
1: Gràcies. Després ampliarem també, Victòria, amb tu eixa previsió per a l'horatge. Així és com es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9 i mitja per la ràdio i també per la tele. Avui, al comandament tècnic està Òscar Pellicer. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Dia 11 de l'incendi de la Vall d'Uixó i els bombers continuen treballant per extingir el foc. Elena Riego, aquest foc està estabilitzat, però encara no està controlat.
10: Així és, Alba, bon dia, encara que esta notícia podria arribar en les pròximes hores. Les tasques de repàs i consolidació del perímetre continuen sent positives. Recordem, això sí, que a hores d'ara l'incendi continua actiu i les autoritats demanen que no s'accedisca a la zona afectada.
1: Mentrestant, a les localitats més afectades pensen ja en la reconstrucció. És una tasca que en municipis com Artana, Elena, no serà fàcil.
10: No, perquè és el poble que més afectat s'ha vist. És per això que el focus està posat ara en les ajudes que puguen rebre de les administracions. Un dels sectors que més les necessitarà és l'agrícola. Ho explica l'alcalde en funcions, Benjamín Villalba.
11: És una agrícola que està pràcticament tota afectada. Cítrics, olivars, el mig econòmic del nostre poble, en definitiva, junt al turisme, no?
10: Precisament quant al turisme, l'alcalde fa una crida als visitants. La raó és que no deixen d'anar a Artana, tot i que el verd hagi desaparegut. I a més de canvi de paisatge, també cal parar atenció a la salut mental del veïnat, que ha vist com ha canviat l'entorn de la seva llar. Josep Herrero i Irene Sorribes viuen a Artana.
12: El sentiment és un dol, com si s'havera mort un familiar.
13: Bueno, la serra, superbonica, molt bonica. I s'ha movist tots els matins i ara està crema.
10: Des de la Mancomunitat han posat en marxa un servici psicològic per a qui necessite este suport emocional.
1: Gràcies, Elena. Pel que fa a l'origen del foc, la crema directa intencionada de vegetació amb un encenedor sembla ser la causa que estaria al darrere. Un foc que ha arribat a cremar a 700 graus de temperatura. El mètode no és nou. El nostre company Marc Grau ha parlat amb José Javier Santonja, enginyer forestal especialitzat precisament en incendis forestals. Amb ell expliquem què significa este mètode de crema amb encenedor.
14: Significa que un incendi forestal s'ha iniciat perquè a una determinada zona un combustible se li ha acostat una font de calor que ha provocat la flama. En cas de ser un encenedor, l'incendiari coneixeria molt bé el terreny i segurament hagi utilitzat altres materials.
15: No és alguien que de buenas a primeras compra un mechero en un estanco y decide pues voy a pegarle fuego a este monte. Suelen llevar gasolina, suelen llevar aceites quemados, en fin, algo para asegurar que el desastre que quieren provocar lo van a provocar.
14: Els incendiaris creuen que així deixen pocs rastres i dificulten la investigació. Això no significa que no es pugui esbrinar qui el va originar.
15: Pero el mechero no es solo lo que va a analizar la SEPRONA o Policía Judicial, es decir, pues analizan el vehículo con el que ha cedido, analizan otro tipo de herramientas que haya podido llevar.
14: El pensar des que sembla demostrat que el foc va començar en més d'un punt i això només faria que reforçar la hipòtesi que va ser intencionat.
1: 8 i 9 minuts. La crisi migratòria a Ceuta continua alimentant la polèmica política i en les últimes hores el focus el tenim en si el govern espanyol sabia o no del perill d'una entrada d'aquestes dimensions. Avui el perill i el focus el tenim posat, en aquesta reunió de la Unió Europea dels ministres d'Interior dels 27 que es reuneixen per abordar una qüestió que atensa les costures entre els socis. D'aquesta reunió es dona per fet que eixirà un missatge de solidaritat cap a Espanya, però el pidia també una crida a reforçar el control fronterer.
5: Sí, la crisi de Ceuta ha tensat les relacions entre una part dels països membres respecte a Espanya. Diversos països han criticat la política migratòria del govern d'Espanya. Giorgia Meloni és la que ha anat més lluny, ha anunciat la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya, tot i que després l'amenaça es va limitar a controls aleatoris en aeroports a ciutadans no comunitaris, és a dir, el que es feia abans d'aquesta crisi. Altres països com Finlàndia o Dinamarca han reclamat a Espanya mesures contundents en la frontera amb el Marroc.
3: Vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea, porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares.
5: La presidenta de la Comissió Europea ha defès l'actuació del govern espanyol i del marroquí per a tractar de resoldre la crisi, però Ursula von der Leyen també ha fet una crida a reforçar el control fronterer i de donar una resposta alba europea i unida.
1: I així a casa nostra, a Espanya, per primera vegada un membre del govern de Sánchez ha retret al Marroc la responsabilitat d'esta crisi migratòria.
5: Sí, ha sigut la ministra de Defensa, Margarita Robles, que assenyala el regne alauí com a consentidor de les pràctiques de les màfies.
16: La integridad territorial, la soberanía española no se tocan. Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Que yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
5: Robles demana al Marroc que investigue mentre que el ministre d'Afers Estrangers continua defensant la col·laboració marroquina. José Manuel Álvarez en Televisió Espanyola.
3: Desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales.
5: El debat en les últimes hores s'ha centrat en si el govern espanyol i el CNI sabien dies abans o no del perill d'una entrada de les dimensions com la de dijous passat. Per a Robles no hi ha hagut errades de seguretat, però el PP es qüestiona que no hi haguera informes previs. Escoltem Margarita Robles i Miguel Tellado, que és el secretari general del PP.
17: España tiene los hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. Y no vamos a entrar en ningún otro debate.
2: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana no fuese advertido. El propio presidente de la ciudad autónoma de Ceuta advirtió al gobierno de España el lunes de la semana pasada.
5: El PP ha presentat una ofensiva parlamentària al Congrés i Senat en el que consideren una crisi provocada per Sánchez per la seva, diuen, nefasta gestió. Això sí, cap retret al Marroc. Tellado diu que això no és paper de l'oposició, però sí que valora, en canvi, la reunió europea d'avui. Sintonia amb Vox en el fet de no creure's les explicacions del govern. Pepa Millán, de Vox, en Radio Nacional.
18: Y lo que ha habido ha sido una invasión de dos ciudades españolas. El gobierno de Sánchez lo sabía por medio de unas informaciones transmitidas por el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí lo que ha habido ha sido una operación híbrida del régimen marroquí utilizando a su población como un arma geopolítica.
5: En Esquerra Unida demanen, en primer lloc, escribe la embajadora marroquina consultes, Antonio Maillo.
19: Creemos que es una medida de contundencia ante una crisis en la que no se puede mirar para otro lado. Debe haber una reunión y constitución del gabinete de crisis. Y en tercer lugar, Tenemos que pedir al propio Pedro Sánchez que modifique una estrategia ante Marruecos, una estrategia de apaciguamiento a un socio que ni es, a un vecino que ni es socio fiable ni responsable.
5: Dos apunts més, Alba. En les últimes hores, l'Audiència Nacional ha demanat un informe a la Policia Nacional per esbrinar si l'entrada va ser una acció coordinada, tal com ha denunciat Justitia Europa, un partit antieuropeista i antisistema d'extrema dreta. I l'altre punt, sobre si hi havia informació o no, l'agència EFE assegura que el govern del Marroc va avisar Espanya dies abans de la crisi, en concret a principi de juliol i després de la sentència del tribunal, perquè considera el Marroc, en un encontre amb agències internacionals de premsa en Rabat, considera Marroc que la sentència debilitava la cooperació migratòria.
20: I un apunt més, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha demanat al jutge que posi límits a la policia a l'hora d'obtindre informació sobre els seus comptes bancaris.
5: Sí, diu l'expresident del govern, que ha presentat un nou recurs a la decisió del magistrat en què demanava que s'investigaren els comptes de Zapatero, de les filles i de l'empresari Julio Martínez, en el marc de la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Segons l'expresident, accedir a la totalitat de les operacions econòmiques pot derivar en una investigació prospectiva que vulneraria els seus drets.
20: Són les 8 i quart, ja poc més d'una setmana per a l'eclipsi total de sol. El dia 12, les autoritats han donat a conèixer el dispositiu de seguretat previst, un dispositiu ampli que fins i tot contempla la constitució d'un SECOPI per a poder coordinar de manera global tota l'emergència.
5: Sí, el dia de l'eclipsi, dimecres de la setmana que ve, la Generalitat activarà la situació 2, nivell alt del pla d'emergències per l'afluència, per la gran afluència prevista, tant als punts oficials d'observació com en altres indrets. Per a fer-nos una idea, és la mateixa situació que vam tindre durant la Dana. Hi haurà 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats i 26 mitjans aeris. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que el 12 d'agost es formaran nombrosos equips que estaran pendents en tot moment de la seguretat.
21: El día 12 se constituirá un CECOPI aquí en el Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Saben ustedes que fundamentalmente el eclipse total se podrá visualizar desde la provincia de Castellón y la provincia de Valencia. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, saben ustedes que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
5: Valderrama ha fet una crida a la població perquè limite l'ús de les aplicacions del mòbil per evitar un possible col·lapse de les telecomunicacions, com ara emetre en directe i s'eclipsi, Alba.
20: Eixe dia de l'eclipsi total de sol, a més, estaran tancats els parcs naturals.
5: Sí, és la segona de les grans decisions. Tots els de la província de València i de Castelló, així com la Font Roja, la Serra Mariola i la Marjal de Pegoliva, Alacant, ho ha anunciat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
22: Las zonas forestales deben preservarse porque estamos en un máximo, en un nivel de riesgo extremo de fuego. Poner en peligro las zonas forestales supone poner en peligro también a la población.
5: La delegada del govern també ha recordat la necessitat de protegir-se correctament per evitar els efectes nocius de l'eclipsi.
20: Sí, però hem de dir que no tots el veurem igual, aquest eclipsi, mentre que a Castelló i al nord de la província de València es farà de nit durant més d'un minut. A Alacant el sol no arribarà a desaparèixer del tot i encara que la diferència siga només de l'1%, els astrònoms asseguren que l'experiència no té res a veure. Ens ho conta Víctor Vidal.
23: L'1% pot semblar poca cosa, però en astronomia és tot un món. I en l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost no tots els valencians el veurem igual. Castelló serà la gran privilegiada. La província quedarà plenament dins de la banda de totalitat i podrà gaudir de vora un minut i mig de foscor absoluta. A València capital la totalitat durarà poc més d'un minut. En canvi, a zones del sud de la província de València i a la d'Alacant es quedarà a les portes. La lluna arribarà a ocultar el 99% del sol, però eixe 1% que quedarà visible, marca una diferència enorme. Paco Colomer és astrònom.
24: Molt prop de València, molt prop al sud, ja no va ser total. Ja va ser al 99%. No té res que veure. No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tinga l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç, perquè realment valdrà molt la pena. La gràcia de l'eclipsi de sol total és que no vas a veure el sol, va ser de nit. Doncs que vas a veure les estrelles, eh? Només en que no sigui el 100%, ja aquest efecte no es produeix i l'experiència és completament diferent.
23: Els experts insisteixen que val la pena desplaçar-se només uns quilòmetres per entrar dins de la franja de totalitat. De fet, el nord de la província de València i tota la de Castelló seran alguns dels millors llocs d'Espanya per contemplar aquest fenomen.
24: El que necessitem és entrar en zona de totalitat i anar el més a prop de la zona central possible, sense fer un esforç descomunal, perquè la diferència no va valdre la pena fer-se 200 quilòmetres per guanyar 5 segons. Però sí que és veritat que la totalitat del 100% o no estar en 100%, l'experiència és completament diferent.
23: Per observar-lo amb seguretat, serà imprescindible utilitzar ulleres homologades amb certificació ISO 123-12-2 durant totes les fases parcials. Només es podran retirar durant els escassos segons de totalitat.
1: A Dénia, la modificació del Reglament General de Costes afecta a milers de veïns que han vist part de les seues cases, de les seues propietats, podrien ser, passar a ser part del domini públic. Ens ho conta Pere Conca. Pere, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Sí, de moment són més de 50 els habitatges que passen a ser de domini públic a la platja de les Deveses i quasi 100 en tota la costa deniera. Ens ho explica Rosa Maria Marín, vicepresidenta de l'Associació de Defensa de Platges Nord de Dénia.
6: Han cogido 56 casas que pasan a dominio público. Bueno, pues esa casa dejas de ser el propietario de tu casa, pasas a ser un concesionario. A los 30 años te pueden alargar 30 años o te pueden decir que la tienes que tirar y encima tienes que pagar tú el derribo de tu casa.
4: Una situació que, segons el veïnat afectat, provoca una sensació d'incertesa absoluta per perdre sense opció la vivenda o estar sotmesos a la zona de servitud de protecció. Escoltem ara Héctor García, de l'Associació de Veïns de Platges Costa de Dénia, i Pere Cardona, vicepresident de l'Associació de Veïns de l'Almadrava.
7: En comptes de regenerar, que és l'obligació del Miteco, el que fan és fixar una línia i dir-te no, esto que era la teva casa, que està al registre de la propietat, que és tot legal, de repente et diuen que has edificat on no tocava i perds la propietat de la teva casa.
8: Nosaltres som propietaris legals, tenim registre de la propietat, tenim escritures, i, sin embargo, el donen una concessió si el passen a domini públic. O sea, no té, des de ningú punt de vista, això té el més mínim garantia de seguretat jurídica.
4: La nova legislació planteja un nou criteri tècnic que diu que amb només un temporal excepcional és suficient perquè una vivenda passi a domini públic, ja que serà utilitzat com a referència per a determinar de manera permanent les delimitacions del domini públic marítim terrestre.
1: Pere, abans d'acomiadar-te, també les forces de seguretat han detingut un home a Santa Pola per un possible cas de violència masclista.
4: Sí, va ser diumenge de vesprada i el detingut és un home de 66 anys. La Guàrdia Civil i la policia local del municipi del Baix Menalpó van haver d'actuar quan suposadament l'home va agredir la parella, una dona de 70 anys, i li va provocar ferides lleus al cap. Encara que no hi ha cap denúncia presentada, es va activar el protocol de violència masclista i l'home va quedar en qualitat de detingut mentre s'aclareix què va passar. Cal recordar que es pot contactar al telèfon 016 en cas de qualsevol classe de violència contra la dona.
0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: I atenció a esta història que sembla irreal, però que ha passat a Benidorm. La policia local custodia una troballa de llum escridant. Era una urna funerària amb cendres. L'han trobat els empleats d'un conegut supermercat mentre feien la neteja. Estava dins d'una de les taquilles destinades a la clientela. Amparo Martín, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Imagineu-vos l'escena. 10 del matí, la policia local de Benidorm és requerida en un supermercat perquè han trobat una urna funerària abandonada en una taquilla. Però no és una urna qualsevol, no? Té nom i cognom. El portaveu de la policia local de Benidorm, Quique Tortosa, ens relata com va ser aquest avís.
25: L'hem portat al cotxe de patrulla i estem fent les gestions per a intentar localitzar a la persona que té l'etiqueta en el nom i cognom. De moment, infructuosa la gestió i per això estem fent en xarxa social, traguem fotos per a poder fer la identificació.
9: De moment, la recerca per xarxes no ha donat fruits, així que toca activar el protocol. L'urna funerària ha de descansar al cementeri.
25: Ara pues, tenim que portar-lo al cementeri i es va tractar com un rest humà. Anirà a l'ossari o a estan totes les urnes que no reclama ningú.
9: I allí romandrà l'urna perduda fins que acaben les tasques de recerca i finalment les cendres acaben en les mans adequades, és a dir, als familiars o hereus. També està prevista una sanció, però el principal és...
25: De moment l'important és trobar al familiar, que puga tindre la casa on vulga i l'ascensió ja valorarem després.
9: Haurem d'esbrinar, Alba, si va ser un oblit o un abandó intencionat després de quedar l'hereu fora de l'herència, però en qualsevol cas no és la primera vegada que passa, escolteu.
25: També ocorreix, però d'una altra manera. A voltes el mar retorna urnes que floten i les trobem a l'orilla de la platja.
20: Bé, i de parlar, gràcies, Amparo, d'aquesta troballa tan curiosa, anem a donar només un apunt del món internacional. I com sol passar últimament, el protagonista és Donald Trump. El president nord-americà ha frenat, diu, els atacs a l'Iran. Això els ho contàvem ahir, per a tornar a negociar un possible acord de pau. Ahir, precisament, havien de començar les converses, que Trump assegura que s'estan duent a terme, el pidia, però que Teheran, de moment, nega.
5: Sí, segons el govern iranià, només s'està parlant amb Oman sobre la gestió de l'estratègic estret d'Hormuz, unes converses que són, asseguren, bilaterals i que no tenen res a veure amb els Estats Units. I això, Trump respon.
10: It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say.
5: És curiós, diu, tenim un xicot de problema amb l'Iran perquè per alguna raó quan estàvem parlant a ells no els agrada dir que estem parlant. I és un patró que es repetís. Trump llança un ultimàtum públic a l'Iran, després recula, diu que les negociacions estan obertes de nou i que hi ha avanços, els mercats es calmen i tornem a començar, Alba.
11: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
20: I només uns segons per ahir, per a Nino Bravo, per a recordar que Luis Manuel Ferri Llopis va néixer el 3 d'agost de 1944 a Aielo de Malferit, a la Vall d'Albaida. S'havia convertit ja en una llegenda viva de la cançó lleugera quan, en abril del 73, va perdre la vida en un accident de trànsit. Hauria complit ahir 82 anys.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Esports. Les notícies del matí. I comencem aquest repàs a la informació esportiva parlant del València Bàsquet, que aconsegueix un reforç de luxe per a la pròxima temporada. Dani Hermosilla, hola de nou.
9: Hola de nou, Alba. Sí, es tracta d'Harmony Brooks, escorta nord-americà de 28 anys que arriba a cedir per una temporada de l'Asvel Villeurbanne. No és una fórmula massa habitual entre equips d'Eurolliga, però l'equip francès està passant per greus problemes econòmics després que li hagin fallat els inversors nord-americans que havien només multiplicat el pressupost. Brooks és un dels tiradors de 3 punts més fiables de tota la competició i, entre d'altres, també havia preguntat per ell com no el Real Madrid. Amb Brooks es tanca el joc exterior, mentre que en el club ja treballen per buscar un últim reforç per al joc interior. D'altra banda, en l'equip femení, la notícia és la renovació de Marta Suárez fins al final de la temporada amb els Phoenix Mercury. Per tant, la nova jugadora taronja es perdrà segur la Supercopa i els primers partits de la Lliga regular.
8: I sembla que també s'activa una miqueta el mercat de fitxatges al futbol.
9: Sí, ho diem, en la portada. El Villarreal anunciava ahir de vesprada la incorporació del veterà porter de 36 anys, Peter Gulaski, procedent del Leipzig alemany, i que serà la competència de Luis Junior en la porteria grogueta. D'esta manera, saludava Gulaski a la seva nova afició.
10: Hola, croquets. Ja sé que sí.
9: També hem pogut escoltar les primeres declaracions com a llevantinista del davanter belga Yanis Mousouali, que va prendre la decisió de signar pel club granota després de parlar al entrenador Luis Castro.
11: Yeah, I knew before because I follow a little bit la Liga.
9: Diu que coneix el club d'abans perquè segueix la Lliga, diu, sé que és un gran club així que estic feliç. Vaig parlar amb l'entrenador i em va dir que li agraden els equips ofensius. Vaig parlar un parell de vegades amb ell abans de signar. La primera vegada que parlaren li vaig dir directament als meus pares que volia vindre perquè m'havia sentit bé. El Villarreal i el Llevant, recordem, s'enfrontarà demà en partit amistós a les 10 del matí, un partit que el podrem veure per la televisió d'A Punt. D'altra banda, un apunt, perquè el Real Madrid va confirmar anit el traspàs de Gonzalo al Fulham anglès. Recordem que l'operació es va tancar a finals de la passada setmana i va ser clau, en el traspàs de l'esgranota Carlos Espí al Real Madrid.
8: I un altre compromís que també podrem seguir en directe este dissabte per apunt, el València-Newcastle del Trofeu Taronja, per on passa l'actualitat valencianista.
9: Un dia més hem de parlar de la búsqueda quasi desesperada d'un lateral dret en la que s'ha convertit en la posició més buida de l'equip blanquinegre esta pretemporada. Això pel que fa a les entrades, perquè de les Eixides André Almeida té una oferta en fer del Swansea anglès. L'acord entre els clubs podria tancar-se en breu, però qui sembla no estar massa convençut del traspàs és el propi futbolista, que preferís valorar altres opcions. El València necessita alleugerir la plantilla i l'eixida del migcampista és una de les prioritats.
8: Deixem de banda el futbol. En tennis, derrota de l'espanyol Rafa Jodar en la seva primera final d'un ATP 500 en Washington.
9: Sí, recordeu que va ser un partit ajornat diumenge per la pluja. Va ser contra el tenista local Taylor Fritz, que es va emportar el títol després d'un ajustat 7-6 i 6-4. Jodar va patir molts problemes físics durant la final. I qui ja està recuperat de la lesió a la moñica, afortunadament, és Carlos Alcaraz, del Murcia, que ha despertat màxima expectació al Club Arena Platja de Sant Joan d'Alacant, o prepara la seva immediata tornada a la competició, que serà un poc més d'una setmana en l'obert dels Estats Units.
8: Per acabar, tenim notícia destacada de ciclisme. Quina?
9: Sí, tenim una notícia que estàvem desitjant. És la notícia de l'estiu per als amants del ciclisme a Espanya, perquè Tadej Pogačar correrà la Vuelta Ciclista a Espanya. Ahir, el seu equip, l'UAE Team Emirates, ho va confirmar. El ciclista més en forma del pilot internacional, recent campió del Tour i per a molts el millor de la història, tornarà a participar en la ronda espanyola 7 anys després. La Vuelta és l'única gran prova que encara ha guanyat l'eslové, i recordem que hi ha 4 etapes de la Vuelta en guany que estan per carreteres de la Comunitat Valenciana.
8: Estarem pendents. Gràcies, Dani.
9: Molt bé. Adéu.
8: Pel que fa al trànsit, augmenta l'afluència de cotxes a la xarxa viària, però de moment registrada no hi ha al PIDE cap retenció destacada.
12: No, tampoc hi ha incidències notificades a Metro València. Pel que fa als trens, els avisàvem ades que Adif havia informat de trens entre Castelló i l'Aldea amb posta Tortosa que es veien afectats per una incidència entre Orpesa i Santa Magdalena de Polpís. Uns treballs programats, informàvem, han generat minuts abans de la incidència. Doncs Adif acaba d'informar a través de xarxes que la incidència està solucionada, que la circulació tendeix a normalitzar-se de manera gradual.
8: I pel que fa a l'horatge, són ja les 8:34, està així de nou Victòria Roselló. Parlàvem d'eixa calor, però també dels avisos per temperatures i de les possibles tempestes de vesprada ja cap al nord. Conta'ns.
13: Així és. De fet, ahir ja tingueren de nou algunes tempestes que creixeren als ports principalment. No deixarem molta pluja, apenes 5 litres per metre quadrat, sí que algo de pedra, de granís. I hem de dir que avui pot tornar-se la situació a repetir, és a dir, que de vesprada podrem tindre creixement d'eixos núvols de tronada típics de l'estiu. En este cas també seran restringits a les zones de l'interior nord, però podrien deixar també acompanyament elèctric i algo de pedra, per tant hem d'estar pendents, perquè recordem que el risc d'incendis continua sent extrem a les nostres terres. I hem de dir també que avui pugen les temperatures després de que ahir baixaren una miqueta les màximes. En realitat no es va notar massa perquè vam tindre un dia molt boscós, i de fet avui hem tornat a tindre també una nit tòrrida a les comarques de l'interior, amb mínimes que no han baixat dels 27 graus en molts punts de les comarques litorals i també en zones de l'interior. Tornarà a repetir-se esta propera nit, i mentrestant les màximes avui pugen i han fet activar els avisos a l'Agència Estatal de Meteorologia en previsió de temperatures que passen dels 38 graus en les comarques de l'interior i que puguen fregar els 40. En la costa es mantindran entre 30 i 35. I sembla, podem dir-ho ja, que a partir del dimecres les temperatures es normalitzaran una miqueta, seran d'estiu, però les que correspon a l'època de l'any i no per damunt del que haurien d'estar com tenim estem experimentant en les últimes setmanes.
8: Doncs gràcies. Demà ampliem eixa previsió. Són les 8:36. Continuem així en les notícies del matí.

0: les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: Cita important. Avui la Unió Europea busca donar una resposta conjunta a la crisi oberta a Ceuta. Elpidia, hola de nou.
2: Hola, Alba. Els ministres de l'Interior dels 27 es reuneixen avui per abordar una qüestió que ha tensat les costures entre els socis. En les últimes hores el focus el tenim en si el govern espanyol sabia o no del perill d'una entrada de migrants d'aquestes dimensions. Interior assegura que el Centre Nacional d'Intel·ligència no alerta de la magnitud de la crisi, mentre que des de Defensa Margarita Robles defen l'organisme i li demana al Marroc que investigue. El País Veí culpa les xarxes i les màfies de la situació. Ara bé, fa uns minuts hem sabut que Rabat va avisar Espanya dies abans de la crisi. Això és el que diu el govern de Rabat a principis de juliol, perquè la sentència del Tribunal Suprem debilitava la cooperació migratòria. Ho diu l'agència EFE.
1: A casa nostra es constituirà un SECOP i a l'Eliana i a Castelló es tancaran els paratges naturals i s'activarà el nivell màxim de preemergència pel risc extrem d'incendis. La Generalitat ha anunciat el dispositiu de seguretat especial per l'eclipsi total del dia 12.
2: Sí, un dispositiu que comptarà amb 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats i 26 mitjans aeris. El Consell fa una crida també perquè es limite l'ús del mòbil per tal d'evitar un possible col·lapse de les telecomunicacions. I atenció al que diuen les veus expertes. Mentre que a Castelló i al nord de la província de València es farà de nit durant més d'un minut, a Alacant el sol no arribarà a desaparèixer de tot. I encara que la diferència siga només de l'1%, els astrònoms, com ara Paco Colomer, asseguren que l'experiència no té res a veure.
3: No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tinga l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç, perquè realment valdrà molt la pena.
1: I continua sense controlar l'incendi de la Vall d'Uixó. S'espera que la notícia la puguem donar ja en les pròximes hores, mentre les localitats afectades continuen pensant en la reconstrucció.
2: Sí, fan una doble crida a les administracions perquè les ajudes arriben i a la ciutadania perquè no deixen de visitar Artana, ho ha dit el seu alcalde, tot i que el verd hagi desaparegut.
4: Primer necessitem les administracions superiors que estiguin al nostre costat, que ens ajuden, que compten en Artana. I després necessitem a tots vosaltres, no? Els mitjans de comunicació i a tots els veïns d'altres poblacions, d'altres províncies, d'altres comunitats, que tornin a Artana, que vinguin a Artana, que Artana té moltíssimes més coses que oferir.
2: També avancen les investigacions i cada vegada més tot apunta a la crema directa intencionada de vegetació amb un encenedor.
1: Són ja les 8:39, pausa i de seguida comencem amb l'anàlisi en les notícies del matí.
5: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
7: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
10: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Thank you.
0: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
1: Temps per a l'anàlisi en les notícies del matí. Són les 8 i 41 minuts i presentem ja les persones, als homes, guidors, que ens acompanyen en esta tertúlia. Comencem per José Miguel Vigara del diari Levante. Bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Bon, ben retornat, crec, de
12: sí,
1: les vacances.
12: Perquè sí, perquè m'he incorporat de vacances i, a més, vinc de Marràqueix, una ciutat de Marroc que està molt d'actualitat en Marroc, encara que Marràqueix no tenia res a veure la situació en Ceuta.
1: No és fronterera. Doncs després ens contes què tal aquestes vacances i què tal és treballar en agost, que n'hem fet un parell de vídeos i un parell de cròniques en la ràdio al respecte d'això de treballar en agost. Toni Jiménez no treballa en agost, o sí?
13: Me queden uns dies i estic comptant les hores.
1: Doncs una miqueta d'agost i una miqueta de no agost. Periodista de l'ABC, moltes gràcies per acompanyar-nos també avui. Companys, precisament parlava José Miguel d'aquesta qüestió de que el Marroc està d'actualitat i volíem obrir per ahir eixa tertúlia. Ja sabeu que avui tenim una cita a nivell geopolític, diguem-ne, internacional important, perquè els ministres d'Interior dels 27 es reuneixen per abordar esta crisi migratòria i també humanitària que ha deixat el que ha passat a Ceuta. És una qüestió, la de la migració, que tensa les costures entre els socis. D'eixa reunió que es fa avui es dona per fet que eixirà un missatge de solidaritat cap a Espanya, però també un avís, una espècie de crida a reforçar el control fronterer. La crisi de Ceuta, com dèiem, ha tensat o ha d'alguna manera evidenciat la divisió respecte a la Unió Europea. Una part dels països membres doncs han criticat durament eixes polítiques migratòries espanyoles. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, directament assenyalava fa apenes unes hores el govern italià com a un dels governs que no ha mostrat eixa empatia, eixa solidaritat, eixa tots a una en Europa.
14: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos.
1: Aludia directament Álvarez a Itàlia perquè efectivament sembla que un poc és el país que ha dut la capdavantera, diguem-ne, fins i tot va anunciar la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya. Finalment no va ser del tot així perquè tampoc no és possible, però vaja, l'amenaça està ahí. Hi ha altres països, com ara Finlàndia, Dinamarca, que han reclamat a Espanya mesures més contundents en la frontera amb el Marroc. Com veieu esta divisió, esta espècie d'Europa, no sé si dir a dos passos o directament a passos contraris?
15: Sí, bueno, jo espero que de la reunió d'avui dels ministres d'Interior sorgisca una posició més unida del que hem vist en les últims dies, últimes hores, no? Sobretot perquè parlem d'aliats, no? En este cas, jo crec que sí que és de veres que l'actitud del govern d'Espanya en un primer moment i s'ha mantès, excepte Margarita Robles, no?, que sí que ha donat un pas un poquet endavant per assenyalar un poc més al govern del Marroc, però una actitud un poc defensiva amb els que són els seus aliats. Jo crec que de la reunió d'avui hauríem d'esperar que el govern d'Espanya siga transparent, que rendisca comptes. Crec que hi ha una cosa que hi ha que explicar, que és si realment va haver un avís del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, respecte a eixa entrada. Crec que ja s'hauria de ser un poc més contundent també en el govern del Marroc, sobretot perquè al final tenen també poden fer i desfer, no? D'alguna forma en els controls, en la vigilància que es tenen també d'eixida, diguem. Està clar que Espanya té que posar controls d'entrada, però també el Marroc ha de col·laborar en aquest aspecte i sobretot esperaria aquesta rendició de comptes davant dels aliats europeus, però també la rendició de comptes en les càmeres legislatives espanyoles, no? En el Parlament, en el Congrés, en el Senat, que és que una exposició en el lloc en el que s'ha de fer, no? Que és la càmera legislativa de l'estat espanyol. Crec que, tot i les dates en les que estem, no? Que pareix que estem tots un poquet de vacances, que s'ha quedat tot un poquet en l'aire, crec que la situació és lo suficientment complicada e important com per a que d'alguna manera els actors polítics, si no parlen no només del govern, també l'oposició es fiquen les piles i es fiquen a treballar, sobretot per a posar solucions permanents a una situació que per què no es pot tornar a repetir, clar. I sobretot perquè estem parlant, i crec que a vegades també en el perdona que t'he tallat, però en el debat polític moltes vegades s'oblidem que estem parlant de persones. Això sobretot.
1: Deia Toni, autocrítica o rendició de comptes per part del govern i més contundència cap al Marroc, n'ha faltat? Deixes dos coses.
12: A veure, jo crec que sí que ha faltat una certa... marcar una posició més intensa, més clara d'Espanya respecte del Marroc. Ahir ja la ministra de Defensa ja va apuntar una qüestió certa, és a dir, aquesta crisi no pot ocórrer si Marroc pren mesures, si Marroc fa el que té que fer, i és controlar a la seua població, és a dir, això no pot passar, no poden eixir 50.000 persones d'un país, o 60.000 que se dien en la primera xifra, sense que aquest país s'entere, és a dir, ahir ha hagut una situació d'una relaxació, sinó inclús permet, o sigui, voler impulsar aquesta situació, és a dir, jo crec que ha sigut molt greu el que ha passat. Efectivament, hem viscut una emergència nacional, però jo compartís la gran part d'arguments que comentava el company Toni, però jo, per aportar elements nous, és a dir, la Unió Europea, en termes generals, lo han vist en temes de defensa relacionats amb la guerra d'Iran, o la Unió Europea està davant d'un escenari nou, absolutament, totalment innovador, i té reptes immensos que ha d'abordar necessàriament, i un repte immens és el de la immigració, el de tractar una política migratòria general i conjunta de tots els països de la Unió Europea. En el cas d'Espanya i d'Itàlia, efectivament, són les fronteres naturals per on arriba una gran part de la migració a Europa, però no són els únics països, perquè, clar, entren per Europa, entren per Espanya o per Itàlia i després volen desplaçar-se cap al centre, normalment a França, inclús a altres països. Clar, el tema és que no és una qüestió domèstica només d'Espanya, és una qüestió de tota la Unió Europea. Clar?
1: Doncs crec que ens escolta ja, tenim al telèfon Javier de Lucas, ell és catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Javier, professor, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Bueno, el que hem viscut estos dies, el que estem vivint i ara analitzant, ja va ocórrer el 2021, el 2014. Li pregunto no només pel cas del Marroc amb Espanya, que és el que ens ocupa, però podríem dir, senyor Lucas, que el dret al lliure moviment s'ha convertit d'alguna manera en un element de xantatge polític?
16: Jo no crec que siga tant el dret al lliure moviment, sinó la nostra resposta al control dels fluxos migratoris, no? Uh-huh. És a dir, el dret al lliure moviment no ha existit mai com tal dret afirmat, ni tan sols a la Declaració Universal dels Drets Humans. Està sotmès a condicions de la part dels estats que tenen un fonament lògic del punt de vista de la sobirania estatal, no? Però el que passa és que posar per damunt la sobirania estatal i el control fronterer per damunt dels drets humans, això és inacceptable. Jo crec que jo discrepe d'un dels arguments que he sentit, que és allò de que a Europa estem davant d'un repte nou del punt de vista migratori. No, el repte de la gestió migratòria és un repte molt antic, i la utilització de la pressió migratòria com a eina dels països, diguem, d'origen i trànsit, uh-huh, és tan antigua com la declaració de Jomo Kenyatta, del que quizás se acuerden alguno de los oyentes, el primer gran presidente de Kenia, que denominó a la migración el arma de los pobres. Es decir, ninguna novedad respecto a esto. Bielorrusia y Rusia ya nos han dado ejemplos, y la propia Polonia y Hungría, de utilización de los movimientos migratorios como un elemento de presión. No es una novedad esto. Lo que pasa es que nosotros somos esclavos de la geografía y tenemos un vecino a 14 kilómetros al sur que puede controlar eso, y que además tiene un papel geoestratégico importantísimo en el Mediterráneo, en el que puede competir con España y con Gibraltar en el control del Mediterráneo, y eso a Estados Unidos y a su socio Israel le interesa, y eso explica también pues las tomas de posición en el ámbito geopolítico que, digamos, dejan a España en una situación poco favorable.
1: Uh-huh. ¿Está España lligada, per allò que comentara vostè de que d'alguna manera som esclaus de la geografia, està Espanya lligada a mantindre una bona relació amb el Marroc pel veïnatge pròxim i per a evitar doncs, que passen capítols com este?
16: Jo crec que el desitjable és que siga una bona relació. Ara, jo afegeix immediatament que una bona relació, però basada en la, digamos, posició molt ferma d'Espanya front als intents de xantatge continus del Marroc. Mm-hmm. Jo crec que és el que manca, sí, i el que, com han subratllat els tertulians, manca també una explicació clara que jo no crec que es donarà avui a la reunió dels ministres d'Interior d'Europa, una explicació que, primer lloc, és una explicació al Congrés dels Diputats en Espanya. A mi em sembla inexplicable l'ausència de la ministra de Migracions i la ministra de Joventut i Infància en tot això, perquè, com també s'ha sotolineat a les intervencions dels tertulians, el primer de tot és la consideració de que hi ha hagut un número molt important de morts i desapareguts, i el primer de tots és la responsabilitat. Jo també no crec que siga gens estrany subratllar també la contradicció entre els ministres de l'Interior i de Defensa, que implica també el CNI. Mm-hmm. És a dir, allí cal moltes explicacions de la part del govern. El govern ha estat bé reclamant, reivindicant la soberania espanyola, però ha mancat un fum d'explicacions i, sobretot, una posició molt ferma front al Marroc, perquè jo, allò del ministre d'Assumptes Exteriors, que la única queja que ha tenido ha sido contra el gobierno de Italia, cuando son 22 los gobiernos que han criticado a España y alguno de ellos supuestamente socialdemócrata, como el de Frederiksen, y no haya dicho una palabra y sostenga la teoría a todas luces inaceptable de que Marruecos es un socio fiable, eso es absolutamente insostenible.
1: Profesor.

0: Consejo de hoy es que Europa no puede no ser solidaria en el respeto y la defensa de las fronteras de la Unión Europea, que han sido atacadas, esa es la verdad, de una manera o de otra y con la complejidad de factores que se quiera, que han sido atacadas en Ceuta. Y lo que España tiene que conseguir es que se resalte ese consenso. Yo creo que ese es un punto en el que los socios, por mucho que discrepen de nuestra política migratoria y quieran utilizarla para, debilitar la posición española, pero ese es nuestro punto fuerte. Los socios europeos no pueden no defender la soberanía europea y el control de nuestras fronteras. Y eso es lo primero que yo creo que España debería exigir en la reunión de hoy.
1: Profesor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Dret y Filosofía Política en l'Institut de la Universitat de València, l'Institut de Drets Humans. Moltes gràcies per haver atès la telefonada de la ràdio pública.
0: Gràcies a vostè.
1: Adeu.
0: Gràcies a vostè. Adeu, adeu.
1: Bé, companys, hem de tancar este assumpte perquè en parlem d'un altre. Volíem avui també, estos dies, parlar de dependència, posar aquest assumpte que ens preocupa a tots i a totes per damunt de la taula. I això ho fèiem perquè sabeu que en les últimes setmanes el Congrés ha aprovat una reforma que blinda que l'Estat aporte el 50% del finançament de la dependència. Volem saber esta decisió que, com dic, ha rebut l'aval del Congrés, de quina manera pot canviar, no?, la manera en com gestionem i en com s'està treballant la dependència si a casa nostra. Tenim amb nosaltres en l'estudi a Ana Belén Montero, ella secretària de Polítiques Públiques i de Protecció Social de Comissions Obreres. Ana Belén, bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlàvem de, doncs, d'eixa decisió, no?, d'eixe canvi. Quina valoració fan vostès des de Comissions Obreres d'aquest canvi, d'eixa reforma que blinda que l'Estat aporte la meitat, el 50% del finançament a la dependència?
2: Bueno, pues es una buena noticia. La nueva financiación del gobierno central a las comunidades autónomas nos va a permitir actuar sobre una cuestión esencial, que es que las personas cada vez viven más, la esperanza de vida cada vez es mayor y por tanto es necesario pues una mayor dotación de servicios públicos, de recursos para abordar todas las necesidades actuales del sistema. Es necesario pues para las personas mayores una atención más especializada, más continuada. Perdón. Esta decisión política realmente responde a una reivindicación histórica de nuestra organización, que era el refuerzo del estado de bienestar. Se va a reforzar en unos 2.200 millones de euros a nivel de todo el estado, a nivel de comunidad autónoma, unos 535 millones. Además, es una decisión importante la de que el Estado financie un 50% del gasto total de la atención a la dependencia y, por tanto, para nosotros realmente es una buenísima noticia.
1: Parlem de llocs de treball. La Comunitat Valenciana podria crear, algunes estimacions parlen així, de 12.700 nous llocs de treball que estiguen vinculats a aquest sector, al sector de la dependència. Des del sindicat, no sé si més o menys coincideixen amb aquesta xifra i si podríeu donar-nos com una idea dels perfils més demandats en aquest sentit.
2: Claro, en la actualidad en nuestra comunidad son aproximadamente unas 71.000 personas trabajadoras en el ámbito de los servicios sociales. Por tanto, esta nueva financiación realmente puede suponer una mejora importante de las plantillas, pero tiene que existir un compromiso por parte de la comunidad para incrementar a nivel de personal. Podríamos estar hablando, sí, de un 18% aproximadamente de incremento del personal, y estamos hablando de un sector realmente feminizado, ¿no?, en el que se dan una gran multitud de una diversidad de perfiles en la atención a la dependencia. Son equipos multidisciplinares, estamos hablando de trabajadores sociales, de psicólogas, técnicos de integración social, auxiliares de ayuda a domicilio, y lo que sí que es necesario realmente es un refuerzo también de los servicios sociales municipales, puesto que son la entrada al sistema de atención a la dependencia.
1: parlem d'aixòs perfils, però també de precarietat des de Comissions Obreres, des de el sector, des dels sindicats, ja fa temps que se denuncia no només que està feminitzat, que sol anar lligat, sinó que és un sector molt precari en el sector de les cures, ja dic que sol estar afegit i sol estar unit el sector feminitzat amb el sector precaritzat. Com es pot garantir que tots aquests recursos nous es traduïsquen en ocupació, però en ocupació de qualitat?
2: Pero efectivamente estamos hablando de un sector, como bien comentaba, feminizado, precarizado, muy poco reconocido. Cuanto mayor es el valor social del trabajo de los cuidados, mayor es el valor añadido, ¿no? Menor es a nivel de coste, ¿no? Uh-huh. En el empleo. Realmente en nuestra comunidad estamos hablando de un sector precario. Más del 50% del personal en servicios sociales tiene un contrato eventual o parcial, y esta inestabilidad supone también una afectación directa en la calidad del sistema. Desde nuestra organización llevamos muchísimo tiempo reivindicando una mejora en las condiciones laborales del sector de los servicios sociales. De hecho, convocamos hace unos meses una huelga en servicios sociales respaldada por miles de profesionales en nuestra comunidad. Con el anterior gobierno del Botánic alcanzamos un acuerdo entre patronales y sindicatos más representativos de mejora de las condiciones laborales, que no fue respetado por el actual gobierno valenciano, y por tanto vamos a continuar reivindicando esa mejora salarial y en condiciones del personal de la atención a la dependencia.
1: ¿Cree que s'ha obert una mesa de diàleg entre ministeris, sindicats i patronal? No sé quines expectatives tenen posades en eixa mesa de negociación.
2: Bueno, para nosotros es una buena noticia. Comisiones Obreras llevamos tiempo demandando esa convocatoria de mesa de diálogo social a nivel estatal, ¿no? Entendemos que es la mejor herramienta para construir un sistema de cuidados fuerte. No obstante, las competencias están transferidas. Perdón.
1: Pot veure, sí. Ana Belén, mentre pot veure aigua. Estàvem parlant així en les notícies del matí de les possibilitats o un poc de la nova visió que aporta esta decisió del Congrés. Entenem que també vindran euros addicionals, vindran més diners per a la dependència, i li preguntava per eixa mesa de negociació que està oberta, sí. o que s'ha anunciat que s'obrirà entre el Ministeri, entre sindicats i patronal.
2: Vamos a ver si me deja la garganta, que estoy un poquito constipada.
1: Sí.
2: Bueno, pues como comentaba, estábamos pidiendo al gobierno valenciano que también convoque las mesas de diálogo social. Las competencias realmente están transferidas a nivel de comunidad autónoma, y por tanto sería inexplicable, incomprensible que una reforma sin precedentes, una financiación uh-huh. histórica en nuestra comunidad, no viniera acompañada de un proceso de diálogo con los agentes sociales para realmente incidir en esa mejora en la calidad del propio sistema.
1: Una última pregunta que li vull fer en este cas al respecte de les llistes d'espera. En principi, és de preveure que aquest augment de finançació repercutiria en una reducció de les llistes d'espera. Quins són encara els principals obstacles que dificulten l'accés a les prestacions de la dependència o els retards i aquestes llistes d'espera tan llargues?
2: Bueno, desde que entró en vigor la ley de dependencia ha habido una serie de fortalezas, y es que al sistema se han incorporado 182.000 personas beneficiarias que están siendo atendidas. No obstante, existe actualmente una lista desorbitada de personas que se encuentran pendientes de recibir una prestación o servicio en nuestra comunidad. Uh-huh. Son aproximadamente 16.000 personas, y bueno, pues para poner solución a este grandísimo problema es necesario un refuerzo de plazas públicas, más servicios profesionalizados, incremento de personal. Pues por ejemplo, es necesario un incremento en los servicios de atención domiciliaria, que una persona, si quiere envejecer en su domicilio, pues pueda hacerlo sin necesidad de ser institucionalizado. Son necesarios también uh-huh. un sistema territorializado, que una persona, si quiere recibir una plaza de centro de día, no se tenga que desplazar a cientos de kilómetros de su propia vivienda para poder recibir ese tipo de servicios. Por tanto, bueno, pues nos encontramos ante una serie de necesidades importantes que hay que abordar, y esta financiación realmente pues puede suponer una ayuda muy importante para poner solución. Sí.
1: N'estarem, per tant, pendents. Ana Belén Montero, secretària de Polítiques Públiques i Protecció Social de Comissions Obreres, gràcies per la visita a la ràdio pública i a la televisió.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia. Són les 8 i 9 minuts. Ens queda molt poc de temps, però encara volia jo intentar que posarem damunt la taula un parell de temes més. Mentre la nostra convidada Ana Belén ix de l'estudi, m'agradaria connectar amb els companys d'Alacant, en concret amb Pere Conca. I és que ja ho hem comentat, hem parlat del malestar en aquest informatiu, del malestar de part del veïnat de Dénia per la modificació del Reglament General de Costes. És una modificació a la qual també s'oposa la Generalitat. No sé si tenim ja aquesta connexió amb Pere Conca, Alacant. Pere, bon dia.
3: Alba.
1: Pere, doncs dèiem això, no? Que la Generalitat s'oposa a aquesta modificació del Reglament General de Costes. Per què? Conta'ns.
3: Sí, i es va repetir ahir al municipi aquesta idea de la Marina Alta, a Dénia. El vicepresident, tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mas, i si veu l'escoltem i que s'explique per què s'oposa a la Generalitat.
4: Més de 50 propietaris van a perdre la seva propietat per el deslinde i molts, centenars, milers inclús, van a veure's afectades les seves propietats per passar a ser el que es diu zona de servidumbre de protecció, és a dir, a no poder fer reformes en les seues cases i a perdre part dels drets que ja tenen com a propietaris.
3: Per això va afirmar que el govern valencià combatrà esta modificació del Reglament General de Costes per la via administrativa, política i judicial. De fet, Martínez Mas va anunciar que el Consell presentarà el corresponent recurs el mes que ve. També pensa que no hi ha suficients garanties tècniques i jurídiques amb la modificació, sobretot perquè la nova legislació planteja que amb només un gran temporal siga suficient perquè una vivenda passe a domini públic.
4: Ixa barbaritat que significa que una única ona, una única gota d'una aigua que banyi una propietat deixa de ser propietat privada i passa a ser domini públic. Ixa barbaritat és la que està en aquest moment impulsant-se de forma dissimulada en un decret que porta un títol que sona molt bé, però que porta ixe veneno dins.
3: En tot, encara queda molt per a dir un enfrontament per la modificació d'aquest Reglament General de Costes entre el govern central i l'autonòmic.
1: Gràcies, Pere. Doncs abordem aquest enfrontament, aquesta diferència de visions. Ja ha anunciat el Consell que recorrerà contra aquest nou reglament. Toni, com ho veieu?
5: Bueno, és un reglament que ja substitueix el de 2022, que el Suprem de fet va tombar, perquè que era una cosa que no recordava, i ahir vaig tindre que estar mirant, però també perquè a més portem un tema avui en ABC Comunitat Valenciana respecte als veïns, no? Donant també veu als veïns. És un reglament, substituïs, dic, el de 2022, el va tombar el Suprem perquè no havia passat per consulta pública i ara, diguem, s'ha tornat a fer un procés en el que tampoc, no sé, no s'ha buscat el consens o no s'ha buscat almenys tindre també l'opinió del veïnat, que considera pues, que està en una situació d'inseguretat jurídica. És, ho contava en Martínez Muz en Ixeta i de veu que heu posat, no? Diguem que el punt més polèmic és el que en el que s'exposa, diguem, que un crònic episodi meteorològic, no? Sí. Pot provocar que s'amplie el domini públic. Jo crec que una vegada més se fan les coses d'esquenes als afectats, que d'alguna forma pues, es troben indefensos davant de la magnitud, no? De l'administració. Jo crec que sentar-se a negociar i sentar-se a parlar sempre és una bona opció, i crec que en este cas no s'ha fet.
1: Parlava, Toni, del necessari debat o de la trobada amb les persones afectades. Nosaltres en l'informatiu ens contava també Pere Conca que de moment almenys hi ha 50 habitatges a Dénia, a les Deveses, que ja passen a ser de domini públic i quasi 100 calculen en tota la costa de Dénia. El Consell ja ha anunciat que recorrerà sobre esta decisió, però no pareix que hi hagi una intenció de seure's a negociar d'alguna manera.
6: I és que, a veure, i també han sentit en el programa, en el Notícies, els afectats dient que tenen les seues títols de propietat al dia regular legal. A veure, però és que així n'hi ha una qüestió que igual és políticament incorrecte dir-lo. Estos senyors efectivament tenen drets i efectivament són famílies afectades que pot ser inclús estiguem parlant de la primera i única vivenda, que no siguen ni tan sols una vivenda de segona residència, etc. Per tant, també estem davant de drames familiars, no? Però dit això, aquestes persones, i tinc que dir-lo clarament, estan en un terreny que des del principi, des de fa 50 anys, 100 anys, se sabia, s'intuïa que no era un terreny urbanitzable, que no era un lloc normal per a viure. No s'enganyen tampoc. És com quan han vist en les localitats costaneres de Castelló que ve un maremoto, Pedrolicina, però ve un fenomen estrany i s'inunden perquè estan a vora de la mar i no haurien d'estar a vora de la mar. I és un debat de fons que és molt complicat i molt complicat a cometre quan estem parlant de 50 famílies. Però és que algú ha de dir també que s'han instal·lat, quan s'instal·la un i se fa la seva caseta en la muntanya, i resulta que ve després un senyor i diu: vostè no pot fer-se una caseta a la muntanya, ha d'urbanitzar i ha de pagar uns diners que vostè no té ara. És a dir, clar, jo tinc, és que és la meva casa ja, però és que vostè s'ha instal·lat en un lloc on no podia. No s'enganyen. Per tant, efectivament, la Generalitat ha de defensar els interessos d'aquestes persones. Sobretot s'ha d'abordar aquest tema en molt de diàleg, s'han d'estudiar solucions, fins i tot solucions personals per a aquestes famílies, però clar, no oblidem que el terreny, el domini públic, és de tots, de meu, de teu, Alba, dels nostres avantpassats, dels nostres fills. És important cuidar les nostres costeres, la nostra costa, perquè estem cuidant el medi ambient. Clar.
1: Sembla que no hi ha manera d'entendre-nos tampoc, eh? És com una lluita antiga, eixa lluita entre costes i entre els governs valencians sol passar. També volia que abordarem o que parlarem d'eixe eclipsi solar, que no sé si en principi penseu anar a algun dels punts o gaudir d'alguna manera d'ell. Nosaltres he de dir que com matinem tant, probablement passe que ens l'haurem de perdre, però ja ahir s'ha presentat eixe dispositiu de seguretat, un dispositiu que es desplegarà per a veure l'espectacle de forma segura. Sentim el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
7: El día 12 se constituirá un CECOPI aquí en el Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Saben ustedes que fundamentalmente el eclipse total se podrá visualizar desde la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, saben ustedes que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
1: És un dispositiu ben ampli. Hi haurà 2.500 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil desplegats, 26 mitjans aeris. Com veieu de complicat allò de mantindre l'equilibri entre poder efectivament gaudir de l'eclipsi, atraure tots aquests beneficis que a nivell turístic pot ser que ens vinguin, però d'altra manera fer que es veja de forma segura, sense aglomeracions, etcètera, etcètera.
6: És un repte important, eh? Jo pensava ir sobretot no tant en els valencians, que també, sinó quina quantitat de persones d'Aragó, de Terol, de catalans, etc., inclús de manxers, van a dir: anem a acostar-se a tal lloc de la Comunitat Valenciana que mos pilla a prop per a veure-lo, perquè clar, en este cas la Comunitat Valenciana té una sèrie de punts de referència que són ideals, que són perfectos per a veure l'eclipse, no? És a dir, sí, és un repte majúscul, és un repte gegant, i efectivament per això se van a desplegar tants agents, per això s'està mobilitzant tot això, no? Però en fi, de tot això, pues, la recomanació ha de fer, pues, com dia l'astrofísic Onofre Colomer, un gran astrofísic de Quart de Poblet, pues, anar a un lloc que siga segur i disfrutar de l'espectacle dins de les recomanacions de les autoritats i de la Generalitat.
1: Una de les coses que preocupava i que, de fet, teníem tall de veu, tenien declaracions del conseller amb este detall, era aquests problemes que podria haver en les telecomunicacions, perquè es preveu, passa també quan hi ha grans manifestacions i esdeveniments similars, no? Allò de milers de persones gastant al mateix temps el mòbil, emetent en directe, hi ha precedents de complicacions, per exemple en un dels últims eclipsis més importants que va haver als Estats Units, que van caure directament les comunicacions.
5: Bueno, anem a intentar disfrutar-ho en temps real, no? I deixar un poc
1: sense pantalla,
5: la tecnologia, sense pantalla. Sí, jo crec que són dos en concret, no? La primera esta, no? El que puguen caure les telecomunicacions, i després també se va estar molta atenció en les zones forestals, perquè també
1: estem en risc.
5: Allò de que me'n vaig a la muntanya, no? A veure l'eclipsi. Jo crec que així fan molt bé de tindre un dispositiu molt extens, a més molt coordinat entre les administracions, que això també està molt bé, també pel que tu comentaves, no? Que puguen vindre també gent d'altres comunitats autònomes que puguen desplaçar-se a llocs que estiguen a prop de les seues comunitats així de la Comunitat Valenciana. Però sobretot jo crec que així la clau va estar un poquet en la consciència que tinguem cadascú, no? del lloc en el que decidim veure l'eclipsi, si sobretot si és una zona forestal, no? Mm-hmm. que quan se'n anem a casa, quan se'n tornem a casa, tornem a deixar el lloc conforme l'hem trobat i evitem no només en el mateix moment, sinó també a futur, que allò pugui sorgir, que pugui sorgir algun problema més greu. I a més ho hem vist en Baiduc Sostos dies, que ho tenim molt recent, i sabem el drama que és.
1: Mm-hmm. Doncs n'estarem pendents, encara queden alguns dies, així que bueno, tractarem de contar-ho de la millor manera possible, perquè també des dels mitjans de comunicació es fa aquesta tasca. Companys, són les 9:20, estem a punt d'anar a la publi i finiquitar ja el que queda de les notícies del matí, però no ens resistisc a posar música i a fer-vos alguna pregunta, un repte, o bé, no sé si s'atreviríeu, 140 concerts en un any. Ho veieu viable? Doncs vos conte. És el repte al qual s'enfronten José i Ricardo si ho aconseguixen. Estos dos amics apassionats de la música aconseguirien entrar al rècord Guinness, que està en 138 concerts. És una aventura que ja han emprès, que va començar el 18 de gener, que està perfectament documentada i que acabaran, si tot va bé, el 17 de gener de 2027. La nostra companya Maje Jorge ha parlat en els dos.
8: Una entrada, una foto, un concert, i així fins a 140. Ricardo y José han decidido hacer de la pasión por la música un récord Guinness.
9: Llamo a José y digo, oye José, tenemos que intentar conseguir el récord Guinness de mayor número de asistencia al concierto durante un año. Nos apuntamos, tenemos que ir siempre los dos. Y se tira para adelante, vamos.
8: Arribar a esta cifra en un año es un desafiament que posa a prueba la agenda. Necesitan al menos 3 o 4 concerts a la semana, a vegades en un día.
10: Tienen que ser salas con un aforo como mínimo de 200 personas. No valen grupos de tributo, no valen festivales. Hay que documentar un poco cada concierto que vamos, pues bien con entradas, invitaciones, fotos, vídeos. Incluso tenemos que presentar una hoja de testigos.
8: Han fet del circuit de les sales de València la seua segona casa.
9: Un sábado hicimos 3 conciertos. No fuimos a las 16 tonadas que estuvimos viendo a Seven Watt, a Invictus, de ahí nos fuimos a ver a The Paisa Menina de Pura Hertz, el Moon, y de ahí nos volvimos otra vez a Cristonas a ver a de Mocetones. Una locura.
10: La reacción de todo el mundo es de sorpresa y de ánimo.
8: Encara els queden 56 concerts abans que acabe el any.
9: Mi mujer dice que estamos locos, en el primer momento me dijo que estábamos locos, pero como ya nos reconoce.
10: Participan un poco de esta movida y nos van animando, nos preguntan por dónde vamos.
8: Pasió, bogeria o només un somni.
1: O només un somni. 56 concerts els queden, estem ja a principi d'agost, ho veieu viable?
5: Bueno, jo ho veig molt cansat, per a després anar a treballar tots els dies. Jo crec que, home, si ho compaginen el cap de setmana tot, no? intenten clavar-ho tot ahí.
1: Igual toquen a més d'un concert per dissabte.
5: Sí. Mare, no,
6: recomanació és coneixement, sí. Drogues, no? I beguda, jo crec que aigua, perquè...
1: Bé, ells van de concert, però ningú ha dit que...
6: Per això,
1: que,
6: per això.
1: Que hi ha ja beguda pel mig, eh?
6: Per això és anar de concert i poc més, pense jo. Perquè si no, no te donarà...
5: I unes bones esportives.
1: Vaja, això és comoditat davant de tot, sí. Doncs n'estarem pendents, seguirem les aventures de José i Ricardo, veurem si efectivament entren en el Guinness dels rècords per fer aixòs 140 concerts en un any. Són ja les 9:24, anem de seguida a fer una parada per a la publicitat i acomiadem als periodistes que ens acompanyen avui, a Toni Jiménez de l'ABC, moltes gràcies.
5: Un plaer.
1: I a José Miguel Vigara de Levante. Crec que no hi ha cap de concert a la vista, eh?
6: No, de moment no.
1: Moltes gràcies, José Miguel, adeu.
11: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
15: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
16: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu!

0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Són ja les 9 i 26, 4 minuts que aprofitem per a repassar i per actualitzar la informació que els estem contant. I en primer lloc parlem de l'atur. Fa només uns minuts que s'han publicat els resultats últims. L'atur ha augmentat al juliol en més de 7.000 persones a la Comunitat Valenciana. És un 2,49% més respecte del mes anterior. Això suposa el segon major augment per comunitats en xifres absolutes per darrere de Catalunya. Deixa el número total de desocupats a casa nostra en 288.672 persones. En la comparació anual, l'atur ha baixat en 5.296 persones a casa nostra, és un 1,80%. Tot això són dades del Servei Públic de Treball estatal, dades que s'han publicat fa només uns minuts, com els contem. En el conjunt d'Espanya, el número de persones registrades en l'atur en les oficines del CEPE ha pujat en 9.517 persones. I també els hem de parlar del Ministeri de Consum i d'una sanció que ha imposat amb 320.000 euros a una organitzadora de festivals per pràctiques abusives. L'empresa ha admès els fets. En total són 4 infraccions greus. Elena Riego, bon dia. En què consisteix 4 infraccions greus per a aquesta empresa?
2: Sí, pràctiques com prohibir que els assistents pogueren accedir al recinte amb menjar i beguda de l'exterior, limitar el reaccés o imposar despeses per la venda de les entrades. Tampoc està permès, recorden, cobrar per a reimborsar els diners sobrants de les polseres cashless. A més de la multa econòmica, l'empresa haurà de rectificar ara i eliminar aquestes clàusules.
1: N'estarem pendents, no ha transcendit el nom de l'empresa, no sabem quina és. També hem conegut avui que un treballador del festival Arena Sound va morir diumenge, l'últim dia de concerts. Anem a la delegació de Castelló. Mònica Artana, bon dia, conta'ns.
3: Fets van ocórrer la vesprada del diumenge 2 d'agost, l'últim dia del festival Arenal Sound. Abans de l'obertura de les portes del recinte, un treballador de l'organització va patir un desmai. Després que l'atengueren allí els servicis mèdics, el van traslladar a l'Hospital de la Plana de Vila-real, on va faltar per causes naturals.
1: Gràcies, Mònica. Recordem, són 2026 les persones mortes a tot Espanya per la calor. Del total, 235 s'han registrat a casa nostra, a la Comunitat Valenciana. És l'últim balanç, Elena, que ha fet l'Institut Carlos III de Madrid.
2: Sí, Alba, este estudi registra les persones mortes per calor diàriament i en concret són 3.084 els morts durant els mesos de maig, juny i juliol d'enguany, el doble que en 2025. Es registra, i sí, l'estiu més mortífer de la dècada, ja que el 2022 es va arribar als 3.102 morts en estos 3 mesos. En la segregació per sexes, les dones han estat més castigades, amb 1.860 defuncions enfront de les 1.226 dels homes. La Comunitat Valenciana se situa en el quart lloc.
1: I a esta matinada deixa una nova tragèdia migratòria. 17 persones han mort tractant d'arribar a les costes de les Balears. Han trobat la pastera a 12 milles de la costa mallorquina després de 15 dies a la deriva.
2: Així és, Salvament Marítim només ha pogut rescatar 2 persones vives. En total n'eren de 9. Les 2 han necessitat assistència sanitària, ja que mostraven signes de desnutrició i deshidratació. No és l'únic rescat d'esta nit. Els equips d'emergències han auxiliat 15 persones d'una altra pastera a prop d'Eivissa.
1: Gràcies, Elena. Són pràcticament ja les 9 i mitja. Les notícies del matí tanca. Així es queden ara amb la programació en la televisió, la programació habitual i amb Amunt i Avall en la ràdio. Fins demà.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
7: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
17: Al mando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algun lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
19: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
20: fem banda
19: amb el millor repertori de músics valencians.
20: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
19: Desfilarem al costat dels nostres músics.
20: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
21: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
22: De tu a tu.
23: Hola, al voltant del que està passant vaig a contar-vos una xicoteta història. Era el gener de 1978 quan Espanya acabava d'eixir del franquisme i s'endinsava en la transició. Adolfo Suárez feia 2 anys que estava al capdavant del govern i el país encara estava construint la seva democràcia. El missatge implícit era clar. Després de la marxa verda del 75, Hassan II pensava que el que va funcionar al Sàhara podria funcionar també a Ceuta i Melilla. El recent elegit president d'Espanya no es va acovardir davant del desvergonyiment de l'exmonarca marroquí, Hassan II, com vos dic, en una visita a Madrid amb Joan Carles I com a testimoni. I el que va passar en aquella reunió es va convertir en una de les converses més tenses de la història recent de les relacions entre Espanya i el Marroc, i en una lliçó sobre com respondre a una amenaça directa sense perdre les maneres. Adolfo Suárez li va dir a Hassan II: «Saps que podem bombardejar Rabat en 48 hores?»
20: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
23: Ho intentarem conèixer aquest episodi de la nostra història. Què tal? Com esteu tots? Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i especialment als que ens acompanyeu i preneu la decisió de començar la jornada amb nosaltres en esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Avui és dimarts, 4 d'agost de 2026, i estes són les notícies que marquen la jornada a Espanya i la resta del món. Comencem amb la crisi institucional a Ceuta. El govern espanyol exigeix al Marroc una investigació a fons després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma. La tensió política escala també a Madrid, on ja s'ha produït la destitució fulminant de la cap de premsa del Departament de Seguretat Nacional. Però mirem a l'exterior perquè la situació és crítica a Cuba. L'illa patix la seva segona apagada general total en menys de 24 hores a causa de la força del temporal. Mentrestant, també en clau política creix la polèmica europea per la visita del vicepresident nord-americà J.D. Vance a Budapest, on ha blindat el seu suport a Víctor Orbán de cara a les properes eleccions. En clau nacional, la vista està posada al cel per partida doble. Primer, per l'onada d'incendis. Quatre municipis de Zamora continuen avui baix alerta per un núvol tòxic després de cremar una planta de reciclatge. Segon, perquè Espanya també arranca el compte enrere per a l'històric eclipsi solar del proper 12 d'agost. L'Institut Geogràfic Nacional demana als ciutadans que aprofiten esta vesprada per fer un assaig general i comprovar des d'on es veurà millor el sol. I si ens centrem a la nostra comunitat autònoma, el temps mos deixa avui també una jornada de contrastos extrems. La delegació de l'AEMET ha activat l'avís groc a 6 zones de la regió. El termòmetre tocarà avui els 40 graus en punts del prelitoral de València, mentre que l'interior de Castelló es prepara per a fortes tempestes amb molt de granís. A la crònica de servicis, si agarreu el transport públic a València, recordeu que Metro València aplica des d'avui l'horari de dissabtes per a tot el mes d'agost. La bona notícia ens arriba des de l'aeroport de Manises, que bat rècords este estiu amb 110 connexions directes a 39 països. I tanquem amb esports. Vesprada decisiva a París per a l'equip espanyol de natació artística, que busca metall a la gran final d'equip tècnic a partir de les 4 de la vesprada. I en clau social i local, València estrena avui també la seu del Campionat d'Europa Sub-23 de béisbol, així, a la Terra del Túria. I és que el 4 d'agost és una data marcada, sobretot també, si donem una ullada enrere, per grans fites arqueològiques, polítiques i tragèdies globals. A nivell local, destaca el descobriment fortuït de la Dama d'Elx el 1897 per un jove alacant que va desenterrar una peça de l'art ibèric universal. Era una gran i insòlita peça. A la història d'Espanya, avui també evoca la pèrdua de Gibraltar a Juan Sebastián Elcano en 1526, en ple Pacífic. I al segle XX, la data transita des dels avanços socials, com la prohibició del treball nocturn femení en 1927, fins a moments clau de la transició, com l'amnistia política del 1976. A nivell internacional, el 4 d'agost combina la cara amarga de la història. La mort en 1875 del creador de contes Hans Christian Andersen, amb la captura d'Anna Frank pels nazis en 1944, i amb naixements memorables com el de Barack Obama en 1961, el geni del jazz Louis Armstrong el 1901, o el dia de la creació del xampany Dom Perignon, que va ser en 1693. Com podeu comprovar, moltes qüestions que acompanyen a les que ara vos contem, així que vos donem ja la benvinguda a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït, com cada dia, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
20: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
23: Victòria Rosselló, bon dia.
0: Sergi.
23: Com a visitant habitual i habitant també habitual de la zona nord, de la part dels Ports Maestrat, estava preocupat pel granís d'esta vesprada, però pareix que es quedarà més contat este matí, més o menys com ahir, no?
0: Sí, tindrem tronades disperses típiques de l'estiu que afectaran una zona reduïda, vull dir que no seran cap cosa extraordinària, tot i que seran repetides al llarg dels dies. Sembla que tenim activitat, una certa activitat, i que podem esperar aquestes tempestes. Sobretot, a més, cal estar molt pendents pel risc extrem d'incendis que estem tenint, estem patint, i per tant molt pendents de l'evolució d'eixos llamps possibles que puguen anar associats a aquestes tempestes que són de curta durada però que poden ser intenses i, com bé dius, anar acompanyades de pedra.
23: I si algú s'alegrava perquè les temperatures havien baixat una miqueta, tornem a recuperar els graus, no?
0: Sí, tornem a recuperar-les, però també hem de dir que a partir de demà es normalitzen, és a dir, tindrem les pròpies de l'època de l'any. Hem de dir que avui han tornat a pujar, o pujaran, millor dit, les mínimes continuen sent molt sufocants, tòrrides, on no baixen dels 27 graus les temperatures, una vegada més, una nit més, ha passat això en bona part del litoral i prelitoral, i això tornarà a repetir-se. I les màximes ahir baixaven un poc, cosa que no es va notar perquè teníem una basca molt notable, una humitat ambiental molt alta, i avui tornen a pujar. De fet, hi ha vist groc actiu per part d'AEMET en les zones de l'interior, on poden arribar als 40 graus, en la costa estaran entre 30 i 35, i demà aquestes zones on estiguin al voltant de 40 graus veuran reduïda la màxima temperatura al voltant de fins a 5 graus. Podem tindre 35 en lloc de 40, que és calor, però no tanta com la que hem tingut en totes aquestes últimes setmanes.
23: Al final és una muntanya russa, depenent de la part del territori i també dels dies que ens corresponga al mes. Gràcies, Victòria, que tinguis un bon dia. Fins ara, són les 9:40, no hem fet més que començar.
20: Amunt i avall, a Punt Ràdio.
23: Després d'aquesta previsió de l'oratge que ens posa al dia al respecte del que ens espera, que no n'hi ha massa novetat, com vegeu, pel que fa als dies anteriors, el govern del Marroc, ja tornant a l'actualitat, ha atribuït l'arribada de milers de persones a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Segons diuen ells, a una combinació de l'actuació de les xarxes de tràfic de persones i la desinformació. També els malentesos al voltant d'una sentència del Tribunal Suprem d'Espanya sobre les conegudes com a devolucions en calent. La qüestió és que és la primera valoració pública de la incursió massiva de desenes de milers de marroquins a la ciutat autònoma durant dijous i divendres, que s'ha saldat almenys amb un centenar de morts, la majoria d'ells ofegats. Un portaveu del Ministeri de l'Interior marroquí, mitjançant un comunicat en els mitjans del país, us recordem, manifestava que el que ha passat a Ceuta no ha sigut fruit ni de circumstàncies espontànies ni de factors circumstancials, sinó d'una combinació de l'explotació maliciosa de l'espai digital i de l'activitat de xarxes de tràfic de persones, juntament, segons este portaveu del Ministeri marroquí, de la promoció d'informació enganyosa i les males interpretacions que van acompanyar les recents decisions emeses per les autoritats judicials espanyoles. El Marroc, en este sentit, assegura que treballa amb les autoritats espanyoles per acabar de verificar eixa quantitat real de persones afectades, d'identitats i nacionalitats, amb la finalitat de completar els procediments legals, administratius i humanitaris necessaris. La veritat és que la crisi migratòria provocada per l'entrada massiva de migrants a Ceuta ha desencadenat un xoc diplomàtic a la Unió Europea. Els ministres de l'Interior dels 27 ja, com sabeu, es reuneixen avui per videoconferència per analitzar la situació després que tant Espanya com un grup de 22 estats membres reclamaren una trobada urgent. El que està clar és que el govern espanyol no ha eixit gens ben parat d'esta situació. El president de Melilla, Juan José Imbroda, assegurava que el CNI havia anunciat el que passaria a Ceuta i no se li va fer cas. Carregava, per tant, contra el govern de Pedro Sánchez per això, per la gestió de la crisi migratòria i per no ser exigent també el Marroc en mantindre lligams amb este país que li impedixen actuar. Ho considera Juan José Imbroda un fracàs total del govern d'Espanya, amb una resposta tardana i dolenta. Això ho dia en roda de premsa este dilluns i estava molt crític amb l'executiu pel que va passar a Ceuta, una situació que per a ell, per sort, no s'ha reproduït a Melilla, encara que aquesta ciutat autònoma afronta un augment de la quantitat de menors no acompanyats després de la crisi d'estos dies.
2: Tenemos que seguir una amistad 100% igual, tenemos que seguir una lealtad de años de historia de vecinos, pero una lealtad a un país como España, que es el primer país proveedor de Marruecos. A un país como España, que lo ha protegido a Marruecos en cualquier instancia de la institución europea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pagan así? ¿Qué le debemos? ¿Qué le debe el gobierno nacional a Marruecos para que nos paguen así y aguantar? ¿Qué le debemos? ¿Qué le deben? Fracaso total del gobierno de España. El gobierno de España tiene las suficientes ataduras complejas que le impiden tomar decisiones que vayan en busca del bien común y del sentido común. Es lo que está ocurriendo. No puede ser que en Ceuta el CNI esté marcando lo que va a pasar y nadie le haga caso. Es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada, que hay miles y miles campando todavía por Ceuta.
23: Des del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska manté l'optimisme i aplaudís la coordinació, mentre la ministra de Defensa, Margarita Robles, es desmarca de la postura governamental i ha tornat a fer gala del seu esport olímpic favorit, l'equilibrisme verbal. En ser preguntada per si el CNI va avisar o no el govern de la crisi migratòria de Ceuta, la ministra va decidir que la millor resposta és cap. Ni sí ni no, sinó tot al contrari. Amb un silenci tan patriòtic com oportú, Robles va deixar en l'aire si la intel·ligència espanyola no va veure vindre el problema o si va ser el mateix executiu qui va decidir posar-se el silenciador. Interior diu que no sabien res. Defensa mira cap a dalt. I al final, els únics que ho tenien clar eren els de sempre, segons ells, les màfies.
3: Mira, yo quiero decir claramente, Sara, porque España tiene los hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. Tanto la información de la policía, de la Guardia Civil, como del CNI y del CIFAS, hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún otro debate. Estamos viviendo una situación de auténtica tragedia.
23: La qüestió és que continuen succeint-se les reaccions entre la classe política després de la crisi migratòria que s'ha desenvolupat a la frontera de Ceuta i el Marroc dijous passat, per la qual es va produir eixa entrada de milers de migrants que han anat abandonant el territori espanyol els dies successius. Ara arriben a terres marroquís i els unflen a garrotaes, a porraes, cosa que no van fer el dia que fugien cap a Espanya tots en massa. Després d'eixa allau del dijous, el govern es repeteix que el Marroc és un soci superfiable, que simplement no va veure vindre milers de persones perquè, segons Rabat, els xavals es van confondre llegint el butlletí oficial de l'Estat. Mentre l'oposició competeix per veure qui s'indigna més fort davant el micròfon i alguns eurodiputats, atenció, corren a la valla a fer-se la foto. La realitat crua també ens deixa un centenar de morts a la mar, com vos diem, i l'enèsim festival del retret polític. Tellado, per cert, té clar qui és l'únic culpable.
1: Una relación sólida entre dos países es desde luego un activo estratégico. Pero toda buena relación entre estados exige reciprocidad, respeto mutuo, transparencia y buena fe. Y creo que todo lo que ha ocurrido tiene un responsable principal. Y ese responsable principal se llama Pedro Sánchez.
23: També faltava Abascal, que demana a Brussel·les suspendre els acords amb el Marroc fins que respecte les fronteres espanyoles. El líder de Vox ha sol·licitat el tancament del pas fronterer entre els dos països fins que el regne marroquí doni garanties de que no tornarà a passar el que va succeir a Ceuta.
4: Estamos ante un perfil psicopático que se ha desentendido por completo de los problemas de la gente, de problemas verdaderamente graves. Que después de venir aquí, echar la culpa a los jueces, que aplican las leyes que hacen los políticos que están en el Parlamento, que no se reúnen, de echar la culpa a los servicios secretos, pues se vuelve a Madrid y se pone a recomendar música y a hacer chistecitos, pues estamos ante un presidente que se ha convertido en un peligro para los españoles. El hecho de que haya más gente protegiendo a Sánchez en la Mareta que defendiendo la frontera en Ceuta es muy significativo del nivel de traición de este gobierno. Por eso insisto, hay que militarizar la frontera y hay que mandar a todos los efectivos que están en Ceuta y si es necesario traer más efectivos y más guarniciones de la península Ceuta y Melilla para que la frontera sea defendida efectivamente. Habrá que hacer infraestructuras, habrá que poner medios materiales humanos y medios jurídicos con cambios legislativos para que la frontera se pueda defender con toda la contundencia. La frontera de Ceuta y de Melilla, la frontera de España, son las paredes de nuestro hogar, de nuestra patria. Igual que los muros y las paredes protegen nuestras casas, pues las fronteras protegen nuestra patria y no son defendidas por un gobierno de traidores y de corruptos.
23: Una cosa més, el passat dissabte, el 1 d'agost, la Policia Nacional també va tindre que evacuar i escortar al vice Pérez fins al port de Ceuta. L'agitador i polític d'ultradreta espanyol, actualment eurodiputat en el Parlament Europeu, com a líder de l'agrupació d'electors Se Acabó la Fiesta, havia acudit a una concentració en plena crisi migratòria, però va ser fortament increpat i escridassat per gran quantitat de veïns de la ciutat autònoma que el van acusar, com a mínim, de sembrar l'odi.
20: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
23: Clar que n'hi ha altres coses que conformen el protagonisme de l'actualitat d'avui. Marina Perelló, bon dia.
15: Bon dia, sí.
23: L'incendi forestal de la Vall d'Uixó s'hauria originat, atenció, amb un encenedor directament, un metxero.
15: Sí, així ho han confirmat fonts del Seprona que apunten que s'hauria emprat un modus operandi que s'identifica com aplicació directa de font de calor. El foc que ha arrasat quasi 10.000 hectàrees és el tercer més destructiu de l'última dècada en la Comunitat Valenciana i va obligar a evacuar més de 16.000 veïns de fins a 19 municipis durant els dies de major activitat del foc. Ara, segons l'última actualització del Consorci Provincial de Bombers, el foc ja està estabilitzat i continuen produint-se encara rebrots fins que es puga donar per controlat de forma definitiva. Tot i això, l'autor o autors de l'incendi encara no han sigut identificats, tot i que Marta Barrachina, presidenta de la Diputació, ha assegurat que el responsable, si es troba, haurà de pagar amb tota la llei.
23: Ara esperem i afegim que això siga de veres i ho puguem comprovar i conèixer tots els ciutadans. Mireia Ballarri, bon dia.
18: Bon dia.
23: Ja tenim les xifres que apunten als costos dels incendis en l'economia. Podrien superar els 3.500 milions d'euros, no només en Espanya.
18: Segons el que reflexa el Financial Times, el cost en restaurar zones afectades en Europa es xifra ja en més de 3.000 milions d'euros i, a més, apunta que l'impacte dels incendis d'este 2026 poden triplicar la mitjana anual de pèrdues registrada entre 2011 i 2018, el que van destinar eixos 2.100 milions per a Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia. Si el foc continua estenent-se, es podria arribar als 6.000 milions d'euros. A ell s'afegeix les despeses de la fase de recuperació dels terrenys afectats que, segons calcula el diari britànic, serien més de 3.000 milions adicionals.
23: I ara vos aclarirem això un poc més, perquè l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recorrit l'autorització del jutge per a que la Policia Nacional puga investigar els seus comptes bancaris, els de les seues filles i el de la seua secretària.
15: En un escrit remitit al jutge, l'advocat de l'expresident Víctor Moreno ha demanat deixar sense efecte el permís del magistrat per ampliar la informació que es considere pertinent sobre els referits productes bancaris per a investigar. Calama va autoritzar la setmana passada a la UDEF a investigar els comptes bancaris de Zapatero i el seu entorn i l'obertura d'una peça separada en què incorpore íntegrament la informació bancària que siga remesa. La defensa de Zapatero argumenta que la informació bancària que Calama va donar accés és molt extensa i demana el màxim nivell de detall pel que, diuen, difuminar l'àmbit objectiu de la pròpia resolució.
23: I sanció de més de 320.000 euros a una empresa organitzadora de festivals en distintes parts d'Espanya. Això perquè s'ha produït per clàusules abusives abusives.
18: Es tracta d'infraccions considerades greus pel Ministeri de Consum, com la prohibició d'entrar menjar i beguda al recinte o la limitació per poder tornar a entrar al recinte, entre d'altres. Faltes per les que, a més de la multa econòmica, haurà de rectificar les seues condicions en les entrades. Per la seva banda, el Ministeri ha assenyalat una sèrie de recomanacions per al públic que adquirisca aquest tipus d'entrades, com que l'aigua ha d'estar garantida en el recinte i que la prohibició d'ingressar menjar i beguda pot ser abusiva.
20: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
23: Hi ha 10 minuts per a les 10 del matí. L'actualitat valenciana avui també ens regala una lliçó de conciliació familiar d'alt nivell. L'expresident Ximo Puig ha decidit que la confiança i la professionalitat no es busca en infojobs ni al Cervef, sinó als dinars familiars. Per això ha fitxat com a xòfer personal, presumptament al nebot de la seva parella, l'exconsellera Gabriela Bravo. Un lloc de lliure designació gens mal pagat amb 43.000 euros públics a l'any. Fins aquí tot un clàssic del manual del bon polític. El que és entranyable de la història és la logística. Com recordareu, Ximo Puig viu actualment a París treballant com a ambaixador d'Espanya davant l'OCDE. Així que l'oposició a les Corts Valencianes, encapçalada pel Partit Popular, ja s'està fent la gran pregunta matemàtica. Quants quilòmetres d'autonomia necessita un cotxe oficial per anar des de la Terra del Túria fins al Camps Elisis cada vegada que Puig vulgui comprar croissants? Les reaccions no s'han fet esperar. Tal calibre té l'assumpte que fins i tot Compromís i Vox s'han posat d'acord per una vegada en la vida. Són miracles de la comunitat més grans que els de Sant Vicent. I ho han fet per parlar de nepotisme i hipocresia. Mentrestant, el PSPB trau pit dient que la legalitat és així i ens recorden que els familiars dels polítics també tenen dret a guanyar-se el pa. Faltaria més, que el talent, al cap i al fi, es porta als gens compartits. Quan a ells es convé, perquè a la parella de Pérez Llorca ve que la van mortificar. En fi, París bé val una missa i València pot ser també un bon conductor de la família. I atenció, policies d'Espanya, que vos ho contàvem fa un moment. Si algú li toca investigar els comptes de José Luis Rodríguez Zapatero, per favor, de ser així, que porten el justificant firmat des de la casa i no se'n passen de la ratlla, perquè a Zapatero no li agrada que li miren la cartera. Bé, ni a ell, com hem dit, ni a les filles, ni a la secretària. L'expresident li ha demanat al jutge Calama que posi límits a la UDEF, perquè això de que la policia tinga barra lliure per escudrinyar els comptes bancaris pel cas Plus Ultra li sembla un excés de curiositat. Diu el seu advocat que tant rastreig atenta contra la seva intimitat. I és que, clar, a qui no li molesta que la policia confonga una innocent consultoria internacional de 3 milions d'euros amb una xarxa de pagaments ocults? El seu entorn alega també que tant l'extracte bancari a mans policials és un perill per a ell, i m'imagino també que per a les portades dels diaris. I per ahir, l'expresident socialista sí que no passa. I ara més coses d'interès de tots, que tot ho és. De la setmana passada a esta, el preu mitjà del litre de gasolina ha pujat un 4% i el del dièsel més d'un 6%. De fet, ahir ho discutíem en esta mateixa taula. La raó és la retallada de l'ajuda als carburants del govern, que es farà de manera progressiva fins a l'octubre i que a l'agost ha coincidit amb l'operació eixida. La gasolina i el gasoil marquen màxims des de març i abril. Per exemple, n'hi ha usuaris com Pablo, que si n'anava de vacances, omplia el dipòsit i ha notat el canvi. Això m'ho explicava als micros d'Apunt.
5: Yo ordenado por 60 euros, pero ahora ya entre 70 y 80 euros. Cuando tienes que salir para irte de vacaciones siempre sube.
6: Ahora 30 euros marca la diferencia.
7: Se notan los euros.
8: Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
23: La desescalada en la rebaixa de l'IVA dels carburants ha fet un pas més, baixant al mes d'agost als 10 cèntims per litre de descompte. I es torna a notar en la butxaca el conflicte del Pròxim Orient. Omplir un dipòsit mitjà d'uns 55 litres de capacitat amb gasoil, que ara és més car, coses de la vida, costa de mitjana 15 euros més que fa un any, mentre que en el cas de la gasolina en són 8,5 euros més que ara fa 12 mesos. Entre la població, és a dir, entre tots nosaltres, què anem a dir? N'hi ha resignació, però també resposta. Les gasolineres habituals estaven, al començar la setmana, ahir dilluns de matí, pràcticament buides, mentre que les de baix cost, les low cost, eren les que acumulaven les majors cues.
20: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
23: De tot el que passa també es fan ressò els principals diaris, tant de la nostra comunitat com a nivell nacional, que porten en les seues portades tot tipus de contingut.
18: Comencem per Levant, el Mercantil Valenciano. Investiguen si l'incendi de la Vall d'Uixó va ser provocat per un encenedor i a més també destaca que els parcs naturals estaran tancats per a l'eclipsi.
24: Per la seva part, en les províncies titulen la Generalitat al bord del col·lapse amb 75.000 milions en despesa compromesos i d'altra banda també destaquen que el govern va ignorar més de 20 avisos del Plan del Marroc.
23: Porten en les seues portades tot tipus de contingut.
18: Comencem per Levant, el Mercantil Valenciano. Investiguen si l'incendi de la Vall d'Uixó va ser provocat per un encenedor i a més també destaca que els parcs naturals estaran tancats per a l'eclipsi.
24: Per la seva part, en les províncies titulen la Generalitat al bord del col·lapse amb 70.

0: que aixe metgerazo que hauria originat l'incendi de la vall i d'altra banda que Castelló es blindarà el dia de l'eclipsi davant els embussos severs.
1: Pel que fa a les capçaleres nacionals, el País diu que Espanya reclama solidaritat a la Unió Europea davant la crisi de Ceuta i també destaquen que Pogacar confirma que acudirà a la Vuelta, una conquista que té pendent.
0: Per acabar ja amb el Mundo, destaca que la Unió Europea apunta a Marroc però valora donar més ajudes al Rabat i també destaca aixòs 80 cadàvers de la macromorgue i els sos de les famílies marroquines.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
3: Alguna coseta més local i social també. Millares, a la Canal de Navarrés, ha perdut l'única carnisseria del municipi després que la seva propietària hagi decidit tancar el negoci per la falta de relleu generacional. La desaparició d'este comerç obliga, a partir d'ara, al veïnat pues, a desplaçar-se a altres localitats per adquirir estos productes i també suposa la pèrdua d'un altre servici bàsic en un poble en risc de despoblament. Mari Carmen representa i representava la tercera generació al capdavant de la carnisseria i explica que ha intentat mantenir el negoci obert, però que la reducció de la població i els canvis en els hàbits de consum han fet inviable continuar.
4: La població ha ido a menos, somos cada vez más gente mayor, la gente joven cambia mucho los hábitos, un negocio lleva mucha carga y pequeñitos mucho más, que no podemos competir con nada.
3: Millares compta amb uns 330 habitants i la major part són persones majors. Amb el tancament de la carnisseria, molts veïns hauran de recórrer ja uns 35 quilòmetres per a comprar o esperar l'arribada d'una furgoneta ambulant. Això passa en molts pobles. Alguns reconeixen les dificultats que això els suposarà per l'edat, però també per la falta de mobilitat. I és que el comiat del negoci també ha mobilitzat familiars i clients que han aprofitat els últims dies d'obertura per a comprar productes artesanals. Els clients lamenten no només la desaparició dels productes de proximitat, sinó també el tracte personal que ofereix el comerç local. De fet, per a Mari Carmen, la decisió ha sigut especialment difícil.
4: Me duele mucho porque, sinceramente, cada negocio que se cierra, por la verdad, es que todo lo que nos llevamos detrás.
3: La falta de relleu generacional continua sent, per tant, un dels principals reptes dels municipis en risc de despoblament, on el tancament de cada comerç dificulta el dia a dia del veïnat i compromet el futur dels pobles. En el mateix sentit, Adela Hernández també es jubilarà a finals d'any després de quasi mig segle al capdavant d'una botiga de drogueria i paqueteria i serà en el barri del Girós, a València. Abans de baixar la persiana, s'ha proposat trobar una persona que continuï amb el negoci per evitar que el local acabi convertit, com molts, en un apartament turístic.
5: Tengo esta tienda 46, 47 años. Empecé aquí pues siendo una niña casi. Una tienda que ha ido evolucionando y creciendo con el barrio, ¿no?
3: Per a trobar un successor, Adela s'ha convertit en la primera comerciant que confia en la iniciativa El Relleu de la plataforma Autèntic, que treballa per a facilitar ixe relleu dels comerços locals. El fundador del projecte, Quim Morera, defensa que estos comerços locals de barri mos donen sobirania, també capacitat de decidir i també, si és una miqueta més, identitat. Per tant, són indispensable que no tanquen.
6: Estos comerços de barri ens donen sobirania, ens donen capacitat de decidir, ens donen identitat al barri i als nostres pobles, i són indispensables que no tanquen.
5: No se va a cerrar. Vamos a encontrar a alguien y haremos un relevo.
6: Li hem dedicat una sèrie de 10 dies en Instagram, els quals hem anat contant el seu dia a dia, els seus proveïdors, els seus clients.
3: Per a donar visibilitat a la recerca, la plataforma Autèntic ha dedicat, com escolteu, 10 dies a mostrar a Instagram el dia a dia de la botiga, els seus proveïdors i també la seva clientela. Segons explica Morera, l'objectiu és donar a conèixer el valor humà i comercial d'estos establiments. La veritat és que la iniciativa ja ha despertat interès, però clar, esperem que no es quede només en l'interès. De fet, n'hi ha 5 persones interessades en posar-se darrere del mostrador. A més, una ferreteria també acaba d'incorporar-se al programa El Relleu d'Autèntic, mentre una trentena de comerços ja lluïxen el segell de la plataforma. Una plataforma que, recordem, busca donar visibilitat al comerç local, als productes valencians i reforçar la identitat dels barris. I si en deixeu ampliar una miqueta més, en tota esta crisi que està succeint-se, que va lligada precisament a això, al comerç de proximitat, a que consumim les coses que tenim propet i no depengam tant de tot el que ens ve de fora, perquè en crisis com esta, sobretot les del petroli, les de l'estret d'Hormuz i totes les demés, al final ens vegem nosaltres mateixa complicats. Són quasi les 10 del matí, per tant, donem pas al pròxim butlletí de notícies que comença ja mateix.
7: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
8: Bon dia, ja tenim les dades de desocupació del mes de juliol. La Comunitat Valenciana ha pujat en poc més de 7.000 persones i representa

0: un 2,49% més que el juny. És el segon major augment per comunitats en xifres absolutes.
1: Per tant, en estos moments hi ha 288.672 persones a l'atur. L'afiliació ha pujat el mes d'11.600, un 0,51%. València és la província on més ha pujat, seguida d'Alacant i Castelló, en contra del que va passar el juliol del 2025, que baixa en les tres demarcacions. L'atur al juliol també castiga més a les dones que als homes i per sectors només ha baixat en l'agricultura. Pel que fa a la desocupació registrada a Espanya, puja en 19.517 persones en juliol i torna a superar els 23 milions. La contractació és 2,3 milions d'aturats. La contractació indefinida representa el 38,89% dels contractes firmats. El número d'afiliats estrangers regularitzats en alta en el procés en la Seguretat Social pel procés extraordinari puja a 262.500. Ho acaba de publicar el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La xifra total d'afiliats, per tant, se situa en 22 milions, mentre que la desocupació puja este mes per la regularització de migrants amb paro abans sense papers.
0: Bé, i abans, estes són les primeres reaccions per part de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
2: Los desestacionalizados llevamos 66 meses consecutivos creando empleo. Unos datos que demuestran el éxito de país, el éxito de las políticas del gobierno de España que nos animan a seguir trabajando en esta dirección.
0: I l'IBEX 35 viu una jornada que recordarà. Ha superat este matí la cota dels 20.000 euros, en concret 20.037 punts, per primera vegada en la seva història. Ha obert amb un alça de 0,27% i més tard ampliat a un 1%.
1: La temporada de resultats empresarials amb balanç positiu per a la majoria de les cotitzades espanyoles i el context geopolític en acostar-se als Estats Units i l'Iran a Oman per explorar una possible ruta alternativa d'eixida del cru han impulsat este rècord. També s'hi suma que l'OPEP ha decidit augmentar a setembre la producció de petroli en 88.000 milions de barrils diaris. Això ha fet que ahir el barril cru quedara per davall dels $80 en el cas del West del Texas, que és el que paguen als Estats Units. A hores d'ara, el Brent, que és el que ens interessa a Europa, frega els $85.
0: I en la crisi migratòria de Ceuta, el govern central i la ciutat autònoma obriran dos centres educatius per atendre els menors que han arribat a Ceuta de manera provisional.
1: Segons el catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, Javier de Lucas, apunta més a una crisi política internacional que no a una migratòria, on té un paper important el president dels Estats Units.
3: Nosotros somos esclavos de la geografía. Y tenemos un vecino a 14 kilómetros al sur. Trump ha elegido a Marruecos como socio preferente y Marruecos ha pagado ese apoyo abdicando del apoyo a los palestinos, lo que es una traición absolutamente increíble, porque consigue el apoyo de Israel y de su tecnología, que algo tiene que ver con el asunto Pegasus, del que no tenemos una explicación por parte del gobierno español.
1: Segons de Lucas, Espanya ha de demanar això que ara explica en la reunió de ministres de l'Interior.
3: Lo que España tiene que reivindicar en la reunión del Consejo de hoy es que Europa no puede no ser solidaria en el respeto y la defensa de las fronteras de la Unión Europea. Digamos, dejan a España en una situación poco favorable.
1: De Lucas critica que la Unió Europea no tinga un pla migratori que respecte els drets humans i d'altra banda explica que no es pot vincular este moviment de persones amb el procés de regularització o la sentència del Tribunal Suprem.
3: El procés de regularització impide a qualsevol persona regularitzada passar nostres fronteres. És mentira que la sentència del Supremo haya tenido ese efecto. Las mafias no son lectoras de nuestra jurisprudencia.
1: El catedràtic de Filosofia del Dret retrau al govern espanyol la manca d'una posició espanyola ferma enfront del Marroc, també de falta d'explicacions o de compareixences al Congrés.
0: I en els esports parlem de futbol i dels nostres equips que continuen treballant en esta calorosa pretemporada. Dani Hermosilla, bon dia.
4: Bon dia, Amparo. Sí, el Villarreal s'entrena a hores d'ara a la Ciutat Esportiva. Posteriorment, a les 12, el club presentarà el porter hongarès Peter Gulaski, que arriba procedent del Leipzig. El Llevant també entrena des de primera hora a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Després, els granotes farà la tradicional ofrena a la Mare de Déu des de Sant Parat, un acte habitual en cada inici de temporada. Està previst que parli un dels capitans, com és el central de l'Aleix, està des d'ahir al Gorfa en la primera estada o en l'estada de pretemporades de Martín Anselmi. S'exercita en avui en doble sessió, a les 9:30 ha començat la primera i a les 7 de la vesprada està previst la segona, mentre el València també ha tornat este matí al treball després de que ahir la plantilla descansarà una vegada va acabar dissabte la segona estada de la pretemporada a Anglaterra. I una notícia d'última hora: el Futbol Club Barcelona ha cedit el porter alemany Ter Stegen a l'Ajax holandès fins al final de temporada.
0: Molt bé, gràcies, això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Sí, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall i Sergio Alcina.
5: Som a punt. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
16: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
14: En Apunt Ràdio.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
16: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
18: De tu a tu.
16: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
19: Pues ja estem de ple encetant esta segona hora del programa d'avui, el quart dia del mes d'agost de 2026. Fa un moment vos parlàvem d'algunes qüestions de proximitat, com és la falta de relleu generacional i d'iniciatives també per a mantenir negocis que, per una banda, i en la majoria dels casos, els anteriors propietaris i gerents es retiren i busquen algú que es faci càrrec a posteriori. Però també hi ha altres qüestions que ara esbrinarem i també vos contarem en este temps de ràdio que obrim ara amb l'aspecte tècnic cobert, per una banda per Marte Freitas i per l'altra de Maite Freitas, perdó, i per l'altra per Òscar Pellicer, que són qui s'encarreguen en este matí de tot el directe, com vos dic, en la part tècnica de la ràdio. Vos dic això també perquè anem a connectar ja mateix amb la gent de les portades locals i comarcals, tant escrites com digitals, que mos apropen algunes de les qüestions que tenen que veure amb les zones seues de cobertura. Per una banda, Javier Ruiz, aquí ja saludem, de Noticias CV. Javier, bon dia.
8: Buenos días, bon dia desde Noticias CV. Estos son los titulares con los que abrimos hoy nuestra edición. Empezamos con la vivienda, porque el precio del alquiler en la ciudad de Valencia da síntomas de estar frenando después de años de fuertes subidas. Analizamos los datos del mercado por barrios para responder a una pregunta. ¿Ha tocado techo el alquiler o es solo una pausa veraniega antes de nuevos incrementos? Seguimos también hoy con el gran acontecimiento astronómico del verano, y es que la Generalitat prepara un amplio dispositivo para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y cerrará ese día todos los parques naturales de las provincias de Valencia y Castellón para reducir al máximo el riesgo de incendios y evitar aglomeraciones. Así que ya saben, eviten buscar ese pico en un parque natural para ver este fenómeno. Y terminamos en Elche, donde se está preparando todo para una nueva edición del Misteri d'Elche. En Noticias CV publicamos hoy una guía completa con las fechas de las representaciones, cómo conseguir entradas y toda la información práctica para disfrutar de uno de los mayores tesoros culturales y patrimoniales de la Comunidad Valenciana. Toda la información ampliada, como siempre, en noticiascv.com. Muy buenos días.
19: Bon dia, Javier. Ara canviem de comarca i precisament se n'anem a tucomarca.com amb Miguel Ángel Pallàs. Miguel Ángel, salutacions.
10: Salutacions per a tot l'equip i per a tots els oients. De amunt i avall des de tucomarca.com. Bueno, son varios los temas de alcance que abren hoy nuestra portada. El primero de ellos es el incendio que se desató pasadas las 8:30 de la tarde de ayer en un edificio ubicado en la calle Maestro Manuel Villa de la localidad de Buñol, y en el que tuvieron que participar 3 dotaciones de Requena, de Chiva y un sargento de Requena, además de un jefe del sector. Por fortuna, el incidente se saldó sin ningún herido. Y también podemos contaros que la Generalitat Valenciana destina cerca de 400.000 euros a mejorar 24 senderos homologados en municipios en riesgo de despoblamiento. Senderos, muchos de ellos ubicados en localidades del interior de la provincia de Valencia, que es el área de cobertura de tucomarca.com. Cortes de Pallars es el municipio del Valle de Llora Cofrentes, que va a recibir la mayor ayuda, con nada menos que 70.000 euros, para mejorar varios de sus senderos. También contamos en nuestra portada que la Unió Llauradora reclama a la Conselleria d'Agricultura ayudas extraordinarias para los apicultores a causa del encarecimiento del gasóleo. Y de la sección de Ocio y Cultura, en nuestra portada también destacamos, por supuesto, el tema festivo. Y es que arranca agosto y arrancan la mayoría de las fiestas del verano en muchos de los municipios del interior. También la cultura tiene un intenso protagonismo estos días, y es que, por ejemplo, Alborache pone el broche ya a la segunda edición del curso de dirección José María Cervera Lloret, Villa de Alborache, con un brillante concierto de clausura. Ha sido un curso que se ha desarrollado durante los últimos días en la localidad y que ha sido dirigido por 2 reconocidos profesionales como son Cristóbal Soler y Pascual Cabanes. Dentro del ámbito más festivo, también contamos que Godelleta ha inaugurado sus fiestas de agosto con su tradicional pregón, y sin salir de esta localidad, también contamos que Godelleta ha presentado el 59 Trofeo Moscatel de Galocha, una cita histórica con la pelota valenciana. Y bueno, estos son algunos de los titulares que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutacions.
19: Pues ahí ho deixem, Miguel Ángel Pallàs, moltes gràcies. 10 i 14, esta nova hora, produïda per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com la resta del programa que ens porta a les 2 de la vesprada, de nou, com no pot ser d'altra forma, ens situa precisament en Ceuta. Com vos avançàvem ahir i ho hem reiterat, es celebra la reunió extraordinària dels ministres d'Interior de la Unió Europea. Ho fan per abordar la resposta comuna a la crisi migratòria de Ceuta. Esta trobada el que fa és que evidencia les diferents sensibilitats que conviuen dins de la Unió. A veure, Àustria lidera els països que reclamen un enduriment de les polítiques migratòries i també reclama la creació de centres per a migrants en tercers països. Per la seva banda, Itàlia aposta per reforçar els controls fronterers. Són els primers que van reaccionar i accelerar els retorns, mentre que Alemanya i França, tot i defensar una major protecció de les fronteres exteriors, fins i tot mostrar certa sintonia i solidaritat amb nosaltres, insistixen que qualsevol resposta ha d'anar acompanyada de més coordinació europea, cooperació amb el Marroc i respecte al dret internacional i al sistema d'asil. Bé, en este context, com és lògic, nosaltres volem descobrir i saber moltes coses. Més que res, què hi ha darrere d'esta crisi? Quines conseqüències pot tindre per al nostre país i quin rumb pot prendre la política migratòria europea? Perquè això també realment afecta a tots, ja que s'han donat compte. Espanya i gran part del Mediterrani són la porta d'entrada cap a la Unió Europea, cap a Europa. Anem a fer tot això. La conversa anem a dur-la a terme amb l'analista internacional Amin Legarza. Amin, què tal? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días.
19: Encantado de saludarte desde la Radio Autonómica Valenciana. Amin, hoy los ministros del Interior de la Unión Europea, como contábamos, se reúnen de forma extraordinaria para abordar esa crisis migratoria de Ceuta. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Y sobre todo, aún hay quien se pregunta qué es lo que ha desencadenado este nuevo episodio que supera a todos los anteriores.
11: Sí, totalmente. Esta crisis migratoria, al final, el problema con el que cuenta es que es una situación no solo de calado bilateral entre dos países, sino que al final no deja de ser una situación geopolítica más extensa, ¿no? Con diferentes aristas a las cuales podríamos añadir terceros estados, como puedan ser Estados Unidos o Israel, algo de lo que ya se ha hablado lo suficiente durante estos días, es decir, el beneplácito de Marruecos sentirse de algún modo impune a poder llevar a cabo acciones de coerción hacia España debidas a, bueno, en este caso creo que la casualidad no es tanta, sino que hay más una causalidad respecto a la visita de España a Argelia para mejorar las relaciones comerciales, sobre todo en temas de gas, que, bueno, a Marruecos, por sus relaciones diplomáticas rotas con Argelia desde hace décadas, pues no ha debido de sentarle muy bien, porque ya lo dejaron patente tras la visita.
19: Amin, España insiste en que Ceuta no es solamente una frontera española, sino, y lo recordaba hace un momento, me habrás escuchado, una frontera europea, es una puerta de entrada. ¿Tiene realmente el respaldo de sus socios o seguimos afrontando este tipo de crisis prácticamente en solitario como, no hace falta escarbar mucho, hemos podido comprobar estos días?
11: Yo creo que el problema que reside ahora mismo en la Unión Europea parte de que la Unión Europea actúe como realmente una Unión Europea, y lo habla un europeísta con todos los respetos. Es decir, al final el problema parte en gran medida, por ejemplo, lo vimos con Italia, porque Giorgia Meloni tiene una situación compleja dentro de su propio país, donde hay un grupo, un partido político de extrema derecha o más a la derecha inclusive que Giorgia Meloni, que está dirigido por un ex general del ejército italiano de corte xenófobo, de corte racista. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final los estados en muchas ocasiones no quieren verse replicados a estar en situaciones similares, digo en el caso de Italia, y lo comparo por ejemplo con Alemania, en que haya partidos más a la derecha que el gobernante, por poner derecha en este caso, por el tema de las políticas migratorias que suelen ser más duras, que les puedan robar votos o que les puedan quitar parte del espectro, incluso llevarse dentro del espectro de votantes la parte ideológica de las políticas migratorias.
19: El asunto es que Marruecos vuelve a situarse en el centro del debate, una vez más. Te tengo que preguntar qué papel desempeña Rabat y hasta qué punto la gestión de los flujos migratorios también se convierte en un instrumento de presión diplomática.
11: Sí, evidentemente, y hablar de esto como un instrumento de presión diplomática, creo que la palabra que lo puede definir es triste, ¿de acuerdo? Triste porque hablamos de personas, triste porque hablamos de personas que se lanzan al mar, que muchas de ellas incluso, pues ya lo hemos visto, ¿no? Ni saben nadar, vienen incluso niños pequeños, no es el gran porcentaje, no hay que tampoco hacer una demagogia en cuanto a ello, pero sí que hay que tenerlo también en cuenta, lo hemos visto en las imágenes, lo hemos podido ver durante estos días, y Rabat al final ha visto ahí un
19: bueno, como hay que tener en cuenta, Amin, cuán mal tiene que estar esa gente para, sin saber nadar o sin tener recursos, lanzarse al mar e intentar salir de allí. Esa es la realidad.
11: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo ahí parece que la única solución que vemos, la cual no quiere decir que no sea efectiva o no sea una solución más, es decir, el poner ahora la línea que hemos visto, ¿no?, de boyas en Ceuta, para que haya una frontera física y todo lo que tiene que ver con la sentencia del Supremo, se puedan hacer esas devoluciones en caliente sin que haya ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Uh-huh. También hay que tener en cuenta en todo esto otro factor del cual, y no quiero yo aquí dármelas tampoco del más listo de la clase, pero está el tema de la propaganda y del tema de la desinformación, ¿no? Que parece que se nos está olvidando el hablarlo todo lo que lo tenemos que hablar, y a mí personalmente aquí sí que añadiría como uno de los factores más importantes, es decir, la cantidad de vídeos, y lo digo desde el conocimiento de al final también meterme e intentar buscar esos vídeos en los algoritmos, en TikTok, en Instagram, esos vídeos que les dicen a la población marroquí, que tanto en árabe como en francés, que les dicen, oye, veniros, pasad nadando, como fuera, no vais a tener problema, vais a tener un futuro próspero, vais a entrar en Europa, luego vais a poder ir incluso a Francia, a Dinamarca, a Holanda, al país que queráis, vais a tener una mejor vida. Claro, la gente, como bien decías tú, aparte de ya la situación de la que parten, que no es fácil, que es muy compleja, si encima le vendes que arriesgándose un poco o arriesgándose un poco más en el sentido de...
19: Sí, encuentran la tierra prometida.
11: Vamos a nadar, el que encuentras la tierra prometida, evidentemente, claro, pasan este tipo de cosas.
19: Pero qué fuerte que es todo, Amin, porque ayer mismo veía las imágenes, tal y como bajaban de los camiones, esa policía militar o esa policía marroquí que hizo caso omiso el jueves y el viernes, ayer los recibía a palos, a porrazos, lo vi en las imágenes.
11: El tema de la policía y la frontera y el control que se lleva de la policía en las fronteras, te puedo decir que lo conozco tristemente muy bien. Yo conozco una zona, sobre todo la zona de Marruecos que yo personalmente conozco, es la zona cercana a Melilla, ¿de acuerdo?
19: Sí, la que conozco yo, sí, también, sí.
11: La frontera con Beniensar, la frontera con Nador, sí. Es donde he pasado gran parte de mis veranos y...
19: Yo es que viví al lado justo, entonces, donde está la hípica y tal, y también conozco aquella zona.
11: Vale.
19: Sé
11: vale,
19: de lo que estás hablando, sí.
11: Entonces, conoces muy bien cómo era Marruecos, sí, en ese sentido, y cómo ha sido Marruecos en ese sentido. Pero si lo que le queremos trasladar al oyente, no se trata de que, evidentemente, cada policía marroquí, cuando vayan a pasar una frontera, pues sí, tengan cuidado, primero de todo, porque existe evidentemente una diferenciación con el migrante o con el inmigrante que quiere llegar a Europa y contigo y conmigo que vayamos a entrar de turismo a Nador, ¿no? O sea, sí, evidentemente somos dos tipos de personas completamente distintas. Pero es cierto que la policía ha tenido siempre en las fronteras o ha implementado en las fronteras un nivel muy coercitivo con la población, porque han preferido que mediante la mano dura se genere ese tipo de miedo a saltar o ese tipo de miedo a estar cercano a la frontera. Es decir, yo creo que uno de los principales problemas de Marruecos, porque hay que ser críticos con ambas partes, pero evidentemente ahora hablando de Marruecos, ha sido que al principio la política del miedo, la política de un poco de la presión hacia los migrantes mediante darle palos, porque no tiene otro nombre, no les ayudó a que las propias personas que vivían cerca y que viven cerca de la frontera tengan una buena imagen de lo que significa la gendarmería marroquí, ¿no? Ahora esas medidas han cambiado mucho, pero aún así no dejan de revivir errores del pasado, y ahí es donde yo creo que Marruecos tiene que mejorar ampliamente su manera de gestionar, entre otras muchas cosas que podemos comentar más adelante.
19: También te diré que tenemos que ocuparnos de otra patata caliente, y creo que más que caliente, ardiendo, y es uno de los asuntos que más preocupa, la situación de los menores extranjeros no acompañados, que tienen su circunstancia particular. No sé si está España preparada para atender este tipo de situaciones y qué desafíos plantea su acogida en cuanto. Ayer, por ejemplo, en Ceuta, un compañero periodista nos comentaba que las plazas vienen a ser de 29 a 32 y había ya miles de menores esperando a poder ser acogidos, que tampoco puedes devolverlos tan alegremente.
11: Claro, efectivamente, primero de todo, no puedes devolverlos tan alegremente. Luego serán muchas causísticas internas que no tenemos en cuenta. Quiero decir, no sabes si estos chicos van a tener familia cuando vuelvan. Tienes que mirar una serie de circunstancias internas de cada caso a caso de menores. Claro, cuando te entran 60.000 personas, ¿no?, el porcentaje de menores por lo tanto es mucho mayor y tienes que ir pudiendo gestionar toda esta crisis migratoria, lo cual pues ralentiza procesos, haces ver cómo muchos compañeros que están ahora en Ceuta pues ven a centenares, incluso miles de menores por la ciudad todavía deambulando, escondiéndose en las montañas, etcétera, etcétera, porque saben que cuando pase un poco toda esta situación, cuando todo esto se tranquilice y puedan de algún modo llegar a los centros para que les vayan a gestionar su situación concreta, pues el colapso todavía yo creo que no ha llegado. Es decir, parece un poco irónico decir que el colapso no ha llegado, pero yo creo que en lo que es referente a los menores hay muchos que están escondidos, menores y no tan menores. Pero
19: creo que en el cementerio musulmán de Ceuta había un montón escondidos y en otros lugares. Claro. De hecho, los van buscando. Es como que van rastreando detrás de ellos.
11: Sí, por supuesto, efectivamente. Sí. Van haciendo ese rastreo y al final hay lugares a los que también, evidentemente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque haya apoyo ciudadano, haya apoyo de asociaciones, etcétera, etcétera, que intenten un poco. Porque entrar a un cementerio musulmán, pues a cualquier cementerio, cuidado, o sea, no porque el hecho de que sea musulmán el cementerio, pero a cualquier cementerio, pues evidentemente hacer un rastreo en un cementerio genera una mala opinión pública, es más complejo, no puedes llevar a cabo ciertas acciones que de entrar a hacer una pequeña redada, que suene muy mal decir redada en este contexto, pero
19: es
11: hacer una
19: es.
11: Pequeña redada, que es lo que es, evidentemente, y demás. Entonces, claro, también pues estos eligen los lugares estratégicos que ya se les ha dicho que en los que pueden estar.
19: El asunto es que el reparto de menores migrantes no es la primera vez entre comunidades autónomas en España, ha generado y sigue generando un intenso debate político. Es un arma arrojadiza, mutua. Pero ahora hay que subir un escalón más, Amin. ¿Hasta qué punto esta cuestión llegará a condicionar la política migratoria española y también el debate europeo? Porque ya han empezado muchos también a dar su réplica en este tema.
11: Creo que ahí lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, y el debate europeo lo incluiría, ¿no?, en esa arista mayor o supranacional. Me explico con esto. Al final reside aquí un problema de que Europa nos interesa o nos importa cuando evidentemente nos puede servir de arma arrojadiza a nivel comunitario. Se hablaba de incluso iniciativas nacionales en el Congreso, ¿no?, por parte de fuerzas como Junts, inclusive, y aquí todos sabemos o aquí todos nos acordamos de que Bruselas existe en este sentido, tristemente, ¿no? Bueno, a lo que voy. Entonces, esto va a seguir siendo la tónica, es decir, aquí hay comunidades autónomas en las cuales los dirigentes políticos se sienten más cómodos llevando un discurso, porque es que esto que voy a decir ahora a mí siempre me supone, vuelvo a repetir la palabra tristeza, pero es que es un debate electoralista de votos y no nos importan los menores. Siento mucho dejarlo ahí. O sea, no es por darle mayor profundidad.
19: Sí.
11: O sea, es un debate de voluntad política, punto número uno, y en ese debate de voluntad política es mucho más fácil no implicarte en dotar a los centros de menores de mayores capacidades, construir centros de menores con mayores capacidades o mayor número de centros de menores, cambiar igual la política con los menores y generar una política un poquito más eficiente, darles... Sobre todo yo invertiría en los centros de menores para que las personas que están no tengan que ocuparse de 100 casos por trabajador social, que es una locura cuando tienes cientos de casos una sola persona, y eso lo primero. Y lo segundo, si hiciese falta, pues incluso construir algunos centros de menores. Cuidado, no generar una red de centros de menores, porque igual ahí también generas un efecto llamada, ¿no? De que España ahora tiene mayor capacidad para, pero igual sí tienes que tener una serie de centros o una serie de medidas de contingencia que ayuden a tener unos centros de menores para este tipo de ocasiones, respecto a, bueno, pues vamos a intentar paliar el problema, vamos a intentar con ayuda externa una contratación mayor, etcétera, etcétera. No, no les damos dotaciones, no les damos tal, generamos unos overbooking de la leche y vamos a seguir con el debate político simple, llano y de ganar votos unos u otros. Me da, con todos los respetos, absolutamente igual de que en el espectro ideológico de quienes hablemos, de mayor facilidad. Pero hay algunos que evidentemente se lo pasan muy bien, y lo digo así de claro y así de llano, llevando esta arma arrojadiza y acordándose, por ejemplo, de quién es Europa en estos momentos, pero luego Europa no nos gusta.
19: Claro, de todas formas, en ese mismo debate europeo se está hablando mucho de reforzar las fronteras, pero no se habla tanto de las causas que empujan a miles de personas a emigrar, claro, que es lo que estamos comentando. Por tanto, a lo mejor había que plantearse la cuestión de si Europa está abordando realmente el origen del problema o, como en otras tantas cosas, solo gestiona sus consecuencias.
11: Europa, yo creo que esto ya te lo habrán dicho millones de veces y, vamos, lo pensarás tú también y los oyentes seguramente. Es que el problema es que nosotros reaccionamos, no actuamos, ¿no? O sea, nosotros reaccionamos a cuando llega el problema e intentamos ponerle una solución. No nos dedicamos a hacer políticas integrales que de verdad prevengan. O sea, el prevenir no lo estamos llevando a cabo, estamos reaccionando frente a cualquier tipo de crisis, ¿eh? Pero bueno, yendo a la crisis migratoria, estamos reaccionando. Por lo tanto, para mí el problema es ese, que reaccionamos frente al problema, no actuamos con una prevención, y frente a esta crisis, en vez de hacer una autocrítica, aprender y llevar a cabo políticas posteriormente que de verdad solucionen, nos quedamos sentados. Y lo malo de este mes, que se lo he repetido a otros compañeros tuyos, es que es agosto. Estamos en la playa, nos estamos olvidando.
19: Sí, esa relativamente es la suerte que han tenido algunos. La inhabilidad de este mes de agosto.
11: Efectivamente. Entonces, se olvidará. Se olvidará. Y igual dentro de unos meses tenemos que volver a tener esta llamada, esta entrevista de carácter muy similar. Dios quiera que no, pero en este sentido también es muy probable.
19: Bueno, Europa tiene sus cositas, y otra de ellas, ya para terminar, es precisamente esas diferencias que existen y que son más que evidentes entre los Estados miembros. Pero lo son en esto, lo son a la hora de plantear ayudas para poder extinguir un incendio, lo son a la hora de disponer de efectivos del ejército para causas humanitarias. Es decir, que a veces da la sensación, a mí, que excepto el euro, que es lo único que tenemos en común, por el resto de las partes hace un poco de agua, ¿no? Europa. ¿Hasta qué punto habría que preguntarse está dividida esta Unión Europea en lo que estamos gestionando en estos momentos, la inmigración? Porque aquí cada uno también tiene. Hablábamos, por ejemplo, Francia. Francia se muestra medio solidario, pero una parte, pero Francia sabe las consecuencias que tiene eso, y es la siguiente puerta, ¿no? El siguiente apeadero, podríamos decir, después de España. Y tampoco le hará mucha gracia. Evidentemente, la primera fue Meloni, porque sabía lo que había. El Mediterráneo también, evidentemente. Claro. Entonces, claro, es normal que se produzcan también esas diferencias dentro del contexto europeo de poca unidad, como te repito, hay en otras tantas cuestiones.
11: Creo que estamos en un momento tristemente de, es que vuelvo con la palabra triste hoy, creo que estamos en un contexto en el cual el problema reside o recae en las diferencias o en el interés electoralista primando hacia las soluciones de los distintos estados y en conjunto, que es como deberíamos de jugar. Te iba a decir la broma un poco, ¿no? De que bueno, aparte del euro tenemos Schengen, pero parece que lo segundo cada vez menos, al menos de cara a los españoles últimamente con la crisis migratoria, pero fuera de bromas, solo nos queda tristemente el euro como elemento dinamizador y unitario, y esperemos que tampoco sea, que acabe quedando y siendo el único. Pero para mí el problema reside, ya te digo, en que el elemento de cómo las políticas internas de cada uno de los países y de cara a las políticas electoralistas que nos atañen en el día a día, pues evidentemente para muchos casos priman más en muchas ocasiones, y tomamos las decisiones en base a cuántos alcaldes vamos a tener o cuántos diputados vamos a tener, y no en cuanto a qué problema tenemos, cómo podemos solucionarlo, y bueno, si el siguiente no soy yo en la presidencia, alcaldía, ¿no?, o lo que fuera, pues es lo que pasa y ya está, y no pasa nada, y habrá que aprender y mejorar para la siguiente elección.
19: Pues en eso,
11: pero eso no pasa,
19: y en eso es lo que estamos ahora. Bueno, espero que por circunstancias la entrevista no se vuelva a repetir en este contexto, pero sí en otros un poco más favorables. Amin Lejarza, gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
11: Muy fuerte, otro abrazo muy fuerte. Muchas gracias siempre.
19: Hasta luego, buenos días. Son las 10:30 y este es el directe de la Radio Autonòmica Valenciana. Este és Baix Multiformat Matinal de Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que ens ajuda a anar avançant i trocar i, sobretot, tractar altres qüestions que ara mateix també desenvolupem.
16: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
19: Coses més mundanes, per exemple, és parlar de la desconnexió de la rutina durant les vacances, que no significa a veure que el cervell deixa de treballar, sobretot tenint en compte que per a molts el cervell no treballa en tot l'any, o sigui que tampoc és massa l'esforç del que estem parlant. Segons la Societat Espanyola de Neurologia, canviar d'entorn, viatjar, aprendre altres activitats o desenvolupar-les, inclús descobrir-ne de noves o simplement modificar els nostres hàbits, podríem dir activa la plasticitat cerebral. Això passa molt en les persones majors, en les quals pues, es reactiva, no?, tota aquesta activitat. També reforça la memòria, estimula les funcions executives i contribueix a crear una major reserva cognitiva. Però els experts, que són els que saben d'aquestes coses, també recorden que descansar, avorrir-se una miqueta o reduir l'estrès, cosa que tenim que reconèixer és fonamental, són igualment necessaris per a la salut cerebral. Anem a parlar amb el neuròleg José Manuel Molto, que és neuròleg a l'Hospital General Universitari Vergés Lliris, la residència d'Alcoi, com la coneixem tots els d'allí, i també vicepresident de la Societat Valenciana de Neurologia. Doctor Molto, què tal? Bon dia.
18: Molt bon dia.
19: Sempre diem que en vacances apaguem el cervell, entre cometes. En realitat, què és el que passa dins del nostre cervell, dins del nostre cap, quan trenquem eixa rutina?
18: Jo crec que podem dir que apaguem una part i n'encenem una altra, no? O que hauríem de fer això. Realment, el que fem és parar eixa activitat frenètica, laboral, en molts casos tremendament rutinària, i si ho fem una miqueta bé, el que podem és encetar una altra part important, que és una part que dediquem al lleure, a disfrutar, a passar-ho bé i a fer coses completament diferents i que venen molt bé per tot el que estaves comentant perfectament.
19: Però realment és tan potent per al nostre cervell o aquesta part del cervell que desconnectem i la que connectem, no sé, casos com el viatjar o conèixer llocs nous, estímuls de tanta potència?
18: Sí, jo crec que cal matisar-ho, tampoc és qüestió de que estudi que
19: depèn de com t'ho prengues també, no? Clar.
18: Exactament, i una altra cosa que sí que a mi m'agrada destacar és que a l'hora de fer aquestes coses cal fer-les en calma, cal no tornar-se bojos en el ritme de vida que portem, no? Pareix que ara quan viatgem necessitem anar i si anem a Roma hem d'anar a veure totes les fonts, tots els palaus, tots els museus, els vaticans, els no vaticans, no
19: sí,
18: sé què.
19: Sí, com si no hi haguera un mañana, no? Clar, sí.
18: Exactament, i fer-se una foto enllà i publicar-la.
19: A més, que això desestressaria del tot, potser provoca un poc més d'ansietat, clar.
18: Jo, sincerament, crec que sí.
19: A mi,
18: per exemple, sí, m'encanta perdre'm en una ciutat com Venècia, sí, pels carrerons, no pels carrers principals, sinó pels carrerons.
19: Bueno, parlem d'aquest factor imprescindible de viatjar per obtindre beneficis, però també podem entrenar el cervell si ens quedem a casa.
18: Igualment. I mira, hi ha activitats tremendament potents i així a la comunitat tenim molta tradició de tindre un raconet de terra, fer una horteta, cultivar quatre floretes, quatre plantetes, també són activitats que ens permeten fer algo distint, algo relaxat i que permetis que el cervell faci altres coses. per dir un exemple, però podem sentar-nos, llegir, i com bé dir, lo d'avorrir-nos un poquet tampoc està mal, eh? També està bé, el cervell agraeix que li baixem el pistó un poquet i que es dediquem a pensar en les musaranyes, en els sexes àngels o en el que vulguem.
19: Sí, és de veres això, però ho comentava al principi, sobretot perquè en conec algunes i alguns usuaris de les unitats de respir que n'hi ha en els pobles xicotets, no? En el que a aquestes persones més majors o que tenen unes rutines que poden arribar a avorrir-los i fins i tot a mantenir-los inactius, se'ls proposa activitats diferents, però són activitats relativament molt variades, des de fer un sudoku fins a pintar un mandala, no? O, jo que sé, confeccionar un mural. És a dir, totes aquestes activitats noves, quin impacte tenen realment sobre la plasticitat cerebral? Perquè també depèn de l'edat, no?
18: Sí. Sí, però suposen realment un repte per al cervell. El fer una cosa diferent, el fer una cosa nova, és el que al final mou a que s'hagin de fer circuits nous, s'hagin de fer connexions noves. Quan jo faig una cosa repetidament, arriba un moment en què l'automatitzo de tal forma a nivell cerebral que, com aquell que diu, no tinc que fer cap esforç. Però quan estic fent una cosa nova, o encara que sigui una cosa que sé fer, però que no la faig en una absoluta continuïtat, això suposa que el meu cervell té que pensar, té que planificar, té que fer tota una sèrie de funcions que no són les sempre habituals. Quan ja fem una cosa rutinària no triem res. I això és una funció executiva, triar entre dues opcions, pintar en blau o pintar en roig. No sé, són totes aquestes coses, són coses que tenen un impacte,
19: sí,
18: en determinades àrees cerebrals que són tremendament importants de mantindre.
19: Doctor, una cosa més tècnica. Com ajuda? Perquè en aquest tipus de situacions o èpoques de l'any, com l'estiu, també hi ha gent que s'avorrix. Per això li dic que és una pregunta un poc més tècnica. Com ajuda el denominat avorriment estiuenc a activar aquesta anomenada red neuronal per defecte?
18: És que el que fa és que ens descansa, fa que tot vagi a un ritme més tranquil, circuits de recompensa, circuits que al final funcionen controlant l'estrès, que alliberen endorfines, que alliberen substàncies que ens donen tranquil·litat, que ens permeten millorar el dolor, que ens permeten moltes coses, s'activen en aquest moment i depenen d'esta xarxa neuronal. A més, podem tindre pensaments positius en aquests moments, podem fer coses. Si això ho combinem en caminar una miqueta, que mentre caminem es podem avorrir i no cal portar el cap pensant en mil coses, tot són coses que van en benefici nostre i en benefici d'activar àrees cerebrals que habitualment tenim pràcticament abolides perquè no ens dona temps de fer això, i tot això va suposant que el nostre benestar diari millora.
19: Després es donen situacions molt curioses, perquè molts dels que puguen estar escoltant-nos i que treballen directament en els ordinadors o juguen en les tablets, és a dir, depenen dels dispositius, diguem, més o domèstics, a diferents nivells, diuen, ui, vaig a descarregar o vaig a descansar la vista de l'ordenador mentre me'n vaig a la platja, i es posen a mirar el mòbil en la platja. I aquest scroll infinit de xarxes socials a lo millor ens esgota una miqueta més que ens relaxa, veritat.
18: Crec que ho has explicat perfectament. Vull dir, això és així. Si deixa la pantalla gran, que és clar, més descansada per la vista, i em concentro en una pantalla petitona que damunt no pare de rodar, que el propi scroll continu ja és, suposa un cert estrès, perquè no m'he d'estar fixant permanentment a veure què és el que passa. Jo crec que no són
19: és
18: coses que...
19: És com una espècie de voracitat. No. Veritat, doctor, que sempre vols, sí, més. No acabaries mai.
18: Sí, és una, estem en una dinàmica molt així, de, igual que diem, dels viatges, de tot, del París que necessite i més, i he de complir les expectatives des de més, perquè ni siquiera en molts casos són les expectatives meues, és que, exacte, són les expectatives des de més. No el pots perdre això, no pots deixar de fer allò, no pots perdre d'esta notícia, no pots perdre d'este lloc,
3: Bueno, no, no, n'hi ha moltes coses que el pots perdre, que, per exemple, a l'hora de viatjar poden ser una excusa perfecta per tornar una altra volta a aquest lloc tan bonic i que tant t'ha agradat.
19: Si el recordes, perquè, si no estic enganyat, vostè en més d'una ocasió ha advertit sobre aquesta obsessió per aprofitar, com comentàvem fa uns minuts, cada minut del viatge, veure-ho tot en el menor temps possible i, a més, posar-ho, en, ja que parlàvem del mòbil i de les pantalles, en les xarxes. Clar. A veure, és que aquesta pressió, al final, pot ser ens afecta a la memòria del viatge, al descans pel qual estaria motivat aquest viatge i que després no recordem ni on hem estat.
3: Sens dubte, i és així, vull dir, la gent pareix que arriba i l'únic que vol fer és la foto.
19: Sí.
3: Veure el lloc no, li importa fer-li la foto, però és que passa igual a les festes o que passa igual a mil coses. Per sort tenim gent com vosaltres que fan retransmissions meravelloses de les festes i de les coses. Quina necessitat tenim de gravar en el mòbil aquell castell de focs, aquella cosa, que després ni se'n recorden, perquè no mirem el mòbil, jo per lo menos no mire mai tant les fotos.
19: Sí.
3: I ni mirem el mòbil ni hem vist en directe, en la qual no se'n recordem del castell per a res. Jo crec que hem de baixar un poquet del pistó d'això. Portem ferramentes absolutament meravelloses i potentíssimes a la butxaca, però les hem de gastar en la seva justa mesura.
19: No sé neurològicament quines pautes hauríem de seguir per a poder dur endavant un ayuno digital efectiu sense patir ansietat per abstinència, ja que estem parlant de deixar unes pantalles i agafar-ne unes altres. En este cas seria deixar-les del tot.
3: No és senzill, però ahí és el que diem abans, l'exercici físic suau, caminar, no cal res més, no cal jugar-se un partit de tennis absolutament que el canse, no? Sinó senzillament caminar, i en eixa rata que estic caminant em deixa el mòbil a casa o el porta en un puesto que no en sigui fàcil de traure, en la motxileta, en el que siga. Poder fer coses diferents, em posa a llegir, posa a fer mil coses, és una manera d'intentar evitar aquesta abstinència, especialment lo de l'exercici és molt útil en això, perquè estic fent una altra cosa, que activa els meus circuits de recompensa molt i no tingui aquesta necessitat tan perentòria d'estar prestant atenció a la pantalleta del dimoni. I puc fer mil coses que em permeten descansar d'això, que és algo que habitualment en la feina, en la rutina del dia a dia de la resta de l'any les tinc superpresents. Pues, plantegem-seu això i aleshores gastem en estiu i en vacances. La tecnologia en la seva justa mesura va contactar amb la família o explicar-li algú, mira on estic, quin lloc més xulo, però sense la pressió de fer la foto de tots els monuments que visites.
19: Clar. Només em queda una última pregunta pel temps que tenim, encara que li faria moltes més. No sé quins xicotets hàbits també, estiuencs en este cas, deuríem guardar en la maleta, sobretot per a mantindre el cervell sa i equilibrat al tornar a la rutina en setembre, que pareix que per a la majoria és un trauma absolut.
3: Jo crec que fonamentalment l'hàbit de l'exercici i acostumar-nos a anar a la feina si podem caminant o caminar un ratet abans d'anar a la feina, i si podem a més fer en comunitat, que això és una altra part important que no hem tocat, que totes aquestes activitats, si damunt les fem en una colla de gent, és molt més agradable i a més és més gratificant per al cervell, són cosetes que podem mantindre, i eixa miqueta d'avorrir-nos, no sé, 10 minutets, un quart d'hora tots els dies
19: no
3: de la
19: mal.
3: Setmana no ve mal, no ve mal. Jo crec que...
19: I li dic jo que soc molt hiperactiu, sap? Que ells d'ací em faig un altre, i un altre em faig un altre, i un altre... M'avorrix el fet de pensar que podria avorrir-me.
3: Pues n'hi ha que avorrir, sí. També t'ho diu un altre hiperactiu.
19: Vale.
3: Però de quan en quan n'hi ha que parar un segonet i dir, a veure, vaig a deixar del cap en blanc?
19: Sí.
3: Nada, és un moment...
19: Quedar-me a ralentir una miqueta, no? I a veure...
3: Eso es.
19: Doctor José Manuel Monto, ha sigut molt amable poder atendre la telefonada de la ràdio i també un plaer poder conversar sobre aquestes coses. Que tinga un bon estiu, una abraçada molt forta.
3: Moltíssimes gràcies, igualment.
19: Adéu, bon dia. I en no res, les 11 del matí, des de quart dia d'agost de 2026 encara, eh?
16: Amunt i avall, A Punt Ràdio.
19: Parlant d'activitats i parlant també de diferents aspectes de la vida, la Comunitat Valenciana, com sabeu, viu un estiu marcat pels incendis forestals degut a les temperatures extraordinàriament elevades, la baixa humitat, la vegetació molt seca i els episodis de vent que han afavorit, atenció a la paraula, han afavorit però que no han ocasionat els focs, el que fan és afavorir la propagació ràpida dels incendis. Tots coincideixen en que 2026 ha de representar un punt d'inflexió en la gestió dels incendis forestals al territori valencià. També podien fer-ho a la resta d'Espanya. A més de l'extinció dels focs, s'ha de reforçar la vigilància forestal, però també la prevenció. I a partir d'ara és quan resulta fonamental la restauració ambiental per recuperar les zones que han cremat, atenent sobretot a la millora dels ecosistemes. Davant, podíem dir, un escenari, millor dit, climàtic, cada vegada més extrem i que és palpable. Anem a parlar amb un expert, que és Toni Alagarda. Toni, és gerent, no el tenim per ahir, no vos preocupeu, doncs ara mateixa intentarem recuperar això. La qüestió és que és una conversa que ja vam mantindre estos dies, sobretot en alguns experts, sobretot en alguns tècnics forestals, que tenia que veure precisament amb això. Quan parlem de vegetació i quan parlem d'algunes de les espècies, la favorabilitat que tenen a l'hora de propagar més o menys els incendis. Algunes d'elles directament no és que no cremen, no és que no siguen precisament plantes o espècies vegetals que directament no entren en flama, sinó que algunes d'elles poden recuperar-se molt fàcil, rebroten després amb el temps, diguem, d'una forma més senzilla, són més proclius a això, o fins i tot altres, perquè, clar, el tema de l'incendi és, en la majoria dels casos, la flamera més que el manteniment de les pròpies flames, inclús les brases, no? Vull recordar-vos que, en la majoria dels casos, es cremen les costres, etcètera, etcètera. En el cas de les sureres, podria ser un dels casos que podem parlar, dins de la Serra d'Espadà. Bueno, doncs, com vos dia, tenim, ara sí, a Toni Alagarda, que és gerent de Sol i Vent, de Paisatges i vicepresident de la Federació Espanyola d'Empreses de Jardineria, per a entendre quines mesures es podien tindre en compte, tant en zones públiques, atenció, perquè n'hi ha que tindre dos fronts oberts, un és les zones públiques, les serralades, els parcs naturals, les muntanyes, etc, etc, i després les privades, perquè n'hi ha certes mesures o iniciatives que podríem tindre en compte per a preservar allò que tenim més propet pel que fa als jardins més resilients als incendis. Toni, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: Cada vegada, estava intentant explicar-ho, hi ha més habitatges construïts en contacte amb zones forestals. Això vam estar parlant-ho estos dies, immersos totalment en llocs que estan plens de vegetació. I esta és una proximitat que incrementa el risc en cas d'incendi. En què consisteix, per tant, el tema principal d'esta conversa, la pirojardineria, i com pot ajudar a evitar la propagació dels incendis?
20: Sí, pues com estaves dient molt bé, la veritat és que la jardineria avui en dia és una forma i una capacitat més per a lluitar contra els incendis. Els incendis...
19: Tenim alguna complicació?
20: No sols en les zones boscoses, sinó sí, també en les àrees urbanes. Aleshores, la jardineria el que pot fer és reduir probabilitat d'incendi en els jardins públics que estan a vora de les àrees forestals.
19: Des de quan vosaltres esteu treballant en este sentit? Perquè enguany és quan ens hem endut la major lliçó referida precisament a la quantitat d'incendis, bueno, la superfície forestal que s'ha cremat no només en la nostra comunitat autònoma, sinó en tot el territori nacional. És brutal, és la més gran de la història en alguns dels casos. I també ha destruït gran part dels ecosistemes i la massa forestal, sinó que també està succeint en altres punts d'Europa i del món. Parlàvem estos dies de França... ahir, per exemple, amb víctimes mortals, Grècia, Portugal, que va just darrere de nosaltres. Això no és nou, per tant, per això vos pregunto, des de quan esteu treballant en este sentit?
20: Sí, els països mediterranis, com és Espanya, portem molts, molts anys. Nosaltres portem 30 anys treballant en la jardineria i t'estic parlant de que fa més de 10 anys que ja fem jardins que siguen menys... propensos als incendis. La pirojardineria principalment el que pretén és posar espècies i posar uns mitjos que en el teu jardí o en el jardí, en un jardí públic o una àrea forestal propera a algun lloc que es puga cremar, pues, posar espècies i posar unes característiques específiques de més humitat, de controlar quina és la estructura del jardí i quina és quines són les espècies més indicades per a aquest jardí en concret. Dir-te que el que val en un o el que val en l'altre no és exactament sempre el mateix. Aleshores, se fa un estudi que se fa o una reforma d'un jardí ja existent o un jardinament nou ja pensant en tot això. Què és el que més important a lo millor que per a aquests temes? Doncs pues les espècies, que no siguin unes espècies que puguen propagar o que puguen ser incendiàries fàcilment, com sí. poden ser les resinoses, com poden ser elements tipus herbàcies que tenen molta capacitat de propagar-se ràpidament i que el jardí estiga amb una humitat ambient i una hidratació de les plantes indicada com a mínim per a que ese foc que puga aplegar allí pues puga ser contingut més fàcilment. I a part que tu no pugues fer-te un incendi a tu mateix en el
19: teu jardí. Toni, però l'assumpte és, són suficientment conscients en referència a la població, en general, de la importància que té evitar determinades espècies?
20: Per a que ese foc que puga aplegar allí pues puga ser contingut més fàcilment. I a part que tu no pugues fer-te un incendi a tu mateix en el teu jardí.
19: Val, Toni, però l'assumpte és, són suficientment

0: i les associacions de jardineria professionals que velem per això, i quan nosaltres nos demanen algo, pues sempre estem pensant en lo que és millor, no només en això, sinó en altres coses també, no? Però principalment en això, perquè és un tema que va anar a més. Tots sabem que estos temes no van a canviar. Els incendis forestals, per desgràcia, no és fàcil controlar-los amb el nostre ambient.
1: Cada vegada menys.
0: I clar, tenim que estar cada volta més a la guait. Tenim uns sistemes de prevenció d'incendis bons, entenc, perquè tenim molts anys de pràctica, bombers forestals en molta pràctica, en molta professionalitat, però ens falta aquesta prevenció que ajude a aquests bombers forestals a centrar-se en el que és important, que és el gros de l'incendi, quan es fa un incendi d'estos, i no tindre que estar protegint tal volta totes les urbanitzacions i àrees del interfaz urbano-forestal, no? Que es diu, que és l'àrea de transició entre el bosc i l'urbà.
1: Clar, perquè seria com una espècie de tallafocs, també, en realitat, a banda d'un jardí.
0: Sí, realment seria més que un tallafocs, perquè un tallafocs és llevar tot i deixar-ho ras. Això seria tindre un jardí bonic i inclús transitable, inclús seria com un pulmó verd i amb més humitat que potser moltes àrees forestals que coneguem.
1: Sí.
0: I realment pues, seria molt més agradable i més bonic.
1: Està clar. Pues, Toni Alagarda, t'agraïm moltíssim com a gerent de Sol i Vent Paisatges i també com a vicepresident de la Federació Espanyola d'Empreses de Jardineria, que ens hagis atès, ens hagis orientat i sobretot ens hagis contat algunes de les veritats i mentides al respecte d'això, que a partir d'ara va ser una tònica habitual i devem de tindre molt marcat, no?, en les nostres pautes urbanístiques. Una abraçada molt forta, com sé que estàs conduint, bon trajecte, allà on vagis.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i esteu fent un gran treball de divulgació.
1: Adéu, bon dia. Per cert, avui és dia d'aniversari, entre altres coses, vos ho contava al començar el programa, entre altres qüestions, és el dia d'un naixement memorable, a banda del de Barack Obama o el de Don Perignon en 1693, el de Louis Armstrong, el gran mestre del jazz. Va néixer en 1901, pràcticament al començar el segle, i ens va deixar un llegat de músiques realment memorables i inoblidables. Si voleu, vos convidem des de la Ràdio Pública Valenciana a arribar amb ell just al pròxim butlletí de notícies amb Amparo Martín, que mos contarà tot el que hi ha i una miqueta més per avançar tota la informació.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia de nou. En marxa en estos moments la reunió telemàtica del Consell Extraordinari de Ministres de l'Interior demanada per Espanya i per 22 països més per a parlar de la crisi de Ceuta. Reunió d'urgència que han preparat els ambaixadors dels 27 davant de la Unió Europea.
2: Diversos països han criticat la política migratòria del govern d'Espanya. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, és qui va anar més enllà anunciant la suspensió de l'acord Schengen, tot i que després l'amenaça es va limitar a controls aleatoris. Altres països, com Finlàndia o Dinamarca, han reclamat a Espanya mesures contundents en la frontera amb el Marroc. A partir de la 1:30, el ministre Fernando Grande-Marlaska compareix davant dels mitjans.
0: I continuem amb

0: xifres perquè el procés de regularització extraordinària d'immigrants que va començar en abril ha fet sumar un total de 262.475 afiliats a la Seguretat Social. Són dades del 30 de juliol i la Comunitat Valenciana va contribuir amb el 12% del total. Són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que ha fet públic este matí.
1: D'estos 262.000 afiliats, 213.000 estaven enquadrats en el règim general de la Seguretat Social, el 81%, per tant, del total, mentre que més de 12.000 eren treballadors autònoms, 21.000 pertanyien al sistema especial de treballadors agraris, 14.000 als de la llar i 155 al del mar. I una dada de gènere, el 60% eren homes i un 40% dones.
0: Els contem un robatori a Beniparrell, a l'Horta Sud. S'investiga 11 treballadors d'una empresa de manteniment elèctric per sustracció de 7 tones de coure i la venda posterior en punts d'Alginet, Beniparrell i Manises. Les 7 tones tenen un valor de quasi 20.000 euros.
1: La Guàrdia Civil els investiga després d'una inspecció rutinària en un centre de reciclatge i recuperació de metalls. Els treballadors que anàvem amb l'uniforme havien dit a l'empresa de reciclatge que sí que tenien permís per a vendre el coure, a pesar que les factures de compra anaven a nom dels treballadors.
0: El Ministeri de Consum sanciona amb 320.000 euros una organitzadora de festivals amb seu a Badalona per pràctiques abusives. L'empresa ha admès els fets, en total són 4 infraccions greus en l'organització del Reggaeton Beach Festival. Pràctiques com prohibir que els assistents pogueren accedir al recinte a menjar i beguda de l'exterior, limitar el reaccés o imposar despeses per la venda de les entrades. Tampoc està permès cobrar per a reembolsar els diners sobrants de les polseres cashless. A més de la multa econòmica, l'empresa haurà de rectificar i eliminar aquestes clàusules. I també els parlem que la Guàrdia Civil ha intervingut més de 115.000 joies de luxe falsificades a Palma. Investiguen 4 persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial que, segons les investigacions, falsificaven joies de marques reconegudes per a distribuir-les tant al detall com a l'engròs. Polseres, arracades, collars, anells, que en cas d'haver sigut peces originals, estarien valorades en centenars de milions d'euros. I parlem d'esports perquè parlem de natació. Dani Hermosilla, on tenim la primera medalla d'or de l'Europeu de París, i també de futbol.
2: Sí, la mediàtica i màxima estrella de la natació sincronitzada espanyola, Iris Tió, s'ha penjat fa uns minuts l'or en la modalitat de solo tècnic per davant de la bielorrusa Vasilina Kandoskoya, que s'ha hagut de conformar amb la plata. Tió va ser plata en la modalitat lliure per darrere de la bielorrusa i este matí han canviat els papers. És la sexta medalla de la delegació espanyola en l'Europeu de París, la primera d'avui després de les tres que es van penjar en la prolífica jornada d'ahir. Canviant d'esport i parlant de futbol, en una hora el Villarreal presentarà el seu últim fitxatge, el porter hongarès Peter Gulácsi, de 36 anys, procedent del Leipzig alemany.
0: Pues moltes gràcies, Dani, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 del migdia. Els deixem ara amb Sergio Alsina i el seu programa Amunt i Avall.
3: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En Apunt Ràdio.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
13: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat, Punt a punt.
14: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
13: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.

0: Claro, cada hora i media.
1: Que tot en la seva justa medida. N'hi hauran persones que sí que per la seva condició els metges els ho recomanaran, però jo que he fet 13 hores de vol en xiquets i demés, jo el que faig és alçar-me cada X hores per estirar-me,
0: sí, hora i
1: media, beure molta aigua.
2: Consulta-lo.
1: No, però sí que
3: ha obert un meló, perquè jo soc un hipocondriac, així n'ha quedat.
2: Però no passa nada, és una aspirina infantil.
3: Sí,
2: tampoc fa falta el médico de cabecera.
1: Exacte.
4: Menos mal que no tinc que volar.
1: Que s'automediquem, tampoc fa falta que s'automediquem.
0: No, pero sí que es cierto que está
2: consultarlo con el médico.
0: Sí, pero que sí que es cierto que cada vez se dice más este tipo de cosas, porque es para prevenir, no te va a hacer nada, no te va a afectar a tu salud y está bien. Y lo que comentaban es que mejor que descalzarse y demás es un calzado cómodo y caminar cada cierto tiempo, hora y media, una cosa así, y tus paseitos.
4: Sí, dar guerra en el avión.
0: Sí,
2: tampoco tiene mucha opción el avión.
0: Sí, pero hay que caminar, hay que caminar.
1: Mira, como os pase como a mí, que me va a pasar que no me va a escuchar ni havien turbulències hasta 6 hores després. Li dic al capità que el meu fill, no vaig a contar així, en 4 anyets que necessitava anar al bany no podia anar. Imagina't, jo per a passejar-me és complicat. Hi ha situacions en les que està la cosa complicada.
0: Però també 6 hores de turbulències és molt
1: mala pata. Sí, 6 hores de turbulències ininterrompudes. No superdures, però sí.
2: En què zona geogràfica?
1: Àsia, sud-est asiàtic.
4: Aquella gent...
1: Malament.
4: A dir-ho. Bueno, jo estava pensant que menys mal que no tinc que volar.
2: Para tomar la tarta Sacher original, evitarme las colas y en la cafetería Sacher. Sí.
4: No, és que estava pensant, si l'altre dia que me'n vaig anar un cap de setmana a Sorita, no sé per què, se me va posar la pata que pareixia una senyora d'estes que se n'hi la la car per la sabatilla.
1: No te metes.
4: Problemes de circulació per canvi de pressió, que flipes, no vaig a pujar a un avió, perquè igual baixe d'allí...
1: Bueno, però pots fer-te un vol...
4: Com Peter Griffin.
1: Però que te pots fer un vol curt, Sergi, per a començar un vol de un parell d'hores, està bé.
4: No, així estic bé.
1: Un vol de un parell... Vos conto una cosa important internacional. L'últim informe del Congrés Nord-Americà que ha tornat a encendre la polèmica després de referir-se a Ceuta i Melilla com dues ciutats administrades per Espanya però situades en territori marroquí. Crec que és una notícia lo suficientment important en tota la que està caigent, que ara d'alguna manera des dels Estats Units es parle de que Ceuta i Melilla, encara que estan administrades per Espanya, estan ubicades en territori
2: marroquí. I de Canàries han hablado?
1: Marroquí. De moment no, però a lo millor en els pròxims moments poden pronunciar-se.
2: Claro, es que yo he hablado ya de los calaveros de pesca, porque el otro día un experto en geopolítica me puso sobre la mesa el tema de los calaveros de pesca de Canarias y el tema de la agricultura, que puedan ser monedas de cambio con inmigración.
4: Bueno, veurem com acaba la cosa. Ara és que pràcticament estan, esperamos Amparo Martín i la resta de companyes de servicis informatius, que estan de guàrdia en este mes d'agost per a posar-nos al dia de tot el que passa, tècnicament acompanyades per Òscar Pellicer en el pròxim butlletí de notícies. No vol dir això que no tinguem altres coses que contar. Al tornar farem memòria amb Isabel San Sebastián, que és una senyora molt sabuda, que a més és molt prolífica en plan literari, però també d'altres qüestions que ens duran fins a les 2 de la vesprada, que és el que dura este programa. Pilar i Àlex, gràcies.
2: Gràcies.
4: Ara tornem.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
0: Bon dia de nou al migdia. Molts pendents que passen les hores de més calor del dia per saber si avui, després d'11, l'incendi de la Vall d'Uixó es pot donar per controlat. Uns xicotets rebrots entre Artana i Eslida mantenen els bombers refrescant la zona afectada. Els equips d'emergències recorden al veïnat que no han d'accedir a les zones de terme afectades.
7: Durant tot el dia es troben treballant dues unitats de bombers forestals de la Generalitat, dues brigades rurals d'actuació forestal del Consorci de Bombers de Castelló i dues brigades forestals del Consorci de València. El foc va quedar estabilitzat el 31 de juliol, ja que cremat 9.568 hectàrees, amb treballs de repàs i consolidació del perímetre per aconseguir passar a la fase de control.
0: I el Ministeri de Transició acaba de publicar el butlletí de reserves als embassaments i amb data d'avui els pantans del Xúquer acumulen un 58%. Han perdut en l'última setmana 32 hectòmetres cúbics i, per tant, acumulen prop de 1.700 hectòmetres cúbics.
7: En estos moments, els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer estan al 55% de la seva capacitat, és a dir, 630 hectòmetres cúbics, dels quals la meitat provenent del transvasament Tajo Segura. Pel que fa a l'informe de sequera del Xúquer, acaba de publicar-se que la situació està en valors de normalitat a excepció de la Marina Baixa en alerta per escassesa.
0: Els informem que Apego a la Marina

0: La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones per estar presumptament vinculades amb un grup criminal dedicat al cultiu intensiu de marihuana en interior.
1: Han desmantellat dos laboratoris clandestins després que un veí va alertar de olor de marihuana i del moviment sospitós de bosses. Han fet tres escorcolls a Oliva, a l'Atzúbia i al Patró, a la Vall de Gallinera, on han intervingut 265 plantes.
0: I es donem ara una notícia de les que mai ens agrada donar. Un nadó de 20 mesos ha mort este cap de setmana a causa d'un colp de calor a Fuerteventura. L'illa estava en avís de nivell groc per altes temperatures. El menor s'hauria quedat dins d'un vehicle per un descuit del pare.
1: Va ser traslladat el xiquet en helicòpter medicalitzat de l'Hospital General de Fuerteventura, l'Hospital Materno-Infantil de les Canàries a Las Palmas, però els sanitaris no van poder salvar-li la vida.
0: També s'ha detingut un home de 66 anys a Santa Pola per suposadament causar ferides de caràcter lleu al cap de la parella de 70. L'episodi, que s'analitza com a violència masclista, va ocórrer diumenge al voltant de les 8 de la nit i a la parella la van traslladar a l'hospital per tractar-la de les respectives ferides, que sembla que no són de gravetat, i on va intervindre la policia local i la Guàrdia Civil.
1: Tot i que no hi ha denúncies, es va activar el protocol de violència masclista i l'home va quedar detingut fins que s'aclarisquen els fets.
0: I una notícia que pot interessar a molts: a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes fins a 4.500 euros per a cotxes elèctrics del Pla Autoplus. El Ministeri d'Indústria i Turisme obri el termini de la convocatòria de la nova subvenció en la seva pàgina web, on es poden presentar les sol·licituds fins al final de 2026. Este nou programa de subvencions entra en vigor per a compres fetes des de l'1 de gener i té un pressupost de 400 milions d'euros.
1: El pla permet a particulars, autònoms, pimes i grans empreses sol·licitar subvencions a fons perdut que arriben a 4.500 euros per a turismes, a la qual se suma un descompte mínim de 1.000 euros dels concessionaris i les marques fins als 5.000 euros per a vehicles comercials lleugers.
0: I abans de començar esports, parlem de cultura. Xixona s'ha convertit durant la primera setmana d'agost en la capital internacional de la trompeta. Ha reunit alguns dels millors músics del món d'aquest instrument de vent amb motiu del 8è Festival Internacional de Trompeta, que se celebra de l'1 al 6 d'agost amb participants d'Espanya, Europa, Àsia i Iberoamèrica.
1: Com a convidats en esta edició destaca l'estadounidenca Jason Bergan, professor de la Universitat d'Indiana i una de les figures més reconegudes de la pedagogia de la trompeta a tot el món. La programació artística del FIT inclou 5 concerts gratuïts i oberts al públic.
0: I ara sí, en els esports parlem de futbol i del València, amb un nou esglai en forma de lesió. Dani Hermosilla, què ens contes?
2: Bona vesprada, així és, Amparo. Com sabeu, el València ha tornat avui al treball després de la concentració a Terres Angleses. En esta primera sessió s'ha produït la lesió de l'extrem Luis Rioja, un extrem encara que no ha confirmat el club. D'altra banda, Dimitri Fulquier ha tornat a entrenar-se, això sí, de forma parcial amb el grup, circumstància que no havia pogut fer en tot el que portem de pretemporada. Lateral valencianista, recordem, es va perdre el final de la passada lliga després d'operar-se del genoll. I per acabar, quant al mercat, tots pendents del futur d'André Almeida. El València negocia un traspàs amb el Swansea, equip de la segona divisió anglesa, però tot està pendent de la voluntat del jugador, que sembla no estar massa disposat a jugar en una categoria inferior. D'altra banda, en el Villarreal, a hores d'ara, està produint-se la presentació del porter hongarès Peter Gulácsi, procedent del Leipzig alemany.
0: Bé, doncs amb esta presentació és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. I com sempre, es deixem amb Sergi Olcina amb el programa Amunt i Avall.
3: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: Bé, hem fet trasllament de tècnics. S'incorpora Òscar Pellicer a este directe de la Ràdio Autonòmica. El boleto l'ha fet Rafa Larcón. Maite, ara es pren una miqueta de temps també, perquè així tots tenen que desemboirar una miqueta. I nosaltres continuem este rumb que portem directe, sense parar, a més, fins a les 2 de la vesprada, en este espai multiformat de Apunt Ràdio. Clar, sempre amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Volia dir-vos, és que estem parlant contínuament d'això, però és el gran esdeveniment del segle, perquè fa segle i pico que no es produeix, i el compte enrere ha començat. Per aquest gran esdeveniment, com vos dic, l'eclipsi total de sol que tornarà a creuar el nostre país per primera volta, vos deia jo, segle i pico, però és que eixe segle i pico es situa exactament en 120 anys. El dia, el 12 d'agost. Bueno, una autèntica barbaritat de la revolució que està muntant-se i les ànsies vives que n'hi han de veure com de sobte es fa de nit. El més impressionant és que, bueno, les organitzacions públiques i els estaments han tingut que fer-se càrrec, sobretot, dels grans moviments que van a produir-se. La Generalitat, de fet, està prenent les seues mesures, l'AMT està pel mig, bueno, la DGT, tot el món, perquè va manejar-se molta gent, sobretot a les zones de l'interior, on estan pagant-se burraes, barbaritats, per un lloc on poder allotjar-se o poder veure aquest eclipsi de sol del 12 d'este mes. La veritat és que n'hi ha persones que porten perseguint este fenomen per tot el planeta. Una d'elles és Joan Mabullón, que és valencià, tècnic forestal. Estos dies també haurà tingut molt de treball i haurà estat sol·licitat. Però Joan també és un autèntic caçador d'eclipsis. Ell ha recorregut mig món per a contemplar 7 eclipsis totals. I estem parlant de zones que passen des de Mèxic fins a Argentina, passant per Marroc, també molt invocat de tots estos dies, Hongria o Turquia. Per a Bullón no és només un espectacle astronòmic, ara ens ho contarà, sinó una experiència que barreja ciència, natura, emoció, però també viatge. I avui volem descobrir amb ell què té un eclipsi per a que algú organitzi la seva vida al voltant d'aixos pocs minuts en el que, com vos diga, el dia es converteix en nit. Joan, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho teniu ja tot preparat per a aquest gran esdeveniment, perquè no deixa de ser un gran esdeveniment, com repetia insistentment fa no res, fa uns minuts.
1: Home, la veritat és que ara tenim la sort que estem a casa, és a dir, que no cal agafar un avió i portar-se les maletes en un avió i tot el que allò vol dir. Ara podem tranquil·lament fer el nostre equipatge i no anar gaire lluny, és a dir, que sense eixir del territori valencià podem observar l'eclipsi.
0: Escolta, una cosa, tu dius que durant un eclipsi quasi és més interessant observar el que ocorre al voltant que observar el propi sol. No sé quins canvis són els que experimenten el paisatge, els animals. L'altre dia vam parlar dels animals, no? I fins i tot les persones durant aquest breu espai de temps.
1: Sí, la veritat és que si no ens centrem massa en fotografiar l'eclipsi o en mirar per un telescopi, podem observar com és l'ambient que ens envolta. N'hi ha que considerar que la llum del sol té una intensitat determinada i a mesura que va la lluna tapant el sol es produeix un fenomen de dispersió atmosfèrica i de manera que la llum cada volta és més dèbil. I arriba un moment en què ja aquesta llum és tan pobra que es veu de color aixina com si fos morteí, de color ataronjat, i són els moments immediats a la totalitat. De tal manera que, igual que nosaltres experimentem la visió d'aquesta llum morteïna, sí, podem veure com els animals també les passen coses semblants.
0: Els animals que, Joan, són irracionals i nosaltres sabem relativament el que va passar, però ells no, ells això es ve de nou i no encontren, no troben la lògica al que de sobte s'hagi fet de nit quan ells tenen els seus cicles biològics perfectament organitzats.
1: En efecte. Sí, ara perquè no tenim massa animals, però qui tinga gallines, per exemple, sí, pot observar com se'n van a dormir.
0: Que no les tinga tot el dia en la llum encesa, no? Que no siguen productives, que tinga gallines de les que tindríem normals.
1: Exacte, de les autèntiques, de
0: sí,
1: les
0: sí,
1: de poble.
0: Sí, exacte.
1: No de granja. Les granges el que fan per la nit és encendre la llum, sí, perquè continuen produint.
0: Pobres gallines, mare meva. I parlem de vides dures, però les vides de les gallines també són patidures,
1: sí,
0: en compte. Bueno, vosaltres teniu enemics a tindre en compte. Tinc entès que sense anar més lluny, un dels grans enemics o contratemps de qualsevol caçador d'eclipsis són els núvols. No sé si has tingut alguna volta la sensació de que després de viatjar milers de quilòmetres, això, precisament, la meteorologia o l'atmosfera pot arruïnar-te l'experiència.
1: Sí, de fet, en Estats Units d'Amèrica hi ha una revista que es diu Sky and Telescope, sí, i sempre diuen que els núvols són uns elements no convidats al fenomen i sempre apareixen. Bueno, la veritat és que són una amenaça, eh? I és molt probable que te puguis fer, per exemple, 10.000 quilòmetres i se te tapa el cel, senzillament.
0: Claro.
1: De fet, fa cosa de 2 o 3 anys, quan hagué l'eclipsi que va agranar mig Mèxic i mig Estats Units, n'hi hagué gent que se tingué que fer fins i tot 3.000 quilòmetres per carretera fugint dels núvols. Però, clar, en el nostre cas no tenim 3.000 quilòmetres de trajectòria.
0: No tenim tant per córrer, no, no.
1: Exacte, tenim com a molt 600 quilòmetres, el sí, que n'hi ha de goma a goma a la península Ibèrica. I, clar, és un problema, és un problema, però bé, de moment jo no seria pessimista perquè les primeres previsions meteorològiques donen cel ras per aquest dia.
0: Menuda tabarra anem a donar-li tots als meteoròlegs durant aquests dies, per si canvia la cosa.
1: Sí, sí, jo el primer.
0: Sí.
1: De fet, jo tinc una estació meteorològica i també faig els meus pronòstics, però no, tot apunta que tot anirà bé i s'arrasarà.
0: Jaume, la veritat, i ho comentàvem també al principi, és que Espanya no vivia un eclipsi total des del 1905, si no estic enganyat.
1: Exactament.
0: Tu has fet quilòmetres per a poder observar en uns altres, però la majoria dels mortals, no sé si som conscients de que probablement estem davant d'una oportunitat única per a la majoria, i a més en les nostres vides.
1: En efecte, si la gent no li agrada massa viatjar, ho pot observar des de casa. I per a mi és un luxe no tindre que moure'm a l'estranger, és a dir, des de ma casa també ho puc veure. I com jo, tothom, és a dir, la gent que per exemple estiga a la ciutat de València o a la de Castelló, des d'un terrat ho podran observar si no n'hi ha cap altra finca més gran. És a dir, que, i després en una sèrie de llocs oficials que tenia que agrair als ajuntaments, que són els que s'han volcat,
0: sí,
1: des d'on se podrà observar en tota seguretat.
0: És a dir, que tota aquesta pel·lícula que estem muntant-nos de que només es podrà veure en determinats punts alts, en pics de muntanya, en llocs determinats de la geografia de la comunitat, especialment parts de l'interior de Castelló, no és que exclusivament només vaig a veure's allí, és que es veurà millor, però tu des de qualsevol punt que estiga dins d'eixa zona d'afectació de l'eclipsi, podràs veure-ho.
1: Sí, n'hi ha que tindre en consideració que la província de Castelló és la segona província més muntanyenca de tot Espanya.
0: Sí, sí.
1: I això em porta una sèrie de problemes, ja que tu no te pots quedar en una vaguada, o en un rierol, o qualsevol lloc fondo. Tens que pujar a les muntanyes. Però que després hi ha una altra segona part, i és que la meteorologia en principi ens afavoreix, però perjudica els boscos, de tal manera que estarà tot tan sec que la veritat és que val la pena no ficar-se entre boscos, que són zones d'exclusió. Val la pena buscar zones obertes cap a l'oest i, a ser possible, fora de masses forestals.
0: Claro.
1: Afortunadament, els pocs punts que n'hi ha d'observació està cobrint-se aquestes expectatives.
0: Una cosa vaig a dir-te, serà el 12 d'agost, però el 15 ja es donen alguns canvis de nou meteorològics, de calor, etc. Les muntanyes estan molt delicades. A dia d'avui no només estan molt seques, i a més és conseqüència de tot el que va ploure. Tu que estàs posat en això de la meteorologia ho sabràs. Tot el que ha plogut ha revertit en que brotara molt de verd, però tot ixe verd ara s'ha secat i s'ha convertit en combustible. La conseqüència del que està passant pels riscos d'incendis que estem patint entre el que es troba el dia d'avui, risc extrem d'incendis per les altes temperatures, és que a lo millor, depenent de la calor que faci aquests dies, s'ha de limitar el flux o l'afluència de gent a determinats parcs naturals o muntanyes, precisament per a que no passi res. I crec que serà especialment delicat precisament perquè n'hi haurà més gent del normal.
1: Sí, és que a més cal considerar que es poden produir accidents de tràfic, algun cotxe incendiar-se, i tot això, clar, com més gent n'hi ha, més peripotencial.
0: Per això
1: la gent es té que anar organitzadament, però que el primer consell que se dona, sobretot des del Ministeri, des de l'Estat espanyol, és que la gent es queda a casa, i sobretot si es pot veure des de casa. Per tant, per exemple, a València i a Castelló s'han habilitat les platges, la del Grau de Castelló junto al Planetari, uh-huh. o en València la platja de la Malvarrosa i les Arenes, perquè són llocs segurs des de on se veurà perfectament l'eclipsi.
0: De fet, estan enviant-me un WhatsApp al telèfon del programa i em diuen, diu, en l'aplicació del Ministeri es pot veure on estàs, per veure-lo bé i per poder observar aquest eclipsi. Diu, i a partir de Sueca en amunt i millor en Castelló és on es veurà. Clar, però és el que estàs dient tu, que, Joanma, que en qualsevol punt es podrà veure, encara que les condicions vendran a ser diferents, però bueno, és bé, està correcte això de saber que n'hi ha una aplicació del Ministeri que mos pot orientar una miqueta. També, com dia, la Generalitat està posada i fent-se càrrec de la situació i també, inclús esta casa, té un apartat en la web d'Apunt Medi en la que també podeu seguir molts dels consells i també orientar-vos una miqueta pel que serà un d'aixòs fenòmens extraordinaris en la vida de tots nosaltres. Tornant un poquet al tema dels eclipsis, tu en has observat ja vora 7, si no estic enganyat, en diversos països.
1: Una sèrie de parcials, també.
0: També. Si tingueres que explicar a algú, a una persona com jo, que, bueno, sí que em vaig veure un en Castelló, crec que a finals de la dècada dels 90, si no m'enganye. Però si tu tingueres que explicar-li a algú que mai m'ha vist, per què mereix tant la pena recórrer milers de quilòmetres per disfrutar d'apenes 2 o 3 minuts d'esdeveniment, què és el que li diries?
1: Bueno, jo li diria el mateix. Jo he sigut muntanyer, he pujat muntanyes, i quan me preguntaven una cosa semblant de que per què pugem les muntanyes, jo dic, perquè estan ahí, sí. Estan ahí. I l'eclipsi és el mateix, és un fenomen de la natura que sempre ha acompanyat a la humanitat, inclús en moments històrics que han sigut transcendentals, uh-huh. i gràcies a la visió dels eclipsis s'han guanyat guerres, s'han perdut guerres, però n'hi ha una cosa molt positiva, i és que també s'han inaugurat, per exemple, observatoris astronòmics, per exemple, en 1900 va haver-hi un eclipsi i es va inaugurar l'Observatori de la Cartuja, en Granada. En 1905 n'hi hagué un altre eclipsi i es va inaugurar l'Observatori de l'Ebre. Però un dels fets més importants és que en 1953 n'hi hagué un eclipsi en les Illes Canàries i gràcies a això es va potenciar la creació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, on avui en dia tenim l'Observatori, o sigui, el telescopi.
0: És un dels més importants, no? Sí que és de veres,
1: exacte,
0: sí.
1: Exacte. Mm-hmm. Aleshores, per què explicar-li a les persones que n'hi ha que veure un eclipsi, la veritat? Si llevem del mig temes de pseudociències, podem aplicar des de la ciència fins a la poesia. Per què? Perquè en la poesia tu pots admirar un fenomen sense necessitat de fer ciència. Però en la ciència és molt important perquè avui en dia ja està pràcticament tot descobert. S'ha descobert, per exemple, que la corona, el famoso halo envolvent del Sol,
0: sí.
1: pertanyia al Sol. I ho va descobrir un astrònom espanyol, precisament. Fins i tot els anglosaxons li diuen corona, no li diuen crown, en honor a aquest astrònom espanyol. I, clar, qualsevol persona que no hagi vist un eclipsi li podem dir que és un espectacle gratuït, al qual pot anar i disfrutar-ho. I és per això que té que anar ben aconsellat de quines són les prioritats, que és la seguretat ocular, igual que hem parlat de la seguretat dels boscos,
0: sí.
1: té que anar ben informat per a poder treure-li tot el profit possible. Jo recomano, evidentment, que la gent es posi en contacte en associacions d'astronomia que n'hi ha per tot arreu del territori valencià, a Castelló, a València, en Aras de los Homos també tenim astroares, i, bueno, no vull deixar de banda cap agrupació, però n'hi ha en Gandia, en Albuixec, en fi, n'hi ha un munt d'associacions.
0: Saps què estava pensant quan comentaves allò de que si és possible no ens menegem i ens quedem en casa, que el veurem igual? He fet un viatge en el temps a aquella època de la pandèmia en la que estàvem confinats o mig confinats, en la que va nevar, si recordeu, i la gent va tardar tres i no res en eixir de casa per anar a veure la neu, tot i el confinament. És a dir, que no tenim mesura, i és suficient que mos diguen que no mos menegem per a saber que és algo extraordinari. Ja veus que nevar no ho és tant, cada vegada més, això sí, però per eixir i fer just el contrari que ens diguen, i convindria justament per una volta en la vida fer cas.
1: Sí, jo la veritat és que quan la famosa Filomena jo vaig deixar els dos cotxes que tenia ben tancats i me va costar un mes de treure'ls perquè n'hi havia més metre de neu sempre.
0: Sí.
1: És a dir, que vas fer cas, eh?
0: No sé, ja sé que és una...
1: Que han quedat atrapats els cotxes i ja és el mateix.
0: Exacte, això és la veritat. Sé que és una pregunta un poquet de perogrullo, però de tots els eclipsis, Joan, que has vist, posem Marroc, Mèxic, Turquia, bueno, Argentina, Hongria, els que he mencionat, quin de tots pot haver-te resultat més excepcional?
1: Bueno, la veritat és que el primer eclipsi, que va ser el de Mèxic, me va resultar molt important, perquè a més va ser un eclipsi que va ser entre núvols, val? Inclús ens va arribar a ploure. Però va arribar un moment en què, durant la totalitat, que va durar 6 minuts i mig, sentíem una sensació, una percepció de foscor que no l'havíem vist mai en la vida. Només per això ja va valdre la pena. Però el que més val la pena, en definitiva, és quan comença la totalitat a observar la corona que envolta el sol. I això també és molt interessant. I per això dic que tots els eclipsis són notables. No n'hi ha cap que sigui idèntic. I per això cada eclipsi mereix la nostra atenció.
0: També vendrà a ser un poquet com les festes. És a dir, que algú que estiga observant un eclipsi o planificant un eclipsi ja està també pensant en el següent, fins i tot abans de que acabi, no? el present. Es converteix en una espècie d'addicció després?
1: Home, jo en certa manera crec que sí. Una addicció sana. Perquè jo me'n recordo que en 1991, quan veiem l'eclipsi de Mèxic, considerem en uns francesos, i aquells es digueren que en 1999 n'hi hauria un eclipsi que passaria per París. Bueno, la veritat, en 8 anys que varen passar volant, i jo de seguida tenim ahí l'eclipsi de París, i aquest eclipsi va ser en 1999. Però clar, que ara ja han passat 27 anys...
0: I això és el que el dia jo que vaig veure, sí.
1: Exacte, es va veure com a parcial,
0: sí.
1: Des de la península Ibèrica. Per això dic que són unes efemèrides que sí, passen volant, i de fet, l'any que ve tindrem un altre, el dia 2 d'agost, que se veurà des del sud de la península Ibèrica i nord d'Àfrica. O sigui que en menys d'un any tenim un altre, i en millors condicions d'observació, que estarà molt més alt. Per això dic que ja estem fent previsions per a l'any que ve, també, abans d'haver vist el que tenim ara.
0: Això t'ho preguntava perquè, no sé si recordes, Joan, el moment en el que el vas enganxar al cel, no sé, quan vas passar de mirar les estrelles com qualsevol persona de carn mortal, per curiositat, a convertir-te en un caçador d'eclipsis?
1: Bé, la veritat és que tot va vindre en diferents fases. Jo vaig néixer en la dècada dels 60, que era l'època del vol, o sigui, del viatge a l'espai, de l'arribada a la Lluna, i tot això em va motivar per a interessar-me per això, no? Per ser astronauta. Però és que tot seguit, des del poble de ma mare, que està allà en l'Osa de l'Obispo, es veia un cel espectacular, no com ara, que la contaminació lumínica l'ha perturbat tot.
0: És una barbaritat, sí.
1: Aquest atractiu de veure les estrelles era una cosa encisadora, i sobretot d'observar la Via Làctea, el Camí de Sant Jaume, que ara és precisament la nit de l'eclipsi, la podrem contemplar a mitjanit en tota la seva espectacularitat.
0: I les Perseides coincidís també. Exacte. En la pluja de... Sí, sí.
1: Sí, a més coincidís... Les Perseides poden durar al voltant d'un parell de setmanes, però és que tot just aquesta nit està previst que sigui el màxim, de tal manera que és com si foren castell de fos d'artifici, en els quals podríem observar aquests traços que de tant en tant van caent. No és que sigui una pluja molt espectacular, perquè ja és molt desgastada, però de ben segur que si estem atents podrem mostrar per més d'una.
0: De totes formes, vaig a fer-te una reflexió final, ja no vaig a llevar-te més temps. Ojalà aquestes aficions espontànies que ens desperta a tots la mera curiositat de que siga una cosa que succeeix, doncs ja veus tu, una vegada cada 120 anys, com en esta última ocasió, també ens dona per a saber la importància que té mirar al cel, conèixer les constel·lacions, que és algo que crec que hem perdut, que els majors tenien molt més interioritzat, i sobretot en la pràctica, saber que la Lluna té més funcions que la d'estar ahir suspesa com a satèl·lit artificial, i que l'espai i l'univers tenen molt més que oferir-nos que satisfer esta curiositat, com dic, temporal que tenim.
1: Sí, la veritat és que ja vaig conèixer un il·lustre astrònom, que es deia José Luis Comella, que l'home deia que l'astronomia feia bona gent, és a dir, que la gent que mira el cel té... uns altres motius per a viure més profuns, inclús que els que no poden disfrutar d'aquesta activitat. Per això és una activitat humanitzadora i que te posa en contacte amb la natura, i que te fa ser més respectuós en la humanitat i en la natura. Per tant, és una bona activitat, per què no?
0: Claro, i a més, realment, l'univers, l'espai, és l'única porta d'eixida que tenim a este lloc limitat, que és la Terra, per molt gran que parega. Així que, vulguem o no vulguem, l'hem de conèixer cada volta una miqueta més.
1: Sí, sí, tant i tant. A més, sempre ha estat present la ciència-ficció, sí, el viatge a l'espai, en fi. I per què no? Algun dia se farà realitat que puguem, si no es carreguem abans el planeta, en la nostra invisibilitat...
0: I això és el problema.
1: Podrem viatjar per l'espai, està clar.
0: Sí que estem carregant-se este planeta i estem pensant en carregar-nos uns altres planetes que ni tan sols encara hem pogut arribar. En fi, és la condició del ser humà.
1: Bueno, avui mateix, esta matinada, ha caigut un coet de Elon Musk en la Lluna.
0: Ja veus. És sí, que este també no n'encerta ni una, eh?
1: Sí, però s'està carregant l'espai, plenant-lo, omplint-lo de
0: brossa, sí.
1: I de, exacte, de brossa, que algun dia faran malbé els viatges a l'espai, perquè pots topetar amb algun satèl·lit.
0: Clar, clar. Que barbaritat. Jaume Bullón, sí, sí, ha sigut un plaer poder parlar amb tu, que disfrutes molt d'aixe eclipsi, com la resta, i t'agraïm que hagis decidit compartir este temps de ràdio amb nosaltres. Una abraçada molt forta.
1: Igualment, i sort a tothom.
0: Gràcies, bon dia. Són ja les 12:30 d'este matí, del dia 4 d'agost de 2026. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana.

0: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
3: De tu a tu.
4: No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
5: Buscamos a Ana Ibarguren. María Ibarguren. Yo la ya Isas.
6: Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo.
7: Això és un fragment d'Aquelarre, ambientada al País Basc, que en 1609, en plena persecució de la Inquisició. És la història d'un grup de xiques acusades de participar en un aquelarre, que és una reunió de bruixes, i el jutge intenta forçar-les a confessar. Tot i ser una obra de ficció, n'hi ha que agafar-la amb pinces perquè reflecteix una realitat històrica que el nostre següent convidat ha estudiat a la nostra comunitat autònoma. Ell és Albert Oldrà. El llibre Bruixes, heretges, possesses mostra com moltes d'aquestes acusacions no provenien de la màgia, sinó de la por, que és algo molt habitual i que avui en dia potser encara succeïsca. I va lligat als conflictes socials i el control sobre les dones. Vegeu per què vos dic allò de l'actualitat. Bé, el cinema ens mostra el relat i la història ens explica com es va construir. Albert, què tal? Bona vesprada.
8: Hola, bon dia. Bona vesprada, bon dia.
7: Has estudiat els diversos processos inquisitorials. Estem parlant del segle XVII i del segle XVIII, centrats, sobretot, en el territori valencià, amb casos de dones acusades de bruixeria, heretgia o possessió demoníaca, que encara era pitjor. Mm-hmm. En tractar de la Inquisició espanyola, la realitat supera la ficció, veritat?
8: Sí, i de bon tros, eh? De bon tros.
7: Quines històries t'han impactat més?
8: Bé, el llibre hi ha unes quantes que són que crec que són molt interessants, en especial, per exemple, la primera, la de Gertrudis Toscà, és un cas d'una dona heretge que s'erigeix en una mena de sacerdotessa, però quasi com una encarnació de la divinitat. És en el context de l'heretgia dels alumbrados castellans. Un temps després que la heretgia ha sigut exterminada per la Inquisició, reviscola a València amb un grup, un conventicle, que deien, al voltant d'aquesta dona molt singular, Gertrudis Toscà. És una heretgia que quasi diríem que és, ja no és ni catòlica, no? És una religió nova.
7: Parlem de Gertrudis Toscà, però també de Maria Antònia Hortolà o Maria Nieves Sainz. Són tan singulars i inversemblants que ens constaria de creure-les, no?
8: Sí, el cas de Maria Antònia Hortolà, també una dona que per diferents motius va passant al llarg de tota la seva vida per la Inquisició, especialment en la seva època d'endemoniada, que fa un, segons ella conta, clar, fa un viatge, un tour al llarg de tot el País Valencià, de nord a sud, amb el dimoni, els dos muntats a cavall i van de poble en poble. És el seu relat.
7: Albert, el pitjor de tot això, perquè és el pitjor, és que en molts casos les anomenades bruixes no responien a cap realitat màgica, sinó a conflictes socials, supersticions populars, tensions veïnals, formes de marginalitat i, sobretot, por a la intel·lectualitat. Com es construïen aquestes acusacions? Perquè eren de la forma més sòrdida i més inversemblant, veritat?
8: Sí, no té res a veure amb el cas que esmentàveu al principi, el cas basc, sí. On sí que és molt diferent, molt diferent. També hi ha que diferenciar molt, cal diferenciar molt entre dues realitats prou separades. Una és, diguem, la bruixeria rural, allò que coneixem com la típica dona curandera, tot està barrejat amb superstició, en tots els casos sempre, no? I una altra és les que apareixen al llibre, en la seva majoria, tret del cas de Vicenta Queralt, de Traiguera.
7: Sí.
8: Tota la resta són dones urbanes de la ciutat de València, que tenen un perfil ben definit. Són dones molt pobres, miserables, al voltant de la prostitució, exerceixen la prostitució o estan al voltant d'aquest món lumpen. També molt de contacte ho han passat o estan inclús en la presó femenina de la Galera.
7: Sí.
8: I tot en un context d'ignorància, analfabetisme, superstició i molt claustrofòbic.
7: Estàs parlant molt d'aquestes dones que es prostituïen, que vivien en una societat molt marginal en la ciutat de València, que havien passat fins i tot per aquesta presó femenina de la Galera. Mm-hmm. Clar, avui en dia parlem de València, però sempre ha sigut així, no? Com una metròpoli avançada i no sempre envoltada de misèria, però realment tindria també els seus contrallums. Com era aquella societat i com s'exercia el control a la dona que s'inicia del que es podia considerar normal, Albert?
8: A veure, estem parlant de l'antic règim, era una societat molt, molt patriarcal, molt jerarquitzada, violenta.
7: Fanàtica, m'imagine, no?
8: Sí, sí, fanàtica en quant a religió i en general. Això de la tolerància, conceptes com la tolerància, l'empatia, tot això són coses molt contemporànies.
7: La superstició estaria per damunt de tot, també.
8: El que, perdona?
7: La superstició que predominaria per damunt de molts aspectes.
8: Sí, clar, la religió és pràcticament la mateixa ve de Trento, no ha canviat gens fins ara, però com la viu la gent, la religiositat popular és prou diferent. És una religiositat molt carregada de superstició, és pràcticament un paganisme, com en alguns llocs encara a nivell popular, això del sant. Clar. Jo no vull saber dels dogmes de l'Església, sinó del meu sant, no? Meu protector.
7: És curiós, Albert, perquè la paradoxa la trobem, la paradoxa d'aquesta repressió la trobem en que al final eren totes dones, quasi totes elles, en la majoria dels casos pobres, de les que no sabríem res si no hagueren patit un procés inquisitorial. És de veres que el Sant Ofici i la seva burocràcia ha rescatat del silenci moltes d'aquestes actuacions, no? Jo crec que inclús en forma de fragments, de llesques temporals, de les vides d'aquestes persones, inclús del context històric, social i també intel·lectual. Tu quina ha sigut la documentació que has utilitzat per dur endavant tot això?
8: Per a aquesta investigació és documentació inquisitorial, bàsicament. Una gran part està a Madrid en l'Arxiu Històric Nacional i una altra part sí, en l'Arxiu de la Universitat.
7: És a dir, has tirat mà del Sant Ofici directament.
8: Sí, sí, sí. I a més t'he dit que és una documentació excepcional com a font històrica perquè és una institució molt capdavantera en el seu moment. És molt burocràtica, molt lenta, molt meticulosa. I deixa constància per escrit de tot, absolutament de tot. Tant dels aspectes jurídics com de totes les acusacions, declaracions, interrogatoris, està tot registrat, tot perfectament, fil per randa. Vull dir que llegir un procés inquisitorial complet és una font meravellosa per a l'historiador, és una desgràcia per a qui ha patit aquest procés inquisitorial, però per a un historiador és una font històrica, informació meravellosa.
7: Això volia dir-te, perquè ara ni tan sols dins de la nostra, diguem, vehemència, podríem veure el més mínim atisbe de racionalitat ahir. Eren molt durs, vull dir-te, aquests processos inquisitorials, i a més, torne a repetir, vistos des d'este punt de vista contemporani, en les seues incongruències, en les seues contradiccions i en les seues barbaritats, imagine, no?
8: També s'ha de dir que, a veure, la Inquisició és molt dura, evidentment, i és un tribunal de la crueltat, podríem dir.
7: Sí.
8: Però, sobretot, amb les seves víctimes preferencials, que són els jueus, i els heretges i els sodomites. Les bruixes per a la Inquisició són pecat a minuta, són quasi diria una molèstia, perquè a més són dones pobres, que no suposa un ingrés econòmic per a la Inquisició, el fet de processar bruixes. I això són com... No tenen més remei que processar-les. Si són denunciades, doncs les han de processar, les han de ficar a la presó, les han d'alimentar a la presó. Tot això són despeses que no tenen una contrapartida econòmica, perquè les bruixes, la majoria, són pobres.
7: Escolta, no volia deixar de parlar.
8: Es converteixen com en una presa quasi que menor, no? Molt menor.
7: Ja. De com de relleno, podien dir.
8: Sí, perquè no tenen més remei, diguem, que perseguir-les, però no són ni molt menys la caça major que desitgen els inquisidors, que seria el cas això dels heretges o els jueus, no?
7: En la majoria dels casos crec que podríem parlar d'aquest fenomen de la possessió demoníaca. En algun d'aquests casos, milers d'ells, en la nostra comunitat autònoma, en este territori, s'han donat alguns dels fenòmens massius més significatius de la història. I no sé si estava dins de la forma d'interpretar les malalties, els trastorns o comportaments incompresos dins del marc mental de l'època.
8: Sí, crec que hi ha una miqueta de tot. Evidentment, malalties que en aquell moment es podien interpretar com a possessions diabòliques. També, ja ho contava Jaume Roig a l'edat mitjana, teatre. En alguns casos, en algunes ocasions, és una forma d'escapar de situacions horribles, no? O de situacions que insuportables per a la dona. Una forma, diguem, d'escapar és
7: fer-se la loca. En el terme...
8: Fer-se la loca d'una manera pot ser conscientment o no tan conscientment.
7: Sí.
8: Saps què vull dir? Entre mentir conscientment o amb malícia o creure teu, hi ha un ventall de possibilitats. És el cas de l'últim capítol del llibre que apareix a Marie-Nieve Sainz, que és una dona que els inquisidors mateixos li pregunten per la seva situació personal quan comença a patir les possessions diabòliques. I ella conta que la van a casar amb un home, que ell no vol casar-se amb ell, i en aquell moment se li manifesta el dimoni. I clar, els inquisidors també sospiten que hi ha una relació... Com deia Carlo Ginzburg, que ha faltat fa poc, el gran historiador de la microhistòria, no? L'antropòleg o l'historiador es posa darrere de l'inquisidor i és inevitable que arribi a pensar el mateix procés mental que l'inquisidor en llegir la mateixa documentació, no? I és que en aquell moment, quan llegis això, sospites que hi ha una relació directa entre un matrimoni indesitjat, una promesa de vida futura espantosa i una manifestació sobrenatural del dimoni que, de moment, evita això. El matrimoni evita aquest futur.
7: Sí, és una fugida ràpida. No en queda ni un minut, menys de 30 segons. Per què creus que encara avui desperta tant d'interès la bruixeria històrica?
8: Bé, però jo crec que és molt mediatitzada a través de tots els tòpics romàntics, literaris i les pel·lícules. Crec que té molt poca relació, hi ha molt poca relació entre la bruixeria històrica i el que coneixem a través dels mitjans, sobretot novel·les i pel·lícules, que estan mediatitzades per la idea romàntica, no?
7: Clar, està clar. Bueno, anem a quedar-nos de moment en este Bruixes, heretges i possesses que presenta Albert Toldrà i del que ens acabes de parlar així en la ràdio autonòmica valenciana. Albert, ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
7: Vinga, adéu, bon dia. Cuida't.

Recordeu, no?, el boom que va ser esta cançó, que sona en una versió. Versió era Eloís. Esta era una de les creacions originals de Tino Casal quan va eixir, crec que a principis dels 80, com a molt 82 o per ahir, un poquet abans, entre el 82 i 84, i es sentia en totes les emissores. Bueno, després ja sí que s'han fet diferents versions, com esta, que no sé de qui és, Òscar, esta versió, però és de les que van eixir després i la veritat és que sona prou més bé del que mos puguem imaginar, perquè això ho hem tractat en el programa. N'hi han versions que algunes d'elles millor no haguen eixit mai, i n'hi han altres que fins i tot han millorat les composicions originals. És a dir, la vida és així, perquè n'hi ha gent que ha estat en el moment que tocava i en el lloc que tocava, i els astros, ja que parlàvem d'eclipsis, s'han alineat en la forma en el que aquest moment podien alinear-se. En un moment, i aquest moment són 15 minuts, la una de la vesprada. Big man.

0: Just a jackknife has old Maggie Bay, and it keeps it out of sight.
1: You know, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. With his
2: teeth, dear. Això està recordant-me per l'època, Mar, Òscar, que últimament estan eixint-me molts vídeos, en, sobretot en Instagram, de Judy Garland. Em flipa esta dona, que és la mare de Liza Minnelli. Bueno, Vincent Minnelli i Judy Garland van tindre com a resultat a Liza Minnelli, coneguda per Cabaret i altres coses. Però, bueno, aquesta vocació li venia de la mare, que era una gran intèrpret. Va tindre seus problemes en totes les coses que es clavava pel cos, la senyora, perquè va ser un d'aixòs juguets trencats, diguem, de Hollywood, des de la pel·li del Mago de Oz, no? Mm-hmm. Però després veig aixòs vídeos de diferents actuacions en musicals, en auditoris, en el Madison Square Garden, etc. etcètera, que són algunes d'eixes de les que va volcant-me internet, i al·lucine esta senyora, tot i lo deteriorat que estava, en el seu moment, clar, en el seu pitjor moment, la passió que tenia per això de la música. I m'ha vingut al cap precisament per escoltar a Bobby Darin, si no m'enganyen, este Mac the Knife, que sí, és de l'any 59, que claro, va ser una gran època.
3: Sí, y te acuerdas que cuando recordábamos en La mirada enrere el 59 salía esta canción, mm-hmm, y entonces sonaba a canciones que ya habíamos escuchado, y he estado indagando, no te puedes imaginar ya la historia de Mackie Navaja. Vamos a seguir la pista de este personaje que lleva
2: Mackie Navaja
3: casi
2: que...
3: 3 siglos,
2: sí,
3: escapando de la justicia.
2: Màquina Baja, 300 anys. Espera, explica'm això, perquè jo em pensava que Màquina Baja era un personatge.
3: No, lleva 3 siglos.
2: Del jueves.
3: Saltant, claro, porque era Mac the Knife, cuando naces Mac the Knife, pero sí, luego es nuestro Màquina Baja. Y lleva casi 3 siglos escapando de la justicia y saltando de canción en canción.
2: Ara que ha mencionat això del jueves, és curiós com molts dels personatges de les vinyetes d'esta revista d'humor satíric estaven extrapolats a personatges reals. Uh-huh. Màquina Baja va ser Pajares. Uh-huh. Després estava Martínez el Facha, que era Sazatornil. I després, este del bigot...
3: Con su bigotito Sazatornil,
2: sí,
3: finito.
2: Sí, sí, jo crec que Sazatornil era, sí, bueno, increïble. Crec que és un dels actors estos espanyols increïbles. I després estava un que no sé si era ministre o algo així, que era Resines quan portava el bigot.
3: Claro,
2: no
3: claro,
2: sé si
3: claro,
2: recordeu del personatge. Molts d'ells estaven...
3: Pues esta canción que suena del 59 convirtió realmente a Bobby Darin en una estrella mundial, pero la historia es mucho más antigua. El personaje protagonista se llama Mackie Messer, algo así como Mackie el Navaja, un delincuente elegante, seductor y bastante peligroso. Nació en el teatro alemán de la mano de Bertolt Brecht y Kurt Weill, en la ópera de los 3 centavos, estrenada en 1928. Por eso te comentaba lo de la lontananza, ¿no?, de la, sí, canción. Sí. Tuvo tanto éxito que pronto empezó a viajar por el mundo y a cambiar de voz.
4: Big man, there goes Mac the Knife.

0: Sergi, lo cierto es que Mac en la baja sigue suelto. Cambia de nombre, cambia de idioma, cambia de música, pero casi 100 años después sigue vivo.
1: Sí, la veritat és això. Bueno, si observeu, la cançó comença molt suau només en els bongos i va agarrant-se en tota l'orquestra latina i al final acaba com acaba, però crec que en un minut podem disfrutar-la suficientment mentre arribem a la una de la vesprada.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Avui dimarts pujaran les temperatures, que se situaran en valors màxims superiors a 38 graus a l'interior de València i al sud d'Alacant, on podran fregar els 40 graus de màxima. A la resta de comarques, malgrat no arribar a estos valors, la humitat farà que la sensació de calor també augmenti respecte a ahir.
2: L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat per a esta vesprada l'avís groc en l'interior nord de la província de Castelló per precipitacions de 20 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes que poden anar acompanyades de granís i de vent amb ratxes molt fortes. I també hi ha avís groc per temperatures màximes de 38 graus en el litoral sud de la província d'Alacant i en l'interior sud de la de València, de 37 graus en l'interior nord de València i de 36 de màxima en el litoral de la província de València.
0: El mes de juliol, que acabem de deixar arrere, ja és el més càlid i sec a la comunitat valenciana des que hi ha registres. Segons el balanç de l'AEMET, la temperatura mitjana s'ha situat en 27,3 graus. Són 3 graus més que la climatologia de referència. També ha plogut un 80% menys del que és habitual, només 2,5 litres per metre quadrat.
2: Per primera vegada en la història s'ha activat l'avís roig per temperatures màximes en 4 dies del mes. Van ser els dies 7, 8, 15 i 23. I totes les nits del mes de juliol, sense excepció, van ser tropicals a les capitals valencianes, és a dir, van estar per damunt dels 20 graus, tant a València com a Alacant com a Castelló. València va viure 13 nits tòrrides per damunt dels 25 graus, 12 a Castelló i 10 a Alacant. I les tempestes seques també van tindre protagonisme en este passat mes de juliol en ràfegues de vent molt fortes o esclafits càlids, com els que van afectar l'Olleria, Xella, la zona d'Elda Petrer i el Baix Segura.
0: 17 persones migrants han mort després de 15 dies a la deriva quan intentaven arribar en una pastera a les Balears. Altres dos supervivents han sigut rescatats en pèssimes condicions esta matinada i estan ingressats en l'Hospital Universitari Son Espases a Palma. José Ramón Crespí, de Salvament Marítim, en declaracions a la ràdio IB3.
3: I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els

0: varen anar llançant per la borda.
1: Els migrants procedien d'Algèria i navegaven a través d'una nova ruta migratòria que unix este país africà amb l'arxipèlag Balear. També a la matinada, Salvament Marítim ha rescatat amb vida 15 persones d'una pastera a 30 milles del sud, al sud-oest d'Eivissa.
2: Mentrestant, centenars de menors migrants no acompanyats estan a Ceuta, que està sobrepassada en la capacitat d'acollida. Les autoritats de la ciutat autònoma tenen censats en l'actualitat 862 menors. La xifra s'ha quadruplicat en només 2 setmanes.
1: La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, acaba d'anunciar una partida extraordinària de 25 milions d'euros per atendre estos menors no acompanyats a Ceuta, una quantitat que se suma als 5,5 milions que ja es van destinar durant la recent conferència sectorial d'infància. I sobre el repartiment d'estos menors no acompanyats a la península, Saiz ha apel·lat a la responsabilitat dels governs de coalició PP-Vox.
3: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Probablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
2: El procés de regularització de persones migrants impulsat pel govern d'Espanya ha espentat a l'alça el mercat de treball al juliol, malgrat que l'atur ha pujat a la Comunitat Valenciana i a Espanya, segons les dades del Ministeri de Treball.
1: El mes passat es van incorporar vora 42.000 nous cotitzants a la Seguretat Social fins a assolir el rècord de 22 milions i mig de persones treballant i cotitzant. Des de l'inici del procés de regularització, 31.000 migrants, abans irregulars, treballen i cotitzen a la Comunitat Valenciana. Vora 262.500 persones s'han donat d'alta a la Seguretat Social des de l'inici d'este procés extraordinari de regularització, un procés que ha impulsat el nombre d'afiliacions de treballadors i treballadores estrangers al màxim històric a Espanya. Són 3 milions i mig de persones, un 15,6% del total. Elma Saiz, ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
3: Indudablemente, el papel de la afiliación extranjera es muy importante en el conjunto de la afiliación, y estamos trabajando, ya estamos en un superando el 70% en la resolución de los expedientes, pero estamos trabajando indudablemente para que siga teniendo ese impacto positivo en la afiliación.
2: Y en els esports, el Villarreal ha presentat el nou porter, Dani Hermosilla.
4: Bona vesprada, Òscar. Es tracta de Peter Gulácsi, de 36 anys i procedent del Leipzig de la Bundesliga. El conseller delegat Fernando Rosnegueroles ha presentat el futbolista, que ha reconegut que la negociació del seu fitxatge no ha sigut fàcil, però s'ha alegrat que tot arribarà a bon port. El porter internacional hongarès, que s'ha compromès a parlar molt pront en castellà, ha dit que el fet que el Villarreal siga un dels millors equips espanyols i que, a més, juga a les Champions ha sigut fonamental per a decidir-se. L'escoltem.
5: And that's why when I heard about the opportunity to
6: come. Com va sorgir la possibilitat de jugar en un dels equips més importants de la Lliga espanyola i que juga a la Champions, em va motivar i em va emocionar.
5: It motivated me, it excited me,
6: estic molt content que al remat tot hagi eixit bé i així estic. Pense donar tot per a l'equip i per atendre molts èxits tots junts.
4: Per cert, que Rosnegueroles ha dit que estan molt contents a la plantilla i que no esperen grans moviments en el mercat. D'altra banda, en el València, la notícia del dia és la lesió de Luis Rioja en l'entrenament que l'equip ha fet este matí a la Ciutat Esportiva de Paterna.
2: És tot. Fins ara, més informació a les 3. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.

0: La una i mitja en punt, creia que havíem enllaçat Marina directament amb el Fem Banda.
1: Amb Imma Mateu, veritat?
0: Sí, no? Sí, que ara mateixa entra ahí en de cos present, Imma Mateu.
1: I a dirigir-mos.
0: A dirigir-mos. La batuta la tinc jo dalt en el calaix, te'n recordes?
1: No podem dirigir res.
0: Sí, sí, però em fa por aquesta batuta. Perquè,
1: fa por?
0: Sí, perquè les batutes n'hi ha batutes diferents. Bueno, Pellicer ho sabrà perquè està... I esta és com de punxar-te l'ull directament. És una cosa molt rara.
1: Perquè
0: jo la batuta
1: bé.
0: Me la imaginava... Però n'hi ha de moltes formes, n'hi ha més fàcils.
1: Efectivament, fàcil. Efectivament.
0: Sí, sí. Però està la pressió perquè me la va regalar ella.
1: Per descomptat. No parlarem de música perquè el que ha passat és que ha arribat, com cada setmana, el moment de fer un viatge en el temps i fins a un dels moments que marcaria d'alguna forma el futur i la història de la Comunitat Valenciana. Així que, per això escoltem aquesta música, per a posar-nos en situació. És 4 d'agost de 1897. Els obrers agrícoles que treballen en la finca del doctor Manuel Campello, en l'Alcúdia d'Elx, on estava l'antiga ciutat de Lisi i que avui és un important jaciment arqueològic, treballen sense descans, fins que per la calor paren per descansar i la majoria d'ells seuen en una ombra. Tots menys un manolico, conegut com Manolico, que pot ser per atzar o per destí, continua treballant en un terraplè. Això ho explicava Manolico anys després en un documental.
2: Yo coge unas caraqueras y me pongo a acabar un relomo que tenía en pedra y todo, y vine a acabar. Entonces me escondí un trozo de cap de la dama.
1: En un dels cops que fa amb l'aixà, el que sona no és terra, sinó pedra. En aquest moment, el jove s'adona que ha topat amb una resta dura i corre a avisar a la resta de companys. Tot el grup de seguida comença a cavar pels voltants, escarben a la terra i exhaustes troben el que troben. Davant dels seus ulls apareix el bust d'una dona especialment engalanada a qui més tard coneixeríem com la dama d'Elx. Però per això encara haurien de passar moltes coses, com per exemple que l'amo de les terres decidirà què fer amb la troballa.
0: Sí, perquè això estava en la seva propietat.
1: Clar, això era d'ell. Si ho ha trobat a sa casa... Era d'ell.
0: I què cosa més loca, no? El que aquest home es va trobar en el seu moment acaba convertint-se en el que és, en el valor que té i en el motiu de discòrdia que suposa.
1: Efectivament. El doctor Campello, qui si recordeu hem comentat que era el propietari de les terres, era humanista i arqueòleg aficionat, posseïdor d'una considerable col·lecció de peces íberes que havien aparegut, clar, a les seues terres al llarg dels anys.
0: Això és com el que li toca a la loteria, però damunt té diners, eh?
1: Efectivament.
0: Perquè la casualitat no pot ser més gran.
1: Efectivament. Però de seguida va saber que esta no era una troballa com la resta, sinó que esta era una troballa excepcional. Pots imaginar-te, Sergi, que la notícia del descobriment de seguida va córrer com la pólvora pels carrers d'Elx, això en el poble, una notícia superrelevant, i els habitants de la localitat van començar a acudir en peregrinació, al més pur estir de Lourdes, a visitar-la.
0: Sí, perquè es pensarien en un principi que igual era una mare de Déu.
1: A saber, és que això tu no saps mai quan t'ho trobes.
0: Lo típic, sí.
1: La troballa va despertar tant d'interès que el doctor Campello la va exposar al balcó de sa casa per a que poguera ser contemplada i admirada pel poble, que, atribuint-li un origen morisc, la va batejar com la reina mora.
0: I no deu pesar poquet per a tindre-la en el balcó, també t'ha
1: de
0: dir.
1: No, jo espero que el balcó estiguera reforçat perquè, si no, el tomba. Però ja sap, Sergi, que no n'hi ha res pitjor que l'enveja, que és molt roïna. Tant que quan el doctor Campello va començar a exposar la peça al balcó de sa casa per a que poguera ser contemplada,
0: sí,
1: els caçatresors estrangers van començar a interessar-se pel descobriment.
3: Tomba la neige i ne viendrà pas ce soir.
1: I va ser així les coses que el Museu del Louvre, que anava a la recerca de peces arqueològiques per tot el món, va enviar a Elx a l'arqueòleg francès Pierre Paris, amb l'excusa del seu interès pel misteri d'Elx.
0: Ser francès i dir-te
1: Paris, sí.
0: De cognom ja és...
1: És com ser espanyol i dir-te no sé què, Espanya.
0: Paco Espanya.
1: Efectivament, que existí com a cognom. O sigui, mira, casualitats de la vida. I què va passar amb este amic nostre, Pierre Paris? Que en aquells anys Espanya oferia grans facilitats per a l'adquisició d'antiguitats, ja que no hi havia cap llei que regulara la seva venda. Un buit legal a què se sumava la poca reacció, podríem dir en este sentit, de les autoritats. I quan el molt listo de Pierre Paris va veure a la dama d'Elx, es va adonar que era una peça única de l'arqueologia mediterrània i va oferir-li a Campello 4.000 francs de l'època, uns 1.700 euros actuals. I clar, Campello, després de molt de pensar-ho i de que la dona i el tio de la dona, que per cert era el fundador de la Societat Arqueològica Il·licitana de Pont Pedro Iborra, li digueren que no i que no, i va dir que no, és diners per a mi. i va acceptar una venda que marcaria ja per a sempre el futur d'esta escultura ibèrica i també de l'arqueologia a Espanya. La venda de la dama va tindre molta repercussió en la promulgació de lleis de patrimoni posteriors.
0: Clar.
1: Fins i tot hi va haver cites expresses molt crítiques en els diaris de sessions de les Corts Generals i el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, en aquella època. De fet, Pedro Ibarra, que era el tio de la dona que li va dir que no venguera aquella peça, va ser el primer en mesurar i dibuixar la peça i va elaborar la primera descripció de la mateixa, de la dama d'Elx. Tant ell com la seva neboda, la dona de Campello, ja havien començat les relacions amb el Museu Arqueològic Nacional de Madrid per a reconèixer el valor de la peça. Però, com sempre, la burocràcia i la lentitud de la institució en reaccionar va provocar que els francesos acabaren fent-se a la nostra benvolguda dama d'Elx, que per cert va ser allà a París on va rebre eixe nom. A principis del segle XX, el Museu del Louvre inaugurava una connexió ibera i la dama d'Elx era la seva protagonista principal.
4: Como símbolo del arte ibérico admiramos a la célebre dama de Elche, labrada en piedra caliza con realismo hispano. Una suave espiritualidad emana de los rasgos de esta figura singularmente bella.
1: Este fragment del nodo ja ens fa intuir que, per sort, aquella figura va tornar a Espanya. I és que durant 4 dècades la dama va estar exposada en una vitrina del Louvre fins que en 1941, amb la caiguda de París en mans dels nazis, el govern col·laboracionista de Vichy va decidir tornar-la a Espanya com a gest amistós, podríem dir. Espanya torna, la dama d'Elx, perdó, tornava a casa, però no a la nostra terra. I es quedaria ja al Museu del Prado, on va ser rebuda amb grans honors.

0: Tanta repercussió va tindre la seva arribada que fins i tot va arribar a imprimir-se la seva imatge, Sergi, en els bitllets d'una pesseta, passant a convertir-se d'ençà en tota una icona més enllà dels il·licitants. Ara que parlàvem de quina imatge van a posar en els bitllets nous,
1: podien posar-la de
0: medalls. Sí. No ho sé, com a idea, mira, ho llancem, que vull que la replegue. En 1971 va tornar a ser traslladada, esta vegada al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, i des d'aleshores ha presidit la sala Ibera del museu i és el seu reclam principal. A Elx ha fet visites permanents, una en 1965, com va permanèixer durant 2 setmanes amb motiu del 7è centenari del Misteri d'Elx, i en 2006 per a la inauguració del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx. I ja no ha tornat més. Jo, per sort, la vaig veure en una excursió en el col·le en 2006.
1: Tu l'has arribat a veure en persona?
0: En persona.
1: Jo no l'he vist mai.
0: En 2006 vaig anar d'excursió a l'escola i vam anar a veure el Palmeral d'Elche i la Dama.
1: És que estos d'allà, la Ayuso ho vol tot. Que la porta
0: se ho volen quedar tot, però
1: claro,
0: si és nostre.
1: És nostre.
0: És que de veritat.
1: Nosaltres anem a furtar-los al llarg, no, pues ja està. Però tenen fins i tot els arcs aquells dels egipcis, que
0: sí,
1: també no volen soltar-los, que se'ls van endurar allí. Però si ja teniu ahí, prou.
0: Tenen tot.
1: La verbena de la paloma i aquestes coses.
0: Cada un lo seu.
1: Clar, cada un lo seu.
0: Ells les seues coses de xotis i coses d'eixes, i nosaltres lo nostre.
1: No tienes patrimonio, te lo inventas.
0: I més enllà de la història que ha acompanyat les seues anades i tornades, el que l'ha acompanyada sempre, ha estat on ha estat, és el misteri.
1: El misteri, que tot siga dit, aprofitant del joc de paraules, és este mes, també,
0: que,
1: el misteri d'Elx.
0: És molt, el joc de paraules és fàcil. Des del seu descobriment, la Dama d'Elx va ser considerada l'obra cumbre de l'escultura íbera i es va reconèixer com una escultura molt rica, fins al moment poc reconeguda. I per poc reconeguda, esta cultura íbera també era molt desconeguda, el que va despertar molts dubtes sobre l'origen de la Dama d'Elx.
1: És que, a veure, per a ser l'època que era, la dona anava un poquet recarregada.
0: Anava molt carregada de tot. Ella s'ho havia posat tot.
1: S'ho havia posat tot, sí.
0: Era una deessa, era una dona morta, era una dona viva. Qui la va realitzar? Quan es va realitzar? Pel que sabem de tots els anàlisis posteriors, va ser pintada en els seus orígens i les seues joies són característiques dels poblats ibers. Però cap d'aixes coses va evitar que els conspiradors feren les seues pròpies teories sobre l'autenticitat de l'escultura. Conspiracions que van quedar descartades quan, per fi, en 2005, un equip del CSIC va realitzar una anàlisi de les restes de l'escultura i va comprovar l'antiguitat del pigment i dissipava així totes les ombres que havien acompanyat des de la seva troballa, la Dama d'Elx.
1: Veus? Una història d'aixes que tots hauríem de conèixer, sobretot per a donar-li el valor que creiem deuen de tindre peces tan fonamentals i sobretot tan valuoses com la Dama d'Elx, que crec que és coneguda a nivell internacional,
0: clar,
1: en tot el món, sí senyor.

0: amunt i avall.
1: Bueno, una coseta, a 10 minuts per a que siguin les 2 de la vesprada, és que tinc un missatge així que m'havia enviat Josep, que és un dels oients que normalment participa amb nosaltres. Els missatges ja sabeu que els heu d'enviar al 660 78 39 80 i diu: bon dia, equip de Munt i Avall. Volia contar-vos una anècdota que em va passar fa 2 o 3 setmanes. Vaig eixir a caminar cap a les 5 i mitja o les 6 del matí, almenys quan fa frescoreta. Diu: i vaig passar per un parc que hi ha darrere de casa. Encara era de nit i es veia ben poc. Diu: de sobte vaig començar a sentir sorolls entre els matolls. Vaig mirar cap a un costat i en trobo 3 o 4 cries de senglar, jabatos. Darrere d'elles, un senglar ben gros, de color gris, que amb la foscor quasi no es distingia. Pues jo crec que vas tindre sort i tot, Josep. Diu: en vorem, l'animal va començar a córrer cap a mi, clar, per a protegir les cries, pensant-se segurament que jo els anava a fer alguna cosa, per si eres Astèrix i Obèlix, més que res. El sobresalt que em vaig endur va ser monumental, diu Josep. Diu: se'm va eixir el cor del pit. És que fan poreta, eh? Diu: si en aquell moment hagueren fet una carrera, l'hauria guanyada segur. I si haguera sigut pujar fins a l'última planta de l'Hotel Bali, també haguera arribat el primer. Diu: era Enric, però en aquell moment no tenia gens de gràcia. Diu: i aprofite per a preguntar als polítics i també a la Generalitat què pensen fer en este problema, perquè cada vegada se'n veuen més senglars per qualsevol lloc. Tenen previst reduir el nombre, traslladar-los a altres zones, buscar alguna solució, perquè la veritat és que cada vegada n'hi ha més i ja formen part del paisatge quotidià. Bueno, jo recorde que vam estar parlant d'això en el conseller del RAM, però buscant en la informació, dir-te, Josep, que la Generalitat Valenciana té activat un pla de xoc històric de 6 milions d'euros per a frenar la plaga de porcs senglars i protegir l'agricultura i la seguretat vial, perquè també provoquen accidents. El Consell paga directament 40 euros als caçadors per cada exemplar capturat i té previst ampliar els períodes habilitats per a caçar-los. A més, també està en previsió posar en marxa 16 rutes diàries de recollida d'animals i instal·lar trampes massives en parcs naturals i zones protegides. N'hi ha un objectiu urgent, segons l'administració, que és això que tu demanes: reduir la superpoblació i blindar sobretot les granges i les carreteres front a eixa temuda pesta porcina africana, de la que també hem escoltat parlar i que podia anar derivada o reconduïda pels porcs senglars. Maretín, ¿qué te trae de nuevo por aquí acompañar a Marina? ¿Qué fan unes xiques com vosaltres, Lorena, en un lloc com este?
2: ¿Qué tal? Pues mira, parlar d'un aniversari. Jo no deixaré de fer.
1: D'una altra xica.
2: Jo és que, efectivament, parlem d'una altra xica perquè este cap de setmana se celebraven 50 anys de la mort de Cecília,
1: sí,
2: la cantant, que va morir als 27 com moltes altres estrelles que formen part d'aquest
1: Club dels 27.
2: Efectivament.
1: Sí.
2: D'aquest tràgic grup dels 27. Que bueno, que també acompanya la seva figura i el seu mite, ella en realitat li dient Evangelina Sobredo, no sé per què la gent es posava noms que no tenien res que veure.
1: Però això és molt habitual, la gent, sí, el nom artístic no té res que veure amb el teu nom.
2: Això és molt d'aquesta època, perquè ara la gent no es posa un nom que no és el seu.
3: No, però ara també...
1: Però perquè ara la gent té uns noms que són més artístics que noms.
3: No, però jo crec que també sigue habiendo... Podremos indagar.
1: Bueno, dubte que a Quevedo li diguen Quevedo, no?
2: Podemos hacer dos...
1: Li diuen Quevedo de apellido? Bueno, bé.
2: No?
1: Sí, no, sí, sí, sí. No, no li diuen Quevedo, de
3: Quevedo,
1: apellido?
3: No creo que...
1: No ho sé.
2: Perquè no se va llamar Quevedo, Quevedo?
1: Jo què sé, perquè primer és molta...
3: Hem obert un nou meló.
1: Dir-te sí, Quevedo, de com no? Me diuen Quevedo?
2: És que se llama sí. Quevedo, se llama Pedro Luis Domínguez Quevedo. Jo no sé per què voleu que la gent...
1: Ui, que castizo és això, no? Dir-te així. Bueno, dir-te Quevedo és un nivell. Jo que és un nivell superior en els cognoms. No n'hi haurà molts, tampoc, dic jo. No,
3: la verdad es que sí.
1: No. Però, bueno, en fi, n'hi ha moltíssims.
2: N'hi ha moltíssims.
3: En lo que quedó Quevedo.
1: En el que va quedar Quevedo, el pobre. En fi, ni Bad Bunny es diu Bad Bunny.
2: Bat de nom, Bani d'apellida.
1: I Rosalía, li diuen Rosalía, de veres.
3: El nombre, de Bad Bunny és larguito,
1: Si no, lo de Bad Bunny, jo és que flipen lo de Bad Bunny. Però
2: bueno, per sort, avui no et posem a Bad Bunny, avui et posem a Cecília, que era filla d'uns diplomàtics.
1: Jo crec que el millor cas és el de Nino Bravo i aquest famós tall.
2: I se fa molta risa de son pare, diguent-li.
1: Tu eres Luis Manuel Ferri i sí, el diu, no, jo soc Nino Bravo. I a partir d'ahí...
2: Bueno. En el cas de Cecília, ella va agarrar el nom de la cançó de Simon & Garfunkel, per si voleu saber-ho. I molt pronte va entrar en l'èxit del món de la cançó amb aquesta cançó que estem escoltant, que és Dama, Dama, que va començar a sonar en totes les ràdios.

0: Era la cantautora per excel·lència, la cantautora que tractava temes socials, sí, temes clar. Familiars, temes reivindicatius. Bueno, ella i la guitarreta li cantava a Espanya i a la gent d'Espanya.
1: Efectivament, perquè un altre dels seus temes més coneguts va ser Mi querida Espanya, esta Espanya mía, esta Espanya nuestra, que, bueno, amb que Cecília feia un poquet una reivindicació, no, de, del seu país, però també parlava de la seva personalitat, ella era una persona molt tímida.
0: A mitjans dels 90 es va traure el primer... Òscar, que estava més clavat en això, segur que ho recorda. Va haver un moment en què es va traure un recopilatori, el primer recopilatori de Nino Bravo, en duets, que eren Sergio Dalma, Lolita, un munt de gent. No, clar, va ser un boom, era un CD doble que va pegar moltíssim. I la particularitat és que la discogràfica, que era Polygram en aquell moment, només conservava les pistes de les gravacions, però abans se gravava per separat la música i la veu, però en este cas només tenien les peces senceres. I per primera volta, 94-95, per un procés informàtic, es va eliminar la música i es va deixar només a Nino Bravo. Això va ser un pelotazo que tot el món volia tindre i CD. Tant és que després en va entrar un altre, però no va funcionar tant. El que sí que va funcionar és un que anava a rebufo d'eixe de Nino Bravo, que va ser el de Cecília, que també va ser, sí, amb duets. Jo crec que el tinc encara per casa i sonava... Sonava superbé,
1: superbé. Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara
0: sí,
1: escoltem
0: sí.
1: Mi querida Espanya, si voleu, sí. Continuem parlant.
2: Amunt i avall.

0: Això és una de les peces mítiques de la cançó espanyola. Mira, estava recordant ara, ese CD es deia Des de que tu te has ido, que és el que celebrava el 20 aniversari de la mort de Cecília. Mare meva, ara 50, fa 30 anys d'això. I els duets érem amb Julio Iglesias, amb Sole Jiménez, Manolo Tena, Ana Belén, Miguel Bosé o Merche Corisco, per exemple. Estava molt ben fet, per cert.
1: Des de que tu t'has ido, no teníem previst posar-la ara, però Òscar la tenim per ahí, que l'havíem carregat.
2: Curiosamente estoy leyendo que esta canción, Mi querida España, fue obligada a cambiar algunos versos. Alguna parte.
0: Home,
2: por
0: la censura.
2: En plena
0: época de la censura, sí, clar, era cantautora.
2: Porque se interpretó como una crítica al régimen.
3: Bueno, s'ha de dir que has comentat, no?, d'una família de diplomàtics, sí, que havia viatjat per tot el món. Mm-hmm. Entonces esta chica pues tenia una visió de lo que era Espanya desde un altre punt de vista.
2: Sí, Estados Unidos, Portugal, Argelia, pesetas, Jordania, sí, no?, donde estuvo...
1: I és que, de fet, Cecília va trencar molts moldes socials, es va mostrar com una, per exemple, ferma defensora de la independència i la solteria de les dones, que en aquella època tampoc era una cosa comuna. De fet, va voler que un dels seus discos s'anomenara Me quedaré soltera.
0: Sí, és una de les cançons.
1: Que és una de les seues cançons, però no la van deixar que el disc es diguera Xina, i el disc es va titular senzillament Cecília 2. Que, bueno, tenia més gràcia Me quedaré soltera.
0: Les coses de la censura, bueno. Sí, sí, i aixes opinions socials de l'època.

0: En moltes d'aixes cançons apareixia el masclisme, el feminisme, les reivindicacions socials. És que
1: no pegava punta sense fil. Esta canción yo no la había escuchado antes.
0: No? Sí, me quedaré soltera. No, tampoc. És una de les conegudes, eh? Sí. Com, per exemple, Señor y Dueño, i algunes d'aixes que arreava directament.
1: I que encara podien estar molt d'actualitat.
0: Però perfectament.
2: Això estava pensant jo.
1: Encara es podrien posar.
2: Dones de les pioneres, no? Les que després han marcat un poquet el que la gent ha volgut fer, però... ja estaven ahí, aquestes reivindicacions.
1: De fet, ella mai es va casar, però sí que és veritat que va consolidar a mitjans dels 70 la seva relació sentimental amb el lletrista Luis Gómez Escolar, que no només va ser la seva parella, sinó que també va ser la seva espècie de confident musical, i amb ell va donar forma a temes com el que comentàvem, Des de que tú te has ido.
3: Quiero llorar mi llanto ahora y en silencio, amor. Quiero llorar.
0: És que este era un dels grans lletristes de l'època. La majoria de les cançons es posava a lletra ell. Igual que Augusto Algueró en composava Montó, el Arcusa, el del Duodinámico, etcètera, etcètera. Tota esta gent eren molt prolífics, sí.
1: És molt bonica esta cançó.
0: Ja, bueno, moltes són xulíssimes.
1: Un poquet trista, i més després si saps que ella es va morir,
0: claro.
1: T'agarra una pena que el mors. De fet, després de la mort de Cecília, que va ocórrer quan ella estava posant música als poemes de Valle Inclán, jo no tenia ni idea, ell es va quedar profundament afectat i li va dedicar moltíssimes cançons, i que també era lletrista, per a la seva pèrdua, perquè ho portava...
0: Era una època en la que molts dels artistes espanyols, sobretot, fijeu-vos, morien en accidents de trànsit.
1: Sí, sí. Nino Bravo.
2: Clar, sí. Luego más adelante, es que
0: bueno, Tino Casal,
2: Bruno Lomas, después, bueno, claro, Eduardo Benavente también murió con un accidente.
0: Tenía una explicación muy lógica, la cantidad de desplazamientos que hacían les gires y les carreteres españoles que eren de pena completament, i clar, esta gent anava llançada d'uns llocs a altres i evidentment les conseqüències eren eixes.
1: I també que els cotxes no eren els que eren, que és que són ara, ni tenien tots els sistemes de seguretat.
2: Exacte,
1: ni avisos,
2: sistemes
1: ni
2: de seguretat, anava a dir-vos.
1: Ni les carreteres eren les que són, ni... Clar,
2: Si repassant el que parlarem ahir, en un 600 entraven 10 persones, pues imagina't com anaven.
0: Mira que jo pense que mos matàvem menys en els 600 que en alguns cotxes d'ara. No sé per què. Sí.
2: Tendria també que ver con la velocidad.
0: Bueno, el airbag també mata.
2: No íbamos,
0: quan pilles el airbag, que el pilles un poc de costat, el disloca la nuca a la mínima de canvi, per exemple, no? O l'esternó que te'l pot... bueno, en moltes qüestions. Sí.
1: Bueno, però si voleu, podem acabar amb una de les cançons més conegudes, que és este Nada de Nada, que és una de les que més han sonat, perquè jo crec que més versions s'han fet. Marc, que sap molt de versions, ara m'ho contaran.
0: Ah, però no aneu a posar canción. La més coneguda de totes, que jo crec que és la bonica per excel·lència de les cançons, no? D'ella, de la del Ramito de Violetas, que ixa és la de la història de les històries de Cecília, no? Jo crec que si algú recorda una cançó, per damunt de totes,
1: sí,
0: dice, bueno, primer la de Marina, després si trobem la del Ramito de Violetas...
1: Va, escoltem un poquet de Nada de Nada.
0: Claro, sí. Soy un...

0: Si vos fijeu, en algunes estrofes i en alguns punts té certa ramalà a Maritrini, perquè eren uns estils també en part molt pareguts i molt reivindicatius també. O sigui que sí, la veritat és que hi havia cançons que es pareixien molt, i sobretot en estils i qüestions d'estes. Pobra xica,
1: i jo no me acordava, sí, i no me acordava que estuvo en el Festival de la OTI, representó a Espanya con esta canción, con Amor de Medianoche.
2: Sabeu el que més m'agrada? Esta sensació de vinil. Això que se escolta em recorda a les gravacions antigues.
0: Bueno, això els tècnics ho sabran millor. Diuen que era més pur i més bo el so dels vinils que el dels CDs, no? Massa digitalitzat, diria, no,
1: Òscar? I luego ya el MP3, ya ni te cuento.
0: Claro, bueno.

0: amor.
1: I sentí que també un poquet Amaya Uranga, un poquet Mocedades, veritat, Oscar, diu que sí, sí, sí, un poquet.
0: Sí, i Sergio Estivaliz.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y
1: sí.
0: sabéis cómo quedó en Eurovisión en ese año 1975? La segunda.
1: Mira, veus.
0: Segunda posición.
1: Para que veis, Gau, sí, sí. Sergio y Estíbaliz. Estíbaliz que parecía Pocahontas en aquella época.
0: Para mí, mis favoritos portaba, de la época aquella.
1: Sí.
0: A mí, Cecilia, tengo que reconocer que no me. No, no me. Ni María.
1: Pero si
0: Mocedades,
1: Mocedades es un poquito.
0: Mocedades no.
1: Moñigos.
0: Mocedades
1: no.
0: Moñigos. Sí.
1: Sí, eres
0: no, yo fui sí, siempre de Sergio y Estíbaliz.
1: Pero si Sergio y Estíbaliz eran una... Eran
0: búscame,
1: un,
0: la canción de Sergio y Estíbaliz, búscame, eso es un top ten.
1: No, eran un spin-off
0: claro,
1: de Mocedades.
0: Era un spin-off de Mocedades. Por eso mejoró Mocedades.
2: El amor de hombre, que va a ser un súper polémico.
0: Ay, no, a mí no. Sergio y Estíbaliz.
2: Eres tú, ¿te recordes?
1: Sí, sí, sí, sí, hombre, Mocedades. Que per cert, l'altre dia vaig veure en una de les últimes actuacions de Mocedades. Ostres, a Amaya Uranga està molt major, la senyora, eh? I a més era una persona que sempre havia estat grosseta, lluïda i tal, ara s'ha primat moltíssim. El cabell blanc, els ulls més caiguts i, bueno, de nou tornem al que parlàvem este matí. El temps passa, però no mos donem compte què passa per a tots, també. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí,
1: però,
0: sí.
1: En fi.
2: Pues n'hi ha moltes que han versionat i que s'han inspirat en cançons de Cecília, com, per exemple, Ana Belén, Rosalén, Amaral, Passion Vega, o sigui, han cantat cançons d'ella, però també han sigut com un referent en les seues carreres. O sigui,
1: mira, que... Ana Belén també m'ha agradat, sí, bueno, de nou tornem al que parlàvem este matí. El temps passa, però no ens donem compte què passa per a tots, també. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: En fi.
2: Pues n'hi ha moltes que han versionat i que s'han inspirat en cançons de Cecília, com, per exemple, Ana Belén, Rosalén, Amaral, Passion Vega, o sigui, han cantat cançons.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. A gos flac, tots són puces. És la dita aplicable al València en esta pretemporada i que podrien completar amb una dita molt més nostra, eh? Allò de sempre plou sobre banyat, que dia aquell. A la falta d'un lateral dret específic, ara s'afix que Luis Rioja, l'extrem esquerrà que juga a cama canviada per ixa banda, s'ha lesionat en l'entrenament del València d'este matí, el primer que ha fet el conjunt de Carlos Corberán després de l'estada a Anglaterra. Per la seva part, Pepelu, De Haas i Diakabi sí que s'han pogut entrenar, s'han recuperat després de diverses molèsties que els havien tingut amb problemes durant l'estada. D'altra banda, l'interès del Swansea anglès per André Almeida sembla que es confirma, però el portuguès, o el portuguès, no acaba d'agradar-li massa la destinació i de moment l'eixida, la seva eixida, encara no és una opció. L'operació d'eixida lastra i molt les noves altes en el club del Mestalla. El fair play entorna als 80 milions d'euros, com van desvellar els companys de 90 minuts, fa unes hores dificulta i molt aquestes incorporacions. Hem quedat amb Diego Picó, del diari Marca, per a comentar l'actualitat del club de Mestalla. En el Villarreal hem escoltat per primera vegada el nou porter, Peter Gulacsi, i que ha parlat de la dificultat de les negociacions i de les raons per les quals s'ha acceptat eixir del Leipzig per jugar a la Ceràmica. L'escoltem.
2: Quan va sorgir la possibilitat de jugar en un dels equips més importants de la Lliga Espanyola i que juga a la Champions, em va motivar i em va emocionar. Estic molt content que al remat tot hagi eixit bé i així estic. Pense donar tot per a l'equip i per a tindre molts èxits tots junts.
1: En la presentació ha parlat, hem escoltat, el conseller delegat Fernando Rosnegro, que s'ha reivindicat o que ha reivindicat el valor de la plantilla, ha avançat que no esperen molts canvis en el que queda de mercat, no ha dit que no vaig haver eixides o entrades, i ha confirmat, entre altres coses, que Diatta i Carles Macià seran jugadors del primer equip a tots els efectes. Així valorava Rosnegroles la plantilla actual.
3: Estamos contentos con lo que teníamos, con lo que ha venido. Tenemos competencia, experiencia. Yo creo que tenemos, no sé, parece que el año pasado fuimos terceros teniendo malos jugadores. Yo creo que los tenemos muy buenos y los estamos mejorando.
1: Per la seva part, el Llevant acaba de fer l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, com és tradició en el club granota cada inici de temporada.

0: Precisament Villarreal i Levant s'enfrontaran demà a l'estadi José Manuel Llaneza de la ciutat esportiva del Club Groguet en un nou partit amistós que, recordeu, serà el podreu seguir en directe a partir de les 10 del matí per la nostra televisió. Hem estat amb un dels capitans de la que es va formar a la cantera del Villarreal i que es parlava així d'este nou amistós.
1: Está claro que ellos son un equipazo, un equipo de Champions, pero como te digo, vamos a tener que jugar contra todos, así que tenemos que estar preparados para todo. Bueno, siempre es bonito, ¿no? Volver al lugar donde has estado, donde has sido feliz y bueno, seguro que será un buen día.
0: En l'Elswick, doble sessió d'entrenament en la estada de pretemporada a la finca, el Gorfa, complementant el final de la pretemporada i pendent d'un mercat en què el nom del dia, o almenys de les pròximes hores, serà el de el defensa austríac David Azengruber. Acaba contracte al final de la pròxima temporada i de moment sembla que no està disposat a negociar una possible renovació. Veurem, en el Club Esportiu Castelló, fa uns minuts, el club ha confirmat o ha difós públicament i ha confirmat que el club tindrà un tercer equip, un Castelló C, per tal de reforçar el treball de cantera, el treball de planter. Avui és dimarts i es visita David Casinos amb la nostra flama, la tertúlia avui amb Manolo Mas i Conrado Valle. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla. Uns consells i completem la nostra portada avui amb natació, amb ciclisme i amb tenis.
2: Esports a punt.
3: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Som Apunt.
0: Són les 2 i 5. Comencem avui la nostra portada poliesportiva amb els europeus de natació que s'estan disputant a París. Ahir un bon grapat de medalles. Paula Alfonso, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè com estava previst, Iris Tio s'ha penjat este matí altra medalla. I en esta ocasió la medalla d'or en la modalitat solo tècnic, imposant-se a la bielorussa Vasilina Kandasova, que en esta ocasió s'ha hagut de conformar amb la plata. És la primera medalla d'or de la delegació espanyola en els europeus de natació, que ja en suma 6.
0: Efectivament, això ha sigut este matí. Ahir van caure, com diem, les 3 medalles, més les 5, que són les 6 que ja suma la delegació espanyola. Primer Iristió torna a pujar al podi en aconseguir la medalla de bronze, això va ser la jornada d'ahir. En natació artística, la nadadora catalana va obtindre també una nova medalla en la final de Soles Lliure, amb un brillant exercici al ritme de Him de l'Amor.
9: Posteriorment, Jordi Cáceres va obtindre amb molta emoció en les puntuacions finals la medalla de bronze en l'impressió artística, sols per darrere del britànic Ranjuo Tombling i l'italià Filippo Pelati, or i plata respectivament.
0: I completaren l'èxit de medalles amb la tercera del dia, la de plata en la categoria d'equip lliure, que van fregar quasi la perfecció i es van a quedar a només 3 punts de l'or que s'emporta l'equip rus, que, com sabeu, competís amb bandera neutra. Per avui, a banda de la final del solo tècnic, d'eixa medalla d'or d'Iris Tio, estava també la prova d'aigües obertes en la final masculina 10 quilòmetres. Mateo García ha sigut el 17è i Mario Méndez el que fa 13 en eixa final. Per a la vesprada, final de femenina de aigües obertes amb Àngela Martínez, Candela Sánchez i Clara Martínez de les Salinas, i natació artística en la final de la rutina tècnica per equips. Acabarà a les 7:30 amb els salts, final de trampolí de 3 metres femenina. Anem amb més coses. El Tour femení va viure ahir la fuga més llarga en la seva història, en la història de la prova. La noruega Sigrid Hauseth del 1X Mobility va ser la gran triomfadora de la prova en arribar a meta després d'escapar-se durant 88 quilòmetres i arribant a més de 2 minuts sobre el pilot i 1.20 sobre les campiones del món. Lotte Kopecky, que va perseguir-la durant quasi tota la figa, va arribar a estar a 10 segons de la noruega i es va desfondar per entrar a més d'un minut d'esta. És, a més, el primer triomf noruec en el Tour i per a completar la gesta de Gaudet és la nova líder amb un més de 2 minuts sobre les principals favorites. Avui, primera jornada clau amb una crono exigent de 21 quilòmetres i les favorites jugant-se el primer gran test. La noruega Huse és una especialista en la crono i serà la motivació de ser la maillot groc, però també amb el cansament de la fuga. Anem a veure com li va, si pot aguantar ixe maillot groc. La guanyadora de l'últim Tour, Pauline Ferrand-Prévot, la guanyadora del Giro, Demi Vollering, són algunes de les favorites, entre les quals la màxima és la suïssa del Movistar, Marlen Reuser. També hi ha expectació per Paula Blasi, tot i no partir com a líder de l'UEA. Ella treballa per a Longoborgini i Dominika Blotnik. I tot i això, Blasi està il·lusionada en la prova.
7: Bueno, le tengo muchas ganas, la verdad. Con mi entrenador lo hemos preparado con mucho cariño y vamos a ver qué sale. Seguro que la carrera no se va a decidir allí, hay muchos días aún, pero ya podemos ir viendo.
0: Parlem ara de tenis. En la final ajornada del Obert de Washington, derrota de Rafa Jodar, Paula.
9: Va ser contra el tenista local Taylor Fritz, que es va emportar el títol després d'un ajustat 7-6 i 6-4. Jodar va patir molts problemes físics durant la final.
0: L'ajornament de la final ha posat en dificultats tant Jodar, a qui s'espera el francès Moutet en segona ronda, com Fritz, que espera rival d'acudir al màster de Montreal, on esta vesprada entren en acció, en partits ja de segona ronda, Pablo Carreño contra el francès Roger, Dani Mérida contra el canadenc Draxel i el balear Jaume Munar contra l'alemany Blocks.
9: Seguint amb la final femenina de Washington, va ser la primera victòria individual d'una filipina en el circuit Vita. Alexandra Eala s'estrenava a Washington per 4-6, 6-4, 6-0 a Jessica Pegula, la número 3 del món i campiona del torneig en el 2019. Amb esta victòria es consolida l'ascensió de la jove de 21 anys. Per fi, l'ha plegat la victòria després d'haver perdut la seva primera final l'any passat a Eastbourne. I ara sí, passant a Toronto, també en la segona ronda, com ja comentaves abans en els xics, Jessica Bouza s'enfrontarà a les 5 contra Svitolina.
0: És l'única espanyola. Tanquem la nostra portada, se n'anem a parlar de futbol i ho fem sobre el mercat.
3: La informació esportiva en Esports a punt.

0: encarregar d'aquestes dues persones.
1: Sobre la crisi migratòria, el govern d'Espanya ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros perquè Ceuta puga atendre els més de 800 menors no acompanyats que hi ha a la ciutat i eleva a 75 els migrants morts durant l'entrada massiva. José Soler, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Òscar. Mentrestant, centenars de migrants d'origen subsaharià continuen a la platja del Trampolí, a Ceuta, al costat del centre d'estància temporal de migrants, que està saturat. Creu Roja i associacions humanitàries els han repartint aliments bàsics després de 5 dies acampats. La situació a l'altra frontera terrestre amb el Marroc, la de Melilla, és diferent. Tot i que van arribar a entrar 1.300 persones, unes 260 continuen a la ciutat autònoma i d'ells 140 són menors, i la delegació del govern espanyol ha iniciat el procés per a que siguin repartits per la península. Sabrina Mo, delegada del govern espanyol.
3: Estamos dando la máxima celeridad posible a todo el tema de la puesta en marcha del artículo 5 para el traslado de los menores que puedan llegar a la ciudad hacia la península. Y en ese sentido, bueno, pues también es importante que sigamos haciendo hincapié que hay un recurso que ya se puso en marcha y que, bueno, podemos seguir utilizándolo, evidentemente.
1: Doncs així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
4: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: De l'oratge, avui dimarts, pujaran les temperatures, que se situaran en valors màxims superiors a 38 graus a l'interior de València i al sud d'Alacant, on podran fregar els 40 graus de màxima. A la resta de comarques, malgrat no arribar a estos valors, la humitat farà que la sensació de calor també augmenti respecte a ahir.
2: L'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, ha activat esta vesprada l'avís groc en l'interior nord de la província de Castelló per precipitacions de 20 litres per metre quadrat en una hora amb tempestes que poden anar acompanyades de granís i de vent en ratxes molt fortes. També hi ha un avís groc per temperatures màximes de 38 graus en el litoral sud de la província d'Alacant i en l'interior sud de la de València, de 37 graus en l'interior nord de València i de 36 de màxima en el litoral de la província de València.
1: El mes de juliol, que acabem de deixar arrere, ja és el més càlid i sec a la Comunitat Valenciana des que hi ha registres. Segons el balanç de l'EMET, la temperatura mitjana ha sigut 3 graus per damunt de la mitjana habitual i ha plogut un 80% menys, només 2 litres i mig per metre quadrat.
2: I és que per primera vegada en la història es va haver d'activar l'avís roig per temperatures màximes durant 4 dies del mes. Van ser els dies 7, 8, 15 i 23, i totes les nits del mes de juliol, sense excepció, van ser tropicals a les capitals valencianes. És a dir, van estar per damunt dels 20 graus, tant a València com a Alacant com a Castelló. València va viure 13 nits tòrrides per damunt dels 25 graus, 12 a Castelló i 10 a Alacant. I les tempestes seques també van tindre protagonisme el juliol amb ràfegues de vent molt fortes, de vent o esclafits càlids, com els que van afectar l'Olleria, Xella, la zona del Petrer o el Baix Segura.
1: Una pausa i seguim.
4: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut València de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
4: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: Les 3 i 7 minuts, els països de la Unió Europea i els socis de l'espai Schengen, de lliure circulació, han reconegut l'esforç d'Espanya en la resolució de la crisi migratòria a Ceuta i en el control d'esta frontera exterior de la Unió. Després de la reunió extraordinària dels ministres de l'Interior, Espanya ha demanat a Itàlia que alces controls extraordinaris a les persones que arriben des d'Espanya perquè no hi ha cap perill. Fernando Grande Marlaska.
8: Y yo es lo que pido y solicito e inmediatamente se levanten esos controles porque evidentemente no se corresponde con lo que todos hemos manifestado y con todos han reconocido de que nunca ha estado en peligro ni en mínimo peligro el espacio Schengen.
2: Marlaska també ha assegurat que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, mai no va advertir el govern espanyol de la magnitud de l'allau de persones que dijous i divendres passat van entrar irregularment a Ceuta.
8: Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo.
2: Segons el govern espanyol, van entrar 72.000 persones a Ceuta, 70.000, segons el ministre, ja han retornat al Marroc, 75 van morir durant la irrupció massiva.
1: Bé, sobre la crisi migratòria, el govern d'Espanya ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors no acompanyats que van entrar en la ciutat autònoma. El Masaiz, ministre d'Inclusió i ministre portaveu.
0: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Probablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: El govern de la ciutat autònoma xifra en 872 els menors que hi ha, però no descarta que rematen, siguen 1.000. Alejandro Ramírez, portaveu del govern de Ceuta.
9: Estamos en situación de colapso y de desborde en relativos a los menores no acompañados. Ya veníamos, ¿no?, las semanas anteriores diciendo y avisando de que la situación ya estaba siendo de nuevo insostenible. A día de hoy estamos en 1.000.000.
2: El govern de Ceuta ja va advertir ahir que els serveis d'acollida estan ultrapassats per l'allau de menors que van entrar entre dijous i divendres. D'altra banda, centenars de migrants d'origen subsaharià continuen a la platja del Trampolí, a Ceuta, al costat del Centre d'Estància Temporal de Migrants, que està saturat. Creu Roja i associacions humanitàries els han repartit aliments bàsics després de 5 dies acampats.
10: Muchas gracias, España. Muchas gracias.
1: La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha actualitzat este matí les xifres d'entrada de migrants per esta frontera. Més de 1.300 persones van entrar la setmana passada, de les que unes 260 continuen a la ciutat autònoma.
2: 140 d'elles són menors i en breu es podria iniciar el procés per a traslladar-les a la península, acollint-se a la situació de contingència migratòria extraordinària.
3: También tengo que decir que como seguimos en contingencia migratoria extraordinaria, pues estamos dando la máxima celeridad posible a todo el tema de la puesta en marcha del artículo 5 para el traslado de los menores que puedan llegar a la ciudad hacia la península. Y en ese sentido, bueno, pues también es importante que sigamos haciendo hincapié que hay un recurso que ya se puso en marcha y que, bueno, podemos seguir utilizándolo, evidentemente.
2: El centre d'acollida temporal de migrants de Melilla es troba al 50% de la seva capacitat. La delegada també ha informat que, al igual que a Ceuta, s'ha iniciat el procés per a col·locar elements flotants per evitar entrades per la frontera marítima.
1: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha tornat a acusar avui el govern d'Espanya de passivitat en l'entrada de desenes de milers de persones des del Marroc a Ceuta la setmana passada. També ha criticat que no hagi assumit cap responsabilitat.
11: És tremendamente lamentable que 5 dies després de la invasión sufrida por la ciudad de Ceuta, el gobierno de España no haya asumido ningún tipo de responsabilidad en todo lo ocurrido.
1: La passada matinada ha registrat una nova tragèdia migratòria. 17 persones han mort tractant d'arribar a les costes de les Balears des d'Algèria en una pastera. Els equips de salvament l'han localitzada a 12 milles de la costa mallorquina després de 15 dies a la deriva, com han relatat els únics supervivents, José Ramón Crespí, de Salvament Marítim, en declaracions a la ràdio IB3.
12: Un ferri de Balearia ens reportava l'avistament d'aquesta pastera amb dues persones a bord, unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a salvar Mar Libertas, que va realitzar el rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
2: Les dues persones rescatades han necessitat assistència sanitària, ja que mostraven signes de desnutrició i deshidratació. I no és l'únic rescat d'esta nit. Els equips d'emergències han auxiliat 15 persones d'una altra pastera prop d'Ibiza. Aquestes arribades se sumen a les 88 persones que han arribat a les Illes Balears en els últims dies. Al llarg de l'any ja en són 4.000.
1: Són les 3 i 13 de les dades del comportament del mercat de treball de juliol. Destaquem l'impacte que el procés de regularització de migrants que ha fet el govern d'Espanya ha tingut en l'impuls de la contractació. El mes passat es van incorporar vora 42.000 nous cotitzants a la Seguretat Social fins a assolir el rècord de 22 milions i mig de persones treballants i cotitzant. Des de l'inici del procés de regularització, 31.000 migrants, abans irregulars, treballen i cotitzen a la Comunitat Valenciana.
2: Però este procés també ha afectat en part les xifres de l'atur registrat, ja que el primer que han fet les persones migrants regularitzades en aconseguir un permís de treball ha sigut apuntar-se a les llistes del CEPE o a la Bora, a la Comunitat Valenciana. Segons les dades del Ministeri de Treball, l'atur ha crescut en poc més de 7.000 persones al juliol i la xifra de persones que busquen una ocupació està per damunt de les 288.600. A tot Espanya, l'atur també puja en 19.517 persones.
1: Vora 262.500 persones s'han donat d'alta a la Seguretat Social des de l'inici del procés extraordinari de regularització d'estrangers. D'acord amb les dades oficials que els hem contat abans, este procés ha impulsat el nombre d'afiliacions de treballadors i treballadores estrangers al seu màxim històric a Espanya. 3 milions i mig de persones és un 15,6% del... un 15,6% del total. El Masaiz és la ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
0: Indudablemente, el papel de la afiliación extranjera es muy importante en el conjunto de la afiliación. Estamos trabajando, ya estamos superando el 70% en la resolución de los expedientes, pero estamos trabajando indudablemente para que siga teniendo ese impacto positivo en la afiliación.
2: Per comunitats autònomes, la Comunitat Valenciana és la quarta amb més estrangers que s'han acollit al procés de regularització i estan afiliats i cotitzant a la Seguretat Social. Són 31.690 persones, un 12% del total. Per davant estan la Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia. Per a la Generalitat ha sigut precisament aquesta regularització de persones migrants la que està frenant el descens de l'atur a la Comunitat Valenciana. Susana Camarero, vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació.
13: Dos de cada tres nuevos desempleados registrados en este mes de julio corresponden a personas incorporadas al sistema como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Un proceso que lleva a que en el mes de julio se hayan inscrito como demandantes de empleo por regularización 7.300 personas, de los cuales 4.635 se consideran parados según los datos del SEPE.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Les 3 i 16 minuts. El ple del Consell, reunit avui, és l'últim abans de les vacances, ha sigut l'últim abans de les vacances d'agost, ha aprovat la segona fase de la reparació de la presa de Buceo, propietat de la Generalitat, danyada per la dana de l'any 2024. Lola Oliver, Palau de Castellfort.
14: Efectivament, el portaveu del Consell acaba de confirmar que serà la Generalitat qui escometa la segona fase de les obres de reparació de la presa de Buceo. Recordem que és l'únic embassament de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat. També hi ha un paquet d'ajudes per als escolars afectats per la dana que no es van beneficiar en 2025, com ara és de segon de batxillerat i és de cicles formatius. I la quantia més important serà per a la renaturalització, per a la neteja dels marges del Pollo, el Magre, Picassent i el Túria, tot i que pertanyen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. L'objectiu és evitar avingudes com la de 2024.
15: Esta actuación, como ustedes saben, estos cauces carecieron también de la capacidad suficiente para evacuar las aguas y, por tanto, en la medida en la cual el Gobierno valenciano, aun siendo un ámbito el del dominio público hidráulico, titularidad del Gobierno de España, el Gobierno valenciano, lógicamente, quiere poner su granito de arena.
1: És Miguel Barrachina, conseller portaveu, també conseller d'Agricultura, de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que ha cremat unes 9.500 hectàrees i un 12% de la superfície del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Emergències de la Generalitat té previst donar-lo per controlat avui. Enrique Tena, és líder.
16: A hores d'ara continuen treballant 33 bombers en els punts més importants, entre Tales, entre Eslida i Xova i també entre Eslida i Artana. L'objectiu és donar-lo per controlat avui i, de fet, les condicions són molt favorables.
1: I les conseqüències dels incendis forestals les pateix la societat en conjunt i més directament les persones que perden béns, també propietats, o veuen que els seus negocis es paren. Victòria Massó ens conta dos casos concrets d'allí, d'Eslida.
17: Vicent Doñate té una empresa, Subi, que elabora orxata i begudes d'estiu. Quan els van evacuar pensava que era per a un dia o dos, però la cosa es va allargar. Una parada de l'activitat en una setmana clau per l'alta demanda de producte.
18: Estan tots els pobles oberts, totes les platges, està l'Arenal, està la Setmana Grande de l'Abat, festes de Moncofa. Vam aconseguir treure un vehicle dels dos que tenim i vam anar directes pues, a Alboraia, que coneixem a gent que fabrica orxata. La van comprar allí i la distribuïm així. Evidentment, els clients ja ho sabien. Anem des del Sagunto, el port de Sagunto, el pleguem fins a Altura, de Navages, i fins a Castelló. Les pèrdues no són irreparables, però benefici res.
17: Raquel Galiana, regenta establiments turístics en este poble, ja saben, en el cor de la Serra d'Espadà. El desallotjament va afectar la clientela que tenia en aquest moment. Ara té l'activitat parada i el setembre, es compta, no es presenta optimista.
19: Pues ja he tingut cancel·lacions en setembre perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
17: Tot i això, Raquel llança este missatge als amants del turisme rural.
19: Que la Serra Espadà és molt gran, per llàstima s'ha cremat un 12% o per ahir, però queda molta Serra Espadà que veure.
1: El foc també causa danys al camp i els llauradors i ramaders diuen que les primeres estimacions són pèrdues milionàries. Els afectats reclamen ajudes suficients per a recuperar les explotacions que s'han vist afectades. Alejandro Bojons, redacció de Castelló de la Plana.
20: Les primeres estimacions situen les pèrdues entre els 35 i els 40 milions d'euros, una xifra que podria augmentar quan es conega l'afectació definitiva de les zones de reg. L'incendi ha causat danys a terres de regadeu i de secà, així com algunes explotacions agrícoles i granges. Ara, els tècnics treballen per a determinar l'abast d'aquesta afectació, que no és igual a tots els camps. Així ho explica el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.
21: Dins de lo que són l'afecció als productors tenim diferents intensitats. Tenim gent que ho ha perdut absolutament tot perquè el camp s'ha calcinat tot i n'hi ha altres explotacions que és només una afecció parcial.
20: Les ajudes anunciades per la Generalitat contemplen 4.000 euros per hectàrea en secà i 6.000 en regadiu. Els llauradors les valoren positivament, però asseguren que són insuficients i reclamen mesures amb més continuïtat per garantir la recuperació del sector.
1: L'incendi forestal que va començar a la Vall d'Uixó i es va estendre a molts altres termes municipals com el d'Artana i altres. L'alcalde d'este municipi, Enrique Villar, reclama l'ajuda de les administracions públiques, també de la ciutadania, perquè no els doni l'esquena.
22: Necessitem les administracions superiors que estiguin al nostre costat, que ens ajuden, que compten en Artana. I després necessitem a tots vosaltres, no? Els millors de comunicació i a tots els veïns d'altres poblacions, d'altres províncies i d'altres comunitats que tornen a Artana, que vinguin a Artana, que Artana té moltíssimes més coses que oferir.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: L'Audiència de Castelló ha condemnat un home que va passar 26 dies a pensió completa en un hotel de la Vall d'Alba i va marxar sense pagar. Mònica Artana, redacció a Castelló de la Plana.
23: La secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a un any de presó i al pagament d'una multa un home per un delicte d'estafa després d'allotjar-se durant 26 dies en un hotel de la Vall d'Alba sense pagar la factura. L'acusat, que ha reconegut els fets, haurà d'indemnitzar l'establiment amb més de 2.000 euros. L'home es va allotjar durant el Nadal i el Cap d'Any de 2023 en l'hotel en règim de pensió completa i, tot i aparentar solvència, no va assumir cap dels gastos d'allotjament, manutenció i neteja.
1: Bueno, per cert, recordaran, pot ser, que ahir els vam contar que una treballadora d'un supermercat a Benidorm va trobar una urna funerària en una taquilla. Bé, la família propietària de la urna, que contenia cendres, i a la té de tornada, ha explicat que la va deixar allí perquè està fent obres a casa i pensava que era el millor lloc on deixar la urna funerària. Són les 3:21, li fem una ullada al món.

0: La sequera que pateix el centre i l'est d'Europa està afectant greument una artèria vital d'esta regió, d'esta zona. El cabal del riu Danubi ha caigut a mínims històrics, amenaça l'abastiment elèctric, el transport i l'agricultura de bona part dels països que travessa. Carme Pastor.
1: Sí, Òscar, el Danubi, el gran riu que travessa 10 països d'Europa, està en alerta hidrològica. El cabal registra mínims històrics per la falta de pluges, la reducció del desgel alpí i les onades de calor consecutives. A Romania, la situació ha obligat a decretar l'estat d'emergència nacional per la disminució de la producció d'electricitat. L'armada fa explosions controlades en un canal del riu per desviar l'aigua cap a la central nuclear, que aporta el 20% del consum elèctric del país. Cal refrigerar l'únic reactor que continua funcionant. El govern ha demanat també reduir el consum elèctric a la indústria i algunes fàbriques han paralitzat 2 setmanes la producció. A Hongria la situació és semblant. El primer ministre ha explicat que ha estat a punt de desconnectar-se la planta que genera la meitat de l'electricitat del país. El baix nivell de l'aigua també genera problemes en el transport fluvial i ha obligat a avançar la collita de cereals.
0: I pel que fa al conflicte a l'Orient Pròxim, el president dels Estats Units ha tornat a fer ús d'un ultimàtum per a pressionar l'Iran i forçar un acord.
2: I want to give him every last chance before decapitation.
3: Trump ha alertat el règim islamista que té l'última oportunitat per a negociar si vol evitar la decapitació. Teheran continua negant converses amb Washington, però fonts pròximes a la Casa Blanca apunten que Trump podria cedir als iranians el control de l'estret d'Hormuz.
0: Bé, ben segur que coneixen cançons i videoclips convertits en un reclam turístic per a una illa. És el cas de La Graciosa. L'èxit musical de Quevedo i Elvis Crespo ha impulsat les visites a l'illa més xicoteta de les Canàries. Però hi ha més exemples, Carmen Marc.
4: Al cens de La Graciosa, la llista és de 600 persones. Des que Quevedo i Elvis Crespo formaren tàndem amb una cançó omnipresent en discomòbils i bares de platja, les visites diàries a l'illa canària més menuda superen la xifra de 3.000. La música dicta el full de ruta dels oients que acudiren en massa a Formentera gràcies a Aitana. A un tir de pedra estava Eivissa, inspiradora de lletres amb dedicatòria. I encara més a prop d'Abarca, els videoclips immortalitzen racons mariners i idilis que enganxen. Matteo Bocelli i Sebastián Yatra rodaren a Malta el vídeo promocional d'una col·laboració cantada.
5: I cada amanecer, volverte a ver, es un anhel.
4: Travessant l'oceà arribem a Belize i el nom de la cançó de Madonna és
6: La Isla Bonita.
4: Maluma dedica una peça d'amors contrariats al Pacífic Hawaii.
7: Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones.
4: Un reclam paisatgístic per a viatges de noces.
0: Bé, de La Graciosa a Elx, per les festes avui s'ha repartit el ventall que cada any presenta un disseny diferent. Carolina Tarazona, redacció Alacant.
8: Sí, avui s'ha presentat a l'Ajuntament d'Elx per a combatre la calor d'estos dies el ventall o pai pai, un dels símbols més tradicionals del misteri d'Elx. Enguany amb una forma musical molt particular, la guitarra que porten els àngels de l'Araceli. Fins a 20.000 ventalls s'han distribuït entre els ciutadans i la seva il·lustradora il·licitana, Dolça Quesada, coneguda pel seu estil naïf, ens explica els seus elements.
9: Pues lleva la Virgen durmiendo y luego por la parte de atrás he querido representar el alma, que la verdad es que es un momento súper bonito del misteri, que siempre me ha producido como mucha ternura ver la muñequita esta que sube y que baja, y era como que me apetecía verla de cerca.
8: També este matí s'ha presentat altre element simbòlic, el conegut facsímil que enguany és un diccionari biogràfic que data del 1903 fet a València. El seu contingut es troba un capítol dedicat al misteri i l'objectiu és acostar el llegat històric a ciutadans.
0: Gràcies, Carolina. I en època de festivals, una empresa promotora d'estos esdeveniments multitudinaris haurà de pagar 320.000 euros de multa per pràctiques abusives, entre elles no deixar els assistents entrar menjar o beguda de l'exterior. Helena Andreu ens conta una sanció pionera.
10: Bona vesprada. La denúncia la va fer l'organització de consumidors Facua. Avui hem parlat amb Pau Bernat, secretari general d'esta entitat a la Comunitat Valenciana.
11: Esperem que marque un abans i un després en este tipus d'abusos i que els festivals comencen a plantejar-se si es val la pena i que comencen a complir en la legislació vigent.
10: La sanció considera un abús impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, cobrar per reaccedir al recinte, limitar la devolució dels diners que no s'han consumit o imposar gastos de gestió per la venda d'entrades. Pràctiques molt habituals segons els usuaris.
12: Que te cobren el vaso de plástico cuando ya te lo traes tú de casa de otros festivales.
13: Te han manchado, tienes un cambio de ropa en el coche y te quieres cambiar. Deberías poder salir sin tener que pagar.
10: Des de Facua recorden que ens hi podem negar i també reclamar.
11: Una reclamació no té per què ser presentada en aquest mateix moment. Això sí, arreplegar proves, en el sentit de fer fotos a un cartell que posa prohibida l'entrada de menjar.
10: El Reggaeton Beach Festival és la primera empresa a la qual el govern espanyol va obrir expedient sancionador després d'assumir competències per a imposar multes per fraus massius l'any 2022.

Bueno, avui ens acomiadem amb el poc festiu de Cactus i esta cançó, diuen per ahir, en què col·labora l'artista Naina. Si la volen escoltar en directe, esta nit estan al Cinturó Jove Fest, al Daia. Bona vesprada. Tornem demà.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor. L'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
3: Ole tu, ole tu.
2: A qui no li agrada un dia assolellat?
4: M'encanten.
2: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
2: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
7: Cuidao!
2: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
8: Molt ben pensat, doctor.
2: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf, quina calor.
9: Que difícil és amar sense amado i que difícil és vivir en aixativa sin aire condicionado.
2: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
10: Bum! Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
2: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
11: Ah, ara ho entès.
2: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
12: Oh! Això, ui, això, que bonico!
2: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
13: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
1: Un 4 d'agost va produir-se una troballa excepcional, la Dama d'Elx. Es tracta d'una joia del patrimoni valencià i una de les peces escultòriques més emblemàtiques de la cultura ibèrica. Conta la tradició que aquell dia, a l'actual jaciment arqueològic de l'Alcúdia, a escassos quilòmetres al sud de la ciutat d'Elx, Manolico, Manuel Campello, va topetar-se casualment amb l'escultura mentre treballava la terra. En aquell moment, Manolico la va batejar amb el nom de Reina Mora. La dama, una impressionant escultura de pedra calcària amb traces de policromia, representa el bust d'una figura femenina abillada amb múltiples joies i els característics i enigmàtics rodets que emmarquen un rostre serè i majestuós. Fou datada entre els segles IV i I abans de Crist i la converteix en un testimoni excepcional de la sofisticació artística i la complexitat social d'esta cultura preromana. La importància de la Dama d'Elx la trobem no només en la innegable bellesa de la peça i l'excel·lent estat de conservació, sinó també en la valuosa informació que proporciona sobre la indumentària, l'ornamentació i les creences d'esta civilització. Poc després de la troballa, la dama va encetar un viatge inesperat cap a París, en adquirir-la el Museu del Louvre, on va estar exposada durant 40 anys. Durant tot este temps, la fama i el valor artístic de l'escultura van créixer exponencialment i la convertiren en una peça admirada a escala internacional. No obstant això, l'estada a París va generar un sentiment de pèrdua i una constant reivindicació fins que el 1941 va tornar a Espanya, però no a Elx, perquè es quedaria a Madrid. La tornada del bust a la capital del Baix Vinalopó, llargament reclamada, només s'ha produït de forma puntual. 17 dies el 1965 i la més recent, mig any, el 2006. L'última de les reclamacions, el 2022, va ser rebutjada pel Ministeri de Cultura i els valencians van tornar a quedar-nos sense poder celebrar l'aniversari de la troballa amb la seua protagonista a casa.
2: Oh.
1: 125 anys després d'aquell 4 d'agost del 1897.
13: Comprimits efervescents.
1: A Punt Podcast.
14: Montió tan sols pogué ser papa 3 anys. La fumata blanca li arribà ja amb els 77 complits. Fou un període molt curt, però en el qual va poder fer moltes de les coses que calien al si de l'Església. Plantar cara en la croada contra els turcs, consolidar l'autoritat de la Santa Seu, equilibrar les potències italianes, proclamar la innocència de Joana d'Arc o canonitzar Sant Vicent Ferrer, entre moltes altres coses. Això sí, va invertir moltes energies per a tornar Constantinoble a la cristiandat, però va ser un fracàs. No va trobar suport en els prínceps cristians, que no estaven disposats a finançar l'enorme despesa que això representava. Però almenys va aconseguir importants victòries, com la defensa de Belgrat, que significà una gran victòria i va decidir el destí del cristianisme. I va servir com a dic de contenció contra els otomans durant 70 anys. Per tal de guanyar-se el favor dels italians, que no deixaven de veure'l com un papa estranger, es va anar deslleurant dels interessos de la corona d'Aragó en favor dels estats pontificis. El van acusar de nepotisme per envoltar-se de la seua família. Però què podia fer ell més que confiar en aquells que li anàvem a ser fidels i lleials?
4: Els sabres més aptes saben que amb ajuda són més forts.
14: Posar-se en mans d'aquells que no el volien i que ens insultaven per haver nascut a València. Insídies d'aquells que esperaven el seu torn comptant els dies i les nits per assaltar el pontificat.
13: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 2. Calix III domina el Vaticà.
14: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calix III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Ja t'havia explicat com havia arribat el meu oncle a ser papa. Ara com es va mantindre en el poder malgrat tindre a tots en contra. Encara que no seré l'únic que te la conte. Avui m'ajudarà l'escriptor Juanjo Braulio, que al seu últim llibre, En el nombre del poder, l'ha novel·lat.
5: En 3 anys, al vell Calix li va donar temps a col·locar a tots els seus parents i familiars en la cúria romana, entre d'ells els seus nebots, el primer Pere Lluís de Borja.
14: El meu germà.
5: A Pere Lluís el va nomenar capità general i gonfalonier de l'Església i va intentar fins i tot que fora triat rei de Nàpols a la mort d'Alfons el Magnànim, i a Roderic de Borja el va nomenar vicecanciller.
14: Així és, em va nomenar vicecanciller, que en la pràctica era com ser vicepapa.
5: Era el cap de tota la burocràcia vaticana, i això era molt de poder.
14: El meu oncle va complir la seua promesa i em va posar al seu costat, i jo la meua. Mai el deixaria sol.
5: Els papes eren triats i tenien que envoltar-se de la gent de la seua confiança per a poder governar, perquè era l'únic príncep de l'Europa d'aquell temps que no era per sang, és a dir, no era hereditari. És a dir, no tenia més remei si volia governar l'Església que rodejar-se de la seua família i dels seus amics. I per això doncs, va omplir la cúria romana de valencians, catalans i aragonesos de la seua confiança.
14: Vos penseu que la corrupció l'heu inventada vosaltres?
5: Ell i els seus antecessors i els seus successors posteriors, pràcticament fins a la reunificació italiana i els pactes de Letran del segle XIX, quan el papa es convertís en el cap d'un estat diminut, que és l'estat del Vaticà, però tots els papes eren prínceps, és a dir, a més de líders espirituals de l'Europa cristiana, a més eren els prínceps, els governants dels estats pontificis, que al llarg de la història anaren variant la seva extensió, però bueno, era tota la part central d'Itàlia que eren prínceps, amb la qual cosa eren bàsicament polítics, més que líders espirituals. Tots els papes de Roma foren polítics, no només Calixte III. Calixte III i la resta.
14: Si haguereu sentit l'odi que ens tenien els italians, es pensaven que podrien manipular Montio com una titella al seu servei. Però ell els va demostrar des del primer dia del seu papat que s'havien equivocat de cap a peus amb ell. Les grans famílies italianes sentien com a propi el poder de la Santa Mare Església. I per tant, el pontificat era patrimoni seu i de ningú més.
5: Completament, completament. Fins a Calixte III, el papat havia sigut un assumpte italià. Els papes eren italians, salvo els 70 anys de l'exili d'Avinyó, no? Que eren els papes francesos, no? Bàsicament perquè estaven segrestats pel rei de França, que els tenia segrestats en Avinyó, i eren papes francesos.
14: Entre 1309 i 1377, any en el qual Gregori XI va decidir tornar a Roma, set papes van viure a Avinyó, que fins a la Revolució Francesa formava part dels Estats Pontificis. Aquesta inèdita situació es va provocar pel conflicte entre el rei Felip IV de França i el papa Bonifaci VIII, en un segle que va quedar marcat per la Pesta Negra i la Guerra dels Cent Anys.
5: A partir de quan tornen els papes a Roma, abans havien sigut pràcticament tots italians, no? Després, o continuen sent-lo, com a mostra un botó, no? Excepte un papa que va ser el preceptor del nostre rei Carles, primer d'Espanya i cinquè d'Alemanya, el papa Adriano d'Utrecht, el següent papa no estranger de la història va ser Joan Pau II. És a dir, no n'hi hagué un altre, no? És a dir, el papat era una cosa molt italiana, i molt italiana, i no perdonaren que aquells estrangers, aquells valencians que havien... I a més valencians de la xicoteta noblesa rural, no? És a dir, és que no eren ni dels Trastàmara, ni de la Casa Reial d'Aragó, que això, pues, tira que te va, no? És a dir, encara es podia suportar. És que a més eren gent de molt baix nivell, en una època on la sang era la societat del privilegi, no? És a dir, del privilegi de naixement, pues aquella gent no podia estar allí de cap de les maneres, no?
14: El meu oncle podia lluitar contra les famílies italianes, però no podia lluitar contra el rellotge. Tenia molts plans per a Roma, però no tenia temps. Va ser designat papa massa major.
6: M'ha fet cridar sa santedat.
7: Què? Qui dimonis seres tu? I què fas així?
6: Sa santedat, sóc Alfredo, el fuster. Em van vindre a buscar perquè vostè volia vore'm.
7: Un fuster? Però què? Espera, el fuster, sí. Jo et vaig fer cridar.
6: Sa santedat?
7: Què passa?
6: De què desitjava parlar?
7: Eres tu qui ha tallat la meua cadira?
6: Sí.
7: La del meu escriptori?
6: Sí.
7: La de fusta?
6: Eixe és el meu treball, santedat. Li ha agradat?
7: Clar que no m'ha agradat. És massa dura, massa incòmoda, sincerament. No crec que eixa fusta siga bona.
6: Senyor, és dels nostres millors arbres. Esperem fins que la fusta...
7: No serveix de res esperar. S'espera i què? I es mor. Esperen les cries dels ocells en els nius? No. Salten.
6: Sa santedat.
7: Quants anys tens?
6: 42, senyor.
7: 42. Com et deies?
6: Alfredo.
7: Alfredo, sóc un arbre vell. Si fora una cria d'ocell, el niu quedaria ja tan lluny que no podria veure'l. Però no ho sóc. I em queden tantes coses per fer. Quan i on se n'ha anat el temps? Quanta de la meua fusta he deixat que s'assecara i caiguera convertida en escorça? Podrà perdonar, meu Déu?
6: Sa santedat?
7: Dis-me.
6: Puc fer-li una altra cadira?
7: Ja.
6: Li la faré ja mateix, amb tot l'amor del meu cor. I li la faré portar el més prompte possible.
7: Una cadira còmoda?
6: La més còmoda que hagi existit.
7: Fes-me un taüt còmode millor, Alfredo. Així només un dels dos haurà perdut més el temps.
14: La caiguda de Constantinoble, l'actual Istanbul, en 1453 en mans dels turcs, posava fi a l'últim vestigi de l'antiguitat, l'imperi bizantí i el poder romà d'Orient. El papa Nicolau V, predecessor de Montijo, la va qualificar de la vergonya de la cristiandat. Després de llargs anys de declivi, canviaven les regles del joc. Abandonaven l'edat mitjana i començava l'edat moderna, amb l'eclosió d'una nova potència, l'imperi otomà. Potser heu sentit parlar-ne en la millor novel·la de cavalleries de la nostra literatura, El tirán lo blanc, de Jonot Martorell. Aquesta va ser l'obsessió, des del primer moment del seu pontificat, de Montijo com a papa Calixte III. Això ho sap bé Frederic Aparisi, professor d'Història Medieval de la Universitat de València.
8: Tan pronte com pren possessió del tron papal, desplega un programa per tal de reformar l'Església sota un nou prisma. I aquesta reforma de l'Església passava per la recuperació de la ciutat de Constantinoble, perquè, tot i que l'imperi bizantí havia quedat reduït als murs de la ciutat de Constantinoble, sí que era un referent cultural i, sobretot, un referent en l'imaginari col·lectiu de l'època que caigué de sostrac de forma rotunda una vegada es produí la conquesta otomana en 1453. Però, precisament, perquè no va poder congregar tots els prínceps europeus a la reconquesta de la ciutat de Constantinople, sí que va ser capaç de desplegar les negociacions, la diplomàcia necessària, per tal que un exèrcit cristià acabara trencant el setge de la ciutat de Belgrat. És a dir, Belgrat no va caure en mans otomanes en gran mesura gràcies a Calix III. La idea de que era un papa de transició, diguem-ne, és una idea que tenien els que el varen elegir, però que ell, per descomptat, volia fer valdre el seu temps al capdavant de l'Església Catòlica. De fet, ell va restituir la figura de Joana d'Arc, que havia quedat condemnada per l'Església dècades abans, i també va ser ell qui va canonitzar a Sant Vicent Ferrer.
14: Podeu pensar que les maquinacions de Montijo Alfons varen ser les que el portarien al papat, com sempre han malparlat d'ell. Però oblidaríeu els seus anys com a conseller reial i com, amb la seua habilitat en la negociació política, va resoldre greus problemes, no tan sols per a la corona d'Aragó i el regne de València, sinó per a la mateixa cristiandat.
11: Per això el Renaixement és una etapa tan fascinant, no? Va ser aquesta etapa on lo impossible es comença a fer-se possible. Era impossible que una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva aplegara al papat. Era impossible navegar cap a l'oest i aplegar a les Índies, tot i que n'hi havia un altre món al mig que no comptaven. Era impossible que el que abans un monxo tardava en copiar 6 mesos un llibre, en la impremta estava 100 còpies en 2 dies. És a dir, va ser una etapa fractal, un moment en què el que no era possible va començar a fer-se possible.
14: Cert, que al meu oncle no li importava massa l'art. Tenia altres veleïtats més mundanes, com impedir que els turcs guanyaren terreny. Però la seua petjada en la cristiandat és inesborrable, malgrat que el seu pontificat tan sols va durar 3 anys.
11: Els contemporanis del papa Calixte digueren d'ell que va ser un papa bàrbar, un papa de l'edat mitjana. El Renaixement ja havia començat en Itàlia, els antecessors del papa Calixte ja eren mecenes, ja es començaven a preocupar-se per la cultura, per l'art i tal, però el papa Calixte era un jurista, era un home de lleis i era un polític i tenia, diguem-ne, poca sensibilitat per a aquelles coses, no?
7: Roderic, on estàs?
14: Oncle, estic així, al teu costat, agarrant la teua mà.
7: Apenes és ja una mà això que agarres. Sembla més aviat un guant de pell de conill gastada. Roderic, tu creus que m'estimen?
14: Qui, oncle?
7: Qui? qui ha de ser? Les bèsties? Els homes i les dones temorosos de Déu. Els desagraïts als quals he dedicat la meua vida. I l'Església.
5: Clar que t'estimen.
7: Ai, eres un bon xic, Roderic. I seràs un gran papa. Perquè mentir és una qualitat imprescindible per a aquest treball. I tu demostres sovint, benvolgut Roderic, saber usar la mestratge. T'ho agraïsc de tota manera.
14: Oncle, la majoria t'estima. I l'únic amor que compta, el de Déu i el que ofereix el temps, et col·locaran en el lloc que mereixes. No tingues cap dubte d'això.
7: Sí, pot ser. Pot ser. Encara que de moment crec que l'amor del temps només m'espenta sota terra. Serà que vol que parlem amb un poc d'intimitat? Ai, Roderic, que estranya se sent la proximitat de la mort.
14: Per què, oncle?
7: No sé. Només no és com ho esperava.
14: I com ho esperaves?
7: Menys terrenal, més acollidora, potser només menys solitària.
14: No digues això, oncle.
7: I ells es fan dir humanistes. I així és com em tracten. Ells que van cremar a Joana d'Arc. Jo...
14: Oncle.
7: Jo... Estima.
14: T'estime.
7: Gràcies, Roderic. Quin aspecte tinc?
14: Què vols dir, oncle?
7: No, és vanitat. És el meu rostre, Roderic. Quan el vegen, sembla demacrat.
14: Pareix el rostre d'un gran papa.
7: Ah. Agafa la meua mà, estimat nebot.
14: Ja l'estic agafant.
7: Jo també t'estime, Roderick.

0: Finalment, el 6 d'agost de 1458, el papa Calixte III, Montio, va morir cristianament i es va reunir amb Déu Nostre Senyor. Ens va deixar orfes i molts, veient la lluita que s'obria pel poder i el nou papat, van fugir. Malgrat tot el que se'ns venia al damunt, jo vaig romandre a Roma. Encara era jove i estava segur que si jugava bé les meues cartes, m'esperava un futur esplendorós. Com els temps que arribaven per a obrir una nova era amb l'art, la música, la literatura, que envairien tot amb una nova sensibilitat. Escolta el proper episodi i coneixeràs com vaig aconseguir l'anell del pescador. Un honor que tan sols podem lluir els que hem estat papes de la Santa Mare Església. Malgrat l'odi que ens tenien els Borja, un any tan capdalt per a la història com el 1492, l'any en el qual els reis catòlics van expulsar els jueus i Colom va descobrir Amèrica. 34 anys després que un altre Borja ocupara la cadira de Sant Pere.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Papa Calixte III, Enrique Arce. Alfredo, Pablo Alamà. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Haza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genut.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
6: Fronta una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
8: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
9: Vull deixar-me portar.
8: Posem l'accent en tu.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha mostrat confiat que Itàlia alce el més pronte possible els controls de les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya. Xavier García del Valle.
2: Sí, i al mateix temps, Marlaska ha assegurat que l'espai Schengen no ha estat mai en perill per la crisi de Ceuta. Així ho ha dit en una roda de premsa en acabar la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs europeus després de l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta. Assegura Marlaska que els ministres de l'Interior de la Unió Europea li han manifestat la seva solidaritat, a més de reconèixer el treball dut a terme per Espanya. Pel que fa a la situació que viu a hores d'ara la ciutat autònoma, Grande Marlaska assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta la setmana passada.
3: Las 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas, serán retornadas.
2: Quant a la xifra de morts en l'intent d'entrada il·legal a Espanya, la delegació del govern a Ceuta ha confirmat la troballa de 3 nous cadàvers relacionats amb esta entrada massiva que va patir la ciutat, elevant el còmput a 75 morts durant esta crisi. I a esta xifra caldria afegir els 11 morts que de moment ha reconegut el govern del Marroc en l'àmbit de les seues aigües territorials. En total, 86 víctimes mortals.
0: I no acaben així les tragèdies, perquè un total de 17 migrants han mort després de passar 15 dies a la deriva quan intentaven arribar en una pastera a les Illes Balears. Alejandro Molés.
4: Ho asseguren els dos supervivents que han sigut rescatats en pèssimes condicions i estan ingressats en un hospital de Palma. Així ho relata el membre de Salvament Marítim, José Ramón Crespí.
5: I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
4: Els migrants procedien d'Algèria i navegaven a través d'una nova ruta migratòria que unís este país africà amb l'arxipèlag Balear.
0: Continuen les reaccions a les dades de l'atur del mes passat i on el procés de regularitzacions de migrants s'ha deixat notar amb força a casa nostra, amb un increment de 7.000 persones en el nombre d'inscrits a les llistes de desocupació.
2: València és la província on més ha pujat el seguida d'Alacant i Castelló, i per sectors l'atur només ha baixat en l'agricultura. Pel que fa a la seguretat social, la regularització ha tingut efectes positius, ja que el nombre de cotitzants s'ha incrementat en vora 12.000 persones. Escoltem l'anàlisi que fa des de la patronal valenciana la secretària general de la Confederació Empresarial, Inmaculada García.
6: Aunque el paro ha aumentado en julio en la comunidad valenciana, este dato debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. Si analizamos el conjunto de indicadores, la evolución del mercado laboral sigue siendo positiva. La afiliación a la seguridad social y la contratación han vuelto a crecer, lo que refleja que el aumento mantiene un buen comportamiento.
2: Pel que fa a la desocupació registrada a tot Espanya, puja més de 19.500 persones en juliol i torna a superar els 2,3 milions. És un dels efectes del procés de regularització d'immigrants que abans no tenien papers i, per tant, no es podien apuntar a les llistes de l'atur. Un procés de regularització que alhora ha permès incrementar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social amb més de 260.000 nous cotitzants. Escoltem la valoració que ha fet d'aquestes dades la ministra d'Inclusió, Seguretat Social y Migraciones, Elma Said.
7: Indudablemente, el papel de la afiliación extranjera es muy importante en el conjunto de la afiliación. Estamos trabajando, ya estamos superando el 70% en la resolución de los expedientes, pero estamos trabajando indudablemente para que siga teniendo ese impacto positivo en la afiliación.
0: I pendents de la borsa espanyola, perquè avui ha superat per primera vegada en la història la barrera dels 20.000 punts.
4: De fet, no

0: Sempre és un goig llegir a Lorenzo Silva i poder-lo escoltar en xerrades, col·loquis i entrevistes. Així que no vos perdau esta novel·la. I tampoc vos perdau si aneu a Altea i voleu menjar bona carn d'una banda i bons arrossets d'altra banda, la cuina de Ca Joan amb Joan Abril i la cuina a Sambra de Vicenç Aragosí, especialistes o especialistes en aquestes matèries que vos diades i que s'ajunten tots dos en un nou projecte anomenat Murmur que podem considerar irresistiblement deliciós. Ens els presentava el nostre gastroturista Vicenç Gil.
1: Serà bonic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bon, tant de privilegi. Imagineu que, Anna, fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
0: És un sí.
1: O muntem dalt.
0: Bé.
1: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
0: També, és un sí.
1: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
0: Sí, però vull...
1: Però jo voldria...
0: Quiero gozármelo, baby.
1: Ostres, una carn, per exemple.
2: Una carn.
1: Torradeta.
0: I el nostre gastroturista Vicenç Gil ens diu que hem de fer.
1: Hola, Vicenç.
3: Molt bona vesprà. Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i dic, Cat Joan, això és una sabonitida. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia grava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Cat Joan. I, bueno, un escàndalo.
1: Perquè... O dos, si són pequeñitos.
3: Realment van ser dos escàndals.
0: Definís l'escandalera, va.
3: Perquè una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
0: Mira,
3: no
0: va la boca, ahí va de
3: jo dic, però això... I a voltes,
1: només li faltava que parlar.
3: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
0: Sí, senyor.
3: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agrada sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahir tenim així el rei de la mauració a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim en la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
1: Què tal, Joan?
4: Bones tardes, què tal? Bones tardes, què tal, com esteu?
1: Bé,
4: les mauracions, pues, al final va ser una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense que, bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant-nos una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que aquests sabors que es aconsegueixen, aquestes fijacions en escales, aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant pel comensal com pa nosaltres que ens dediquem al món de la car, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues molt guai, si ha valgut algo.
3: Eres un obsessiu, no sols de la car, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Ca Joan és un espectacle.
1: Les carxofes també parlen.
3: Hombre, no, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu, cada volta això, diu, ui,
0: les closques a mi flipen.
3: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més, ell és dels que el producte el sagrà toquetejar-lo lo mínim.
4: A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toque, el roses. Rosalo, sale Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
0: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. Bé, les carns, sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que ha rebut.
3: Però mira, sí que...
0: Si és de bona família, tot això conté, no?
3: N'hi ha una cosa
4: que... Tot conta, tot suma.
0: Després ja ve la maduració.
3: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
4: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotius, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final N'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
3: Ara podré portar la Madonna, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
4: Clar, li fem un trosse de peix.
3: Entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
4: Home,
0: o sea, perquè les sardines valencianes nada no volen.
3: Venen del Cantàbric, exacte. Palco són valencianes.
0: Home, ja.
3: Que és el millor producte, però els espàrrecs de Navarra, vull dir, sí. Que...
4: Sí, cada zona, jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte, i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
3: a banda
4: en casa.
3: De que tu tens la teva horteta.
4: Seguim en ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent pebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
3: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
0: Ole, ole.
3: I qui és que la Marina són molt de salassons?
0: Sí.
4: Pues sí, és la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer-ho amb tres garres.
0: Deixo d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo què sé.
4: Una hueva, una bona hueva. O, i al final, un bon capellà.
0: Un bon capellà.
4: Un bon capellà ben torraet a la llama, això és una virgueria, això és una barbaritat.
3: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
4: Mi sento una miqueta de salat encara em podia cabre.
3: Això
4: no hi ha problema.
3: No, això sí, no ho han pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montas algo a Madrid? ¿Y por qué no montas algo a Madrid? I la més agarratxa era a Madrid.
4: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
3: Va patir dos incendis.
4: Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
3: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... Millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid, sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicenç Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ell diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicenç Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
0: Eres el de Asambra.
1: Què tal, Vicent, com estàs?
2: Bona vesprada.
3: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de cop a repente girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
2: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està, que ha quallat.
3: Ha plegat el moment.
2: Ha plegat el moment.
3: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics.
2: De cullera, sí.
3: I ara, de cop a repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit. Això com funciona?
2: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Doncs és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs, claro, que és el que domina un poquet.
3: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i tenc ixe tros tan ibicenc i tant... Però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té a la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, també te demanen un arrosset.
2: Sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que fa nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pronto.
3: O sigui, que ells sopen allà a l'Esa de la Prat, davant de la paella. Clar.
2: Sí.
4: A l'Esa de la Prat ja tens la paella. Doncs.
3: O sigui, si és un berenar o és un sopar.
2: Sí.
3: I vos comentava jo antes d'entrar que esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anem a buscar-vos. Això en ningú moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahir que segur que triomfem.
4: Bueno, al final N'hi ha que fer les coses ben fetes. Defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i com Déu mana, i al final, què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge, agarrar-te la teva dona i dir, mon anem, com si mon anem d'expedició, mon anem així, com anem allà, correcte. I dir, che, i dinar de categoria. Mm. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un puesto espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
3: És una zona molt tranquil·la.
4: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va a proposar y ya, ya va de, como estaba más corralado, ya tenía manera de escapamos de ahí. Claro, pues suerte y al toro. Ahí sí, nada va a ser.
1: El nom, Murmur, es això, una murmur. Paraula, té una sonoritat molt xula. D'on ve la idea? Sí.
2: Bueno, en Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, ¿no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans, i pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
1: A més, ara que estàs mencionant, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? Que susurra, no? Que parla, diguem, en veu baixa o algo així, però no tenia ni idea de que era el so de la ona de les... quan torna. Quan
3: mira que Ximo també és del poble mariner, que ell és pixaví, ell és de Gandia.
1: La ona quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres,
4: ahí está.
1: Això és, mira, el so més zen,
5: la sonoritat
1: més brutal,
4: brutal
1: que ho pugues, o sea, per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra, de veritat, és que m'encanta.
4: I si d'agut agarres un dia d'eixos que fa que olora salitre i dius, buah, te sents a la costa de la mar i és impressionant.
5: Sí.
4: Impressionant.
1: De veritat que sí, jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit, va ser una nit a Campomanes. I teníem, va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba, vaig tindre una primera línia perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada i jo encara me'n recordo de Sant Somie en aquella nit. És una passada, és una passada.
5: Jo, nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament a primera línia
1: en Altea,
5: i si diria jo amb experimentat i si murmur en primera persona,
1: que és orgàsmic, això és que és una cosa, és que no ho ha viscut,
5: és absolutament meravellós,
1: això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que té, arriba un acord en el teu amic i te ho deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això
3: s'ha de viure. Bueno, escolteu, anem a arreglar-ho, perquè Joan també va tingué una iniciativa en uns apartaments allà en Altea, això, que està en marxa.
5: Bé, que Joan és valent, com el Cid.
3: Ell no para, ell
4: no en tindrem mai, però en cert, i trastos en tindrem, és que vulguem tindre, això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahí en una història del casc antic. Tenim ahí quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que Altea dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo recordava al principi de Tildos, pues jo i la meva dona, pues la sabem,
3: necessitem... Aneu a provar-los, no?
4: No, collons, ja estem en la prova.
3: Sí.
4: I quan pujàvem igual a les 6 del matí i veies quant alçava el sol, i és que senties hasta les oles de baix, que dius, és que és impressionant.
5: És impressionant.
4: És impressionant.
3: I els amaneixers, que ahir en Altea el sol ix per darrere del, com se diu?
4: Del penyó.
3: El penyó de
4: Faig. No, penyó de Faig.
3: Això és el penyó de Faig.
4: Sí, penyó de Faig. Allí... Bueno, morro de Toix i penyó de Faig,
3: el
4: correcte.
3: Morro de Toix, sí. Exacte, sí, sí,
4: sí.
3: Espectacular.
4: Sí. El raconet aquell és...
3: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
4: El castell de l'Olla brilla, en el poses brilla.
5: Pues si tot això ho ha de ves, amb una carneta de les de Joan, amb una roseta de les de Vicent...
1: Que meravella. Jo tornant a lo de la carta que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahí clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que sí. Entenc que igual no devia contar-ho,
4: però a les càmeres.
1: Un privilegi que tinguereu, diguem, els amics, però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, quan sou tan apassionats, és que te peguin una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així, i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn, i dius... però que meravella. És crec que fer això, aixa, traslladar aquesta estima,
5: aquesta passió,
1: que remat és cultura també, ah, està molt guai que ho feu també, aquesta divulgació, no?
4: Claro, és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, quan dic jo, perquè el producte és tan feo, quan dic la taula ja va
5: volar, ja va ben arreglat.
4: O sigui, que al final, que el veigis del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
3: Però i va ser una lliçó... Que això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, no, o
4: sigui... No, a mi m'agrada que la gent...
3: Tu ho veus tal qual, no és que està...
1: Estan allí penjades les banques.
4: Sí, sí, literalment.
1: En el cuny.
4: Sí,
1: claro. I tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes...
4: Ja són de la família.
1: Estava allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
3: No, però ella...
1: No, però mola molt.
3: Té les càmeres de mauració allí a l'entrada, la gent pot veure les peces, i més quan tu demanes, que dius, de quan? Doncs d'aquilo i mig. És més atrevist demanant d'aquilo i mig. I en si et la porta...
1: Però tu sols quilo i mig?
3: Sí.
1: Ja, Vicente...
4: Si es fa hasta que fer-me
5: jo me faria, però compartiria.
3: No, per això dic que quan anem la moda, no, claro, quan tu minxes carn, jo, bueno, jo del de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno, allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos, bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sigui que...
5: Evidentemente, el producte vas a buscar-lo
3: al
5: millor proveïdor.
3: Tot això no...
4: Com no anem a tindre millor producte? Si que tenim costa, tenim muntanya, ho tenim tot. Ho tenim tot.
3: Hasta el pa.
4: El pa.
3: Hasta el pa.
4: Molt bo el pa.
3: Però dic, jo soc molt carnicer, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
1: Rosegant.
5: Però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món s'ha manejat-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
4: Sí.
3: I l'altura de la graella.
5: Claro, bueno, doncs ho teniu assumit, però des de fora això crida molt
4: l'atenció. Mira, l'altre dia vaig baixar a Sevilla, vaig anar als Bous, que m'agraden molt els Bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè sí. si no tens un amic taxista, no pots manejar, te venim a un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro día, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fembo y el que des ahí, bueno, y al final le vas a explicar al chicón y ahorita que le va a ir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperatures, vas mirant a veure com estan les temperatures, però jo què sé, és que és...
3: Home, depèn també
4: de vosaltres. Claro.
1: Però quina nyenya gasteu?
4: Carrasca, carrasca, carrasca. Gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. El carbó, la nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa en seguida, espentequen el carbó.
1: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
4: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegissis damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com se'n sent per contacte, en què vagis arrimant-lo al costat,
3: poquet a poquet.
4: Ja està, clar.
3: No? I la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda.
4: Cabracho? No, cabracho
3: no és. No, cabracho no és. Sí, sí. Una que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
4: El gran Pablo Chirivella.
3: Pablo i Edu sé que la gasta. Sí. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
4: Sí, sé el que em dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, sí. I es fa gran, que no me'n recordo ara com es diu.
3: I parlant d'experiències, a Vicent Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa dues setmanes...
5: Castelló?
3: En Castelló, un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
2: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar, i bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs, i es va plantejar, i pues nada, a ello vam anar.
3: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè claro, una paella en conill i pollastre...
4: Ja estem tocant la tecla.
3: En Alacant fan a tres arrossos, que me pareix perfecte. Té
5: un altre
3: bueno,
5: matís,
3: eh? Què vas veure per allí?
2: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé, perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent de la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que és sofregint l'arròs, i allí les condicions eren per a tots els mateixos, les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
3: A llenya, cuidado.
2: Que nosaltres normalment
3: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, tu a gas.
4: Però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, que, i hasta que no tenia 2 mil·límetres, jo esto, jo, no sé què, dile i Vicent, dile
3: i Pati. Anava tastant, sí.
2: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
3: No és que em diuen, Jec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig si sabore com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però quasi estem fent paelles. Diu, sí, no, és que és una història nova que porta ella.
5: I saps quan te vas enterar del murmur que tenien estos dos?
3: Ahí, hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Pues era Vicent Saragossi.
1: I en quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir, no, però no en la polèmica, no tens. Al contrari.
4: No, perquè
1: amant absolut, però de bot,
5: sí a tot.
1: Però sí a tot, per conèixer més. Parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Eixe preparat que feu, com és allò?
4: L'all, el julivert i
1: l'anyora. Que teniu ja això preparat prèviament.
3: Se diu la
4: salmorreta.
1: Que, claro, a mi salmorra... jo tinc
4: la pebrera,
1: efectivament. Jo salmorra se me creu un poc això, però que és un sofregit que teniu fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la cantina del fet a la valenciana, diguem-ho, què més?
2: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs posteriorment al caldo. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo normalment calent, és millor.
3: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també sofregeixen.
2: Sí.
3: És com l'aldea Gala allí al mig de la Ribera, ells són els únics que sofregeixen l'arròs, però bueno.
5: He de dir-vos una cosa, a mi m'agrada molt ese procediment, sí.
3: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
1: Però tens un caldo 15. Prèviament fet?
3: No.
2: A la carn n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
4: Bàsicament, si és de carn,
3: Si és de conill i pollastre, la gent no...
2: I en peix sempre és en caldo.
5: En caldo de peix.
3: En peix, sí, en peix, has de fer el fumet, això ja...
5: I quin és el teu favorit?
2: Bueno, que estiga ben fet. Així és el meu favor. Ai,
5: quina bona contestació.
2: Que estiga ben fet, que després el producte m'agrada.
3: Però és del teu. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
2: Jo soc de mar. M'agrada el producte de mar.
1: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla, jo ho he intentat. No, a mi no.
2: No es contesta.
1: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, vale.
3: Mira que Ximo presta atenció, que està allà al tanto.
5: De bona mà, Paguis, però bueno.
1: Però com te parla l'arròs?
2: És un poc el que deia Joan en el tema de la brasa i això, de tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys.
3: Jo crec que el nas també influeix molt.
2: Clar.
3: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo crec que mon pare n'hi ha voltes que diu...
2: El gesto ese de...
3: Vaig a apagar ja el foc.
2: Està socarrant.
5: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercebixen de seguida.
3: Ho tenen automàtic.
4: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim 4 neveres grans en el restaurant, per anar passant-les, cada nevera fa un tractament diferent, i un note per l'olor.
5: Clar,
4: veus? No tant l'olor, dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està.
1: Que fort, també.
4: Al final jugues en temperatura.
5: Jo, experiència.
1: Fins que bueno, supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs. Vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
3: Això com pot ser?
5: Això també és difícil. De cagar-la també és difícil.
1: Supera-me-lo.
3: Era llenya. Era gas. Això que és més difícil.
1: Supera-me-lo.
5: Això és que estaria entretingut. Que s'acaba els últims minuts, igual que se volies dir alguna
3: cosa. Sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa guixes fent la ginebra?
4: En casa seguim fent la ginebra.
5: Mare, Joan, fas de tot?
3: Fa una ginebra espectacular.
1: Ginebra en casa?
4: Sí, no, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que és molt bé, doncs va rodant i de cine. Per això dic que diners, bueno, diners no, però
3: sempre que vaig, bastos,
5: que però te llances a la piscina que siga.
3: No, jo sempre m'aporto un parell de botelles quan vaig. I si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la ginebra de Cachoeiro. Una locura.
1: Ai, que ganes de tornar al dia pronte.
5: Tindre... Sí.
1: Moltes gràcies per la visita.
5: Bueno, i anar al dia i dar un topetàs en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però el que ells són capaços de guisar.
1: Bueno, provarem esos arrosos sí. En murmur, eh?
2: Clar que sí, com
1: vulgueu. I farem un lloc que per a casa. Clar que sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Vicent, la setmana que ve.
3: Setmana que ve, emparint la clotxinera.
5: És que m'hi flipa, emparint la clotxinera. No canten!

I aquestes delícies d'Altea sols es pot acabar acompanyant amb música cantada en directe i en valencià com cada setmana. Interpretada per Carme Juan, en esta ocasió ens porta un himne en la pandèmia, un gran èxit del duo dinàmico que va formar part també de la banda sonora original de Atame, la pel·lícula de Pedro Almodóvar. Sí, sí, sí,

0: A punt. Notícies.
1: El Palau de la Generalitat ha acollit avui l'últim ple del Consell abans de les vacances d'agost. Durant la reunió s'ha aprovat iniciar la segona fase de la reparació de la presa de Buseo, propietat de la Generalitat i danyada per la dana del 2024. I per a este menester es destinaran més de 8 milions i mig d'euros. Alejandro Molés.
2: Pel que fa a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que està estabilitzat però no controlat, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha demanat una reforma del Codi Penal per tal que s'endurisquen les penes contra els piròmans. També ha dit que si finalment es confirma que l'incendi va ser provocat, la Generalitat podria personar-se en el procés judicial.
3: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
2: Miguel Barrachina també ha confirmat la intenció avançada per la vicepresidenta Susana Camarero d'optar a la compra de vivendes de les naus d'Alacant per tal d'evitar que s'especule amb els habitatges.
1: Els països de la Unió Europea i els socis de l'espai Schengen de lliure circulació europea han reconegut l'esforç d'Espanya en la resolució de la crisi migratòria a Ceuta i en el control d'esta frontera exterior de la Unió. Xavier García del Valle.
4: Sí, després de la reunió extraordinària dels ministres de l'Interior, Espanya ha demanat a Itàlia que alce els controls extraordinaris a les persones que arriben des del nostre país perquè, diu, no hi ha cap perill. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Y yo es lo que pido y solicito e inmediatamente se levanten esos controles porque evidentemente no se corresponde con lo que todos hemos manifestado y con todos han reconocido de que nunca ha estado en peligro ni en mínimo peligro el espacio Schengen.
4: Marlaska també ha assegurat que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, mai no va advertir el govern espanyol de la magnitud de l'allau de persones que dijous i divendres passat van entrar irregularment a Ceuta.
5: Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo.
4: Segons el govern espanyol, van entrar 72.000 persones a Ceuta. 70.000, segons el ministre, ja han tornat al Marroc. 75 van morir durant la irrupció massiva, mentre que el govern del Marroc ha reconegut altres 11 morts en l'àmbit de les seues aigües territorials. En total, 86 víctimes mortals.
1: I a casa nostra els termòmetres han tornat a superar avui els 40 graus, unes màximes que es registren a hores d'ara a Orihuela, Énguera i Ontinyent, segons les dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia.
2: Per la seva part, l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet avui balanç de l'oratge que va fer durant el mes passat, un balanç en què destaca que a casa nostra este juliol ha sigut el més càlid i sec des que hi ha registres amb una temperatura mitjana de 27,3 graus, és a dir, 3 graus més del que marca la climatologia de referència. Altra dada a destacar és que el mes passat va ploure un 80% menys del que és habitual, només 2,5 litres per metre quadrat. A més, i per primera vegada la història, es va activar l'avís roig per temperatures màximes en 4 dies del mes. I totes les nits del mes de juliol, sense excepció, van ser tropicals a les capitals de província, és a dir, van estar per damunt dels 20 graus tant a València com a Alacant i a Castelló. De fet, es van viure més de 10 nits tòrrides, unes nits en què els termòmetres van marcar valors superiors als 25 graus. Les tempestes seques també van tindre protagonisme al juliol, amb ràfegues de vent molt fortes de vent o esclafis càlids com els que van afectar l'Olleria, Xella, la zona del Dapetrer i el Baix Segura.
1: I el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua acumulada als pantans de l'Estat espanyol, unes dades que confirmen que la setmana que ve la reserva hídrica torna a minvar.
2: És el cas dels embassaments que hi ha a la Comunitat Valenciana, és el cas dels pantans que depenen del riu Segura, perd de mig punt i es queda al 50%.

0: 95,3% de la seva capacitat, més del doble d'aigua perdent els embassaments de la conca del Xúquer i es queden en el 58,5%. Per la seva part, la reserva hídrica espanyola se situa en el 69,6% del total.
1: I en la informació esportiva, l'afició valencianista té una cita ineludible este pròxim dissabte a les 9 de la nit, des de Mestalla i en directe per la televisió de Punt. El València s'enfrontarà al Newcastle en una nova edició del Trofeu Taronja.
2: Serà la primera presa de contacte de l'equip amb la seva afició, tot i que hi arriba amb un contratemps d'última hora la possible baixa de Luis Rioja, que en l'entrenament d'avui s'ha exercitat al marge del grup. Este imprevist suposa un nou mal de cap per a Carlos Corbera, que veu com la banda dreta, ja de per si una de les posicions més coixes de l'equip, es queda ara mateix pràcticament deserta. D'altra banda, el futur d'André Almeida sembla cada vegada més lluny de Mestalla. El club hauria arribat ja a un acord amb el Swansea galès per al seu traspàs i l'operació està únicament a l'espera del sí del jugador.
1: Nosaltres tornem a les 6 amb més informació així en la sintonia de Punt Ràdio.
3: Som a Punt. A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Els millors moments de la vesprada de Punt.
7: Amics i amigues, seguim recordant els millors moments viscuts a la vesprada de Punt Ràdio. Revisitem els programes del 18 al 20 de maig i prenem nota perquè es van visitar el grup L'Habitació Roja, que celebrava 40 anys en el món de la música. I a més d'un disc genial, ens presentaven un concert apoteòsic per a commemorar. Escolteu.
6: La vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Que bons que són. Quina banda de rock and roll.
1: Que, musical que, i personalment.
0: Que bona gent,
1: sí,
0: a més.
1: Sí, sí, que
0: guai.
1: Que sí.
0: Estación Roja és una de les bandes de la nostra vida. Una de les bandes més destacades del rock de la nostra vida. I que guai que celebren, Gemma, amics, 30 anys de vida. I Dios, este fa fredat, eh? Tu
1: sí, és que nosaltres ho hem vist. Sí, hem estat en aquests 30 anys, però això és impressionant que ha passat tan ràpid. Sí, bueno, que a més ho celebren com toca, eh? Sí, amb àlbum recopilatori, ens podran escoltar els grans èxits del grup, amb gira per tot Espanya, atenció.
0: I saps el que més me mola? Veure-los la il·lusió en la que estan acometent este concert.
1: Ara ens ho contaran perquè nosaltres parlem amb dos dels seus integrants, amb Jorge Martí, el líder de la banda, i amb José Marco, bateria, però ara volem que escolteu un dels temes amb què celebren aquestes tres dècades de la música i èxit.
0: Parlen d'himnes, eh?
1: Volver a casa.
0: I tant.
1: Volver a casa.

0: És que som molt bons. Mira, Gemma, volia contar només una cosa, una vivència personal. Gemma ho sap, jo crec que ho conto moltes vegades així, estic molt enamorada de la meva dona des de fa quasi 20 anys. Tornarem a trobar-nos en la vida després d'haver sigut nòvios quan teníem 20 i pocs anys.
1: És una història de novel·la.
0: La vida ens va retrobar i som molt feliços des de fa 20 anys. Quan ens vam retrobar, després de tots aquells anys, em va pegar un abraç, ens vam pegar un abraç els dos. I va dir la cosa més bonica que m'ha dit poques persones mai m'han dit: estic a casa.
1: Volver a casa. És que té aquesta significació.
0: I és que esta cançó és tal qual això. Per això, com moltes vegades parlem, m'emociona, perquè la música és això.
1: És emoció pura. Sí.
0: I quan artistes d'este nivell fan una cançó i tu dius: és que està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen
0: en
1: moltes ocasions. Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel color de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Si vull escoltar l'orquestra ahir, això és el més bonic que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra, perquè estan, claro, estan els últims preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam a tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
3: Jo vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
2: Sí, saps què passa?
1: No, però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, ho saps?
0: Bueno, quatre acordes.
2: De repente, ja, però de repente els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons, pues en el piano, en les teclats, en les guitarres, en tot el que hem fet, en les veus, no? Pues el que ha fet Dani Abad és desenvolupar aquestes melodies i fer l'arranjament en l'orquestra, no? I magnificar-les, no? I sublimar la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repente tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal. No, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, en pues els estudis a mi estan fet discos i tal, i de repente és com si tirara del fil, no?
0: Sí, que xulo.
2: I es plenara tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super tan bonico que van dir: bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler el concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
1: Vull dir. Espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Sí, audio i vídeo.
1: Perquè el que tu dius, això és com sublimar, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
0: Sí, és memorable, és eixa volta
3: i s'ha acabat. Sí,
0: irrepetible.
1: Conteu-nos com l'heu... el que puguem saber de com l'heu estructurat.
2: Sí, bueno, hem fet un repertori de... són 18 cançons. També pues, el temps està limitat, no? Nosaltres ho haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més els vices. I després pues, tenim una dilatada trajectòria, la veritat tenim 14 discos d'estudi, pues, una montonada de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar... Per este 30 aniversari estem fent concerts tocant cançons, una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
3: Ordre cronològic.
0: Ah,
3: vale. Que van començar.
2: Sí, que és veritat, és la primera no és en ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
0: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
1: pues no.
3: la història de la Habitación Roja, no? Com érem abans,
1: cronològicament com ho creix,
3: com érem abans, com fem la música abans i com la fem ara, no? Antes érem més joves, igual ficàvem més distorsió, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils, no? Pot ser.
2: Bueno, ara acabem de gravar cançons, unes cançons noves.
3: Bueno, sí, també és veritat, també molt de guitarreres.
2: I són supercanyeres les que han gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda, pues, a nivell de musical, de textos, també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps, també ens dona... es dona pas a fer reflexions a lo millor entre cançó i cançó, no? Pues esta cançó és d'este disc, va gravar en tal lloc.
0: T'has pensat lo que teniu
2: bueno,
0: pensat?
2: Bueno, no, sempre
0: deixareu fluir.
1: Quin repàs heu de fer?
2: Sí, però no fem guions, no sé. Yeah. Jo crec que és lo que te ve al moment, sí, no? I bueno, serà molt emocionant. Jo pues no sé. Per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de fa molts anys.
3: Mon
2: pare té una miqueta d'Alzheimer, ara pues, està una mica despista, però jo crec que va ser...
1: Ei.
2: Se va emocionar molt.
1: Sí, vam entrevistar un especialista en psicologia que la música és el punt d'encontre de la memòria.
2: Exacte.
1: L'única cosa que permaneix.
2: Després jo a nivell personal també ve la meva dona, que fa 10 anys que no m'ha vist tocar en concert, perquè ella té també una malaltia i tal, a més vivim a Noruega i tal, i a este concert volia vindre i va vindre, i això pues, estic super emocionat, tan emocionant com lo que has contat tu ahir. Estava pensant en la meva dona i pensava, hosti, serà molt guai, perquè jo sempre que cante la tinc en la ment,
1: en
2: no? Sí, la tinc en ment, sí, és com... I li vas dir a ti, bueno, vaig a poder cantar-te, no? O sea, és que és com molt guai, no?
1: És molt guai.
0: Cantar-te mirant-la.
2: Clar. Sí. Li ha agafat una entrada. La tenia a un costat i ara tenies les imitacions que ens han donat estan ben situades i la vaig a posar.
1: L'has posat estratègicament.
2: Sí, papa.
0: El del vídeo que no se li para el casset, per l'amor de Déu.
3: No,
0: que
3: no,
0: això és únic, eh?
3: No.
0: I el de l'àudio que ho fas ben fet, eh?
3: Sí. Esperem que sí.
2: Això es grava doble,
1: per si de cas.
0: Dos càmeres.
2: No, però l'àudio se grava doble, per si de cas.
1: Molt bé.
0: Tindre sempre, com es diu allò,
2: el backup ahí.
0: És molt bé, això, backup.
1: I quan, com vos ve el cap, 30 anys no penseu... Jo vaig començar a treballar fa 30 i pocs, vull dir, i penses, ja? 30 anys?
3: Sí.
1: Quina sensació vos causa, això?
3: Sí que penses lo de ja.
1: Que ràpid.
3: Fa molt de temps, no? Però veus les fotografies i dius, pues sí, sí que... És veritat, no? Que s'han fet majors, però han passat la vida com volien passar-la, no? Jo conec a Jorge des dels 4 anys. Jo vaig... En Pàrvuls anava en ella.
1: Tota la vida.
3: Sí, jo vaig ser ell des dels 4, tenim 54, portem 50. Sí, més temps en ell que la meva dona, les meves filles, passen més temps en ell. I, pues res, volíem fer això quan anàvem a l'institut, i així estem més dos encara fent el vain aquell dia, bueno, alguns mestres dient, estos anaran i tant, estos en els catxarros, tal. No, mira.
2: Jo també pense que... A veure, lo del temps passa brutalment ràpid.
1: Sí.
2: Sí que és veritat que dius, hosti, fa no res, vas començant a assajar i jo en una casa vella que tenia ahí, al carreró, ahí, en un carreró ahí a la Liana, i el primer assaig va vindre la policia, dius que això no podíem fer això, no ser ruïdo ahí.
1: Montem una massa escandalera.
3: Sí.
2: Però jo lo que sí que pensé és que, clar, fa 30 anys, estàvem ahí començant. Jo sí que penso és que 30 anys endavant sí que penso, ostres, d'ací 30 anys, en lo ràpid que ha passat, és que d'ací res estem...
3: No fa falta que penses així.
1: No fa falta que penses
2: així. Això sí que me dona llullu, no? Pensar que sí que probablement... home, jo crec que de carrera ens queda menys per davant que per darrere. Això és la veritat. La vida és aixina i...
1: En aquest punt estem els quatre sí presents. Jo vull preguntar-vos ara pel disc homenatge, perquè 14 discos d'estudi, 250 cançons, més de 100 concerts, Espanya, Europa i Amèrica, 30 anys de trajectòria.
2: 1.000 concerts, sí.
1: 1.000? Vull anar per curta. Sí, però m'haurà deixat un zero.
2: Sí.
1: Bueno,
2: els zeros importen,
1: A la dreta són importantíssims. Tenim una cosa, per a seleccionar temes per a este disc homenatge, com s'ho ha aclarit o com...
3: Molt fàcil.
0: Ah, sí?
2: Sí?
3: Es tria ell.
0: Lo que diga Jorge.
2: No, això no és 100% de veres, però la veritat no. O sigui, que hem gravat...
3: Bé, jo l'altre dia vaig escoltar a un grup, ara, perquè és una pregunta difícil, que ja, que és el que feu quan aneu a fer el set list després de tants discs, i fa acudir cada un en l'advocat.
4: En la
3: bogapa, no...
5: Però no retira.
1: No, para que me dien.
2: La veritat és que lo que hem gravat, dices que no, que tu volies gravar-la. Sí, no sé, sí, sí. No, fem una selecció i en este cas, en comptes de triar les més conegudes, lo que volíem és regravar algunes cançons que creiem que són... Que es mereixen una segona oportunitat o més...
1: Revisar-les,
2: sí,
1: o com...
2: Sí, algunes que no van engravades o... Sí. I
3: igual la gent les coneixia per algun motiu, no les coneixia la gent, pues sí. A veure si ara...
2: Per exemple, esta de volver a casa... Estava
3: gravant en l'estudi, entre sí, micros.
2: Sí, era una maqueta.
0: Estava amagada.
2: Sí, era una maqueta, mai se va editar i estava a YouTube, que la varen pujar en un vídeo, en els mòbils i tal, i molta gent ens preguntava... Ah, per què no l'editeu? Pues ara l'hem regravada bé en un estudi i estarà en format físic properament, no?
0: I és un temacle. Bueno, i està, pues veig-ho tu.

0: Yo no sé qué nos pasa bueno, sé qué nos pasa porque que disfrutemos estas charradas y que disfrutemos tan de la música, que a veces siguen, si tuviéramos tres horas
1: que faríamos una entrevista.
0: Para hablar en músicos como vosotros, faríamos el programa siempre ser musical o dedicarte en general, ¿no? A les arts. Fotógrafo del alma, y si... No, ho pensat fer... Comentaves José lo de les fotos, ¿no? I, hòstia, me llevo les fotos tal, lo que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després al mateix lloc, vull dir, en l'habitació roja,
2: o avui.
0: En el cine.
2: Ho he pensat avui. Igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: No
1: sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: Pues m'ha pegat el flash ara, pues mira que estàs encurrant l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, Com, no sé per què, però pensar dir, conseguir les fotos, igual, no, idèntiques i idèntiques, no, però igual en la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra... Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O que Jorge fa cara rara.
3: No, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i, per cert, té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselbike fent fotos analògiques quan anem per ahir de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fora el grup. I en l'interior del disc estan els nostres pares. Perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre
1: a les mares.
3: Sí, una cosa super increïble, no? I van immortalitzar aquestes fotos i vas pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I bueno, i lo que dius també, estava pensant també, mira, es van fer una... Van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Nosaltres érem molt fans del cine de reestreno.
0: I està passant a tan art deco, tan xula.
3: Sí. I me recordo que van fer la foto allí i, bum, esa foto pues, ara és com mítica.
1: Sí.
3: Se varen fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica vergonya i tal, en la plaça Renona, i l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu: el vídeo de l'Habitació Roja és un document... Això és un document...
0: És
3: un document com el seu llibre de Noruega. Saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, allà cagarem, però...
3: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente té el valor este, no? De immortalitzar, pues, moments i instants i llocs.
1: Immortalitzar los mejores años de nuestra vida.
0: Ahí está.

0: Igual esta, esta pregunta es para José, pero el fan del grupo.
1: Está, digamos, está en el top 3.
2: No, las nuevas canciones preferidas de la Habitación Roja son Los Mejores Años de Nuestra Vida y Dices Que No. Son los que son los que han tornado a grabar. Y
3: digo que no, te influencia.
2: Un cuadro, no, tengo un cuadro.
4: Sí, que mana, sí.
2: Que va a hacer la mocosina, me va a pintar la mocosina en el cuarto que fica Los Mejores Años de Nuestra Vida. Sí. Esta cançó me flipa a mi.
4: És que és flipant. I, a més, i la història que l'envolta i tot, perquè era de 8 minuts, no?
2: Sí, sí,
4: o
2: sí,
4: menys,
2: sí, sí,
3: sí. Sí, una supercançó llarga que vam fer quan... Una quan érem uns xavalets.
4: Gravada al barri del Carme. Vull dir que tot entorna a esta cançó.
0: Ja molta història. Mítica, no? Al voltant sí. De la cançó, mola.
3: Sí, sí. I luego, però, no sé...
0: Però per què fer-ho? Per què la fer-ho tan llarga?
3: No,
0: se que era un poc per influència del rock que, progressiu o alguna cosa així.
2: Igual que pensaven que no era llarga.
0: Pensava que no era llarga.
3: No, és agradable, és no sé,
2: el desarrollo. Sí, llarg. Si foren llargues, perquè tampoc hi ha que s'agafaven al final, és agradable.
3: Sí, perquè la gent moltes vegades creu que, bueno, que el grup és un grup de pop, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més de fer soroll, de fer ruïdo i de fer cançons llargues i desenvolupar-les i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets i érem tan flipats que de repente tocàvem en l'escenari principal del FIB en 15.000 persones ahí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és indie, no? Això sí que és indie.
0: Ahí va això.
2: No crec.
4: Però és un temacle.

0: que a mi me conmou. Jo la conec jo fa més de 20 anys de cançó, jo què sé. Quants anys t'estàs en el primer?
1: Sí, de l'any 99.
2: Antes del segon disc. Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo sabia que aquelles cançons que pega com cercles, no? Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo que sé, estaríem tot el rato así xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per a la resta de la família. I jo que sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que hem al·ludit.
1: Set i mitja.
0: Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP, també, el 18 de juliol. Perquè la resta de que veig esteu, pues, en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla... Bueno, aneu seguint-los, per si voleu anar a por ells. Però si a casa nostra, que van estar fa poc, en Vinaró...
1: Sí, cada setmana.
2: La setmana passada.
0: Va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van tractar super bé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt, molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i molt mola molt. Volem pensar en Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig i vens. Però bueno, ara tinc...
0: Jo vaig i vinc a Onda. Tu vas i vens a Noruega.
2: Sí, jo la liana.
1: Però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si algú me veu per ahí...
0: També tens casa, sí.
1: Sí, sí.
3: Has triat bon puesto, Buñetero.
1: Sí, sí, molt guai. Molt afortunat, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno...
3: Això ja és, però és un bon lloc.
1: Sí, però
3: és,
1: jo
3: és un lugar en el mundo.
1: Espero no tindre que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, pues, que es comença a fer mal, això.
3: Ja pica.
0: Sí, sí. Ha de ser difícil de viure la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany.
2: No.
1: La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, igualment a vosaltres per gràcies. La conta que... Sí, perquè porteu una trajectòria també molt dilatada i...
3: També encara així és... També estem ells 30 anys.
0: Ja tiene muescas nuestro revólver, querido. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja. Gràcies.

0: Gràcies.
1: Quines ganes de tindre el disc i de poder veure d'alguna manera aquest concert tan especial. Especial també va ser descobrir un documental que podria veure's en el marc del Festival Docs València i que girava entorn de l'esport de contacte i boxa a les dones, amb una directora valenciana que va vindre a presentar-nos Valquíries. I també vam conèixer una de les seues protagonistes.
2: Els millors moments de la vesprada da punt.
1: Aquesta és la història de dos lluitadores de MMA, una modalitat d'esport de contacte i de combat associat al món masculí. Mariona i Emili, un amateur i un altre professional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
3: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquestes dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valquíries.

0: Aquesta música precisament és la que arranca el documental.
1: I ara ens acompanya Carmen Torner, responsable del documental. Benvinguda, Carmen.
2: Hola,
1: Carmen.
2: Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: I enhorabona, perquè és un gran treball. I que emocionant, no?, la resposta del públic. Conta'ns les teves percepcions fins ara.
2: Pues hicimos un preestreno por el Día de la LGTBofobia en el Deporte y la verdad es que llenamos la sala, metimos a 400 personas y fue muy guay.
0: Claro, que es el primer documental, además, pel que sabem, sobre esta modalitat esportiva, MMA, femení, rodat a Espanya. És un esport poc conegut o gens conegut, diríem. ¿Per qué habías de contarnos les històries d'estos dos lluitadores, Carmen?
2: Porque me parece increíble que unas chicas de prácticamente mi edad se suban a una jaula a pegarse y que luego sus vidas sean como tan normales y que puedan conectar tanto también con el resto de gente.
1: ¿Y tú cómo aplegues a descubrirles o a descubrir o a decir eso? ¿Eso de un documental?
2: Bueno, yo es que estaba escribiendo un guión sobre una luchadora de MMA que planeo rodar el año que viene y nada, se celebró durante la pandemia el primer evento femenino de Europa, que se llamó Valkyries, de ahí el nombre de la película, y las conocí, me encantaron, nos hicimos súper amigas y 4 años después seguíamos rodando sus historias.
0: 4 años, poniendo la cámara y siguiéndolas, quedando con ellas en momentos, me entiendo, claro que prevés que pueden ser momentos especiales, claro, o cotidianos del día a día. Eso ha sido un trabajo... bueno, arduo, y además te lo has currado.
1: Hay que molta faena.
0: Tenía moltíssima faena, ¿no? Esa lluita MMA está asociada, com podem pensar, a molts estereotips masculins. El documental, com vos dic, té una pinta fantàstica i se treballa enorme, ¿no? 4 anys fent seguiment a les dos lluitadores. Una de les dos lluitadores a les que seguim al llarg del documental és Mariona Om. Hola, Mariona.
3: Hola.
0: Què tal? ¿Cómo estás?
3: Hola.
0: Benvinguda.
1: ¿Cómo estás, Mariona?
0: Asistem en Carmen y en Gemma, charrando una miqueta del documental de Valkyries. Bueno, demà estrena, ya había Fedman, les comentaba a Carmen, esa preestrena. Tú lo habrás pogut veure també. ¿Estás contenta del resultat? ¿Com t'has vist en la pantalla?
3: Jo, clar, portem 6 anys esperant. Bueno, sí, jo estic enamorada d'aquest docu, sí. I el dilluns el vaig veure per quarta vegada i és que cada vegada m'agrada més. I dic, com pot ser que m'agradi més, però cada vegada m'agrada més. És que és preciós, o sigui, és espectacular.
0: Hi ha algun moment així, Mariona, que te toque més el cor o que te emocione especialment?
3: Bueno, tot en general, no? Perquè, clar, també és veure una Mariona que o sigui, han passat molts anys... Llavors també és nostàlgia de qui era jo i qui sóc i això, però un moment que crec que és super especial és el moment que, bueno, és que no sé si fer spoiler, però
2: puedes, dale.
3: El moment que abraço la meva iaia i per primera vegada no sé si anys o mesos, però després de la pandèmia. I clar, que ens vam abraçar i no ens en vam adonar de que ens estàvem abraçant després de tant de temps. I és pues, molt maco perquè ja sabeu, bueno, tots ho hem viscut i va ser un moment...
1: Molt
3: bueno,
1: intens, molt, sí. molt impressionant per a tots nosaltres. Imagina't i després veure això plasmat, perquè què conta, sí, què sí. Ens conteu en este documental, Carmen?
2: El documental se centra en la subida professional de Mariona, tota su carrera amateur, y en las luchas de Emily, que gana un cinturón, y un poco también en sus vidas personales y las personas que tienen alrededor y la subcultura de la lucha en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos años. Y esto sería como un poco antes de que estuviese tan de moda, hace unos pocos años las cosas eran bastante distintas y yo creo que todo lo que es lo amateur, los campeonatos de España, todo lo que es lo underground del deporte, creo que está bastante explorado.
0: En general, lo underground es material artístico, ¿verdad?
1: Potente.
0: Muy potente, y además si es realidad, porque estás detrás de la cámara y ya estás viendo precisamente qué es lo que estás filmando y es la vida misma, ¿no? Claro, y de Mariona concretamente, de la seua historia, que no sé si la coneixies abans de fer el documental, hi havia algun aspecte de la seva història que t'interessara especialment remarcar en el documental, Carmen?
2: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona, y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora, y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
1: ¿Por qué dius atípica?
2: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
0: Ay, Mariona, poètica.
1: La curiositat.
0: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent espòria, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos, coneix el tipus de lluita, és una lluita... És una lluita dura.
1: Dura, sí, forta.
0: En el ring, vull dir... Després hi ha una esportivitat...
1: marcada, sí.
0: Marcadíssima, no?, entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem-hi, sabe, Sant, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
3: Sí, o sigui, jo vinc d'una família d'artistes, o sigui... es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, hi ha com els artistes marcials és la manera de treure com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que la gent potser li costa d'entendre si no ho, perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis, o sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
1: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
0: Diu, un buen luchador debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Hostia, en esta frase de Bruce Lee, ¿no? Carmen, volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament,
2: sí.
0: No? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la violència o inclús la sang o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat i expressar-ho, a més, això cinematogràficament t'ha costat, però on has tirat per explicar-ho, no?
2: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay una adrenalina.
2: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
2: Es una locura. Es una locura.
0: Un ambiente brutal.
2: Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
1: O sea que el montaje se persigue.
2: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, ese momento, ese plano.
2: Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces están las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien.
1: Y después está la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
2: Sí.
1: Perquè ho dius al principi, m'han encantat elles, professionals i personalment.
2: Sí, totalmente. Además, creo que sus familias y su entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal, porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura, sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
0: Y Mariona, el documental, dius que tú estaves física i emocionalment fatal quan començares en la lluita i que la lluita ha canviat la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. Com era la Mariona d'abans i la Mariona d'ara, el canvi, no?
3: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no?, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA. Però
0: tu, tan jove, coneixes a Joan Jett?
3: Home, què et penses?
0: Hòstia, the Black Hearts. Me llevé el barret.
1: Acabes de guanyar-te el hockey.
0: M'has tocat el tendre.
1: Claro.
0: És un símbol per al rock femení, òbviament. És una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o així. Però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu a la Joan Jett com a... com a heroïna, o sigui, mola tot. Bueno,
3: pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
1: L'esport,
3: 100%.
1: L'esport.
0: O sigui, necessitaves algo que te salvara, o sigui, estava la cosa fotuda, no?
3: Sí, o sigui, bueno, és que jo sempre ho dic, o sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
2: Sí, bueno, Skins.
3: Pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla, i a liar-la, drogues i rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens vam despersonalitzar. Quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada. O sigui, sí. Llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament. Sí. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut, i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa, jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono, no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps, que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar. I vaig fer unes classes aquí a Cardedeu i em va molar i ho pillava tot superbé i llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això i ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això, llavors ja...
1: Entra una disciplina diferent de vida que...
3: Sí, ja, sí.
0: Mira. I un punt milió dòlar, baby. No?
3: Sí. Espero que no acabi però... com ella.
0: No, que el final del documental, que no sé si se pot fer spoiler. No,
1: Bueno, ella ja ha deixat caure
0: alguna cosa, no?
1: Mariona ja ha dit sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
3: Sí, sí.
1: I això se veu en el documental.
2: Sí.
0: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
2: Per a fer spoiler.
1: Claro, no es da miedo contar demasiado.
0: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
2: Ja.
0: Yeah. Jo ho deixo ahí.
2: Jo, a ver, al final es que ha sido seguir toda su carrera y seguirla por toda España allá donde pelease. Entonces...
0: Ya, pero eixa creciendo.
2: Ya.
0: Eixa creciendo del final.
2: Eso es...
0: Eso... La ficció te pot
2: la música es muy importante también para ese crescendo y hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
0: Mira Mariona el que posa tona en nuestra compañía de son. Los Ramones, que diuen que si havien inventat algo los Ramones, eh? I la Joan Gell, què? Eh? Ostres, mola molt. Hem de rematar aquesta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
1: Ai, que guai.
0: Ens ha agradat molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
1: El docu i vosaltres.
0: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Mariona, Valquíria.
1: Molts èxits.
0: Amunt sempre.
1: Molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar. A fer-ne no més, no?
2: Sin parar.
1: De documentals, dic, o de pel·lícules.
2: Sí, jo este i luego...
1: Tens en cap?
2: Luego quiero hacer una película de ficción. Que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
0: Ostras,
1: Carmen,
0: molt,
1: anem a seguir molt. De la tua carrera. Así ni una directora como la copa de un pino.
0: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el final, gràcies. Sense el final.
1: Gràcies, Carmen. Ens agrada donar suport a les creadores emergents, com és el cas de la directora del documental, Valquíries, i a d'altres que després d'anys de periodisme i estudi aprofiten en escabussar-se en la vida de personalitats tan inconmensurables com la del semiòleg Umberto Eco, pare d'històries tan impactants com la del nom de la rosa. Maite Aparici ens presentava Umberto Eco, Desclassificado. Esta música no està triada perquè sí, escoltem una composició de Luciano Beiro, perquè era un compositor que admirava el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. A lo preguntarem a qui més sap d'ell, perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què deu a Umberto Eco?
0: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, yo creo que un poco lo que todos, el pensamiento, ¿no?, del gran Umberto Eco. Pero es que hemos descubierto, y lo compartiremos también con vosotros, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
1: Sí.
0: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
1: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegíem Apocalíptics
0: Integrats,
1: que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ella anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, i li va encantar. Umberto Eco efectivament va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
4: ¿Pero qué es lo alarmante de la risa?
5: La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
1: La risa mata el miedo.
0: Pedazo de frase.
1: Quin pedazo
0: clar,
1: de frase.
0: Però això s'ha tingut durant segles, també. Por la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya al Departament de Digital de Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys, no?, que és Maite periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència, i bueno, es presentes este Umberto Eco Desclassificado, el segon llibre que publiques, o sea, estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, xavalles increïbles, eh?
1: Com naix este projecte, Maite?
2: Com naix?
1: Com naix?
2: Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua.
0: I tant.
2: I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que és, el nom és Umberto Eco Desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meua novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i com la meua història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. I jo li vaig dir de broma: hombre, como Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia això i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: como Umberto Eco. Digo, ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci,
1: sí,
2: i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento?
6: Y em va dir, bueno, pues más adelante ya lo vemos. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, o en abril, vaig decidir que anava a ser llibre. Vaig començar... Clar, jo havia sintetitzat tot en un article que vaig tornar a ampliar.
0: Expandir.
6: Vaig tornar a començar a entrevistar-la perquè, clar, ja em vaig ficar en modo llibre. I, a més, era un llibre que venia... Estava molt relacionat amb el meu primer, que també estava basat en la memòria oral d'una família. I clar, jo li vaig dir, digo, mira, esto va a ser un libro, i li vaig dir com anàvem a treballar per a evitar els problemes que jo havia tingut en el meu primer llibre. Jo li vaig dir, Lucrecia, cuando yo te entreviste, todas las notas que yo haga, yo te las devolveré a ti. Jo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara.
1: Que deberes eren aixina...
6: Més que deberes és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda fa 50.
0: Què seria, Maite, de lo que has desclassificat, entre cometes, lo que més t'ha sorprès?
6: La història és que ahí comença, el projecte València comença davant del Micalet, però la història de Lucrecia comença en Buenos Aires, en Argentina. I què va a trobar qui llisca este llibre? Va a trobar una història d'una xica assetjada per la dictadura de Videla, que escriu una carta i que aquesta carta li salva la vida. I aquesta carta acaba en mans d'Humberto Eco. És que és tot molt cinematogràfic, molt poètic, molt... Clar, tu veus això i dius, tampoc m'ho va posar difícil per a fer un llibre. Va ser difícil després posar en ordre i treure-li, pues, netejar.
1: El format, anar al llibre.
6: Exactament.
1: A la molla veloç.
6: Però és que esta dona ha sigut un regal. Ha sigut un regal, no només ella, perquè, clar...
1: Bueno, hem de dir que Humberto Eco li salva la vida perquè se la trau de la seu argentina, no?
6: El que, perdona?
1: Ajuda a Lucrecia a eixir d'Argentina...
6: Exactament.
1: Perquè estudia amb ell, no? O faig una tesi amb ell...
6: Hi ha molts més detalls dins del llibre, però, resumidament, ella és una persona, una xica jove, que està estudiant... Bueno, ja havia acabat la carrera de lletres, i vosaltres sabeu, en la dictadura de Videla, a les universitats que apuntaven, als joves que apuntaven, abans del colp i ja després durant la dictadura, eren totes les de filosofia, les de lletres, i ella estava, el seu entorn estava començant a estar assetjat. Ella treballava en el rector de la universitat, l'havien amenaçat de mort, les seues amigues ja havien anat els parapolicies a les portes, i la família d'ella li va aconsellar. Ella tenia una família molt ben, en un cap molt ben amoblat, diguem, un vuelo molt ben amoblat, que li va donar un consell, li va dir, no te vayas por los tejados y sal legalmente para poder volver legalmente. I ella, que era una, tenia un currículum excepcional, per uns detalls que es poden llegir en el llibre, va poder enviar una carta a Humberto Eco demanant-li que volia estudiar, perquè ella ja era una enamorada de lo que ella escrivia. Ella s'havia enamorat de Apocalípticos e Integrados. Ella havia llegit Obra Abierta, que és un referent per al món de l'art. No teniu per què conèixer, perquè és una obra molt específica, però Semiòlegs i el món de l'art és molt, perquè va sentar uns precedents. La qüestió és que ella li escriu la carta i la sorpresa d'ella és que el que no passava mai és que funcionara el correu italià, com ella diu, i que funcionara el correu argentí.
1: És que no ens donarà temps d'explicar que el llibre se publica perquè ja han passat 10 anys de la seva mort, perquè ell tenia prohibit al seu entorn que parlaren d'ell. I per a que sigui un ganxo, bé, la gent vulgui, ara després ens contes com se pot aplegar al llibre, jo el que he descobert, el que més m'ha cridat l'atenció, era la part gamberra d'Humberto Eco.
6: Efectivament. És que
1: disfressar-se una nit de Cap d'Any.
6: És que així és que descobrim...
1: I el geni.
6: Heu seleccionat ara una frase del Nombre de la Rosa que la mig sentiva i no portava els cascos, però parlava de la risa.
1: La risa mata el miedo.
6: La risa mata el miedo, però és que ell era l'home més divertit. Però què passa? Que ell tenia una façana molt seriosa, molt de semiòleg. Clar, ell era un erudit. Ell era, pues, ha sigut de les persones referents del segle XX. Però ell, en la intimitat, era una persona divertidíssima. Li encantava la ironia, li encantava jugar amb els altres i fer bromes i després les anècdotes, i no es perdia res.
1: Lucrecia és una font important, i en altres també el llibre que ja anireu a averiguar, però jo vull que contes una anècdota perquè la gent se faci compte, que és quan ell li diu a Lucrecia que jo soy la Coca-Cola. Com volen dir que la seva fórmula havia de ser infal·lible, entenc, no?
6: Efectivament. Això és una anècdota molt bonica que ocorreix a Bolònia, a l'Hotel Palace. Precisament la setmana que ve jo estaré a l'Hotel Palace perquè presente la novel·la, el llibre presente a Bolònia, en el context d'un congrés que ha organitzat la universitat per a totes deixebles internacionals en honor a Humberto Eco, perquè és la primera vegada que es poden reunir. La qüestió, Hotel Palace. Ell s'assentava sempre al saló de l'Hotel Palace, a la cafeteria, i allí rebia els alumnes mentre el millor acabava de dinar i citava uno després de dinar per a revisar-li la tesi doctoral. Un dia d'això li va tocar a Lucrecia. Li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia. I en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós. Jo soy la Coca-Cola. Jo, donde pongo el cuño, tiene que ser perfecto. Vull dir, clar, ella es va alçar
1: ai, pues,
6: a un racó, va començar a plorar i, ja, bueno, i el detall està en el llibre.
1: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent i li ha donat una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
0: A veure, jo... M'he comprat un convent,
1: la dona que era Humberto! Jo, que li diria, por el amor de Dios.
6: No, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va donar la seva explicació. Jo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure el nombre de la rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia, quan arriba a Bolònia, es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta, i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes, les tres estan en ese grupé del 76 que es fan superamics, que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics, i 9 mesos després ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, el nombre de la rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolònia en aquell moment era tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir, pues nos vamos a Montecherignone, i allí donaven les classes, i quan elles anaven allí entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè voy a escribir una novel·la, i elles li diuen, tu eres semiòlogo? Però clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
0: Bueno, el nombre pues, de la rosa, ni més ni menys.
1: Pues recomano Humberto Eco, Desclassificado, Maite, gràcies.
0: Moltes gràcies, Maite.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Dones que fan esports de contacte, que han superat dificultats a la vida i que s'han empoderat i han trobat una eixida en un esport difícil. Així que es mereixen bona cosa d'aplaudiments i de flors. Per això, les acompanyem amb el tema Flowers, de Miley Cyrus, que Carme Juan va versionar en valencià.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
2: Primera parada informativa a la Borsa Espanyola, on s'ha aconseguit un nou rècord històric en superar la barrera dels 20.000 punts. Mai abans havia arribat tan alta la cotització de l'IBEX 35. Alejandro Molés.
3: Concretament, el mercat borsari ha tancat en 20.023 punts després de revaloritzar-se apenas un...
1: A punt. Notícies.
2: Primera parada informativa a la Borsa Espanyola, on s'ha aconseguit un nou rècord històric en superar la barrera dels 20.000 punts. Mai abans havia arribat tan alta la cotització de l'IBEX 35. Alejandro Molés.
3: Concretament...

0: preu del barril de Brent cotitza a la baixa i es paga per davall dels $80.
1: El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha confirmat que la Generalitat prepara un pla per a recuperar i restaurar l'entorn de la Serra d'Espadà, que ha sigut arrasada per l'incendi forestal que es va declarar a la Vall d'Uixó i que continua sense estar controlat, tot i que sí que està estabilitzat. Xavier García del Valle.
2: Entre altres coses, el pla preveu atendre les necessitats dels municipis afectats amb actuacions dirigides a recuperar infraestructures de prevenció, espais naturals i recreatius, així com els servicis i les instal·lacions que han sigut danyades per les flames. Escoltem Martínez Mus, qui avui ha visitat els termes d'Artana, la Vila Vella i Alfondeguilla.
3: Recomposar totes les pistes forestals quantantes perquè serveixen també de tallafocs, recuperar els entorns més visitats, procurar ajudar a la natura a recuperar ràpid tot el paisatge i tot l'entorn del parc natural. El que més ens preocupa són els termes municipals, totes les explotacions agrícoles que hi ha al voltant dels pobles que han tingut una gran afecció i tot el que són instal·lacions pròpies de prevenció d'incendis, pistes forestals, depòsits.
1: Més coses, el Palau de la Generalitat ha acollit avui l'últim ple del Consell abans de les vacances d'agost. Durant la reunió s'ha aprovat destinar més de 8 milions i mig d'euros a la segona fase de la reparació de la presa de Buceo, propietat de la Generalitat i danyada per la dana de 2024.
0: A més, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, confirma que el govern valencià baralla l'opció de comprar les vivendes de les naus d'Alacant per tal d'evitar que s'especule amb estes.
4: És una opció que el govern valenciano baraja, la de adquirir para desde luego evitar, y no se va a producir, especulación con esas viviendas. Por tanto, es una de las opciones que tenemos. Es una cuestión judicializada, nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial. Y en este momento estamos estudiando la adquisición de esas viviendas, pero no está resuelto.
0: I el portaveu del Consell també ha contestat a les crítiques de l'alcalde d'Alacant, de Luis Barcala, en què va carregar contra el president de la Generalitat, contra Juan Fran Pérez Llorca, per no haver declarat festiu en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el 24 de juny. Segons el portaveu del Consell, cal conciliar-ho amb el calendari laboral i educatiu.
4: Respetamos absolutamente que todos los alcaldes quieran que sus celebraciones festivas tengan la consideración de festividad autonómica, especialmente la de la ciudad de Alicante, que es una de las más impactantes de España, y por tanto lo entendemos lógicamente, y eso hay que conciliarlo con los calendarios laborales de todos los trabajadores de la Comunidad Valenciana y de todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. No es un puzzle sencillo de completar.
1: Canviem d'assumpte. Continuen les reaccions a les dades de l'atur del mes passat, on el procés de regularització de migrants s'ha deixat notar amb força.
0: Especialment a casa nostra, amb un increment de 7.000 persones en el nombre d'inscrits a les llistes de desocupació. Escoltem la lectura que ha fet la vicepresidenta del Consell.
5: 2 de cada 3 nuevos desempleados registrados en este mes de julio corresponden a personas incorporadas al sistema como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Un proceso que lleva a que en el mes de julio se hayan inscrito como demandantes de empleo por regularización 7.300 personas, de los cuales 4.635 se consideran parados según los datos del SEPE.
0: Dos, pel que fa a la Seguretat Social, la regularització de migrants ha tingut efectes positius, ja que el nombre de cotitzants s'ha incrementat en vora 12.000 persones, uns efectes positius que ha destacat des de Comissions Obreres del País Valencià la responsable d'ocupació, Rocío Pascual.
6: Se vuelve a batir el récord de personas afiliadas a la Seguridad Social, con casi 12.000 personas más trabajando. Además, buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
1: En el temps dels esports, el València Bàsquet està acabant la seva reconstrucció després de 2 mesos com una autèntica muntanya russa.
2: Sí, perquè una vegada l'equip taronja va tocar el cel jugant la final a 4 de l'Eurolliga i va guanyar la segona Lliga ACB al juny, el club va patir una fugida massiva de jugadors i l'adeu del tècnic, Pedro Martínez. Qui va ser el seu segon, Xavi Albert, liderarà una reconstrucció quasi total. En el joc exterior hi arriben peces com TJ Shorts, el jove Mario Sansipel, el retorn del planter Lucas Marí, la revelació Gonzalo Corbarán i el franc tirador Harmony Brooks, anunciat ahir. Per dins s'incorporen Mo Uelle, que aterra directament de

0: dels Bulls i l'ex de l'Unicaja, Dylan Ossetkowski.
1: Tornem a les 7 amb més informació en esta sintonia, en el Punt Ràdio.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Alacant. Agost de 1896. Al Cafè del Comerç es presenta per primera vegada el cinematògraf a la Comunitat Valenciana. València, 10 de setembre de 1896. Charles Cull realitza la primera projecció a través d'un cinematògraf en la ciutat del Túria al Teatre Cirque d'Apolo. Castelló, 10 de desembre de 1896. El teatre principal acull per primera vegada una projecció de cinema a la Plana Alta. A partir de 1898 s'obrin els primers salons estables per a l'exhibició cinematogràfica. El públic acudeix a aquests esdeveniments amb l'entusiasme propi de qui no sap què es trobarà, sense ser conscients que estaven presenciant el naixement d'un nou art, descobrint una dimensió fins a aquell moment desconeguda, sorprenent-se, emocionant-se i terroritzant-se davant d'aquest invent que canviaria les nostres vides per sempre.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Lluís Campello, m'acompanya Pablo Plaza i avui rebuscarem en les prestatgeries de cinema clàssic del nostre videoclub per endinsar-nos en els orígens de la cinematografia valenciana.
2: Partirem de la secció de cinema mut i des d'allí donarem tota la volta al videoclub, centrant-nos en les pioneres i pioners de la comunitat valenciana que han trencat barreres en la història de l'audiovisual, ja siga aconseguint grans progressos al nostre territori o transgredint el cinema de la seua època a nivell nacional i internacional. Tenim moltes, moltes personalitats a destacar.
1: Doncs comencem per l'any 1896, amb els inicis del cel·luloide a la Comunitat Valenciana.

0: Només un any després de l'invent del cinematògraf, el 1895, podem trobar els primers rodatges al nostre territori, realitzats pel fotògraf francès Eugène Lisch. A més de capturar diferents escenes costumistes en pel·lícules com Baile de Labradores o Plaza de la Reina, va ser el primer a rodar l'elaboració del nostre plat més típic, execució d'una paella, el 1896.
1: Tres anys més tard, inicia la seva trajectòria en el món del cinema el que podem considerar el primer cineasta valencià, Ángel García Cardona, amb la pel·lícula Una fiesta en la huerta valenciana, rodada en una barraca de l'Horto del Camí del Girós. D'esta manera, comença una filmografia centrada en temes costumistes i festius amb una visió estilitzada de l'imaginari regional valencià.
0: La professora d'Història del Cinema, Aurea Ortiz, ens dona algunes claus per conèixer un poc més el cinema d'Àngel García Cardona.
2: Ángel García Cardona és el gran pioner del cinema en València i també, per tant, és un dels grans pioners del cinema en Espanya. La seva figura estava molt amagada fa uns anys, però el treball de la Filmoteca Valenciana, molt especialment, i alguns investigadors, ha fet que ara estigui en el lloc que li correspon, pues és, que és així, el d'un dels grans pioners. És molt important perquè ell va ser un dels primers que va agarrar una càmera de cine, va començar a filmar i va crear una mica el tipus de pel·lícules que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, aquesta visió, no?, de la València típica i tòpica en certa mesura, perquè ell era fotògraf especialitzat molt en temes valencians, i aleshores el que feien les seues pel·lícules era una mica aquesta mateixa tipologia d'imatge. No?
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Óscar Baillart, els pioners del cinema alacant, que rodaren diverses panoràmiques de la ciutat, activitats del batalló infantil i actes festius.
2: En el cas de José María Marín i Óscar Baillart passa una mica el mateix que en el cas d'Àngel García Cardona, que era, encara que la seva importància és menor tal vegada. Ells fan el mateix tipus de pel·lícules, més o menys, que és el mateix que es feia en tots els llocs en els orígens del cinema, és filmar seqüències al carrer, plànols de la gent anant amunt i avall, les festes, els esdeveniments que tenien lloc a les localitats, tenen ja una mirada fotogràfica i una mirada entrenada per a fer cinema, i diguem-ne que el que fa és que això de la imatge en moviment, pues, els fascina i per això es dediquen a fer-ho.
0: Altres dos figures claus dels orígens de la cinematografia valenciana que van destacar durant els anys 20 van ser Joan Andreu Moragas i Maximilià Tous.
2: Ja en els anys 20 tenim la figura de Joan Andreu Moragas, que és fonamental també, que, bueno, té una producció enorme, perquè a més tenia laboratori propi de revelat i muntatge cinematogràfic, en el qual era, diguem-ne, que ho feia tot pràcticament. I moltes de les imatges que tenia aquests anys 20, que de vegades no estan, no tenen autoria, són seues quasi segur. Fa reportatges per tot arreu, de tot tipus, tant d'actualitats, diguem-ne, com també, pues, altres tipus d'imatges, no? I també pel·lícules com la Coronació de la Virgen de los Desamparados, que recull, pues, el moment d'aquesta coronació, o La barraqueta del nan, o La trapera, L'idiota, que són produccions de ficció. L'altra gran figura dels anys 20, fonamental està així en el desenvolupament de la cinematografia valenciana, és Maximilià Tous. Maximilià Tous era periodista, el que ara anomenaríem probablement un gestor cultural, un dinamitzador que organitzava tot tipus de coses, però a més va ser cineasta. I la seva obra és molt, molt important, molt, molt important no sols en l'entorn valencià, sinó en l'entorn espanyol, clarament, no? En 1918 fa Sanz y el secreto de su arte, que és una pel·lícula que sí que hem recuperat. És un documental estranyíssim per a l'època, molt modern per al nostre gust. I després es dedica a fer pel·lícules de ficció inspirades en sarsueles que ell mateix escriu, com ara La bruja, La Dolores, La alegría del batallón, Nit d'Albaes i Moros i cristianos. L'única que conservem és Moros i cristianos, les altres estan perdudes. I és un intent de fer una barreja entre tradició i modernitat, no? És utilitzar, pues, lo propi del territori, les costums, les festes, ja vegeu els títols, per a contar la societat del moment, la societat contemporània, no? És molt interessant el seu plantejament, que coincideix en altres que hi ha en aquests moments en el cinema espanyol, aquesta necessitat de conjugar, pues, alguna tradició cultural, literària, com ara el sainet o el costumisme, etc., també en una certa mirada amb la Espanya contemporània.

0: I continuem aprofundint en els primers passos de la industrialització del cinema amb la primera productora cinematogràfica de la Comunitat Valenciana.
1: La Casa Cuesta, considerada la primera productora valenciana, inicia la seva activitat cinematogràfica el 1905, posant les primeres bases per a una indústria estable a València i convertint-se, al llarg de la dècada següent, en una de les empreses de producció més importants de tot el territori espanyol. Amb un repertori especialitzat en els reportatges de corregudes de bous i les actualitats de temàtica valenciana, la Casa Cuesta va produir curtmetratges pioners com El Tribunal de les Aigües, Batalla de Flores i Eclipse de Sol, rodades pel ja mencionat Ángel García Cardona. Més tard iniciaren la seva aventura en la ficció cinematogràfica amb pel·lícules argumentals com El Ciego de la Aldea, El Pastorcillo de Torrente o València des del tramvia, aconseguint projectar algunes de les seues obres a nivell local, nacional i internacional.
0: Antonia del Rey, historiadora i escriptora que ha participat en el llibre A propósito de Cuesta, analitza com van ser els primers anys de la Casa Cuesta dedicats a la producció cinematogràfica.
2: La Casa Cuesta fue una de las productoras españolas más importantes del primer cine. Fundada por Blas Cuesta a mitad del siglo XIX como tienda de ultramarinos, pronto se introdujo en la venta de material fotográfico. Y sus herederos llegaron a la industria del cine por su relación con Ángel García Cardona. Entonces iniciaron la venta y alquiler de material cinematográfico y en 1905 produjeron Batalla de Flores, filmada precisamente por Cardona. Ese mismo año, Antonio Cuesta rodó El Tribunal de les Aigües, que gustó y se vendió en el extranjero. Y de ahí surgió Films Cuesta, con sus propios laboratorios y una oficina para la distribución de las películas. Eclipse de Sol fue su primer éxito internacional, aunque el grueso de su producción fueron las actualidades o noticiarios sobre los acontecimientos sociales, políticos y festivos, especialmente los taurinos, con los que obtuvo un gran éxito de público y de ventas, y llegó a exportarlos al resto de España y otros países europeos y latinoamericanos.
0: Després d'estos primers èxits, la Casa Cuesta va iniciar la seva aventura en la producció de pel·lícules de ficció.
2: En su cine, Cuesta cultivó géneros diversos: el humor, la intriga, el drama y la aventura, e incluso se atrevió con los seriales, que estaban muy de moda en la década de los años 10. Films Cuesta trató de adaptarse a los nuevos tiempos y produjo La Barrera número 13 en 1912 y Amor y Odio dos años después, pero no obtuvo buenos resultados y entonces optó por abandonar el negocio cinematográfico y de esta manera desapareció como productora en 1915, tras 10 años de existencia.
0: Una altra de les empreses pioneres del nostre cinema va ser la formada pels germans Belloc, els primers dissenyadors i fabricants de projectors de cinema a la Comunitat Valenciana, que van rivalitzar en la seva època amb els prestigiosos cinematògrafs creats per Pathé o Gaumont a França o els Ernemann alemanys. I qui millor per a parlar-nos d'estos pioners que Yuri Aguilar, cap de documentació a Aguilar Cinematografia i un dels grans coneixedors del treball dels germans Belloc.
3: En primer lloc, hi ha que dir que els Belloc es dedicaven a la indústria del metall i en concret a fer engranatges. Aleshores, com un cinematògraf incorpora moltes peces que van engranades, els Belloc, podíem dir-ne que tenien tota l'experiència prèvia per a poder fabricar un aparell tan complex com és un cinematògraf. I al 1917 van traure al mercat el que es pot considerar com el primer projector de cinema professional fabricat a Espanya. Els projectors Belloc rivalitzaven de manera tècnica amb projectors de la resta d'Europa perquè eren projectors a l'altura, no?, de la construcció d'aquestes màquines, altres marques, que avui en dia pues, tenen moltes pàgines escrites en la història de la cinematografia mundial. Els germans Belloc tingueren molta influència en algunes zones d'Espanya, com pot ser el País Basc, com pot ser la zona d'Aragó, la zona de l'interior de Castelló, i van vendre molts aparells cinematogràfics per aquelles zones. Tenen l'orgull d'haver sigut els pioners, d'haver fet el primer projector de cinema fabricat a Espanya, d'haver tret fins a 4 models diferents, l'últim model va ser en els anys 40, però jo crec que no hi ha ninguna altra marca que agafi el seu testic. Simplement, pues, la indústria va desenvolupant-se, la indústria va millorant els mètodes de projecció i reproducció de les pel·lícules, però si hi ha que quedar-nos en una data, és que els Belloc van ser pioners a tota Espanya.
0: Fa uns anys, Yuri i el seu pare, Antonio Aguilar, van adquirir i restaurar el primer cinematògraf que es conserva fabricat a València el 1917, un Belloc B1.
3: El procés de restauració de la màquina ha sigut un procés sobretot divertit i molt didàctic, perquè ens ha permès descobrir aquelles peces més intrincades de la màquina, perquè la màquina es va desmuntar peça a peça. O sigui, totes les peces del projector foren desmuntades i en la restauració hem sigut criteris de deixar-los com eren originalment. Les peces que anaven cromades s'han tornat a cromar, les peces que anaven en fusta crua s'han deixat en fusta crua, si anava una cosa pintada en blanc s'ha buscat el mateix to de blanc per a pintar-ho, i el projector estarà com isqué de fàbrica en 1917. Hem descobert que els Belloc aplicaven la simplesa a tot allò que fabricaven. Fabricaven màquines robustes però simples.
0: Després d'analitzar els inicis del nostre cinema, continuem amb algunes pioneres i pioners de la Comunitat Valenciana que van traspassar fronteres, aconseguint transgredir els codis de l'època a nivell nacional i internacional. Encara que ja s'havien realitzat algunes pel·lícules que analitzaven la situació de les dones a la societat, com les dirigides per la cineasta francesa Alice Guy, no es coneix cap film anterior amb la consciència feminista de l'obra que comentarem a continuació.
1: El cineasta José Estivalis, nascut a Llíria i conegut internacionalment pel seu pseudònim Armand Guerra, va dirigir la que es considera la primera pel·lícula explícitament feminista de la història del cinema, Les misèries de l'agulla, rodada el 1913 a París. La pel·lícula conta la història d'una jove que s'enfronta als mecanismes socials que l'oprimixen patint les desigualtats pròpies de l'època. En el fullet que s'imprimí per a l'estrena es podia llegir: volem posar en relleu totes les misèries de la dona moderna. El nostre feminisme consisteix a fer la dona igual que l'home en tots els fets socials. Volem que la dona s'interesse per les qüestions socials que puguen un dia transformar la condició material i moral de tots els oprimits. Esta pel·lícula, produïda per la cooperativa de caràcter anarquista Le Cinéma du Peuple, va ser estrenada el diumenge 18 de gener de 1914 a la sala de l'Hotel de Societés Savant de París.
0: El gran èxit de Les misèries de l'agulla va permetre que el llirià Armand Guerra continuara fent pel·lícules de caràcter revolucionari com Batalla de dames i Carne de fieres, fins a la seva mort l'any 1939. Ens trobem, per tant, amb un dels pioners valencians que aconseguís trencar barreres a nivell internacional amb un cinema polític i subversiu que encara continua sent de referència 80 anys després. Continuem amb la pionera valenciana Elena Cortesina, considerada la primera dona que va dirigir una pel·lícula a Espanya. En el cim de la seva carrera artística com a actriu i ballarina, Elena va fundar la productora Cortesina Films, amb la qual va produir i dirigir la seva única pel·lícula, l'any 1921, Flor d'Espanya o la història d'un torero. Esta obra, que s'anunciava com el salt definitiu de Cortesina al cinema, contava el drama del torero Jonqueres i la ballarina Flor d'Espanya, interpretada per la mateixa directora.
4: ¿Cuándo?

0: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Ara sí, fem el pas del cinema mut al cinema sonor amb la primera veu que es va sentir en castellà i portuguès en la història del sèptim art.
2: Intera el primer covid. Hola, mi niña.
3: Escribí mi pensamiento.
1: L'actriu i cantant Conxita Piquer, nascuda i criada a València en el si d'una família humil, va realitzar una gira pels Estats Units amb tan sols 16 anys, gravant diversos discos i protagonitzant un dels primers curtmetratges sonors que es conserven. Ens referim a la pel·lícula From Farseville, en la qual el director Lee De Forest experimenta amb el sistema de sincronització de so anomenat fonofilm. Escoltem un fragment de Conxita Piquer en este curtmetratge realitzat 5 anys abans de la popularització del cinema sonor.
4: ¡Larica! ¡Hola, mañica! ¡Hola, maño! ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues ya lo ves, hecho un zángano. ¿Y tu madre? En la cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. ¿Y tu hermanico? Durmiendo. ¿Y la burra?
1: D'esta manera, Conxita Piquer es convertia en la primera veu en castellà que es conserva de tota la història del cinema.

0: I de l'aventura americana de Conchita Piquer passem a la primera pel·lícula sonora rodada en valencià, El Fava de Ramonet, dirigida per Joan Andreu i estrenada l'any 1933.
1: Ai, ai, ai, ai, que m'ha agafat el tio eixe. Bueno, en esta bata no me coneix ni m'abuela. I aixa, a veure si està a la porta? No.
2: No ha entrato en questa casa un piccolo bambino en devantale e casquete di colegiale?
3: No compre pa.
4: Oh, espavilar-te.
3: Anda, Ramonet, anem a que t'espavile.
4: Però...
0: Així és com sona El Fava de Ramonet, pel·lícula basada en el sainet popular de Lluís Martí Alegre i Ismael Serneguet, que conta la història de Ramonet, un fava que no para de ficar-se en embolics. Este migmetratge de to còmic i burlesc es va rodar a València, mostrant algunes sales de ball de l'època, el barri de la Malvarrosa i els barracons de la platja, entre moltes altres localitzacions.
5: Quin plaer gaudir d'una pel·lícula en la nostra llengua rodada durant els inicis del cinema sonor que, a més, continuava enfocant-se en el costumisme valencià que tant d'èxit havia tingut durant el cinema.
1: Pa que sàpia vostè, Pepita la malagueña no és de Màlaga. Eso es, faixulo yo. Ole mi sangre en l'arena.
5: És justament en este període de cinema sonor quan naix Cifesa, productora i distribuïdora valenciana que en pocs anys es va convertir en l'empresa cinematogràfica més important d'Espanya. A més de distribuir pel·lícules internacionals, va arribar a produir més de 50 llargmetratges, amb una ambició artística i industrial que la va fer destacar sobre la resta de productores del país.
0: Juan Antonio Ríos Carratalà, catedràtic de literatura espanyola a la Universitat d'Alacant i especialista en la memòria històrica i les seues relacions amb la ficció, ens explica com funcionaven estos estudis.
6: La comunitat valenciana sempre tuvo una destacada participació entre los pioneros del cine desde los tiempos de Armand Guerra. Pero el proyecto cinematográfico que realmente cuajó fue el de la productora Cifesa, que empezó su trayectoria en 1932 y que a partir de 1934 pasa a ser propiedad de la familia Casanova. La productora Cifesa consigue un éxito tan tremendo por múltiples circunstancias. La primera de ellas es que llegó justo en el momento más oportuno, cuando el cine español estaba en el 34, 35, 36, lanzándose a la búsqueda de una popularidad que proporcionalmente nunca ha vuelto a tener en esos términos. Y aparte, Vicente Casanova tenía una idea bastante moderna, muy amparada en el modelo norteamericano de cómo debían ser los estudios. En buena medida, las características de esta productora son las características de las grandes productoras norteamericanas. Era el modelo que ellos intentaban seguir en la medida de lo posible.
5: Cifesa va ser la productora més important durant la Segona República, amb pel·lícules com La hermana San Sulpicio, considerada el primer gran èxit del cinema sonor espanyol, Nobleza Baturra, La verbena de la Paloma i Morena Clara, que es va convertir en la pel·lícula més taquillera d'Espanya fins al moment.
0: A més, l'èxit d'aquestes produccions permet l'obertura de sucursals en diverses ciutats estrangeres com Santiago de Chile, La Habana, Buenos Aires, Mèxic, París, Berlín i Manila.
6: La producció de Cifesa és tremendament interessant durant la Segunda República. Tuvo més espectadors que el cine norteamericano, porque había una especial demanda de cine nacional en aquella época y, por lo tanto, los primeros pasos de la productora se enmarcan en una situación tremendamente favorable. Las características que diferencian a Cifesa de otras productoras es la calidad en la producción. Eran películas con una potente financiación. Eso permitía contar con un buen cuadro artístico y técnico. Y por otra parte, la producción era inmejorable con respecto a lo que había sido el cine español, que era hasta entonces un cine de bastantes aficionados y pocos profesionales.
5: Amb la fi de la Guerra Civil i l'inici de la dictadura franquista, Cifesa aposta per unes produccions adaptades als nous temps.
6: Cuando termina la guerra, simpatiza con el régimen de General Franco, y el General Franco necesitaba una productora como Cifesa para hacer una labor de prestigio, y ese prestigio lo podía conseguir a través del cine. Siguieron los éxitos realmente notables durante aquellos años.
0: Finalment, la productora comença la seva decadència en la segona meitat de la dècada dels 40 a causa de diversos fracassos econòmics que la relegaren fins a un segon lloc.
6: Esa fecha coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente derrota de las fuerzas del Eje. Esa circunstancia le cerró buena parte del mercado internacional. Luego, por otra parte, nos encontramos con que había tenido, digamos, ciertos aires de grandeza muy por encima de las posibilidades del país. Los sueldos que se pagaban, las cantidades que se invertían en cada producción. Hubo varios pinchazos económicos y acabó siendo una situación financiera bastante calamitosa.
7: Traute el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: Continuem amb el nostre recorregut parant-nos en la secció de dibuixos animats, perquè el nostre següent protagonista és Joaquín Pérez Arroyo, pioner de l'animació valenciana que va pertànyer a la denominada Edat d'Or de l'animació espanyola. A la seva filmografia podem trobar més de 110 curtmetratges realitzats entre 1941 i 1959 per empreses com la ja mencionada Cifesa, Juguetes Payà, Indústries Saludes, Publicitat Levante o la seva pròpia firma, Passa.
1: Escoltem un fragment del seu curtmetratge publicitari Papeleras Reunidas de l'any 1948.
0: Recentment, la Filmoteca Valenciana ha participat en el projecte El cinema de Pérez Arroyo, amb l'objectiu de recuperar i salvaguardar els curtmetratges d'este pioner de l'animació que va explorar el llenguatge cartoon donant vida a personatges com Quinito i Sèneca.
1: Per a parlar-nos de la carrera de Pérez Arroyo, comptem amb la col·laboració de Carles Palau, codirector del documental Pérez Arroyo, ànima d'animador, juntament amb l'investigador Raúl González Monà.
2: Pérez Arroyo, ànima d'animador, és el títol d'un documental produït per la productora valenciana Admirable Films, de Paloma Mora, que rescata la figura del gran pioner dels dibuixos animats valencians, Joaquín Pérez Arroyo. El projecte naix d'una investigació de Raúl González Monaj, professor de la Universitat Politècnica de València i que, a més, és codirector i coguionista del documental.
0: Carles Palau ens conta quins aspectes de la vida i obra de Pérez Arroyo van ser els que més els van sorprendre quan van realitzar el documental, oferint-nos algunes claus per a conèixer el cinema d'este pioner de l'animació valencià.
2: Joaquín Pérez Arroyo és un home que no consta que tinguera una formació prèvia relacionada amb la indústria dels dibuixos animats. No havia treballat anteriorment en cap empresa de dibuixos animats. És un home que posa en marxa el seu projecte, a més en una ciutat com València, on tampoc n'hi ha una tradició en aquesta indústria. La figura d'un autodidacte com Pérez Arroyo en un àmbit que és tan complex tècnicament com els dibuixos animats és una cosa insòlita, és absolutament sorprenent. Sembla quasi el projecte d'un il·luminat, un projecte que estaria abocat al fracàs en un percentatge molt alt dels casos, no? Però no va ser així, perquè ell el que fa és posar en marxa una empresa estrictament familiar. I la qualitat de les pel·lícules de Pérez Arroyo no desmereix en absolut el que està fent-se en llocs on ja n'hi ha unes estructures molt més professionalitzades. Pensem que ell treballa durant una època que s'ha anomenat la primera edat d'or de l'animació espanyola. És una època molt prolífica en l'àmbit de l'animació. Entre 1939 i 1955 es comptabilitzen pràcticament un centenar de curtmetratges i 5 llargmetratges a Espanya, i de tota aquesta producció 9 curtmetratges cinematogràfics dirigits a sales corresponent a Pérez Arroyo, que és un percentatge gens menyspreable. En la major part dels casos, el protagonista d'estos curts és Quinito, que és un personatge que va ser ideat pel propi Pérez Arroyo. De fet, Quinito és un diminutiu de Joaquín, que és el nom propi del cineasta. El fet de tindre un personatge que és el protagonista de la major part dels seus curts vol dir que va comprendre Pérez Arroyo la importància de treballar sobre personatges seriats, perquè això comportava avantatges econòmics. És a dir, per exemple, era possible reutilitzar cicles de dibuixos d'este mateix personatge en diverses pel·lícules. És una característica de la producció, de les produccions nord-americanes de l'època, no? Les sèries de personatges que es fan famosos perquè es fan molts curtmetratges al voltant de cada un d'ells.
0: En la mateixa època en què les produccions de Cifesa i les pel·lícules de Pérez Arroyo exploraven nous terrenys a nivell nacional, alguns dels nostres actors seguien el mateix camí que havia emprès Conchita Piquer uns anys abans, viatjant a altres indústries i guanyant-se prestigi a nivell internacional.
1: Estem escoltant l'actor i músic valencià José Iturbi, liderant un ensemble de 18 pianistes en la pel·lícula Lleveu àncores, en la qual compartia protagonisme amb estrelles com Frank Sinatra i Gene Kelly.
3: El pianista, compositor, director d'orquestra i actor José Iturbi es va traslladar als Estats Units el 1929, on dirigís diferents orquestres com la Filarmònica de Nova York, l'Orquestra de Filadèlfia o l'Orquestra Simfònica de Chicago. El 1942 comença la seva carrera cinematogràfica amb la productora Metro-Goldwyn-Mayer, apareixent en diverses pel·lícules com a pianista i actor, entre les quals destaquen El desfile de les estrelles, El compàs del corazón, Lleveu àncores i Tres xiques atrevides. El seu èxit en aquestes pel·lícules musicals dels anys 40 el va convertir en tota una celebritat als Estats Units, sent l'únic representant de la Comunitat Valenciana que té una estrella amb el seu nom al Passeig de la Fama de Hollywood.
0: Escoltem un fragment de la pel·lícula Festival en México, en el qual podem comprovar què és el que passa quan demanes a José Iturbi que interprete un boogie-boogie.
4: Sir, father, please, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie,
5: boogie-boogie, boogie-boogie. All right, you'll get it, your boogie-boogie.

0: La primera pel·lícula de superherois realitzada a Espanya va comptar amb un total de 112 efectes especials i un rodatge que va durar 9 mesos amb jornades de 10 i 12 hores diàries.
1: De fet, van ser moltes les veus que van afirmar que el vol de Supersonic Man era més impressionant que el de la pel·lícula Superman, rodada un any abans amb molt, molt més pressupost.
2: A mi el género fantástico me ha interesado porque primero era un cine que como espectador me interesaba mucho y como profesional me interesaba sobre todo porque es un género muy creativo, donde la creatividad es básica.
0: Pioner de l'ús d'efectes especials al cinema europeu, va continuar triomfant amb una prolífica carrera dedicada al gènere fantàstic i el terror.
3: Entre els grans èxits comercials de Juan Piquer Simón podem trobar aventures fantàstiques com Misteri a l'illa dels monstres o Els diables del mar. Pel·lícules de fantaterror com Slugs, Muerte Viscosa i La Grieta, amb dues guanyadores dels Premis Goya als millors efectes especials, i tota una icona del gènere slasher com Mil gritos tiene la noche.
0: Avui hem fet un recorregut per les prestatgeries de l'últim videoclub on es troben algunes de les grans personalitats que han sigut pioneres i pioners de la història del cinema. Però no hem d'oblidar que per a poder conèixer l'obra d'estes i estos artistes és fonamental la tasca d'aquelles persones que es dediquen a la recuperació i conservació del patrimoni audiovisual.
1: Com és el cas d'Imma Trull, cap de recuperació de l'arxiu fílmic de la Filmoteca Valenciana.
4: El cinema, des dels seus inicis, ha estat molt maltractat. Ha sigut l'art que més maltractat ha estat de tots. Ha patit moltíssim perquè tenia una vessant d'espectacle i negoci fins a l'arribada dels arxius fílmics que comencen a organitzar-se al voltant dels anys 30. Es dediquen a buscar i tractar de salvar de la destrucció les pel·lícules, el suport cinematogràfic, que com no tenia cap consideració, pues, després del seu ús o quan acabava la seva carrera comercial, pues, s'abandonaven o se reutilitzaven. Estos rotllos de pel·lícules reutilitzaven pues, per a fer pintes, per a pentinar-se el moño o per a fer botons, o directament es destruïen, i es destruïen per assegurar-se que ningú havia de fer un ús comercial d'ells després de la seva vida comercial legal. Aleshores, pues, els arxius fílmics fan una miqueta de detectius i tracten de buscar pues, totes aquestes pel·lícules, aquests rotllos que estan o abandonats o en perill de destrucció.
1: A més, a la Comunitat Valenciana tenim l'arxiu de pel·lícules domèstiques més gran d'Espanya, sent una de les filmoteques pioneres a dur a terme esta mena d'iniciatives.
4: Des de fa uns anys s'està experimentant un interès molt gran de part de les productores tant de televisió com realitzadors de documentals o artistes, pel cinema domèstic, per lo que en altres cultures es diu el found footage, el metratge trobat. Posem molt d'interès en recuperar aquestes pel·lícules filmades per particulars i que reflecteixen com cap altre suport com és la vida i com era la vida dels valencians i com ha canviat la ciutat i com han canviat els nostres vestits. És un testimoni d'un valor sociològic incalculable.
1: Que important és el treball que realitzen els arxius fílmics de tot el món.
0: Ens acomiadem amb la cançó Supersonic Man, creada pel grup Natura per a la pel·lícula homònima de Juan Piquer Simón.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: La delegació del govern a Ceuta ha confirmat la troballa de 3 nous cadàvers relacionats amb l'entrada massiva de la setmana passada que va patir la ciutat, elevant el còmput a 75 morts. Xavier García del Valle.
2: Sí, ja està xifra, cal afegir les 11 persones que van morir ofegades en aigües territorials del Marroc. En total, 86 víctimes mortals. Pel que fa a la situació que a hores d'ara viu la ciutat autònoma, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta. Per als que continuen en territori espanyol, és només qüestió de temps que siguen expulsats, segons el ministre Marlaska.
3: Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España, y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
2: Marroc, 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta. Per als que continuen en territori espanyol, és només qüestió de temps que siguen expulsats, segons el ministre Marlaska.
3: Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas

0: Segura Marlaska que els ministres li han manifestat la seva solidaritat, a més de reconèixer el treball dut a terme per Espanya per tal de superar la crisi.
1: I des del Partit Popular, el secretari general Miguel Tellado ha tornat a acusar el govern d'Espanya de passivitat en l'entrada de desenes de milers de persones des del Marroc a Ceuta i ha criticat que no haja assumit cap responsabilitat.
2: Es tremendamente lamentable que 5 días después de la invasión sufrida por la ciudad de Ceuta, el gobierno de España no haya asumido ningún tipo de responsabilidad en todo lo ocurrido.
1: El Ministeri de Consum sanciona amb 320.000 euros una organitzadora de festivals amb seu a Badalona que, per pràctiques abusives, l'empresa Reggaeton Beach Festival ha admès els fets. Alejandro Molés.
3: Sí, la sanció considera abusiu impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, cobrar per reaccedir al recinte, limitar la devolució dels diners que no s'han consumit o imposar gastos de gestió per la venda d'entrades. Des de fa qual, el secretari general Rubén Sánchez posa el punt de mira en els ajuntaments i també en les comunitats autònomes, diu que col·laboren amb el frau.
4: Si algun ajuntament pot levantar la mano y decir, no, es que nosotros si multamos, lo que nos van a contar es que pusieron una multa de 3.000 euros. Despacha un fraude masivo, con el que se ganan muchas decenas de miles de euros ilícitamente, con una multa de 1.000 euros o de 2.000 euros para cubrir el expediente. Y eso es colaboración con el fraude, que es a lo que se están dedicando ayuntamientos y comunidades autónomas en el sector de los festivales.
1: I en successos, la policia local de Benidorm ha retornat a la família l'urna funerària amb les cendres d'una persona difunta trobada en una taquilla d'un supermercat de la ciutat.
3: La família explica que havia deixat l'urna al supermercat perquè considerava que era un lloc segur mentre feien reformes a la casa. La intenció era guardar-la allí temporalment fins que acabaren les obres. Així ho ha contat fa uns moments al programa Està passant a punt el portaveu de la policia local de Benidorm, Quique Tortosa.
5: Hemos localizado a los familiares y a lo largo de la tarde procederemos a la entrega. Parece ser que la propietaria decidió dejarlas ahí en depósito porque pensó que sería un sitio seguro al estar en su vivienda haciendo una serie de mejoras, reformas, mudanza y pensó que ese podría ser un buen sitio para que no se les estropearan.
1: I un apunt econòmic amb el rècord històric que avui ha aconseguit la borsa espanyola.
3: Un rècord que s'apunta a l'IBEX 35 després de superar per primera vegada els 20.000 punts i tot això impulsat, segons els experts, per la baixada del preu del petroli davant un possible i imminent pacte per tal de reobrir l'estret d'Hormuz.
1: I en la informació esportiva, el superderbi de pretemporada entre el Villarreal i el Llevant es juga així, a punt.
0: Serà demà a les 10 del matí i en directe per la nostra televisió. Groguets i Granotes s'enfronten en un duel que, tot i ser de preparació, tindrà molt poc d'amistós. És la penúltima prova per a tots dos equips a només 11 dies de començar la Lliga. I d'altra banda, el Llevant ha anunciat esta vesprada que el club Granota i Unai Elgezabal separen els seus camins després de dues temporades. El defensa, que va arribar a l'equip l'estiu de 2024, tanca la seva etapa Granota havent sigut una peça clau en l'ascens i la permanència a primera divisió, on ha exercit com a capità. Elgezabal se'n va amb 54 partits oficials.
1: Nosaltres tornem amb més informació a les 8 en Contrapunt.
6: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. General.

0: emoció pura que ens va tenir.
1: Les cançons de la nostra vida és una mirada al passat, el present i el futur de la música popular valenciana. Una revisió exhaustiva a totes aquelles cançons que des de la nostra terra han conquerit els cors de milers de persones. Perquè la música és teràpia, medicina i ens cura l'ànima.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Ai, mareta, quina nit. En este nou capítol mirem cap enrere, però amb el cabet en la faena, sense deixar de mirar al present i, sobretot, al futur. Analitzarem la renovació del cançoner valencià tradicional i de com s'ha renovat i reivindicat a través del temps. La música d'arrel ens fa únics com a poble i és una de les herències més preades que ens han lliurat els nostres avantpassats.

amb una dolçaina, un tabalet i dos cantaors, ja hi havia festa assegurada. Però des dels anys 70, molts estudiosos s'han proposat traure l'arrel dels museus per a què passe, acercant-se viva. En el capítol de la renovació folk dels 70, ja vam parlar de la importància de bandes com el Tall, que a partir de la tradició van oferir la seua particular visió amb una mirada mediterrània i moderna.

Però en este capítol volem anar més enllà del tio Canya. Volem conèixer els seus nets i les generacions que han vingut després. Totes aquelles persones que han expressat una mirada respectuosa i seriosa de la música d'arrel, però sense prejudicis en desmuntar estructures i portar-la a qualsevol escenari possible. Que abandone el carrer i que passe a formar part d'escenaris teatrals, festivals de música, sessions de DJ o fins i tot autèntiques raves. Yeah, yeah.

Per a posar-nos en situació, començarem a parlar des de l'entrada del nou mil·lenni. Parlem dels anys 2000 fins ara, quan un cantaor de Xàtiva, Pep Gimeno Botifarra, va començar a enregistrar discos que, vistos en perspectiva, estan considerats com la primera pedra de la renovació de la cançó valenciana de tots els temps.

0: Podem dir ben alt que Pep Gimeno Botifarra és el cantaor, perquè a ell no li agrada que li diguin músic, que ha fet mainstream la memòria oral, ja que des de que era benvenut als anys 70 va recórrer infinitat de pobles en busca de tots aquells cants que anaven perdent-se a poc a poc i els va recopilar per a que les generacions futures no els oblidaren mai. Com per exemple esta malagueña de Barxeta, un dels primers temes que va publicar el 2006 al disc Si em posi a cantar cançons. Este tema és el més popular de l'artista Xativí i una de les coses que ha fet gran este personatge no és solament la veu, sinó la seva gran faena com a arqueòleg afectiu. És un dels grans fenòmens de la música popular del nostre poble i ha aconseguit amb la seva manera de cantar i contar històries un relat intergeneracional on grans i menuts se senten reconeguts. La granja Sorió i Torrella.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

0: Pep Gimeno Botifarra recupera el repertori tradicional valencià amb una metodologia de camp, amb entrevistes a la gent major, recuperant la memòria oral i fent les versions de les cançons amb molt de respecte, com esta, que obria el seu primer disc, L'U de Hielo.
1: Ai, quin cafella, brou!
0: I un dels mèrits més importants d'este cantaor és que fa de pont entre mons que abans semblava que estaven separats per a sempre. Com per exemple l'escola de danses, la rondalla o les bandes sinfòniques i les orquestres.

0: I l'any 2009 publica el que serà el seu treball de consolidació com a intèrpret, T'encantaré més de mil, el seu segon disc d'estudi. Allí trobem infinitat de cançons d'eixes que havia rescatat a la gent gran i que mai s'havien enregistrat. Les que més li agrada interpretar, i això ho ha dit ell sempre, són els cants de batre, els que feien usar els treballadors del camp, com este que sentim de fons.
1: Cos de ballaora, mànegues d'estral. Això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà.
0: Este treball suposa la consolidació del cantaor a nivell artístic i a partir d'ací inicia una etapa d'aliances i formats de plaça gran que el vinculen amb diferents formacions instrumentals, com ara la banda sinfònica de la Unió Musical de la Nucía o un dels grups de metalls més importants de tot el món i que venen de les nostres comarques. Parlem de Spanish Brass.

Amb ells va gravar tot un disc, Metalls d'estil, amb la veu del cantaor i els arranjaments del músic de jazz Ramon Cardo. Un treball de l'any 2013. Hoy hi ha temes com este que sentim de fons, La Folia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Una de les majors habilitats que se li reconeixen a Pep Gimeno Botifarra és la seva habilitat per fer xarxa i per col·laborar amb altres artistes que, pot ser o no, tinguen molt a veure amb el seu estil. L'any 2013 rep la distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural i, a més, l'any 2017 la Medalla d'Honor del Consell Valencià

Ja ve l'aire és l'últim treball que ha publicat el cantaor Xativí, una recopilació centrada en cançons del treball i que va rebre 3 guardons als Premis Carles Santos de la Música Valenciana l'any 2023, on es van incloure temes com el que li dona nom al disc i que sona de fons, Ja ve l'aire.

Si Pep Gimeno Botifarra és mestre de mestres de la renovació de la música d'arrel, no està sol en esta tasca de modernització del folk tradicional. Amb ell hi ha desenes i desenes de cantaors, cantaores, intèrprets que fan gran la tradició i l'actualitzen per fer-la més contemporània. La malagueña. Una d'estes figures és la que col·labora en este tema que hem sentit de Botifarra, Noelia Llorenç, Titana.

La nova fornada de cantaors i cantaores ha portat molts noms a l'actualitat del cant d'estil i de la música tradicional. Des de Godella arriba una de les veus militants i implicades en la renovació del gènere i en l'apropament a tots els públics. Escoltem de fons un dels temes que formen part del seu primer disc, Titana, publicat l'any 2021, i el tema és Malagueña de Castell.

L'exemple de Noelia Llorenç Titana és paradigmàtic perquè la seva formació musical té molt a veure amb l'entorn bandístic de les nostres comarques. Ella es va formar a l'Escoleta de Música del Molí, en Godella, on va estudiar flauta travessera.

Noelia canta com una cantaora de tradició oral, però pensa el projecte com una artista contemporània. I això fa que la seva proposta artística siga una de les més serioses i a tindre en compte del panorama de la música tradicional actual.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: La veu d'aquest artista és molt versàtil, però amb una tècnica de cant tradicional. I la seva força radica també en el seu directe, ja que a més de les cançons també està la posada en escena. Una aposta renovada que l'ha dut a participar en projectes més trencadors i que basen la seva sonoritat en la música electrònica. Parlem de Faixa.

El cant de batre que escolten de fons, Ens devem a la faena, forma part del primer i únic disc homònim de Faixa, i on col·labora amb la veu de Noelia Llorenç Titana. El primer tema que es va llançar i que va de la mà de la renovació folk a través de l'electrònica de músics com Bayuca Galícia o Rodrigo Cuevas Astúries. El col·lectiu Faixa és un projecte musical que va néixer al Comtat i a l'Alcoià, i tot amb l'objectiu de revitalitzar la música tradicional valenciana a través de la música electrònica d'avantguarda. La seva sonoritat veu tant del cant de batre com de les marxes mores, el dubstep, el UK garage, el jungle o fins i tot el footwork.

Escoltem ara un altre dels temes que van formar este primer i trencador treball de faixa, un altre cant de batre, Com l'enyor de la terra. Una proposta musical que en els directes pren l'estètica dels productors i DJs en un live set que podria formar part de qualsevol sessió de ball.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I en este tema vam voler convidar a una altra veu valenciana que ha destacat des de fa molts anys pel seu ànim revisionista d'una tradició que està per a això, per a cuidar-la, estimar-la i dur-la a llocs nous i donar-la a conèixer a tots els públics. Parlem de Carles Dénia.

Carles Dénia va néixer a Gandia i ell ve d'una nissaga de músics, ja que la seva germana, Eva Dénia, també és una reconeguda música i cantant.

Hem vist ja moltes maneres d'arribar a la música tradicional des del respecte i l'estima. Però encara ens queden moltes com la d'este músic de la Safor. S'inicia tocant la guitarra en el jazz i sent cantaor de flamenc. I des d'estos dos camps és d'on s'enfronta al cançoner tradicional valencià.

Un dels grans mèrits de Carles Dénia és tractar el cant tradicional com a música d'autor amb uns arranjaments molt cuidats, unes harmonies obertes i un respecte total pel material en el que es va.

0: I de Gandia baixem una miqueta més i fem parada i fonda en Sant Vicent del Raspeig. D'allí són Els Jovens, una banda que també va revisar la música tradicional valenciana, però des d'un altre punt de vista, el pop i l'indi, en temes com I Love You més que l'hòstia.
1: Vas arrastrant-me del braç

deixant-los atrapats a la Núria en el punt més alt. Ens fiquen d'amagat a qualsevol portal, a revolcons entre besos i a rats, i rius imaginant el gest de

l'ullet dissimulant, i és com la bat senyal. Un sap que la guerra ha esclatat, ens fiquem d'amagat a qualsevol portal, a revolcons entre besos i a rap, i rius imaginant el gest

Este col·lectiu musical es basa en tres pilars fonamentals. Els músics i amics de Sant Vicent dels Raspeig, Ben Mirambell i René Macone, i, per altra banda, el productor bocairentí Blai Antoni Banyó. Al projecte es van unir músics de la talla de Raúl Calatayud, Tobal Rentero, Jordi Sanz, Pablo Rosell, Toni Lozano o Lourdes Casany.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: La vida dels jovens va ser molt curta, ja que només van estar 2 anys en actiu, des de l'any 2017 fins a 2019, i van editar un sol disc homònim. Això sí, la seva aportació a la música popular valenciana va ser tan gran que moltes bandes encara veuen del seu llegat artístic.

0: Els joves van aconseguir incorporar al seu projecte artístic instruments tradicionals com la bandúrria, el guitarró o el llaüt, i els van passar pel seu filtre pop amb molt d'humor, amb cultura contemporània i una mirada molt de la nostra vida actual, com ho fan en este tema que sona de fons, Les xiquetes d'avui en dia.
1: Eres perdigot, eres perdigot, que voles i piques. No eres tan bonico, no eres tan bonico, te'n cala les xiques.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I el nostre recorregut per la cançó tradicional i la seva renovació i adaptació als nous temps arriba a la fi. Els jovens tanquen este capítol que ha començat amb el cantaor Pep Gimeno Botifarra i que ha revisat diversos projectes que miren la cançó tradicional des de diferents òptiques.
3: Sense llum, sense dret, sense fe, sense...
4: El tema Anís Tenís, que sona de fons, és una de les cançons de la nostra vida. I a més, forma part d'este viatge que fem amb la vostra companyia. Per supost, per tota la música que ha sigut editada per creadors i creadores de les nostres comarques. Un recorregut històric pel que ha suposat la petjada valenciana en la música internacional. Cançons que ens salven i ens salvaran de qualsevol cosa roïna. Adeu.
3: He volgut conservar i s'encant d'estudiant. De mal estudiar.

Són les 8 de la vesprada i 40 segons. Obrim el contrapunt d'avui dimarts 4 d'agost. En el format d'estiu, ja saben, entre les 8 i les 9 de la nit. Continuem mirant cap a l'incendi de la Vall d'Uixó actiu des de fa 11 dies i que continua sense estar controlat, tot i que no hi ha flama i que sembla que és qüestió d'hores que es puga declarar per fi com a controlat. 5 dies després de l'entrada massiva de migrants, Ceuta també continua acaparant l'atenció informativa. Avui la reunió extraordinària dels ministres de l'Interior de la Unió Europea sembla que ha reduït la pressió sobre el govern espanyol amb una escenificació d'unitat. També s'han actualitzat les xifres de la crisi migratòria. El govern ha assegurat que van ser 72.000 els migrants que van creuar la frontera a Ceuta. 2.000 encara continuen varats a les platges de la ciutat autònoma esperant una decisió sobre el seu destí. L'Interior de la Unió Europea sembla que ha reduït la pressió sobre el govern espanyol amb una escenificació d'unitat. També s'han actualitzat les xifres de la crisi migratòria. El govern ha assegurat que van ser 72.000 els migrants que van creuar la frontera a Ceuta. 2.000 encara

0: en l'ascensor. La calor extrema preocupa i provoca morts. Les dades que ha aportat avui l'AEMET sobre el mes de juliol ens situen en un escenari desconegut. I les xifres de morts per la calor monitoritzades per l'Institut de Salut Carlos III haurien de fer-nos reflexionar sobre el que està passant amb el clima. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so i Xavier García del Valle i Rubén Dempere al micròfon.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: Avui han superat els 40 graus. Demà dimecres baixaran les temperatures a l'interior. Cap a la costa, pocs canvis, amb humitat i basca. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, cap a les comarques d'interior, que avui hem arribat a superar de nou el terme, també, per exemple, d'Orihuela, d'Énguera, de la zona d'Ontinyent, s'han superat els 40 graus de màxima. Demà esperem màximes en aquestes zones entre els 35 i els 36, que és calor, però no tan intensa com en el dia d'avui. Hores d'ara, per exemple, és curiós perquè tenim les temperatures més altes a la zona de la Safor, el típic dia en el que entra un poquet el lleveig al final de la jornada, o a la zona d'Oliva i de Gandia. Ara en tenen 37 i 38 graus, quan són les 8 de la vesprada, una humitat del 40%. Castelló de la Plana, València, Alacant estan en 30 graus, humitats del 70-80%, moltíssima basca, i cap a l'interior Utiel està en 34 graus, però amb una humitat del 25%. Demà, com comentem, no tenim avisos per temperatures altes, les màximes estaran entre els 30 i els 35 en general, basca, molta humitat, de nit i també de dia, principalment en punts del litoral i prelitoral, la humitat fins i tot augmentarà cap a la zona prelitoral. I pel que fa a la vesprada, avui han plogut i hem tingut 7 litres a l'Observatori de Benassal, hem tingut 1,6 litres a la Torre d'en Besora. Demà podran tornar a formar-se les tempestes, ruixats molt locals, i tenim avisos, aviso groc cap al nord de Castelló, perquè localment alguna tempesta pot ser forta, pot anar acompanyada de granís. En principi són fenòmens molt locals, l'avís és un avís nivell groc, però afecta les comarques del nord de Castelló i també ho farà després demà. Per tant, anem a repetir el patró els pròxims dies, de núvols baixos de matí al litoral, van desfent-se al llarg del matí, al migdia lluís el sol, fa molta basca i de vesprada alguna tempesta o algun ruixat en zones d'interior. Un patró que repetirem demà i després demà principalment.
0: Joan Carles, aprofitant que estàs així i que havíem introduït la qüestió de la calor extrema, avui l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet públiques aquestes dades, aquest balanç del mes de juliol, el mes més càlid i sec des que hi ha registres, 27,3 graus de mitjana. Quina és la teua valoració sobre aquesta qüestió?
2: La valoració de totes les persones que estem treballant de meteorologia, després donar-ho les dades en més detall, la veritat és que simplement ha sigut una barbaritat, perquè estem parlant de que està 2-3 graus per damunt de la mitjana del que és el mes de 3 graus per damunt de la mitjana d'un mes de juliol. Però és que no és que hagi sigut el mes de juliol més càlid, és que ha sigut el mes més càlid, com a mínim des de 1950, comparant en tots els mesos, el mes d'agost, el mes de juliol, el mes de setembre, té igual. Este mes ha trencat, com bé comentàveu, les barreres. Estem en un escenari, en un territori desconegut. Ha sigut molt peculiar, perquè ha tingut una calor molt persistent. Ha sigut molts dies en què algun observatori de la Meta ha registrat més de 40 graus, però és que ha sigut una acumulació de nits molt càlides. Allò que abans era una qüestió que era no molt habitual, tindre nits tropicals de 20 graus de mínima, ara ja és permanent. I ara el que estem començant és a familiaritzar-nos d'una manera persistent amb les nits tòrrides, de no baixar de 25. Per tant, estem en un escenari que és una barbaritat des d'un punt de vista meteorològic i climatològic, i per tant, el més preocupant és que tot apunta que aquestes coses que ara estan per damunt de la normalitat podrien ser la normalitat del futur. Per tant, això, estem en un escenari que és molt perillós, i ara després donaré les dades, perquè evidentment aquest és un mes que marca un punt, no sé si un punt d'inflexió, però sí que és veritat que ens està indicant cap a on anem, i per tant és una situació preocupant, perquè la paraula que hem d'utilitzar en aquest aspecte és preocupant.
0: Així és. Moltes gràcies, Joan Carles.
2: Fins ara. Fins ara.
0: I parlem de calor i també d'incendis. Dia 11, l'incendi de la Vall d'Uixó, i continuem pendents del que és fins ara l'incendi més devastador de l'estiu al nostre territori. Ja sense flama, però encara no podem dir que estiga controlat. A la Vila Vella està la nostra companya Empar Soriano. Bona vesprada, quina és l'última hora?
3: Sí, l'incendi continua estabilitzat. Des d'emergències s'ha emet una nota fa uns moments que deia que de moment no canviarien la catalogació, que no es donaria per controlat el sinistre. Avui s'ha treballat a la zona un dispositiu de 2 unitats forestals de la Generalitat, 2 brigades rurals de la Diputació i 2 brigades més forestals de Bombers de València. Un treball lent, minuciós, molt, molt manual per a poder controlar tots els punts calents, cosa en la la qual un dia més no ajuda per

0: També ho fa un moment del temps, no ajuda l'extrema calor que estem patint a la zona, si a la Vila Vella estem per damunt dels 30 graus, i això si hi ha una humitat de més del 70%. Ui, fa justament una setmana que en esta zona, que la Vila Vella, els seus 3.000 veïns podien tornar a les seues cases després de passar quasi 3 dies fora i apreciar la magnitud d'esta tragèdia que va deixar les flames pràcticament a les portes de les seues cases. L'incendi es va donar per estabilitzar fa 4 dies i ja en el seu moment es va dir des d'emergències que s'avançaria amb suma cautela cap a l'extinció.
1: Moltes gràcies, Empar Soriano. Mentrestant, els pobles intenten recuperar la normalitat. No només han perdut bona part de la Serra d'Espadà. L'incendi també ha deixat arrasat el sector agrícola. Xavier García del Valle.
2: Sí, calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros i també pateixen les conseqüències els negocis que han estat dies tancats, especialment els del sector turístic, que han perdut clientela i ara no saben quan la podran recuperar. Ens ho conta Núria Navarro.
3: El veïnat intenta recuperar la normalitat. Els negocis apugen de nou la persiana, però alguns els costarà refer-se'n. Vicent Donyates, orxàter d'Eslida.
4: En el moment on vam anar, nosaltres pensem un dia o dos dies, però clar, s'ha allargat, això ha sigut catastròfic.
3: Els allotjaments turístics estan patint cancel·lacions. Ho explica Raquel Galiana, gerent d'uns apartaments.
5: Ja tinc cancel·lacions en setembre, perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
3: Demanen que no els abandonem.
5: Per llàstima s'ha cremat un 12% o per ahir, però queda molta Serra Espadà que vore.
3: L'agricultura és l'altre sector més afectat. L'incendi ha arrasat unes 2.000 hectàrees d'explotacions agrícoles i ramaderes, hivernacles o infraestructures com sistemes de rec. Enrique Villalba és llaurador d'Artana.
6: La collita d'enguany de la zona afectada és la finca, adeu, i l'any que ve l'arbre se recupera, però ja veurem en què té que vindre. No podem estar sense regar més ja.
3: Calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros. Carles Peris, secretari general de la Unió.
7: Les ajudes que ha donat la Generalitat són positives, 4.000 euros hectàrea en secà i 6.000 euros hectàrea en regadiu, però no són suficients perquè necessitem aquest acompanyament de 4 o 5 anys.
3: Els camps totalment calcinats cal replantar i començar de zero. Tardaran entre 4 i 8 anys en tornar a produir.
8: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I abordem ara la qüestió de la crisi migratòria de Ceuta, que per cert s'ha debatut avui a Europa. Els ministres de l'Interior de la Unió han celebrat una reunió telemàtica extraordinària on s'ha aconseguit escenificar un clima d'unitat entre els socis després de les tensions i les crítiques dirigides contra Espanya per la gestió de la irrupció massiva de migrants.
2: Sí, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegura que Europa ha felicitat el nostre país per aquesta gestió de la crisi.
9: Todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad.
2: Eixe to constructiu l'ha trobat també Marlaska en el ministre de l'Interior italià, representant un país que ha imposat controls a les arribades des d'Espanya per les fronteres aèries i marítimes. Per això, Grande Marlaska demana i confia que Itàlia elimini immediatament aquests controls perquè, ha insistit, l'espai Schengen, el de lliure circulació europea, no ha estat mai en perill.
9: Y yo es lo que pido y solicito e inmediatamente se levanten esos controles porque evidentemente no se corresponde con lo que todos hemos manifestado y con todos han reconocido de que nunca ha estado en peligro ni en mínimo peligro el espacio Schengen.
2: I en la roda de premsa posterior a aquesta reunió del Consell de Ministres Europeus, a Marlaska també li han preguntat per la polèmica sobre si hi va haver o no informes previs del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI. El ministre ha dit que mai va arribar al govern un informe concret.
9: Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo.
1: Marlaska també ha donat avui l'última actualització de les persones que van entrar irregularment a Ceuta i de les que ja han retornat.
9: Hemos fijado razonablemente en unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España, y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
1: També hi ha hagut una actualització en la xifra de víctimes, a veure.
2: Sí, perquè la xifra de víctimes també s'ha incrementat després de la troballa de 3 nous cadàvers. En total està ara en 75 morts, als quals caldria afegir les 11 víctimes que reconeix el govern marroquí en les seues aigües territorials. En total estem parlant de 86 víctimes mortals. I pel que fa a la situació actual a Ceuta, el govern de la ciutat autònoma continua parlant de col·lapse dels centres d'acollida. També xifra en 862 els menors que hi ha localitzats, però no descarta que puguen arribar al miler. Alejandro Ramírez és el portaveu del govern de Ceuta.
10: Estamos en situación de colapso y de desborde en relativos a los menores no acompañados. Ya veníamos, ¿no?, las semanas anteriores diciendo y avisando de que la situación ya estaba siendo de nuevo insostenible. A día de hoy estamos en un millar.
2: Centenars de migrants d'origen subsaharià continuen a la platja del Trampolí, al costat del centre d'estància temporal de migrants, que és el que està saturat. Creu Roja i associacions humanitàries els han repartit aliments bàsics després de 5 dies acampats. Mentrestant, el govern d'Espanya ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida de menors no acompanyats que van entrar en la ciutat autònoma. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i portaveu.
11: El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Probablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: I hem de parlar també, Xavi, de la situació a Melilla.
2: Sí, perquè allí la delegada del govern, Sabrina Mo, ha actualitzat este matí les xifres d'entrada d'immigrants per esta frontera. En van ser més de 1.300 persones la passada setmana, unes 260 de les quals continuen en la ciutat, i 140 en són menors, i en breu es podria iniciar el procés per a traslladar-los a la península. Escoltem Sabrina Mo.
12: También tengo que decir que como seguimos en contingencia migratoria extraordinaria, pues estamos dando la máxima celeridad posible a todo el tema de la puesta en marcha del artículo 5 para el traslado de los menores que puedan llegar a la ciudad hacia la península. Y en ese sentido, bueno, pues también es importante que sigamos haciendo hincapié que hay un recurso que ya se puso en marcha y que, bueno, podemos seguir utilizándolo, evidentemente.
2: El centre d'acollida temporal de migrants de Melilla es troba al 50% de la seva capacitat. La delegada també ha informat que, al igual que a Ceuta, s'ha iniciat el procés per a col·locar elements flotants per a evitar entrades per la frontera marítima.
1: I pel que fa a la picabaralla política, el PP ha tornat avui a culpar Pedro Sánchez i les seues polítiques de migració. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, assegura que els informes del CNI existien i que tant la ministra de Defensa com el ministre de l'Interior han de dimitir per ignorar-los.
13: És evident que el gobierno tenia informació de lo que iba a ocurrir, evidente. Des del Partido Popular tenemos claro que los servicios de inteligencia de nuestro país disponían de información de que una avalancha humana se dirigía a la frontera del Tarajal, en Ceuta, y por lo tanto no haber actuado teniendo la información es tremendamente grave.
1: I una altra de les vessants que s'investiguen és si la desinformació en les xarxes socials va poder influir en la crisi migratòria. Xavier.
2: Sí, i els experts i molts mitjans de comunicació confirmen que molts dels que s'endinsaven a Ceuta pensaven que trobarien oberta la frontera. I ja hi ha una nova crida per a fer-ho. En su compte, Rafa Salom.
14: En xarxes socials, especialment Facebook, Instagram i WhatsApp, hi ha almenys 10 grups amb milers de membres convocats per a tornar a Ceuta des del Marroc per al pròxim 15 d'agost. Fons institucionals, ONG i des de les mateixes xarxes socials avisen del perill que suposa fer cas d'aquestes notícies falses i desinformacions. El primer dia de la crisi va publicar que la porta de Ceuta estava oberta per a tots. Fins i tot hi havia vídeos explicant com havia sigut l'arribada. Però poc després tots van comprovar que es tractava d'una informació falsa.
15: Lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, o sea, está aquí la gente muriendo.
16: ¿Qué lleva todo el día aquí? No sé ahora qué van a hacer.
14: Una de les persones que va tractar de creuar la frontera va ser la jove futbolista Faten Ben Samar El Assisi, de 20 anys. La promesa del club Tanger es va ofegar quan tractava d'assolir nadant els 100 metres que li restaven fins a Ceuta.
1: I hem de lamentar una altra tragèdia també relacionada amb la migració. 17 persones han mort la passada matinada tractant d'arribar a les costes de les Balears des d'Algèria, en una pastera.
2: Els equips de salvament l'han localitzada amb només 2 persones a bord a 12 milles de la costa mallorquina després de 15 dies a la deriva, tal i com han relatat estos supervivents. José Ramón Crespí és portaveu de Salvament Marítim.
17: Un ferri de Balearia mos reportava l'avistament d'una d'aquesta pastera amb 2 persones a bord, unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a salvar Mar Libertas, que va realitzar rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
2: Són les dues úniques persones que ha pogut rescatar salvament marítim. Les dues han necessitat assistència sanitària, ja que mostraven signes de desnutrició i deshidratació. I no és l'únic rescat d'esta nit. Els equips d'emergència han auxiliat 15 persones d'una altra pastera a prop d'Eivissa. Estes arribades se sumen a les 88 persones que han arribat a les Illes Balears en els últims dies. Al llarg de l'any ja en són 4.000.
8: Contrapunt en Apunt Ràdio. Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
18: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
19: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
20: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en Apunt Radio. De tú a tú.
1: Quan són les 8 i 19 minuts de la vesprada, els parlem de l'últim ple del Consell celebrat avui abans de les vacances d'estiu. En la reunió s'ha aprovat destinar més de 8 milions i mig d'euros a la segona fase de la reparació de la presa de Buceo, propietat de la Generalitat i danyada per la dana de 2024.
2: I pel que fa a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que, com acabem de dir, està estabilitzat però no controlat, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha demanat una reforma del Codi Penal per tal que s'endurisca que en les penes contra els piròmans. També ha dit que si es confirma que l'incendi va ser provocat, la Generalitat podria personar-se en el procés judicial.
21: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guàrdia Civil i de la Justícia.
2: A més, el portaveu del Consell ha confirmat que el govern valencià baralla l'opció de comprar les vivendes de les naus d'Alacant per evitar que s'especule amb els dos habitatges.
21: És una opció que el govern valenciano baraja, la de adquirir para desde luego evitar, y no se va a producir, especulación con esas viviendas. Por tanto, es una de las opciones que tenemos. Es una cuestión judicializada, nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial. Y en este momento estamos estudiando la adquisición de esas viviendas, pero no está resuelto.
2: Barrachina també ha contestat a les crítiques de l'alcalde de la ciutat, Luis Barcala, en què va carregar contra el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, per no haver declarat festiu en tota la Comunitat Valenciana el 24 de juny. Segons el portaveu del Consell, cal conciliar amb el calendari laboral i educatiu.
21: respetamos absolutamente que todos los alcaldes quieran que sus celebraciones festivas tengan la consideración de festividad autonómica, especialmente la de la ciudad de Alicante, que es una de las más impactantes de España, y por tanto lo entendemos lógicamente, y eso hay que conciliarlo con los calendarios laborales de todos los trabajadores de la Comunidad Valenciana y de todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. No es un puzzle sencillo de completar.
1: I continuen les reaccions a les dades de l'atur del mes passat i on el procés de regularització de migrants s'ha deixat notar amb força.
2: Sí, sembla que especialment a casa nostra, amb un increment de 7.000 persones en el nombre d'inscrits a les llistes de desocupació. Esta és la lectura que ha fet la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
0: 2 de cada 3 nuevos desempleados registrados en este mes de julio corresponden a personas incorporadas al sistema como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Un proceso que lleva a que en el mes de julio se hayan inscrito como demandantes de empleo por regularización 7.300 personas, de los cuales 4.635 se consideran parados según los datos del SEPE.
2: I pel que fa a la Seguretat Social, esta regularització d'immigrants ha tingut efectes positius, ja que el nombre de cotitzants s'ha incrementat en vora 12.000 persones. Uns efectes positius que ha destacat des de Comissions Obreres del País Valencià la responsable d'ocupació, Rocío Pascual.
4: Se vuelve a batir el récord de personas afiliadas a la Seguridad Social, con casi 12.000 personas más trabajando. Además, buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
8: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
1: I tornem a parlar d'aquesta calor extrema a la que ens referíem al començament del programa. Els termòmetres han tornat a superar avui els 40 graus, unes màximes que s'han registrat a Orihuela, Énguera i Ontinyent, segons les dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia.
2: Per la seva part, l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet un balanç de l'oratge que va fer durant el mes passat, un balanç en què destaca que a casa nostra, este juliol, ha sigut el més càlid i sec des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 27,3 graus, és a dir, 3 graus més del que marca la climatologia de referència. I una altra dada a destacar és que el mes passat va ploure un 80% menys del que és habitual, només 2,5 litres per metre quadrat. A més, i per primera vegada en la història, es va activar l'avís roig per temperatures màximes en 4 dies del mes. I totes les nits del mes de juliol, sense excepció, van ser tropicals a les capitals valencianes, és a dir, van estar per damunt de 20 graus tant a València com a Alacant i a Castelló. De fet, es van viure més de 10 nits tòrrides, que són les nits en què els termòmetres marquen valors superiors als 25 graus. I les tempestes seques també van tindre protagonisme al juliol, amb ràfegues de vent molt fortes o esclafits càlids com els que van afectar l'Olleria, Xella, la zona del Dapetrer o el Baix Segura.
1: Un mes de juliol extremadament càlid, darrere del qual hi ha unes xifres que fan fredat. Són les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per causes atribuïbles a la calor.
2: Sí, d'una banda, les que han mort en el que portem este estiu en són 302. Ara ho comparem amb el mateix període del 2025. La xifra baixa exponencialment fins a les 187 morts. Parlem des de l'1 de juny, o parlem de que des de l'1 de juny han mort 115 persones més per les altes temperatures respecte a l'any anterior. Estes morts atribuïbles a la calor poden ser una conseqüència directa de la temperatura, la més comuna és el cop de calor, que pot ser mortal si no es tracta ràpidament, però també poden resultar per l'agreujament de malalties que ja existien, com les cardiovasculars, les respiratòries o les renals.
8: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en Apunt Ràdio.
1: I l'interès per l'eclipsi total no deixa de créixer. A una setmana del fenomen, molts ja busquen el millor lloc des d'on observar-lo, però no hi ha prou amb estar dins de la franja de totalitat. També cal tindre un horitzó oest sense obstacles i confiar que l'oratge acompanya. Víctor Vidal.
5: El tema es cola en qualsevol conversa.
6: Vaig anar a Castelló perquè sé que passar per ahí la totalitat on més temps estarà l'eclipsi.
5: Però estar dins de la franja de totalitat no garanteix una bona observació. Com que el sol estarà molt baix sobre l'horitzó, prop de la posta, caldrà buscar un lloc orientat cap a l'oest i sense obstacles que tapen la visió.
6: Home, així n'hi ha molt d'arbre, no? Hauríem d'anar a l'altre puesto més alt.
22: Darrere d'esta muntanya, de la Montieleta, des d'allí jo crec que no n'hi ha res que tapa i se pot veure bé el sol i ses hores.
5: Cada vegada hi ha més persones que recorren aplicacions que permeten conèixer la trajectòria exacta del sol per comprovar si el lloc que tenien pensat és realment adequat.
23: Sé que esta zona sí que entra, però no he usado la aplicació.
24: En un sitio amplio.
5: A Benaguasil, per exemple, el camí que puja a l'ermita de la Mare de Déu de Montiel ofereix altura i bones vistes, però no tots els punts són igual de bons. Només uns metres poden marcar la diferència entre tindre el sol ocult darrere d'un obstacle o poder contemplar la totalitat en les millors condicions. Ara només falta que acompanyi l'oratge.
23: A veure si després de tant de comboi no mos acompanya el temps.
5: Les primeres previsions meteorològiques, encara no oficials, apunten a un predomini de cel poc nuvolós. A l'interior podrien créixer alguns núvols durant la vesprada, però la previsió és que es vagin desfent amb el pas de les hores. La primera previsió oficial d'AEMET arribarà divendres i ja tindrem una primera radiografia de com estarà el cel el dia de l'eclipsi.
1: I els parlem ara d'una multa inèdita. El Ministeri de Consum sanciona amb 320.000 euros una organitzadora de festivals amb seu a Badalona per pràctiques abusives. L'empresa Reggaeton Beach Festival ha admès els fets.
2: La sanció considera abusiu impedir l'accés a menjar i beguda de l'exterior, cobrar per reaccedir al recinte, limitar la devolució dels diners que no s'han consumit o imposar gastos de gestió per la venda d'entrades. Des de Facua, el secretari general Rubén Sánchez posa el punt de mira en els ajuntaments i les comunitats autònomes. Diu que col·laboren en el frau.
25: Si algun ayuntamiento puede levantar la mano y decir, no, es que nosotros si multamos, lo que nos van a contar es que pusieron una multa de 3.000 euros. Despacha un fraude masivo con el que se ganan muchas decenas de miles de euros ilícitamente con una multa de 1.000 euros o de 2.000 euros para cubrir el expediente. Y eso es colaboración con el fraude, que es a lo que se están dedicando ayuntamientos y comunidades autónomas en el sector de los festivales.
8: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
1: Ara una ràpida ullada al món. Els Estats Units estan prop d'aconseguir un acord amb l'Iran per a obrir l'estret d'Hormuz, un pacte que, segons el secretari del Tresor dels Estats Units, es pot produir en qüestió d'hores.
2: La decisió s'ha pres després que el president Donald Trump tornara a llançar un ultimàtum per a pressionar l'Iran. Paral·lelament a Gaza, els palestins han celebrat un funeral per acomiadar-se de més d'un centenar de persones, les restes de les quals van ser recuperades després de quasi 3 anys de guerra.
1: I atenció al que ha comentat, al que ha dit l'expresident eixint de Colòmbia, Gustavo Petro, que alerta d'una possible guerra civil al país després d'anunciar que té proves d'un frau a les eleccions presidencials, on va perdre el candidat del seu partit i va guanyar l'ultradretà Abelardo de l'Espriella. El mandatari ha assegurat que diners i empreses estrangeres van interferir en el resultat del procés electoral.
26: Compromisos con el pueblo, con el país y con lo que yo me he comprometido desde hace 30 y pico años, 37 creo, y es que yo me comprometí a no llevar a Colombia hacia las armas y la violencia. Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia.

0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada. Demà, derbi de pretemporada.
1: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, demà de matí tenim superderbi de pretemporada entre el Villarreal i el Llevant. I el podran veure a la televisió d'Apunt. Demà a les 10, Groguets i Granotes s'enfronten en un duel que, tot i ser de preparació, tindrà molt poc d'amistós. És la penúltima prova per a tots dos equips a només 11 dies de començar la Lliga. I en un derbi no es regala res. Així ho viuen Carlos Romero per part del Villarreal i de la pel Llevant.
2: Siempre es un derbi, aunque sea amistoso. Nosotros creo que tenemos la mentalidad todos, ¿no? De ganar todos los partidos. Y creo que el equipo pues, va a salir con esa mentalidad.
3: Una prueba más para ver en qué punto estamos y bueno, analizar... Ya que queda poco para el inicio de Liga, puntos a mejorar, puntos que reforzar y bueno, seguro que será un buen partido.
1: Per al Villarreal d'Íñigo Pérez, l'encontre té l'al·licient afegit de jugar per primera vegada aquest estiu davant de la seua afició. A la banda granota, el gran atractiu serà el debut de la seua nova esperança golejadora, el jove belga Gianni Mussuagli. Esta vesprada el Llevant ha anunciat que el club granota i Unai Elguezabal separen els seus camins després de dues temporades. El defensa que va arribar a l'equip l'estiu del 2024 tanca la seva etapa granota havent sigut una peça clau en l'ascens i la permanència a primera divisió, on ha exercit com a capità. Elguezabal se'n va en 54 partits oficials, un registre d'imbatibilitat com a local cada vegada que hi sia com a titular i dos gols per al record, entre ells una espectacular xilena a Sant Mamés.
0: I també demà, Roberto, podríem veure una altra estrena, en este cas a la porteria grogueta.
1: Sí, perquè el Villarreal ha presentat avui el seu nou porter, l'únic fitxatge que han fet els groguets per ara. Peter Gulaksi, l'hongarès de 36 anys i procedent del Leipzig, ja s'ha entrenat a les ordres d'Íñigo Pérez després que ahir s'anunciarà la seva arribada. El guardameta s'embarca en el submarí groc per disputar-li la titularitat a Luis Junior i aportar un grau de veterania a la jove plantilla grogueta. En la seva presentació, Gulaksi s'ha mostrat ambiciós.
4: Per què el Villarreal? Per moltes raons. Duc 11 temporades en la Bundesliga, jugant a nivell internacional i la meva intenció era provar en altre país, en altra lliga. El Villarreal juga a Champions i exactament era la meva ambició, jugar al més alt nivell.
1: Gulaksi, una experiència a la porteria de primer nivell per a un Villarreal que guanya seguretat i lideratge de cara a una temporada exigent.
0: Parlem ara del València, Roberto.
1: L'afició valencianista té una cita ineludible este pròxim dissabte a les 9 de la nit. Des de Mestalla i en directe per la televisió d'Apunt, el València s'enfrontarà al Newcastle en una nova edició del Trofeu Taronja. Serà la primera presa de contacte de l'equip amb la seva afició, tot i que arriba en un contratemps d'última hora. La baixa de Luis Rioja, que ha anunciat el club en un comunicat fa unes hores. Les proves mèdiques han confirmat que l'extrem del València patís una lesió a la musculatura del quàdriceps dret, que es va fer dissabte passat durant el partit amistós contra l'Stoke City. El futbolista ja ha iniciat el tractament mèdic i de readaptació i la seva evolució clínica determinarà quan podrà tornar a les ordres de Carlos Corberán. Este imprevist suposa un nou mal de cap per al tècnic valencianista, que veu com la banda dreta, ja de per si una de les posicions més coixes de l'equip, es queda ara mateix pràcticament deserta. Mentre el cos tècnic mira cap a la gespa, als despatxos el mercat de fitxatges continua obert. El futur d'André Almeida sembla cada vegada més junt de Mestalla. El club hauria arribat ja a un acord amb el Swansea anglès per al seu traspàs i l'operació està únicament a l'espera del sí del jugador portuguès. Si el moviment acaba fructificant, el València podria utilitzar aquests diners per a tapar precisament el forat del lateral dret. A hores d'ara, els noms més ben situats per a ocupar aquesta demarcació són els d'Arnau Martínez del Girona i Girino de l'Almeria.
0: I parlem ara del València Bàsquet, que està acabant la seva reconstrucció.
1: Sí, després de dos mesos com una autèntica muntanya russa. Una vegada l'equip taronja va tocar el cel jugant la Final Four de l'Eurolliga i va guanyar la seva segona lliga ACB al juny, el club va patir una fugida massiva de jugadors i la deu del tècnic, Pedro Martínez. Qui va ser el seu segon? Xavi Albert lidera ara una reconstrucció quasi total. En el joc exterior arriben peces com TJ Shorts, el jove Mario Sansuperi, el retorn del planter Lucas Marí, la revelació Gonzalo Corbalán i el franc tirador Armoni Brooks, anunciat ahir. Per dins s'incorporen Moguei, que aterra directament dels Bulls, i l'ex de l'Unicaja, Dylan Osetkowski. Una nova plantilla dissenyada per a continuar lluitant pels títols que només està a l'espera de tancar l'equip amb algun fitxatge més en la pintura.
0: Moltes gràcies, Roberto. Fins demà.
5: Contrapunt en Apunt Ràdio. Fronta una onada de calor, actua. Veu aullant regularitat
6: encara que no tingués set, mantint un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Triar menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
13: Al mando.
14: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
15: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Amb el vol del Moscardó estem a punt d'arribar a les 8:34 de la vesprada i d'iniciar el nostre temps de tertúlia. Esta nit amb Alba Juan acompanyant-me així en l'estudi de la ràdio a Burjassot. Bona nit, Alba.
1: Bona nit.
0: I Toni Cabot al telèfon des d'Alacant. Bona nit, Toni Cabot, director del diari Informació.
2: Bona nit, companys.
0: Què tal, com esteu? Avui imagine que haureu estat molt pendents d'ixa roda de premsa del ministre Fernando Grande Marlaska després de la reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea. S'ha escenificat d'alguna manera una mena d'unitat, no? D'unitat que no sabem fins a quin punt és real o és fictícia, és escenificació, si realment és més unitat del que semblaven projectar. Com ho heu vist?
1: Jo crec que ha sigut pues, un intent més d'intentar mostrar, com dius, si s'ha unitat, encara que sí que havien sorgit en les últimes hores pues, i s'ha veu crítica de Robles, havia intentat pues, dir que posar un poc també el focus en la responsabilitat que tenia Marroc, perquè des del primer moment fins ara, el que havia fet el govern d'Espanya i que molta gent no comprenia, era aquesta defensa, no? Prou acérrima de la gestió del Marroc de la crisi. I clar, ara s'està veient, per exemple, que el tribunal marroquí pues, està investigant les últimes informacions que he llegit era 25 persones, crec que ara són més, per vinculació de facilitar aquests punts diguem més fàcils o més coherents per a passar la frontera. Vull dir, hi ha una investigació a terme, hi ha una responsabilitat que Marroc també tenia damunt la taula de fer aquesta investigació, i clar, és interessant també que a part de mostrar unitat també posem el focus de quines responsabilitats tenia i per què ha passat el que ha passat, que és el que també ha reclamat la Unió Europea.
0: Toni, sí. Què t'ha semblat la intervenció, el que ha expressat, el que ha contat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska?
3: En primer lloc, a mi m'ha sorprès també aquesta xifra que ha donat oficialment Marlaska, que ha parlat de 72.000 les persones que van entrar de manera regular. Aquí parlaven, sempre han parlat de 50.000, no? Però bueno, per lo que comentaves, jo crec que aquesta cumbre pues, ha evidenciat també aïllament, no?, d'Espanya davant d'aquest canvi d'antiimmigració majoritari en la Unió Europea, no? Són 22 països del bloc que i liderats políticament per Itàlia i Dinamarca, els que han pressionat, no?, per a posar més dures les condicions de les fronteres exteriors, no?, de seguir devolucions ràpides, pràcticament immediates, i parlar de la creació de centres de migrants en tercers països, no? I, bueno, pues, varios socis també pues, han deixat clar que no estan en contra de la política de regularització del govern espanyol, no? Una etiquetat, a més, com un factor d'atracció, no? I això, el comissari europeu de migracions, Brunner, ha qualificat aquestes regularitzacions massives de mala senyal per a Europa, no? I, bueno, hi estem, com sabem, també en aquesta guerra particular amb Itàlia, no? Álvarez també ha acusat a la internacional reaccionària d'amplificar els fake news i això respon també a la decisió de Roma de suspendre temporalment l'acord Schengen amb Espanya i aplicar aquests controls aleatoris en aeroports, no? Que ha sigut una mesura que ha defensat Tajani, no? El ministre d'Interior italià, no? Està clar que no ha hagut certa tensió també, però bueno, anem a veure a partir d'ara com es resol tot este assumpte, no?
0: En la roda de premsa posterior a la reunió d'eixe Consell de Ministres Europeus a Marlaska també li han preguntat avui per la polèmica sobre si hi va haver o no informes previs del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI. El ministre ha dit que mai va arribar al govern un informe concret. L'escoltem.
4: Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo.
0: Que vos ha suggerit esta resposta un tant dubitativa de Marlaska?
1: Así les dos opcions que tenim són roïns, vull dir, per una part, si el CNI va avisar i encara que siga no, diguem, dimensionava la crisi, però sí que va avisar d'una possibilitat de un, pues això, unes organitzacions il·legals que es podien estar tramant o organitzant una entrada il·legal en massa, i encara que segurament no amb les dimensions que ha passat i no se va avisar en este cas, o l'interior o el qualsevol govern no fa cas a esa petició o a esa avís, clar, tenim una situació d'irresponsabilitat i de crisi política. En el cas de que el CNI tampoc sapiguera el que estava passant, el que s'estava tramant, i estem parlant ara mateix d'una xifra de 70.000 persones i on ja n'hi ha caps i persones investigades per part de Marroc, i on ja estem veient que hi havia xats i diguem una plataforma virtual on s'estaven tramant aquestes coses, també és igualment greu, perquè significaria que no hi ha un dispositiu suficient per a fer això. I també des del punt de vista de com, quina pressió, quina seguretat depositem al Marroc. Marroc ara mateix està bàsicament invertint 500 milions d'euros de la Unió Europea en suposadament controlar les màfies i aquest traslladi il·legal. Si no ho està fent, tenim que també investigar entonces com s'està duent a terme.
0: Toni, t'ha resultat convincent, Marlaska, les seues explicacions?
3: No, és que a més, si jo ahir ja, ahir mos vam quedar tots un poquet sorpresos, perquè la primera que no va confirmar, ratificar, subratllar, defensar les paraules de Marlaska va ser la seva companya del Consell de Ministres, Margarita Robles. Era un xoc, un enfrontament clar des d'ahir, encara que Margarita Robles no va voler més allà, però va felicitar el CNI, etcètera, etcètera, sense dir, va dir tot el que tenia que dir, no? I va propiciar, com dic, aquest enfrontament entre defensa i interior, no? Declaracions de Marlaska ja van obrir ahir una, jo crec que una bretxa, no? I un fort recel, no? Amb el Ministeri de Defensa, no? Que és el que depèn, el CNI depèn precisament d'aquest ministeri, no? El creuament d'aixos reproches soterrats, no? Com comentava, pues s'enfoca en un repart de culpes per la evident falta d'anticipació operativa, no? En la frontera en Ceuta, no? I bueno, avui també hem sabut, no? Ahí continuen, hi ha fons, hi ha mitjans de comunicació que han citat a fons del CNI que asseguren que sí que es va traslladar moltíssimes advertències sobre el risc que havia d'entrada massiva, no? I les mateixes versions de la intel·ligència, els informes apuntaven que la sentència del Tribunal Suprem, el que va emetre el passat 8 de juliol, que limita les devolucions en calent als que arriben nedant, pues havia generat un àngul mort administratiu i un efecte de cridada immediat, no? que podia ser explotat, i bueno, tot apunta que pot, tot aquest assumpte pues, ha tingut molt que veure, però de luego, la teua pregunta, si m'han convençut les declaracions avui de Marlaska, es contesta que no.
0: Precisament fa uns minuts, en la part informativa del nostre contrapunt, ens hem fet ressò d'eixes informacions que estan circulant avui respecte a pàgines fonamentalment de Facebook, que ja s'estan utilitzant com a plataforma per a convocar una nova arribada massiva per al dia 15 d'agost a Ceuta, em refereix, des del Marroc. Estan circulant ja per xarxes aquestes noves citacions, no?, a través de diverses plataformes, i sembla que el que s'està gestant és un nou intent. Evidentment, sembla impossible que es pugui reproduir una cosa tan massiva com la que es va produir, la que es va donar lloc fa uns dies. Què penseu sobre esta qüestió? És possible que una cosa així es pugui repetir en aquestes circumstàncies actuals?
1: Jo crec que les circumstàncies actuals, almenys en el que queda de setmanes d'agost, també perquè és un període això d'una pujada de migració il·legal i d'una major, en teoria, vigilància de la frontera, potser no ho vegem, però bueno, me pareix completament plausible que les noves formes de comunicació i d'organització d'aquest tipus d'entrades siga per internet i siga a través de plataformes digitals, també perquè si ens fixem en l'edat de la gent que entra, estem parlant tot el temps d'aquesta generació més jove, desencantada, que no troba oportunitats de futur en Marroc, i clar, tot això està molt connectat en per quines plataformes informen i fan, diguem, comunitat, i pues, ja siga per vídeos de TikTok, inclús Instagram, dient pues, per quina part podien passar, com nadar, de quina forma per a poder passar, i clar, si això li sumes pues, la sentència del Tribunal Superior i una màfia organitzada o diverses màfies organitzades per a facilitar això, és el que tenim.
0: Toni?
3: Sí, jo es parlava ahir de societat tecnològica que opera en la Universitat d'Alacant, que és Golden Owl, que ja que va advertir precisament d'això, ha advertit això, som en una investigació reconstruïts mitjan tècniques d'intel·ligència de fonts obertes, pues, l'arquitectura digital que va precedir i va acompanyar la campanya de mobilització vinculada a aquest creuament massiu de la frontera de Ceuta, no? I aquest estudi identificava 25 grups i pàgines de Facebook, que és la principal superfície pública de difusió que s'ha observat, i estudiava com una audiència conjunta superior al milió de membres declarats, no? Analitzava, a més, l'estructura de reclutament, de coordinació, documenta els mecanismes d'amplificació, evasió i de la moderació i seguretat operacional d'empleats, i cartografia, a més, de relacions entre els actors, els canals, les plataformes utilitzades en aquesta campanya. Però aquesta plataforma, per el que dius a la teva pregunta, també parlava de que ja estaven també mobilitzant-se per a fer un altre intent el 15 d'agost. Jo, és de veres que a mi ara em costa creure que després de tot el que ha passat no van a prendre les mesures apropiades per a que no torne a passar, però és de veres que en aquest estudi de xarxes socials, un estudi de més seriós, sí que es parla de que el 15 d'agost podria haver un altre intent.
1: Això pot servir també per a que el propi CNI investigui de forma més ampla per quins canals s'estan rebent o interactuant aquestes comunitats, perquè pot ser estar investigant els mateixos canals de fa 10 o 15 anys, però han anat evolucionant i, evidentment, això ha anat a la part.
0: Continuarem parlant d'esta qüestió de ben segur els pròxims dies, inclús les pròximes setmanes, segurament. Volia ara que dedicarem uns minuts a parlar i a reflexionar sobre el balanç que ha fet avui l'AEMET sobre l'oratge, la calor extrema que hem patit, que hem viscut el mes de juliol, un balanç en què es destaca que a casa nostra este juliol ha sigut, atenció, el més càlid i sec des que hi ha registres. Això vol dir que estem davant d'una situació inèdita, una situació inèdita i desconeguda. Estem amb una mitjana en el mes de juliol passat de 27,3 graus, és a dir, 3 graus més del que marca la climatologia de referència. Hem parlat ja, hem dedicat ja part del nostre programa, part del nostre temps de tertúlia i de reflexió a esta qüestió en concret, però sembla que no arribem a ser conscients del que suposa això per a les nostres vides.
1: Sí, totalment. Per a totes les franges d'edat, per a la gent que, per exemple, està ocupada i treballa en el carrer, això suposa que les hores de risc per a aquestes persones que treballen fora se van ampliant, per la qual cal posar encara més mesures o menys horaris en les quals les persones tinguin que treballar de cara al sol. Per a les persones majors suposa pues, un risc d'una baixada de tensió, de problemes cardíacs, cardiovasculars de molts tipus, i el que estem veient, no, aquest estiu, un augment d'eixes morts per la calor. I després, una cosa que vaig llegir, em va preocupar també prou, i ser calfament progressiu del Mediterrani. Com va afectar això? Estem veient, i no, jo crec que qualsevol persona que ha anat a la platja aquests dies, que l'aigua cada vegada està més calenta. I això pues, també va suposar un canvi de paradigma en el turisme, en diguem, la biodiversitat, en moltíssimes coses que jo crec que encara no som conscients.
0: Toni, estem anant cap a un entorn, el nostre entorn de costa mediterrània, que era un entorn amable on viure fins fa relativament poc, estem anant cap a un entorn inhabitable?
3: Pues sí, des de luego, hi ha que pensar que per si es pot tirar per ahí, no? Jo fa unes setmanes tinc un molt bon amic que coneixeu segur, que és Jorge Olcina, que és el catedràtic i director del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, a més un dels grans experts en clima del país, i Jorge sosté que dates com els que han vist en este mes de juny passat evidencien que l'època càlida en Espanya ja està prolongant-se d'una manera molt alarmant des del mateix mes de juny fins a principis d'octubre, no? Per lo que parlaven, no? I a més, precisament per a este mes d'agost que en el que ja han entrat, la seva previsió era que el Mediterrani encara va viure un mes més calorós en les pròximes setmanes, no? Lo que parlaven de d'aquesta evidència del canvi climàtic, no? Olfina comenta que aquests arranques, a més, d'estiu tan intensos confirmen aquesta tendència clara a un període estiuent que és cada vegada més llarg i més extrem, no? I està, com dia com parlava ara mateix de la companya, el factor del Mediterrani, no? L'alarmant sobrecalfament que hi ha en el mar Mediterrani com un motor, que és el motor regional del canvi climàtic, no? És un fenomen que actua limitant el confort tèrmic, a més que multiplica de manera exponencial, no? Els nits tropicals i tòrrides en tot el litoral valencià. I ahí està lo de la pèrdua de confort, no? Que comentàveu també, no? És que la combinació de temperatures altes persistents amb la humitat del mar que genera, a més, en la nostra zona un estancament de l'aire, pues empitjora dràsticament aquesta qualitat de descans, no? de la població. I sí que és de veres que és preocupant, no? El calentament del mar que diu la companya. És que estem parlant que en Alacant podríem arribar a 30 graus de calentament de la mar. És una autèntica barbaritat, no?
0: És que no es tracta, no pretenem llançar un missatge apocalíptic, però les dades són per a reflexionar. Durant el mes de juliol, segons l'Institut Carlos III, han mort 302 persones. L'any passat, en el mateix període, van morir 187. És un salt exponencial. És un terreny desconegut en el que estem entrant i que ens hauria de fer reflexionar sobre com vivim i què fem per a continuar amb les nostres vides amb normalitat.
1: I una de les senyals que jo vaig veure este any és que ni al principi ni al final d'estiu estic veient massa gent en les terrasses. Vull dir, jo acostumava, quan passava per meu barri, veure molta gent en les terrasses. Cada vegada veig un 50-50 que la gent necessita anar més cap a dins, no? I hem sigut un país de molta terrassa i de voler estar al carrer. I després l'altre efecte, no? En l'agricultura i la naturalesa, he estat parlant pues, en agricultors, gent que se dedica a la recol·lecció de mel, i diuen, és que tot això afecta mogolló al clima, a les espècies recol·lectores, a les abelles, tot comença a canviar, comença a endarrerir els cultius o els comença a ficar abans, no? Aleshores, se gestiona un canvi de paradigma en totes les etapes.
3: Sí, és de veres que les xifres que de mortalitat atribueixen al calor pues no corresponen tampoc estrictament a persones que moren per un colp de calor, no? Directe, no? Sinó a estimacions també matemàtiques, estadístiques, que estan basades en aquest excés de mortalitat, no? El problema resideix en com les temperatures extremes estressen la salut de la població vulnerable, no? De manera indirecta, no? No és que siguin morts directes, no? Però hi ha que aclarir que els dades oficials reflexen un càlcul matemàtic, no? El mateix Institut de Salut de Carlos III,
0: sí,
3: comparava...
0: Sí, sí, moltes d'elles són gent major amb patologies prèvies que el que fa és agreujar la seva situació.
3: Efectivament, no? Però és de veres que les nits tòrrides maten més, no? Hi ha que reiterar de manera constant que el major perill per a la salut pública no són les rècords de màximes diurnes, sinó la persistència de les nits tropicals i de les nits tòrrides, no? La pèrdua de recuperació tèrmica, no? Però és de veres que això ha canviat, no? Tots els que tenim uns quants anys sabem que en certs llocs de la Comunitat Valenciana, quan caia la nit, pues refrescava. A més, és que jo tinc el plaer de viure en un poble que està a 400 metres d'altura i personalment, quan arribava el mes d'agost i eren les 12 del matí, passava les 12 de la nit i estava en el jardí, pues, moltes voltes tenia que posar un jersei. Des de luego, això ara ja no em passa. Algo ha passat, no?
1: I el govern ha parlat molt de refugis climàtics, però, claro, què fem amb aquestes persones que estan vivint a casa o que són més majors? Clar, com traslladem tot la política de refugis climàtics a aquesta gent? És complicat.
0: Sí, és un tema que, evidentment, com l'anterior, com en la qüestió de Ceuta, donarà molt que parlar en els pròxims dies, en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos i, tal volta, també en els pròxims anys. Moltes gràcies als dos, Alba Juan, periodista, politòloga. Moltes gràcies per haver vingut fins ací i participar en la nostra tertúlia, ací en Contrapunt.
1: Bona nit
0: i moltes gràcies també, Toni Cabot, des d'Alacant, director del diari Informació.
2: Moltes gràcies a tots, molt bona nit.

I fins ací el nostre contrapunt d'avui dimarts 4 d'agost. Bona nit, fins demà i espere que descansen, que la calor les deixi descansar esta nit.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: Eva Denia és una artista pionera en el nostre panorama musical. La seva trajectòria es caracteritza per una necessitat d'acostar gèneres com la chanson, el jazz o la bossa a la cançó i a la nostra cultura. Les versions d'autors i intèrprets d'eixos estils, per una banda, i els poemes d'Estellers i altres poetes locals, per l'altra, són el punt del qual partix la seva obra. L'àlbum que hem triat nosaltres per a posar en la nostra col·lecció de vinils té tot això i, sobretot, cançons de la mateixa Eva.
1: Per a cercar d'una altra mala mida.
0: El disc de què parlem es diu Quan Abril era Abril. Va eixir el 2015 i presentava per primera volta les composicions d'Eva. Un disc de so delicat i intimista fet ja amb una companya tan essencial en la seva trajectòria, com és la violoncel·lista Merche Martínez. Un àlbum que recull pràcticament tots els elements que formen part de l'estil d'Eva, però que inclou una novetat que ja sembla fonamental quan parlem d'ella: les seues músiques i lletres. Delicat intimista fet ja amb una companya tan essencial en la seva trajectòria, com és la violoncel·lista Merche Martínez. Un àlbum que recull pràcticament tots els elements que formen part de l'estil d'Eva, però que inclou una novetat que ja sembla fonamental quan parlem d'ella: les seues músiques i lletres.

0: Cristina, que també el va produir. Al voltant d'esta obra parlarem avui, com no podia ser d'una altra manera, amb la seva autora, Eva Denia. Benvinguda al nostre programa, Eva.
1: Hola, moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Quan Abril era Abril és el teu sisè disc, però abans no havies gravat mai cançons teues. Suposa que aquesta pregunta estàs ja farta de sentir-la, però jo te la faig igual. Per què esperares tant?
1: Perquè fa molt de respecte. Sempre he pensat que per a escriure cançons és com qui escriu un llibre. Qui escriu un llibre, no pots posar-te a escriure un llibre, has de llegir molt abans. Però clar, tot té un límit. Arriba un moment que us ha d'atrevir i va arribar un moment que vaig dir, ja està bé. Vaig a regirar els calaixos i a veure què trobe. Jo sé que tenia notes, trossers de lletres, melodies, cosetes que podia començar. I vaig dir, anem allà.

0: El disc s'obre amb la cançó Els amics de Tristor, que estem escoltant. És una mena de declaració d'intencions. No ho dic pel poema de Maria Benedito, que també, sinó per l'embolcall musical que li has donat.
1: Sí, és un disc que està fet en col·laboració amb Merche Martínez, i jo volia que ja en la primera cançó sonara el cello, clarament, sonarem la guitarra i el cello, i la veu, que és fonamental. No era el primer treball que feia en Merche, perquè abans ja havien fet un disc en sis veus, però sí un disc que reflectia el treball que van començar a fer a partir d'un moment Merche i jo, d'un treball d'una sessió setmanal d'anar escrivint, provant, assajant i explorant.
0: Amb este disc tu et redescobriries com a músic, perquè vas començar a fer els arranjaments també a banda de les teues composicions i lletres.
1: Sí, efectivament, jo havia fet sí que he fet lletres per ahir, coses, lletres sí que jo ja tenia experiència com a lletrista. Com a compositora havia fet cosetes, però no m'havia atrevit a publicar-les, i com a arranjadora no havia fet mai absolutament. I ahir em vaig atrevir a començar a fer coses senzilles, i la veritat és que a partir d'aquest moment he fet ja molta cosa d'arranjament.
0: I ja podíem parlar d'una cantautora.
1: Sí, sí, això em fa molta il·lusió. Hi ha gent que el títol de cantautora no els acaba de quadrar, però a mi sí, jo penso que és una paraula que reuneix el que canta i a més compon les cançons.
0: Com hem dit abans, el teu germà, Carles Denia, produeix el disc. Així el tenim, parlant precisament d'esta cançó.
2: Jo destacaria en primer lloc la cançó Els amics de Tristor, que crec que és una de les cançons més boniques que ha escrit Eva. És un poema de Maria Benedito, i crec que ahir Eva va aconseguir una cançó molt redona i molt ben estructurada, la melodia camina amb molta naturalitat, l'harmonia és senzilla però molt dinàmica, i crec que va ser una bona elecció posar-la per a començar i per a acabar el disc.
3: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A Punt.

0: Estudi, però en directe, els tres, Merche, jo i enfront de nosaltres, David.
1: En la teua música es troben d'una manera molt orgànica i molt subtil els elements que formen part del teu estil. La locutora Amàlia Garrigós, companya en Territori Sonor, ho va explicar prou bé quan li ho van preguntar.
2: És un resum, no?, de totes les músiques que ella ha cantat. És una delícia extrema on apareix de manera natural tota la seva vida musical, des del jazz o la brasilera fins a la tradicional valenciana i la cançó francesa. És un treball molt viu, concebut a duo amb el violoncel de Merche Martínez, la seva companya de viatge, que és còmplice total. A més, el violoncel sabeu que és l'instrument que més s'acosta a la veu humana i maridat amb l'harmonia perfecta de la veu d'Eva Denia és una absoluta delícia, és exquisit.
1: Es pot dir que la cançó Haití reflecteix la teva faceta més compromesa?
0: Sí, sí, clar. A veure, jo tenia per ahir un poemet escrit de quan va passar aquella catàstrofe i el tenia guardat. Però ja, quan el vaig escriure, vaig pensar que això podia ser una cançó. I després, quan vaig començar a preparar aquest treball, vaig tirar-me de seguida d'aquest poemeta i li vaig posar música. Sí, és una cosa que ferix molt, no?, quan penses lo que va passar allí i lo que està passant.

0: Escoltem la cançó Haití amb els cors de Carles Dénia, germà d'Eva Dénia, i amb unes percussions que ens traslladen a algun altre lloc, no?
1: Sí, sí, és un boleret, i ahir vam demanar a David Gadea que posara uns bonguets, ahir unes cosetes. I es va gravar així... en

0: Agulles de plata és una altra de les cançons del disc, que naix d'una lletra teua i després la música la va fer el músic Cesc Alexandri. Com va néixer esta col·laboració?
1: No, és al revés.
0: És al revés.
1: Ell em va enviar la música.
0: Ah, la música
1: em
0: primer.
1: Em va enviar una partitura i un àudio. Diu, mira, ahir he fet un bressol, a veure si t'apanya. I bueno,
0: i li vas posar
1: me va agradar i li vaig posar aquesta lletra. I ahí està.
0: En esta cançó tenim de nou, com estem escoltant ara, el violoncel de Merche Martínez acompanyante. Mira el que ens ha dit ella.
2: Hi ha diferents estils. Bueno, jo, siga com siga, sempre el que intente és veure què em transmitís una obra, una peça de música per a fer la meua i jo intentar després comunicar això que aquesta peça m'està transmitint a mi. I jo amb el cello pues, intenté comunicar aquest estat d'ànim que la cançó té.
0: Eva, parla'ns de la teua relació creativa amb Merche.
1: Bueno, Merche va ser un descobriment, no? Juntar-me ella per casualitat, com totes les coses bones de la vida venen per casualitat. La vaig trobar una persona molt receptiva. Ella venia del món del clàssic, li agradava molt la música d'arrel també, però ella no havia fet projectes pràcticament fora del clàssic i alguna coseta de folk, però jo li vaig proposar de posar-nos a treballar i ella va acceptar. Una persona que molt receptiva, una persona en una capacitat d'empatitzar, no?
0: Amb molta sensibilitat.
1: Amb molta sensibilitat, no? I la veritat és que després com a persona també vam establir una amistat molt estreta i ha sigut, de tot el temps que porto treballant amb ella, ha sigut molt productiu, jo crec que per a les dos, però per a mi m'ha marcat molt també, no? El estar en ella, el fer les coses en ella.

estem en la sintonia de punt en col·lecció de vinils. Avui el disc que ompli el nostre temps és Quan abril era abril. I tenim amb nosaltres la seva autora, Eva Denia, contant-nos coses del disc. Un disc en el qual Brasil també està molt present.

0: Faig tard, la cançó que escoltem, és una cançó on hi ha dos influències molt clares. Per un costat, la bossa, no? El so de Brasil en estos compassos accelerats, i després unes parts on predomina, no, el jazz clàssic. Seria Eva Denia la mateixa artista sense eixes músiques?
1: No, evidentment no. Evidentment no. O sigui, la música que jo cante, que jo faig, no podria fer-la sense haver explorat eixes músiques, sense el jazz, sense el Brasil, els ritmes i les harmonies, sobretot, no? Les meves cançons sonen a vegades unes harmonies que jo me les he treballat a partir dels repertoris jazzístics i de Brasil.
0: La curiositat pels sons d'arreu del món és un dels trets identificatius d'Eva Denia?
1: Per certes músiques, sí. A veure, hi ha músiques que m'agraden i m'aporten, i altres que no em diuen res. Aleshores, ahí n'hi ha més coses, eh? El que passa és que dirien que jo, una vegada vaig entrar en el món del jazz, n'hi ha un abans i un després. Quan tu t'acostumes a escoltar i fer la música i escoltar unes harmonies i uns tal, després no hi ha volta enrere. I de fet es nota en el pop mateix, es nota quan darrere del pop n'hi ha una formació de jazz o no, per com sona això.
0: I la lletra de Faig tard, esteu a la lletra?
1: Sí, això sí.
0: Escoltem de nou la mestra Amàlia Garrigós, que també té alguna cosa a dir al voltant d'aquest tema.
2: Bé, com apunta l'escriptor Josep Vicent Fretxina, Eva és una cantant versàtil, atrevida, que ha superat amb excel·lència tots els reptes als quals s'ha anat enfrontant al llarg de la seva ja dilatada carrera musical. Els estàndards del jazz, el complex repertori de Georges Brassens o les sinuositats brasileres de Jobim. Eva és singular, perquè és agosarada. A ella li agrada fer volantins estilístics.
0: Com ocorre amb el tipus de jazz, cantar els brasilers és com fer una mena de gimnàstica vocal, com diu ella, els volantins?
1: No crec jo que cantar els brasilers siga especialment fer volantins vocals. Més bé fer volantins en la guitarra. Ahir he fet molt de volantí. Vull dir, a mi el formar-me com a guitarrista m'he format bàsicament interpretant i estudiant els temes francesos i els brasilers. I els brasilers ha sigut realment una batalla campal, perquè és molt difícil, molt, molt.

0: En el passat versionaves Jovim, en este disc cantes Milton Nascimento i l'adaptes al valencià. La calidesa de la bossa té connexions amb la nostra calidesa mediterrània?
1: Sí, això sí, definitivament sí. Jo m'identifique molt més en els repertoris de música brasilera que en els de jazz, no? Perquè m'arriba molt més la manera de cantar dels brasilers o brasileres que la dels americans. Sí, té molt a veure. Les seues platges són molt semblants a les nostres.
0: La latitud influeix, no?
1: Sí, no ho sé si influeix la latitud, però la sensibilitat, el tema llatí, l'origen llatí dels brasilers també parlen llatí, igual que nosaltres.

0: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.
1: Simplement el que vaig fer va ser dividir el repertori en dos grups de cançons, unes més orientades des del punt de vista de la cançó d'autor i altres amb uns arranjaments més complets, més que requereixen d'una instrumentació més abundant, més variada. I bueno, pot ser lo difícil és després distribuir aquest material de manera que hi hagi un balanç entre aquests dos tipus de cançons i que tot el disc tinga un equilibri i una coherència, no?

0: Escoltàvem Carles Denia a parlar del seu disseny sonor per a la producció de Quan Abril era Abril. Per cert, Carles és el teu germà menut. Ell mateix ens ha contat que molt del que sap de música ho ha après de tu i ara és el teu productor. És una relació molt bonica, no?
1: Sí, bueno, ell era xiquet i jo era un adolescent que tocava la guitarra i clar, pues lo primer ell va aprendre de mi, però enseguida me va passar, eh? De seguida el me va passar davant.
0: Suposa que ell dirà el contrari.
1: No, és veritat. Ell va anar molt direccionat a la carrera musical. Jo sempre ho he tingut com una cosa semi, no? Complementària. Però ell no, ell va saber de seguida que seria músic professional i se va formar adequadament, no buscant-se la vida com jo, no? Que ha anat buscant-me la vida per a poder assolir els reptes que jo mateixa em posava.
0: Com és treballar amb el teu germà?
1: Dona molt de gust, perquè jo primer tinc molta confiança en ell, perquè confie completament en el seu criteri. I els discos que m'ha produït, concretament el de 6 veus, es deixem a part, és de 6 veus, però és que m'ha produït ell a mi, ha sigut este i l'altre, en Merche Martínez, en Merci Brassens, el francès. El procediment ha sigut el mateix. Primer Merche i jo hem treballat amb els meus arranjaments, hem estat treballant un temps, hem gravat el repertori casolanament. I quan ja teníem el repertori ben gravat en allò que com volien que sonara, li ho hem passat a ell. I aleshores ell ha començat a revisar-lo tot i en este cas concret va decidir que hi havia un parell de temes que, o crec que eren tres, que hi havia que tornar, anava a arranjar-los completament. I després la resta, el que va fer és pues, algunes observacions, alguns canvis, i la veritat és que és molt còmode per a mi perquè ell té una orella enorme i jo sé que no deixa passar ni una. I jo sé que si ell dona una cosa per bona és que està bé.
0: És molt perfeccionista el treball.
1: Sí, és molt perfeccionista, però és que hi ha gent que volent ser perfeccionista no ho pot ser tant,
0: no perquè pot assolir aquests nivells.
1: Eixa orella tan enorme que té. I clar, això dona molta tranquil·litat.
0: Ara mateix sona de nit que té un vers, bueno, fa un moment sonava de nit, que té un vers meravellós que diu: tu dorms, jo escric, observa el teu descans. Estem acostumats a lletres en què imatges com esta ixen de figures masculines. I el fet que això ho escriga i ho canta una dona li dona una bellesa especial. Com ho veus tu, això?
1: Home, jo crec que, és que els que tenim insomnis som les dones, sempre. A partir d'una edat ja no podem dormir i el que tenim al costat ronca moltíssim.
0: Sou més observadores, per tant, del dormir de qui vos acompanya.
1: Jo crec que sí. Bueno, en general dius que aquestes coses es diuen més els homes, però és que tot en este món ho han dit els homes sempre, perquè a les dones ens han furtat d'alguna manera la veu i ara estem intentant
0: lluitar. Per sort, cada vegada menys.
1: Clar, estem intentant recuperar eixa veu que ens han furtat.

0: comentava abans, Eva, que encara hem d'acostumar-nos a que les dones puguin expressar els seus sentiments, les seves emocions a través de les cançons, comentant d'altres àmbits, no, Eva?
1: Sí, realment, la situació de les dones en la música és semblant a en qualsevol altre àmbit. Hem d'anar fent camí, fent-nos camí, a vegades a colzades, inclús, perquè no compten en nosaltres. Així és.
0: Eva, el teu compromís amb la igualtat forma part del teu treball, no sols amb la música, també amb el teu exercici com a artista. Treballar amb Merche és també una forma de fer una música que té una part molt femenina?
1: Sí, evidentment. Nosaltres necessitem crear aquests espais nostres, íntims, on no hi ha coses que es veuen quan hi ha reunions d'homes, on no n'hi ha aquesta competitivitat que veus, i on ens podem expressar amb més llibertat, sense por a ser criticades, atacades, etc. I és una manera de nosaltres treballar també certes coses que tenim necessitat de treballar i demostrar que no necessitem res més que nosaltres per a fer coses.
0: A dia d'avui intentes rodejar-te de dones en els teus projectes musicals, per tant?
1: Sí, però a vegades ho faig intencionadament, però altres vegades no. Altres vegades és que trobe ahir el que estic buscant, eixa sensibilitat, eixa manera de treballar,
0: una complicitat major,
1: una complicitat molt més gran, i ja també és un tipus de militància. Les dues coses.
0: Mira el que recorda Merche de la gènesi d'este disc.
2: Eva i jo havíem muntat temes musicals, al final ens divertíem, perquè era del que se tractava, fèiem música i ens divertíem. Les dos formaven part del grup Sis Veus per al Poeta. De fet, havíem gravat ja un disc d'aquest projecte, i Eva un dia em comenta que estava fent uns temes, però de música i lletra pròpia. M'ho dia, jo crec que amb molt de respecte, i potser un poc fins i tot de por, i me va preguntar si es volia sentir, i bueno, clar, jo li vaig dir que sí de seguida. I quan ho vaig sentir, bueno, la vaig animar moltíssim, perquè, bueno, Eva té una facilitat pasmosa per a fer melodies precioses i té un coneixement de molts estils diferents, i clar, tot això ho volca, està i es reflecteix en la música que ella fa.
0: Merche ens ha confirmat això que ja havies apuntat tu a l'iniciar aquesta entrevista, és el respecte que senties pel procés de compondre.
1: Sí, però és que realment l'estar al costat de Merche facilita molt, perquè és una persona tan positiva i que sap trobar les coses bones que jo podia en aquest moment oferir. Encara eren esbossos de lo que podia ser, però ella té molta capacitat és molt intuïtiva per a saber que això se podia convertir en una bona cançó, i sempre té una actitud tan positiva que a mi m'ha fet molt de bé.
0: Sí, també. Que és cert que rodejar-se de bons músics sempre és positiu per agafar confiança, no? Per atrevir-se, sí, amb coses que anteriorment no t'atrevies.
1: I de bones persones també.
0: Igual, fins i tot més important, fins i tot que siguin bons músics. El carrer és teu és una cançó feminista?
1: No especialment, però també val. És una cançó que vaig escriure en un moment en què pensava que hi havia esperança, que la humanitat tenia esperança.
0: L'has perdut, l'esperança?
1: Una miqueta sí. Pense que anem a pitjor i no sé. Però també és feminista, no? O sigui, és una cançó que després he comprovat que servia perfectament com a reivindicació feminista, totalment.
0: Escoltem-la. Que ja...

0: em comentaves que estàs ara mateix en un moment en què veus les coses d'una manera una miqueta pessimista. A què es deu això?
1: Tu què creus? Tu què creus? Com està el món en el fascisme tocant a les portes?
0: Està boig el món.
1: Jo crec que estem en una situació molt perillosa que no sabem on acabarà. I clar, pues fa por.
0: I és important, com diu esta cançó, recuperar el carrer, no?
1: Sí, clar, és una cançó que parla d'això, de recuperar l'esperança, de recuperar el carrer, no? N'hi ha referències, pues, bueno, teu és el clavell a la Revolució Portuguesa, hi ha cosetes, guinyos per ahir a coses, els castellets, al cel, tot això, no sé, prendre's carrer.

0: estem en col·lecció de vinils, parlant de quan Abril era Abril i gaudint de les seues cançons amb la seva creadora, Eva Denia. Eva, és molt més fàcil parlar d'una obra quan ja hi ha un temps que ajuda a tindre una certa perspectiva?
1: Sí, sí, perquè quan està recent, ahí està el dolor d'haver-ho fet, que té tantes coses boniques, però tantes coses difícils, no? Quan fas un disc, una gravació, després l'escoltes i només escoltes que els defectes. I quan deixes passar el temps, com ara que ja fa 2 anys i mig o 3 anys, ara no recorde, ja ho pots sentir com si fora un altre que el que ho ha fet, i ja ho sents en molta més compassió i te perdones coses, ja inclús ja no les veus tan malament com les veies.
0: Clar.
1: Sí, una mirada més amable quan passa el temps. Sí.
0: Clar, un músic em deia que les cançons s'acaben quan es graven, en la mesura que una cançó podria seguir evolucionant.
1: Sí,
0: i tota aquesta evolució que tu imagines, després quan l'escoltes, no, és com que veus aquestes coses que podries haver polit, que podries haver millorat, però que sí, ja no podràs fer perquè ja està gravada. No?
1: Sí, així és.

0: Em comentava Eva, mentre escoltàvem Quan Abril Era Abril, que esta és la cançó que possiblement més va modificar el seu germà Carles com a productor del disc quan li va arribar a les seves mans, no?
1: Sí, perquè ella ha sigut molt respectuós en tot el que jo he fet. És a dir, ella ha intentat mantindre, si podia, el 100%, el 100%. Però en este tema ja em va dir, este tema, si tu en deixes, jo l'arranjaré completament de nou. Dic, tot teu.
0: Com era la versió original?
1: Pues la versió original, pues l'harmonia era un poc diferent. I tot, canviava prou. La melodia era igual i la lletra era igual, però sí que ahí va reharmonitzar completament i va arranjar ell completament el tema. En altres temes, ell ha arranjat a partir del meu arranjament, no? O arregla, però així no, així ho va fer ell.
0: Sí, va reinventar la cançó.
1: Reinventar-la, sí.
0: Esta cançó té una melancolia especial.
1: Sí.
0: Perquè amb el canvi climàtic no sols posem el planeta en perill, també hem perdut la possibilitat de viure coses que quasi ja no existeixen, en veritat.
1: Sí. Sí, la sequera que tenim, això és una tristor enorme. No veure com els rius estan secs i un poc la cançó és un poc metàfora també, no? d'aquest temps passat irrecuperable de la infància, de l'adolescència, de la joventut, que se'n va sense remei.
0: Abans parlàvem d'altres perills presents en la societat. Pot ser el perill del canvi climàtic, és un perill més difícil d'apreciar, però possiblement el més perillós de tots, no?
1: És el més perillós de tot, perquè això afecta a tot. Si no revertim això, estem perduts.
0: Això sí, sempre ens quedarà l'emoció de contemplar i de sentir el mar, i això també ho plasmes meravellosament en Besades de Sal.

0: En Col·lecció de Vinils passa sovint que els convidats, quan escolten les seues cançons, comenten coses molt interessants. Mentre escoltàvem Besades de Sal, que és esta cançó que sona de fons, Eva m'ha comentat que quan li la va ensenyar a Carles, el productor del disc, el seu germà a més, li va dir que havia inventat un nou estil, l'habanera bossa, et va dir, no?
1: Sí, sí, em va dir, és una habanera bossa, diu, és raro, però m'agrada.
0: Això és el més important.
1: Anem a deixar-ho com està, perquè m'agrada, sí.
0: Parlant d'estils, Eva, tu defineixes el teu estil com a cançó?
1: Jo crec que sí, és cançó. Què és, si no cançó? El que passa és que, clar, no és una cançó de cansautor, sinó que, bueno, és una cançó que s'alimenta de les meues músiques, de la meva vida, però no deixa ser cançó en música i lletra, i a més compost per mi, o sigui que és cançó.
0: És cançó amb els teus ingredients, no?
1: Clar.
0: Escoltem de nou Mercè Martínez.
2: Si bé nosaltres havíem gravat juntes amb el grup de Sis Veus, aquest és el primer disc en el que jo acompanyo a Eva, on Eva és la protagonista. Ella és la creadora. Aleshores, si naix, i es confirma també perquè després ha vingut el CD Merci Brassens, i també el nou projecte de Sis Veus, Els Dies i les Dones, el disc que està tret fa uns mesos, així naix que les dues coses naix, es confirma tot. I és que pues, Eva i jo ens entenem molt bé, treballant-hi personalment. I per a mi, pues, cada projecte ha sigut un repte del que m'he enriquit i m'he format. Un repte difícil, eh? Difícil, difícil però meravellós.
3: Quan la memòria es transforma en música, Col·lecció de Vinils, en A.

0: L'estranger és una de les altres versions de quan abril era abril. El Mediterrani, una vegada més, com a cruïlla de cultures que potser estiguen més properes del que sembla, no?
1: Sí, clar, sí, sí. Esta cançó pues, és un clàssic, no? Le Metec.
0: Le Metec.
1: I vaig voler cantar-lo. La lletra no és meua, la versió. Me la va regalar un amic que es diu Pelai Ribas, que és català, però la va escriure per a mi. I vull dir que va utilitzar totes aquestes formes més valencianes perquè ell sabia que jo volia sentir la meua i me la va fer com si l'havera fet jo.
0: És Mustaquí un referent per a tu?
1: Sí, per descomptat que ho és. Encara que per a mi el number one és Brassens, però Mustaquí i especialment aquesta cançó és que això és d'antologia, és un himne.
0: D'ell volia parlar també de Brassens, al sí. qual tu ja has cantat en el passat i al qual tornes ara. Amàlia ho deia abans, que cantar les bones cançons ens enriqueix sempre, veritat?
1: Sí, a més que jo crec que les bones cançons no tenen temps i és una llàstima no recuperar-les. De vegades els músics podem arribar a ser tan egocèntrics que pensem que només hem de cantar les nostres coses i jo crec que jo en això el model el tinc un poc en els músics brasilers que sempre han compaginat les seues
0: composicions
1: amb els d'altres i han tingut aquesta generositat sempre de compartir, de regalar-se mútuament melodies, de regalar-se lletres. Mira, fet esta lletra, fes-li una melodia i li ho està demanant a un altre que quan ho podria fer ell perfectament i firmar la música lletra, però no, tenen eixa gràcia per compartir i eixa generositat que crec que hauríem de practicar més.
0: Sí, és cert això que comentes, que molts músics veuen les versions com una carència d'inspiració a l'hora de compondre, quan en realitat és un procés completament enriquidor.
1: Jo crec que totalment enriquidor i a més que necessitem fer-ho perquè necessitem anar arreplegant eixa tradició i incorporar-la a la nostra música. No podem crear de res i després és una llàstima que certes cançons es perden i no se coneguen entre noves generacions.

0: Escoltem de nou, Amàlia, contextualitzant el teu perfil artístic.
1: En el panorama musical valencià, Eva Dénia és una dona pionera. Va ser capdavantera quan va adaptar al valencià estàndards populars del jazz. Mai abans ningú ho havia fet. Va començar la seva activitat musical a principi dels anys 90, interpretant clàssics del jazz, i ella va sentir la necessitat de portar-ho al seu terreny, fent unes versions que finalment va editar en aquest primer disc. Adeu, tristesa, es deia.
0: Eva, al final de l'any 2018 publicareu el disc Sis veus, els dies i les dones, on col·laboraves de nou amb músiques d'ací al voltant de la música tradicional i la poesia. Un treball que ha tingut una acceptació molt bona, segons tinc entès. Estàs treballant ja en un altre disc de cançons teues? Perquè mira el que ens va dir Carles.
2: Sí, sense cap dubte això tindrà una continuïtat, perquè Eva, el que ha anat desenvolupant al llarg d'aquests últims anys, ha sigut la seva capacitat per a fer les seues cançons, no? És en això en el que jo crec que en el que més s'ha esforçat últimament, i crec que això ja està donant els seus fruits i ja suposa que tindrà una continuïtat.
0: Què ens pots dir d'aquesta continuïtat de la qual parla el teu germà?
3: Bueno, ja fa un temps que porto entre mans un projecte, el que passa és que entremig n'he fet dos. O sigui, el pròxim projecte, espere, és un disc que vull dedicar a la poeta valenciana Maria Beneito, que és una de les veus més importants de la poesia valenciana, sense cap dubte, i possiblement per la seva condició de dona no ha tingut la visibilitat que tocava, però ella és de la generació i del cercle de Joan Fuster, d'Estellers, té una obra importantíssima en valencià i en castellà, i Maria Beneito, ja li vaig dedicar un poema, com hem parlat, però ara vull dedicar-li un disc sencer. Per això pues, estic ja treballant en les melodies, que ja tinc moltes com a melodies acabades, en els arranjaments, i ara he fet un fitxatge nou, que és una jove pianista que es diu Marina Alcantut, que ella li he donat d'encàrrec que m'arrange cosetes, perquè vull recuperar un poc el so jazzístic. Ella és una pianista de jazz boníssima, de les noves generacions de dones músiques, no? I comptant també amb Merche, de moment estem treballant en trio i no sabem en què acabarà, eh? Però clar, això ja fa un temps que ho porto, però entremig he tingut el projecte de Sis Veus, en el qual he treballat moltíssim perquè he escrit totes les lletres, he fet arranjaments en companyia de Maribel Crespo i inclús composicions originals. Maribel i jo hem escrit temes originals i això ha sigut moltíssima feina.
0: L'ha produït Carles, el disc, veritat?
3: Sí, ens ha fet la producció també, per el mateix sistema que comentava anteriorment. Nosaltres primer hem arranjat, hem gravat, gravacions casolanes, i després ell sobre això ha revisat i ha fet el seu treball de productor.
0: Em comentaves abans que esteu molt contentes amb el resultat del disc, del Sis Veus.
3: Sí, sí, jo crec que és, respecte a l'altre disc de Sis Veus, és un salt impressionant, i no ho dic jo, se ho ha dit tot el món, que el que és musicalment hem pegat un bot. Jo crec que ens hem esforçat moltíssim, perquè després del treball dedicat a Estellers, que és un treball molt bonic, totes teníem por, i no sols nosaltres sinó la gent que ens rodeja, teníem por que fora un segon treball que no estiguera a l'altura, i al revés, jo crec que hem pegat un bot i hem superat eixa altura i
0: el
3: dos
0: precedent.
3: Més sí.
0: Eva, moltíssimes gràcies per acostar-te als nostres estudis per a parlar de Quan Abril era Abril, un disc que ja forma part de la nostra col·lecció de vinils. Fins sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A.Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A.Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada fetitxe per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional d'artistes com Madonna o Natxa Pop, entre d'altres. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara en tindran més de 50 i que veuen com els fills s'interessen també per la música d'aquella dècada gloriosa. Punxarem artistes valencians que ho van petar en eixa època, com Video o Revolver, i també altres menys coneguts a nivell estatal, però que van ser els reis de l'escena musical castellonenca, com ara Morcillo el Bellaco o Los Auténticos. Així que, si vas viure l'adolescència i joventut en els anys 80 o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb l'estrella del pop que va brillar als 80, Material Girl de Madonna.

El mateix any de l'estrena d'este èxit de Madonna, a València es publicava un altre èxit d'un grup que, amb només 2 anys de vida, esdevindria una banda icònica. Escoltem El vinilo de les Betty Trutz.

Les valencianes Betty Troop esdevindrien amb vídeo i glamour un dels grups representants de l'anomenada moguda valenciana. Escoltem ara este clàssic amb què el grup valencià Vídeo va triomfar als 80. La noche no és per a mi.

Tornem a l'escena internacional per a destacar un tema que va ser publicat l'any 1979, però seria banda sonora durant els 80. Heart of Glass, de Blondie.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: 2 anys després de la publicació d'este clàssic de Blondie, es va estrenar un temacle que faria brillar un xicotet grup de Castelló que esdevindria immortal a les comarques del nord. Avantam, la estrella de los auténticos.

L'escena rock castellonenca, que va brillar especialment als anys 80, va parir una altra estrella incombustible que no pot faltar en esta llista, Morcillo el Bellaco. Recordem un dels seus èxits, Yes.

0: L'escena valenciana dels 80 també va estar marcada per artistes com ara Cisco Fran, que serien els pioners de l'indie que explosionà als 90 i que sonava així de bé.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

A l'escena pop-rock valenciana dels 80 també va destacar el grup Comitè Cisne, on un jove Carlos Goñi començava a fer les primeres passes que donaven el tir d'eixida a una trajectòria artística que continua, avui en dia, a través de Revolver. Escoltem Querer o no querer, de Comitè Cisne.

0: Tanca els ulls i escolta. A Punt Ràdio.
1: Fem un gir ara més poper per a escoltar ara un dels símbols per excel·lència de la moguda dels 80, Alaska i Dinarama, Ni tu ni nadie.

A més del pop tan distintiu de la moguda dels 80, amb l'emblemàtica caixa vuitantera i les lletres provocadores per a l'època, l'escena valenciana també va presenciar el naixement d'altres estils musicals més arriscats, com el de Terminal Sur, on un jove, Miquel Gil, començava a experimentar amb el folk. Escoltem un dels seus temes, Viajes.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: De la veu d'Anna Torroja anem ara a una altra veu inconfusible, la de Sole Jiménez. Als anys 80, Presuntos Implicados arribà per a quedar-se. Amb una exquisida combinació de pop i jazz, encisarien tot un país. Avant amb Alma de Blues.

Jazz va ser la major influència del següent artista de la nostra playlist, fins que va descobrir la chanson française i els Beatles. El 78 va conèixer Remigi Palmero, amb qui va editar el meravellós LP Humitat Relativa, que va ser triat entre els 100 millors discos de pop espanyol per la revista FM. Als 80 publicaria temes com este que ara sona Cargo de mi. Amb Julio Bustamante arribem al final d'esta playlist dedicada al pop-rock de la dècada dels 80, donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
3: En Apunt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge de 7 a 10
6: desfilarem al costat dels nostres músics
5: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
0: L'esport que realment t'apassiona.
16: Gol. Humo, duro, humo, duro.
17: Aleluya, aleluya, buen pandolet, buen pandolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A.Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so. Us saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recordeu que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A.Punt Ràdio al seu web www.apuntradio.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, i si 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per a, en este cas, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio per a TikTok, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, i és, en este cas, sense xifra ni número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, podeu fer-ho enviant-lo al nostre canal, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta d'avui, que és per a vosaltres quina acció és més perjudicial per al València, la d'Andrea Almeida de moment de Gansa i Sir traspassat al Swansea, o la del València d'haver-lo renovat en setembre? I això és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula. Qui penseu que li està fent més mal al València? Andrea Almeida negant-se a ser traspassat al Swansea, perquè sense que entren diners no hi ha possibilitat de fitxar, i que de moment el jugador diu que sessió sí, traspàs no, o la del València, que va renovar este futbolista de discret rendiment ja en setembre. Pues vaig a demanar una miqueta d'atenció des que divendres desvelarem quina és la realitat econòmica del València Club de Futbol. En el mercat a dia d'avui s'han succeït les informacions. Algunes venen a dir que ens espera un gran futur amb Meriton, un clàssic, i altres claven la cullera de ple en la trista realitat. A nit vos avisava que avui tindríem novetats, i este matí Darío Puig, un dels tipus millor informats d'esta ciutat, ha clavat la cullera enmig de la ferida. Ha despertat una bèstia tossuda com cap altra, que es diu realitat. Vos vaig a llegir. Titular de la informació que signa avui Darío: la última orden de Peter Lim. O sacan los cuatro jugadores que no quieren o no hay dinero para fichar. I dins de l'article aclarís Darío, en su visita sorpresa del pasado 20 de julio, hacía 6 años que no pisaba territorio valenciano, Peter Lim dejó las trazas de lo que debe ser la gestión deportiva para este ejercicio 2026-27. Lim Dixit, o venden, sacan como sea de la plantilla a los 3 o 4 futbolistas que tienen en previsiones y no cuentan con ellos a priori, o no iba a haber más dinero. El montante económico que saquen de esas operaciones es el que deben reinvertir, porque no es su intención abrir la mano. Se lo oyeron Ron Garley, Javier Solís y compañía de primera mano, por si había alguna duda o esperanza. Es decir, les informacions que estan diguent que és possible que en un futur Peter té la possibilitat d'obrir la mà accionant determinades palanques per a que augmente el fair play, Peter Lim va ser clar i directe en aquell dinar en la principal. O trauen als 3-4 futbolistes que no compten i entren diners en caixa, o no hi haurà ni uno per a fitxar. Així que, dels creadors de

Marcos André encara no està així per culpa de Kang In-Li. La culpa que encara no hagi arribat Cavani és de Maxi Gómez. O dels productors de La culpa de tot és de Guillamón i de Fran Pérez. I dels guionistes de Ferran és una rata i Mosquera no ha volgut creure's el projecte europeu del València. Arriba un altre èxit de l'estiu. No tenim lateral dret per culpa d'André Almeida. Ara resulta que el València depèn per a fitxar un lateral dret de que un futbolista al que va renovar en setembre accepte i ser traspassat per a generar uns diners que reinvertiren en lateral dret. Ni un dia sense un meme de Meriton, o siga, un memeriton. Per cert, segur que aquests diners se van a reinvertir en el lateral dret? Quants diners de Solero de Guedes se reinvertiren en futbolistes? O de Mamardashvili? Quants diners se reinvertiren en futbolistes l'estiu passat després de les vendes de Jarec o Mosquera? Miren, alguns ja estem molt majors per a creure en gnomos i en contes de fades. Me conten que Almeida, que per cert també es creu que és Bernardo Silva, no li fa massa gràcia eixir traspassat i que vol eixir cedit. Me conten que el futbolista entén que no és ben tractat pel club. Mira, André, dos coses. No tinc res personal contra tu, simplement com a futbolista mai m'ha paregut que tingueres qualitat per a jugar en el València. Dos coses, mira, André. La primera, el teu rendiment en estos 4 anys ha sigut el que ha sigut. I dos, ara que et sentes maltractat pel club, te diré. ¿Recordes que va a ocórrer el 7 de novembre de 2023? Jo te faré memòria, no patisques. El meu company Salva Folgado va signar en el diari on treballàvem, Plaza Deportiva, el següent article: malestar en André Almeida con el doctor López Mateu. Més enllà de els exabruptes cap a les nostres persones dirigides pel doctor aquell matí en Paterna, que retumbaven en tota la ciutat esportiva, i més enllà d'una cridada del propi doctor López Mateu al director de Plaza per a que llevaren la informació, cosa que no va aconseguir, te prestares a fer-li el joc al club i negares esta informació en Twitter. I ara, André, ja veus com te la paguen. Igual la pròxima volta has de pensar-te dos voltes abans d'intentar desacreditar el treball de ningú, si paga la pena fer determinats favors a determinats personatges. Postdata. No sé si heu pogut veure avui les imatges del soterrar de Franco Baresi en Sant Ambrosio. Milers de persones en el carrer. La importància i el pes de la història. El futbol, sense el sentiment de la gent, no és res. És la crònica d'un fracàs. És simplement un patètic intent fallit de posar-li a un negoci una disfressa que es veu que és falsa des de molts quilòmetres de distància. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: pendents d'Almeida. El València està pendent que André Almeida accepte ser traspassat al Swansea per a poder tindre diners a l'hora de llançar-se per un lateral dret. Entre valencians i galesos, l'acord és total. Ja ara falta per veure quina decisió pren el futbolista que va ser renovat fa menys d'un any. El jugador no veuria malament una sessió, però no està convençut en eixir traspassat, que és el que vol el València per a replegar diners. Rioja cao. L'extrem del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del quàdriceps de la seva cama dreta. Segons ha informat esta vesprada el València Club de Futbol, el futbolista, que este matí ja no ha entrenat, va caure lesionat dissabte passat en el partit amistós que els de Mestalla jugaren en terres angleses davant l'Stoke City. Tot i que el club no ha especificat temps de recuperació, les previsions apunten que l'andalús es perdrà les primeres jornades en l'inici de Lliga. Gulaxi ambiciós. En el dia d'avui ha sigut presentat Peter Gulaxi com a nou porter del Villarreal. El veterà guardameta hongarès ha revelat que després de molts anys a la Bundesliga li apetia provar en altre campionat. El guardameta de 36 anys ha dit que trobar una oportunitat en un club competitiu com el Villarreal i que a més juga Champions era perfecta per a ell i que s'ha sigut un dels principals motius de la seva tria a l'hora d'enrolar-se en el submarí groguet.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Perquè el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga, a nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura.
0: Les entrades depenen de les eixides. Aixina de clar s'ha expressat el president de Llevant Unió Esportiva a l'hora de Pablo Sánchez a l'hora de parlar del mercat granota. El màxim mandatari levantinista ha dit que les possibles compres que pugui afrontar el club de futbolistes per a reforçar la plantilla de Luis Castro estan directament vinculades a que hi hagi alguna oferta per a algun dels futbolistes que senta la mirada d'altres clubs després de la segona volta de la temporada anterior.
3: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida, porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España, sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas, poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pretemporada clara. València Bàsquet, vigent campió de la Lliga i la Copa de la Reina, iniciarà la pretemporada del seu primer equip femení el 17 d'agost i disputarà només dos amistosos abans de participar en la Supercopa d'Espanya. El primer serà dissabte 12 de setembre amb la disputa d'un test davant Movistar Estudiantes i el segon serà enfront del recent ascendit Azul Marino d'Alba Torrents, contra el qual s'estrenarà en la primera jornada de Lliga. Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. En 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio. També 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio. Sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. Per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i de la pregunta que en concret vos estem fent esta nit. Quina acció és més perjudicial per als interessos del València? Que André Almeida es nega a ser traspassat al Swansea o que el València renovara este futbolista en setembre? Les 11 de la nit i 16 minuts. A més, podeu enviar, com sempre, consultes a Miqui, que avui tenim càtedra. 11 i 16, pausa per a la publi i en tornar parlem d'això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot.
6: Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Estàs escoltant 90 minuts.

0: 11 de la nit i 18 minuts. Vinga, anem allà. Molt ràpid. No vull perdre temps ni fer-vos el pedre. Com dèiem, el problema està que el València està de moment. La realitat econòmica del club, ja veurem el futur quin és, però la realitat econòmica del club a les 11 i 19 del 4 d'agost és que el València depèn que André Almeida diga sí a l'oferta del Swansea per a ser traspassat i generar uns diners per a poder llançar-se per un lateral. Mentretant, van en balins d'escopeta. I en això no se poden caçar peces. Ja heu vist el que vos contàrem divendres passat i el que avui vos ha contat Darío Puig en Marca, que l'odre de l'IMES, si no es trauen els quatre que sobren, jo així no en poso ni un. Les negociacions Swansea-València per André Almeida han negociat. De fet, els companys de Tribuna Esportiva este matí informaven que l'assumpte estava en 3,5 milions d'euros més el percentatge d'un futur traspàs. El jugador es mostra receptiu a una cessió, a un préstec, però no a un traspàs, perquè entén que en un préstec en Anglaterra podria revaloritzar-se, però que lo d'anar-se'n a jugar traspassat a la segona divisió anglesa no ho acaba de veure. Jo crec que el rendiment que ha donat este xicón és el de no voler veure, el que no voler veure és la realitat, perquè no està, jo diria que ni per a un segon anglesa. Si li està costant tenir un primera espanyola, imagineu-se. I en clau València, també molt ràpid, Luis Rioja cau en el seu quàdriceps de la cama dreta. Mínim les quatre primeres jornades per l'aire. Mínim. Ja veurem si no més. Fora del València, en el Villarreal, han presentat el porter Peter Gulaxi, la competència per a Luis Junior. El porter conta el per què ha escollit anar al Villarreal.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Per què el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga, a nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura, però sempre al mateix nivell o més alt. Quan va sorgir la possibilitat de jugar en un dels equips més importants de la Lliga Espanyola i que juga a la Champions, em va motivar i em va emocionar. Estic molt content que al remat tot hagi eixit bé i així estic. Pense donar tot per a l'equip i per atendre molts èxits tots junts.
0: I també ha parlat Fernando Los Negueroles i ho ha fet saber dos jugadors del planter que estan molt cotitzats com Macià i Diatá.
3: Está abierto, se pueden ir o pueden venir, pero desde luego lo que hay que tener es más creencia en los jugadores que tenemos. No podemos creer que por jugar en el campo del Bayern de Múnich y jugar con un jugador canterano tengamos que hacerlo mal. Es que ahora mismo esos dos jugadores nos lo han pedido 16 equipos, y si los sacamos al mercado los podríamos vender por muchísimo dinero, y aquí en algún sitio pues no se valoran. Son dos jugadores del primer equipo a todos los efectos. No sé ya la ficha, cómo quedaremos, cómo la haremos o cómo los cupos que habrán, pero vamos, se van a quedar en la primera plantilla.
0: Bueno, también del Llevant, que voy a visitar la Basílica, y que el Capi Dela ha parlat sobre l'objectiu que va a centrar un any més el día a día del Llevant, que es el de la salvación.
4: Ya sabemos, ¿no?, lo que sufrimos el año pasado, y bueno, este año va a ser, esperemos que no suframos tanto, pero sabemos que va a ser difícil. La verdad que el vestuario es muy sano, cualquiera que pueda venir al club se va a sentir como en casa, somos una gran familia y es una de las bases que tenemos para lograr el objetivo.
0: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el Capi, y también Pablo Sánchez, el presidente, que ha hablado sobre com va actuar el club en el mercat en estos días que resten.
5: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida, porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España, sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pues això és el que diu el president del Llevant. 11:23, no perdem més temps, ara anem a la càtedra de Miqui.
6: La càtedra de Miqui.

Les cançons de la nostra vida és una mirada al passat, el present i el futur de la música popular valenciana. Una revisió exhaustiva a totes aquelles cançons que des de la nostra terra han conquerit els cors de milers de persones. Perquè la música és teràpia, medicina i ens cura l'ànima.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio. Ai, mareta,
1: quina nit. En este nou capítol mirem cap enrere, però amb el cabet en la faena, sense deixar de mirar al present i, sobretot, al futur. Analitzarem la renovació del cançoner valencià tradicional i de com s'ha renovat i reivindicat a través del temps. La música d'arrel ens fa únics com a poble i és una de les herències més preades que ens han lliurat els nostres avantpassats.

amb una dolçaina, un tabalet i dos cantaors, ja hi havia festa assegurada. Però des dels anys 70, molts estudiosos s'han proposat traure l'arrel dels museus per a què passe, acercant-se viva. En el capítol de la renovació folk dels 70, ja vam parlar de la importància de bandes com el Tall, que a partir de la tradició van oferir la seua particular visió amb una mirada mediterrània i moderna.

Però en este capítol volem anar més enllà del tio Canya. Volem conèixer els seus nets i les generacions que han vingut després. Totes aquelles persones que han expressat una mirada respectuosa i seriosa de la música d'arrel, però sense prejudicis en desmuntar estructures i portar-la a qualsevol escenari possible. Que abandone el carrer i que passe a formar part d'escenaris teatrals, festivals de música, sessions de DJ o fins i tot autèntiques raves.

Per a posar-nos en situació, començarem a parlar des de l'entrada del nou mil·lenni. Parlem dels anys 2000 fins ara, quan un cantaor de Xàtiva, Pep Gimeno Botifarra, va començar a enregistrar discos que, vistos en perspectiva, estan considerats com la primera pedra de la renovació de la cançó valenciana de tots els temps.

0: Podem dir ben alt que Pep Gimeno Botifarra és el cantaor, perquè a ell no li agrada que li diguin músic, que ha fet mainstream la memòria oral, ja que des de que era ben menut als anys 70 va recórrer infinitat de pobles en busca de tots aquells cants que anaven perdent-se a poc i els va recopilar per a que les generacions futures no els oblidaren mai.
1: Lloc nou, la torre...
0: Com per exemple esta Malagueña de Barxeta, un dels primers temes que va publicar el 2006 al disc Si em posi a cantar cançons. Este tema és el més popular de l'artista Xativí i una de les coses que ha fet gran este personatge no és solament la veu, sinó la seva gran faena com a arqueòleg afectiu. És un dels grans fenòmens de la música popular del nostre poble i ha aconseguit amb la seva manera de cantar i contar històries un relat intergeneracional on grans i menuts se senten reconeguts.
1: La granja Sorió i Torrella.
2: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

0: Pep Gimeno Botifarra recupera el repertori tradicional valencià amb una metodologia de camp, amb entrevistes a la gent major, recuperant la memòria oral i fent les versions de les cançons amb molt de respecte, com esta, que obria el seu primer disc, L'U de Hielo.
1: Ai, quin cafè llabrau!
0: I un dels mèrits més importants d'este cantaor és que fa de pont entre mons que abans semblava que estaven separats per a sempre. Com per exemple l'escola de danses, la rondalla o les bandes sinfòniques i les orquestres.

0: I l'any 2009 publica el que serà el seu treball de consolidació com a intèrpret, T'encantaré més de mil, el seu segon disc d'estudi. Allí trobem infinitat de cançons d'eixes que havia rescatat a la gent gran i que mai s'havien enregistrat. Les que més li agrada interpretar, i això ho ha dit ell sempre, són els cants de batre, els que feien usar els treballadors del camp, com este que sentim de fons.
1: Cos de ballaora, mànegues d'estral. Això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà.
0: Este treball suposa la consolidació del cantaor a nivell artístic i a partir d'ací inicia una etapa d'aliances i formats de plaça gran que el vinculen amb diferents formacions instrumentals, com ara la banda sinfònica de la Unió Musical de la Nucía o un dels grups de metalls més importants de tot el món i que venen de les nostres comarques. Parlem de Spanish Brass.

Amb ells va gravar tot un disc, Metalls d'estil, amb la veu del cantaor i els arranjaments del músic de jazz Ramon Cardo. Un treball de l'any 2013. Hoy hi ha temes com este que sentim de fons, La folia.

0: més.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Una de les majors habilitats que se li reconeixen a Pep Gimeno Botifarra és la seva habilitat per fer xarxa i per col·laborar amb altres artistes que, pot ser o no, tinguen molt a veure amb el seu estil. L'any 2013 rep la distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural i, a més, l'any 2017 la Medalla d'Honor del Consell Valencià de Cultura.

Ja ve l'aire és l'últim treball que ha publicat el cantaor Xativí, una recopilació centrada en cançons del treball i que va rebre 3 guardons als Premis Carles Santos de la Música Valenciana l'any 2023, on es van incloure temes com el que li dona nom al disc i que sona de fons, Ja ve l'aire.

Si Pep Gimeno Botifarra és mestre de mestres de la renovació de la música d'arrel, no està sol en esta tasca de modernització del folk tradicional. Amb ell hi ha desenes i desenes de cantaors, cantaores, intèrprets que fan gran la tradició i l'actualitzen per fer-la més contemporània. La malagueña. Una d'estes figures és la que col·labora en este tema que hem sentit de Botifarra, Noelia Llorenç, Titana.

La nova fornada de cantaors i cantaores ha portat molts noms a l'actualitat del cant d'estil i de la música tradicional. Des de Godella arriba una de les veus militants i implicades en la renovació del gènere i en l'apropament a tots els públics. Escoltem de fons un dels temes que formen part del seu primer disc, Titana, publicat l'any 2021, i el tema és Malagueña de Castell.

L'exemple de Noelia Llorenç Titana és paradigmàtic, perquè la seva formació musical té molt a veure amb l'entorn bandístic de les nostres comarques. Ella es va formar a l'Escoleta de Música del Molí, en Godella, on va estudiar flauta travessera.

Noelia canta com una cantaora de tradició oral, però pensa el projecte com una artista contemporània. I això fa que la seva proposta artística siga...

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: La veu d'aquest artista és molt versàtil, però amb una tècnica de cant tradicional. I la seva força radica també en el seu directe, ja que a més de les cançons també està la posada en escena. Una aposta renovada que l'ha dut a participar en projectes més trencadors i que basen la seva sonoritat en la música electrònica. Parlem de Faixa.

El cant de batre que escoltem de fons, Ens devem a la faena, forma part del primer i únic disc homònim de Faixa, i on col·labora amb la veu de Noelia Llorenç Titana. El primer tema que es va llançar i que va de la mà de la renovació folk a través de l'electrònica de músics com Bayuca Galícia o Rodrigo Cuevas Astúries. El col·lectiu Faixa és un projecte musical que va néixer al Comtat i a l'Alcoià, i tot amb l'objectiu de revitalitzar la música tradicional valenciana a través de la música electrònica d'avantguarda. La seva sonoritat veu tant del cant de batre com de les marxes mores, el dubstep, el UK garage, el jungle o fins i tot el footwork.

Escoltem ara un altre dels temes que van formar este primer i trencador treball de faixa, un altre que han de batre, com l'enyor de la terra. Una proposta musical que en els directes pren l'estètica dels productors i DJs en un live set que podria formar part de qualsevol sessió de ball.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I en este tema vam voler convidar a una altra veu valenciana que ha destacat des de fa molts anys pel seu ànim revisionista d'una tradició que està per a això, per a cuidar-la, estimar-la i dur-la a llocs nous i donar-la a conèixer a tots els públics. Parlem de Carles Dénia.

Carles Dénia va néixer a Gandia. I ell ve d'una nissaga de músics, ja que la seva germana, Eva Dénia, també és una reconeguda música i cantant.

Hem vist ja moltes maneres d'arribar a la música tradicional des del respecte i l'estima. Però encara ens queden moltes com la d'este músic de la Safor. S'inicia tocant la guitarra en el jazz i sent cantaor de flamenc. I des d'estos dos camps és d'on s'enfronta al cançoner tradicional valencià.

Un dels grans mèrits de Carles Dénia és tractar el cant tradicional com a música d'autor amb uns arranjaments molt cuidats, unes harmonies obertes i un respecte total pel material en el que es basa.

0: I de Gandia baixem una miqueta més i fem parada i fonda en Sant Vicent del Raspeig. D'allí són Els Jovens, una banda que també va revisar la música tradicional valenciana, però des d'un altre punt de vista, el pop i l'indie, en temes com I Love You més que l'hòstia.
1: Vas arrastrant-me del braç

deixant-los atrapats a la Núria en el punt més alt. Ens fiquen d'amagat a qualsevol portal, a revolcons entre besos i a rats, i rius imaginant el gest

Este col·lectiu musical es basa en tres pilars fonamentals. Els músics i amics de Sant Vicent dels Raspeig, Pep Mirambell i René Macone, i, per altra banda, el productor bocairentí Blai Antoni Banyó. Al projecte es van unir músics de la talla de Raúl Calatayud, Tobal Rentero, Jordi Sanz, Pablo Rosell, Toni Lozano o Lourdes Casany.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: La vida dels jovens va ser molt curta, ja que només van estar 2 anys en actiu, des de l'any 2017 fins a 2019, i van editar un sol disc homònim. Això sí, la seva aportació a la música popular valenciana va ser tan gran que moltes bandes encara veuen del seu llegat artístic.

0: mai ningú.
1: Els joves van aconseguir incorporar al seu projecte artístic instruments tradicionals com la bandúrria, el guitarró o el llaüt, i els van passar pel seu filtre pop amb molt d'humor, amb cultura contemporània i una mirada molt de la nostra vida actual, com ho fan en este tema que sona de fons, Les xiquetes d'avui en dia.
2: Eres perdigot, eres perdigot, que voles i piques. No eres tan bonico, no eres tan bonico, t'encala les xiques.
3: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I el nostre recorregut per la cançó tradicional i la seva renovació i adaptació als nous temps arriba a la fi. Els joves tanquen este capítol que ha començat amb el cantaor Pep Gimeno Botifarra i que ha revisat diversos projectes que miren la cançó tradicional des de diferents òptiques.
4: Sense llum, sense dret, sense fe, sense fe.
5: El tema Anís Tenís, que sona de fons, és una de les cançons de la nostra vida. I a més, forma part d'este viatge que fem amb la vostra companyia. Per supost, per tota la música que ha sigut editada per creadors i creadores de les nostres comarques. Un recorregut històric pel que ha suposat la petjada valenciana en la música internacional. Cançons que ens salven i ens salvaran de qualsevol cosa roïna. Adeu.
6: He volgut conservar eix en camp d'estudiant. De mal estudiant.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu a tu.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
12: Humo, duro, humo, duro.
13: Aleluya, aleluya, empatalets.
5: Sempre al teu costat, passe el que passe.
14: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seus.
5: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
16: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor, l'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
17: Ole tu, ole tu.
16: A qui no li agrada un dia assolellat?
18: M'encanten.
16: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
19: A base de bé.
20: A base de bé.
16: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
21: Cuidao!
16: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
22: Molt ben pensat, doctor.
16: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf, quina calor.
23: Que difícil és amar sense amador i que difícil és vivir en Xàtiva sin aire condicionado.
16: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa, que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
24: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
16: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
25: Ah, ara ho he entès.
16: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
26: Oh. Això, ui, això que bonico!
16: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
15: Un 4 d'agost va produir-se una troballa excepcional, la Dama d'Elx. Es tracta d'una joia del patrimoni valencià i una de les peces escultòriques més emblemàtiques de la cultura ibèrica. Conta la tradició que aquell dia, a l'actual jaciment arqueològic de l'Alcúdia, a escassos quilòmetres al sud de la ciutat d'Elx, Manolico, Manuel Campello, va topetar-se casualment amb l'escultura mentre treballava la terra. En aquell moment, Manolico la va batejar amb el nom de Reina Mora. La dama, una Una impressionant escultura de pedra calcària amb traces de policromia representa el bust d'una figura femenina abillada amb múltiples joies i els característics i enigmàtics rodets que emmarquen un rostre serè i majestuós. Fou datada entre els segles IV i I abans de Crist i la convertix en un testimoni excepcional de la sofisticació artística i la complexitat social d'esta cultura preromana. La importància de la Dama d'Elx la trobem no només en la innegable bellesa de la peça i l'excel·lent estat de conservació, sinó també en la valuosa informació que proporciona sobre la indumentària, l'ornamentació i les creences d'esta civilització. Poc després de la troballa, la dama va encetar un viatge inesperat cap a París, en adquirir-la al Museu del Louvre, on va estar exposada durant 40 anys. Durant tot aquest temps, la fama i el valor artístic de l'escultura van créixer exponencialment i la convertiren en una peça admirada a escala internacional.
4: Yeah.
15: No obstant això, l'estada a París va generar un sentiment de pèrdua i una constant reivindicació fins que el 1941 va tornar a Espanya, però no a Elx, perquè es quedaria a Madrid. La tornada del bust a la capital del Baix Vinalopó, llargament reclamada, només s'ha produït de forma puntual. 17 dies el 1965 i la més recent, mig any, el 2006. L'última de les reclamacions, el 2022, va ser rebutjada pel Ministeri de Cultura i els valencians van tornar a quedar-nos sense poder celebrar l'aniversari de la troballa amb la seua protagonista a casa.
8: Oh.
15: 125 anys després d'aquell 4 d'agost del 1897.
11: Comprimits efervescents.
18: A punt podcast.
19: Montió tan sols pogué ser papa 3 anys. La fumata blanca li arribà ja amb els 77 complits. Fou un període molt curt, però en el qual va poder fer moltes de les coses que calien al si de l'Església. Plantar cara en la croada contra els turcs, consolidar l'autoritat de la Santa Seu, equilibrar les potències italianes, proclamar la innocència de Joana d'Arc o canonitzar Sant Vicent Ferrer, entre moltes altres coses. Això sí, va invertir moltes energies per a tornar Constantinoble a la cristiandat, però va ser un fracàs. No va trobar suport en els prínceps cristians, que no estaven disposats a finançar l'enorme despesa que això representava. Però almenys va aconseguir importants victòries, com la defensa de Belgrat, que significà una gran victòria i va decidir el destí del cristianisme i va servir com a dic de contenció contra els otomans durant 70 anys. Per tal de guanyar-se el favor dels italians, que no deixaven de veure'l com un papa estranger, es va anar deslleurant dels interessos de la corona d'Aragó en favor dels estats pontificis. El van acusar de nepotisme per envoltar-se de la seua família. Però què podia fer ell, més que confiar en aquells que li anàvem a ser fidels i lleials?
20: Els sabres més aptes saben que amb ajuda són més forts.
19: Posar-se en mans d'aquells que no el volien i que ens insultaven per haver nascut a València. Insídies d'aquells que esperaven el seu torn comptant els dies i les nits per assaltar el pontificat.
21: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 2. Calix III domina el Vaticà.
19: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calix III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Ja t'havia explicat com havia arribat el meu oncle a ser papa. Ara com es va mantindre en el poder malgrat tindre a tots en contra. Encara que no seré l'únic que te la conte. Avui m'ajudarà l'escriptor Juanjo Braulio, que al seu últim llibre, En el nombre del poder,
2: l'ha novel·lat. En 3 anys, el vell Calís li va donar temps a col·locar a tots els seus parents i familiars en la cúria romana, entre d'ells els seus nebots, el primer Pere Lluís de Borja.
19: El meu germà.
2: A Pere Lluís el va nomenar capità general i gonfalonier de l'església i va intentar fins i tot que fora triat rei de Nàpols a la mort d'Alfons el Magnànim, i a Roderic de Borja el va nomenar vicecanciller.
19: Així és, em va nomenar vicecanciller. Que en la pràctica era com ser vicepapa.
2: Era el cap de tota la burocràcia vaticana. I això era molt de poder.
19: El meu oncle va complir la seua promesa i em va posar al seu costat. I jo la meua. Mai el deixaria sol.
2: Els papes eren triats i tenien que envoltar-se de la gent de la seua confiança per a poder governar, perquè era l'únic príncep de l'Europa d'aquell temps que no era per sang, és a dir, no era hereditari. És a dir, no tenia més remei si volia governar l'Església que rodejar-se de la seua família i dels seus amics. I per això doncs, va omplir la cúria romana de valencians, catalans i aragonesos de la seua confiança.
19: Vos penseu que la corrupció l'heu inventada vosaltres?
2: Ell i els seus antecessors i els seus successors posteriors, pràcticament fins a la reunificació italiana i els pactes de Letran del segle XIX, quan el papa es convertís en el cap d'un estat diminut, que és l'estat del Vaticà, però tots els papes eren prínceps, és a dir, a més de líders espirituals de l'Europa cristiana, a més eren els prínceps, els governants dels estats pontificis, que al llarg de la història anaren variant la seva extensió, però bueno, era tota la part central d'Itàlia que eren prínceps, amb la qual cosa eren bàsicament polítics, més que líders espirituals. Tots els papes de Roma foren polítics, no només Calixte III. Calixte III i la resta.
19: Si haguereu sentit l'odi que ens tenien els italians, es pensaven que podríem manipular Montio com una titella al seu servei. Però ell els va demostrar des del primer dia del seu papat que s'havien equivocat de cap a peus amb ell. Les grans famílies italianes sentien com a propi el poder de la Santa Mare Església. I, per tant, el pontificat era patrimoni seu i de ningú més.
2: Completament, completament. Fins a Calixte III, el papat havia sigut un assumpte italià. Els papes eren italians, salvo els 70 anys de l'exili d'Avinyó, no? Que eren els papes francesos, no? Bàsicament perquè estaven segrestats pel rei de França, que els tenia segrestats en Avinyó, i eren papes francesos.
19: Entre 1309 i 1377, any en el qual Gregori XI va decidir tornar a Roma, 7 papes van viure a Avinyó, que fins a la Revolució Francesa formava part dels estats pontificis. Aquesta inèdita situació es va provocar pel conflicte entre el rei Felip IV de França i el papa Bonifaci VIII, en un segle que va quedar marcat per la Pesta Negra i la Guerra dels Cent Anys.
2: A partir de quan tornen els papes a Roma, abans havien sigut pràcticament tots italians, no? Després, o continuen sent-lo, com a mostra un botó, no? Excepte un papa que va ser el preceptor del nostre rei Carles, primer d'Espanya i cinquè d'Alemanya, el papa Adriano d'Utrecht, el següent papa no estranger de la història va ser Joan Pau II. És a dir, no n'hi hagué un altre, no? És a dir, el papat era una cosa molt italiana, i molt italiana, i no perdonaren que aquells estrangers, aquells valencians que havien... I a més valencians de la xicoteta noblesa rural, no? És a dir, és que no eren ni dels Trastàmara, ni de la Casa Reial d'Aragó, això pues tira que te va, no? És a dir, encara es podia suportar. És que a més eren gent de molt baix nivell en una època on la sang era la societat del privilegi, no? És a dir, del privilegi de naixement, pues aquella gent no podia estar allí de cap de les maneres, no?
19: El meu oncle podia lluitar contra les famílies italianes, però no podia lluitar contra el rellotge. Tenia molts plans per a Roma, però no tenia temps. Va ser designat papa massa major.
3: M'ha fet cridar sa santedat.
4: Què? Qui dimonis seres tu? I què fas així?
3: Sa santedat, sóc Alfredo, el fuster.
6: Em van vindre a buscar perquè vostè volia veure'm.
4: Un fuster? Però... què? Espera! El fuster, sí. Jo et vaig fer cridar.
6: Santedat?
4: Què passa?
6: De què desitjava parlar?
4: Eres tu qui ha tallat la meua cadira?
6: Sí.
4: La del meu escriptori?
6: Sí.
4: La de fusta?
6: Eixe és el meu treball, Santedat. Li ha agradat?
4: Clar que no m'ha agradat. És massa dura, massa incòmoda, sincerament. No crec que eixa fusta siga bona.
6: Senyor, és dels nostres millors arbres. Esperem fins que la fusta...
4: No serveix de res esperar. S'espera i què? I es mor. Esperen les cries dels ocells en els nius? No. Salten.
6: Sa santedat.
4: Quants anys tens?
6: 42, senyor.
4: 42. Com et deies?
6: Alfredo.
4: Alfredo, sóc un arbre vell. Si fora una cria d'ocell, el niu quedaria ja tan lluny que no podria veure'l. Però no ho sóc. I em queden tantes coses per fer. Quan i on se n'ha anat el temps? Quanta de la meua fusta he deixat que s'assecara i caiguera convertida en escorça? Podrà perdonar-me, oh Déu?
6: Sa santedat?
4: Dis-me.
6: Puc fer-li una altra cadira?
4: Ja.
6: Li la faré ja mateix, amb tot l'amor del meu cor. I li la faré portar el més prompte possible.
4: Una cadira còmoda?
6: La més còmoda que hagi existit.
4: Fes-me un taüt còmode millor, Alfredo. Així només un dels dos haurà perdut més el temps.
19: La caiguda de Constantinoble, l'actual Istanbul, en 1453 en mans dels turcs, posava fi a l'últim vestigi de l'antiguitat, l'imperi bizantí i el poder romà d'Orient. El papa Nicolau V, predecessor de Montijo, la va qualificar de la vergonya de la cristiandat. Després de llargs anys de declivi, canviaven les regles del joc. Abandonaven l'edat mitjana i començava l'edat moderna, amb l'eclosió d'una nova potència, l'imperi otomà. Potser heu sentit parlar-ne en la millor novel·la de cavalleries de la nostra literatura, El tirant lo blanc, de Joanot Martorell. Aquesta va ser l'obsessió, des del primer moment del seu pontificat, de Montijo com a papa Calixte III. Això ho sap bé Frederic Aparisi, professor d'Història Medieval de la Universitat de València.
7: Tan pronte com pren possessió del tron papal, desplega un programa per tal de reformar l'Església sota un nou prisma. I aquesta reforma de l'Església passava per la recuperació de la ciutat de Constantinoble, perquè, tot i que l'imperi bizantí havia quedat reduït als murs de la ciutat de Constantinoble, sí que era un referent cultural i, sobretot, un referent en l'imaginari col·lectiu de l'època que caigué de sostrac de forma rotunda una vegada es produí la conquesta otomana en 1453. Però, precisament, perquè no va poder congregar tots els prínceps europeus a la reconquesta de la ciutat de Constantinoble, sí que va ser capaç de desplegar les negociacions, la diplomàcia necessària, per tal que un exèrcit cristià acabara trencant el setge de la ciutat de Belgrat. És a dir, Belgrat no va caure en mans otomanes en gran mesura gràcies a Calix III. La idea de que era un papa de transició, diguem-ne, és una idea que tenien els que el varen elegir, però que ell, per descomptat, volia fer valdre el seu temps al capdavant de l'Església Catòlica. De fet, ell va restituir la figura de Joana d'Arc, que havia quedat això, condemnada per l'Església dècades abans, i també va ser ell qui va canonitzar a Sant Vicent Ferrer.
19: Podeu pensar que les maquinacions de Montiel Alfons varen ser les que el portarien al papat, com sempre han malparlat d'ell. Però oblidaríeu els seus anys com a conseller reial i com, amb la seva habilitat en la negociació política, va resoldre greus problemes, no tan sols per a la Corona d'Aragó i el Regne de València, sinó per a la mateixa cristiandat.
2: Per això el Renaixement és una etapa tan fascinant, no? Va ser aquesta etapa on lo impossible es comença a fer-se possible. Era impossible que una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva aplegara al papat. Era impossible navegar cap a l'oest i aplegar a les Índies, tot i que n'hi havia un altre món al mig que no comptaven. Era impossible que el que abans un monxo tardava en copiar 6 mesos un llibre, en la impremta estava 100 còpies en 2 dies. És a dir, va ser una etapa fractal, un moment en què el que no era possible va començar a fer-se possible.
19: Cert, que al meu oncle no li importava massa l'art. Tenia altres veleïtats més mundanes, com impedir que els turcs guanyaren terreny. Però la seva petjada en la cristiandat és inesborrable, malgrat que el seu pontificat tan sols va durar 3 anys.
2: Els contemporanis del papa Caliste digueren d'ell que va ser un papa bàrbar, un papa de l'edat mitjana. El Renaixement ja havia començat en Itàlia, els antecessors del papa Caliste ja eren mecenes, ja es començaven a preocupar-se per la cultura, per l'art i tal, però el papa Caliste era un jurista, era un jurista, era un home de lleis i era un polític i tenia, diguem-ne, poca sensibilitat per a aquelles coses, no?
8: Roderick, on estàs?
19: Oncle, estic així, al teu costat, agarrant la teua mà.
8: Apenes és ja una mà, això que agarres. Sembla més aviat un guant de pell de conill gastada. Roderick, tu creus que m'estimen?
19: Qui, oncle?
8: Qui? Qui ha de ser? Les bèsties? Els homes i les dones temorosos de Déu. Els desagraïts als quals he dedicat la meua vida. I l'Església.
19: Clar que t'estimen.
8: Ai... Eres un bon xic, Roderic. I seràs un gran papa. Perquè mentir és una qualitat imprescindible per a aquest treball. I tu demostres sovint, benvolgut, Roderic, saber usar-la amb mestratge. T'ho agraïsc de tota manera.
19: Oncle, la majoria t'estima. I l'únic amor que compta, el de Déu i el que ofereix el temps, et col·locaran en el lloc que mereixes. No tingues cap dubte d'això.
8: Sí, pot ser. Pot ser. Encara que de moment crec que l'amor del temps només m'espenta sota terra. Serà que vol que parlem amb un poc d'intimitat? Ai, Roderic... Que estranya se sent la proximitat de la mort.
19: Per què, oncle?
8: No ho sé. Només... no és com ho esperava.
19: I com ho esperaves?
8: Menys... terrenal, més... acollidora, potser només... menys solitària.
19: No digues això, oncle.
8: I ells... es fan dir humanistes. I així és com em tracten. Ells que van cremar a Joana d'Arc. Jo...
19: Oncle.
8: Jo... Dis-me.
19: T'estime.
8: Gràcies, Roderic. aspecte tinc.
19: Què vols dir, oncle?
8: No, no, no, no és vanitat, és el meu rostre, Roderic. Quan el vegen, sembla demacrat.
19: Pareix el rostre d'un gran papa.
8: Ah. Agafa la meua mà, estimat nebot.
19: Ja l'estic agafant.
8: Jo també t'estime, Roderick.

0: Finalment, el 6 d'agost de 1458, el papa Calixte III, mon tio, va morir cristianament i es va reunir amb Déu, Nostre Senyor. Ens va deixar orfes i molts, veient la lluita que s'obria pel poder i el nou papat, van fugir. Malgrat tot el que se'ns venia al damunt, jo vaig romandre a Roma. Encara era jove i estava segur que si jugava bé les meues cartes, m'esperava un futur esplendorós. Com els temps que arribaven per a obrir una nova era amb l'art, la música, la literatura, que envairien tot amb una nova sensibilitat. Escolta el proper episodi i coneixeràs com vaig aconseguir l'anell del pescador. Un honor que tan sols podem lluir els que hem estat papes de la Santa Mare Església. Malgrat l'odi que ens tenien els Borja, un any tan cabdal per a la història com el 1492, l'any en el qual els reis catòlics van expulsar els jueus i Colom va descobrir Amèrica. 34 anys després que un altre Borja ocupara la cadira de Sant Pere.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Papa Calixte III, Enrique Arce. Alfredo, Pablo Alamà. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Haza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
2: Som la veu de tots. Som Apunt.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Fronta una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.